0: i el fill de tots dos. Milers d'activistes pro-palestins s'han manifestat a Londres i a Barcelona per reclamar a la comunitat internacional mesures de represàlia a Israel. També a Viena s'han viscut protestes contra la participació d'Israel al Festival Eurovisió. L'exministre britànic de Sanitat, el laborista Wes Wistrin, anuncia que es presentarà per disputar-li el càrrec de primer ministre a Keir Starmer. Stritin va dimitir aquesta setmana per haver perdut la confiança en Starmer, molt tocat pels mals resultats de les últimes eleccions al Regne Unit. Acomiadat un treballador del parc hospitalari Martí i Julià de Salt, al Gironès, en una investigació per assetjament sexual. Companyes seves denuncien comentaris de contingut sexual i també intimidació. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona denuncien que l'Ajuntament vulnera el dret de vaga quan planteja obrir sales d'estudi durant el període de selectivitat. Des del consistori asseguren que es tracta d'un dispositiu habitual i que no és cap mesura vinculada a la vaga. Els comitès han acordat aquest dissabte estendre la vaga a totes les biblioteques públiques de Catalunya a partir del 29 de maig. Oques Grasses, Love of Lesbian, Mushka, Maria Jaume o The Tietz convoquen unes 30.000 persones al Parc del Fòrum de Barcelona. Ha estat en la festa del 150 aniversari d'Estrella Damm, en què la companyia cervesera ha convocat una destacada representació de la música catalana pop-rock i urbana del moment.
1: Esports. El Barça guanya la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Tercera copa consecutiva pel Barça i tercer títol de la temporada després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo contra el Lió. Girona i Espanyol busquen fugir del descens a dos camps complicats. Aquest diumenge, Osasuna Espanyol i Atlètic de Madrid-Girona. Lewandowski ha confirmat el seu adeu al Barça després de 4 anys al club. Aquest diumenge s'acomiadarà al Camp Nou en el Barça-Betis. Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP i en waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta.
0: Pel que fa al temps, s'espera un matí de diumenge mig ennuvolat en algunes comarques entre Barcelona i Girona, però amb més sol a la resta. A la tarda apareixeran tempestes al nord-est, al Pirineu, al Prepirineu i no es descarta algun ruixat al voltant del prelitoral. La temperatura serà més alta.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El sindicat majoritari del sector de l'educació, l'USTEC, reclama a Esquerra i als Comuns, socis parlamentaris del govern, que portin el conflicte dels docents a la negociació dels pressupostos que el president Salvador Illa confia a certificar els pròxims dies. N'ha parlat la seva portaveu, Yolanda Segura, després de 5 dies de vagues arreu del país.
3: Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu. L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
0: En aquest escenari, Junts reclama al govern que negociï amb els sindicats de docents i proposa un gran pacte de país per millorar la qualitat educativa i els salaris de mestres i professors. Jordi Turull és el secretari general.
4: L'actual proposta que corre, que es fa, comenta des del govern, és irrisòria. Ara mateix els docents catalans són els pitjors pagats per l'Estat. La millora salarial que es demana està relacionada amb el complement específic que en més de 20 anys s'ha ignorat. I aquí tots hi tenim part de responsabilitat.
0: També la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, ha interpel·lat Esquerra i els comuns.
5: En aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat. És un moment per plantar-se.
0: En qualsevol cas, el govern confia a tancar els pressupostos els pròxims dies després de pactar amb Esquerra la línia de tren orbital que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Demà passat, dilluns, preveuen segellar aquest acord que aquell mateix dia els republicans sotmetran a consulta en una reunió extraordinària de la seva cúpula. 2 dies després, dimecres, els governs català i espanyol tenen previst reunir-se a Madrid perquè la Moncloa validi els pactes.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Nou tiroteig a Barcelona que deixa un mort aquest dissabte a plena llum del dia a prop del passeig de la Zona Franca, al districte de Sants-Montjuïc. Els fets han tingut lloc al carrer de la Mineria al voltant de les 7 de la tarda i, segons apunten alguns testimonis, l'autor hauria disparat diversos trets per darrere la víctima i hauria fugit del lloc amagant l'arma. Encara no se sap si hi ha cap detingut ni el mòbil del crim. Els Mossos han obert una investigació i estan intentant localitzar l'agressor, que ha fugit. A la zona s'hi han desplaçat diverses ambulàncies del SEM i efectius dels Mossos i la Guàrdia Urbana. Fa menys d'un mes també hi va haver un tiroteig a la mateixa zona de Barcelona. S'investiga com a presumpte crim masclista la mort d'un agent de la Guàrdia Civil, la seva dona i el fill de la parella, en un habitatge de la caserna del municipi de Dolores, a la comarca alacantina del Baix Segura. Segons les primeres hipòtesis, l'agent hauria matat la dona i el fill abans de suïcidar-se amb una arma de foc. Els tres cadàvers se'ls han trobat aquest dissabte. L'home que treballava de Guàrdia Civil tenia 55 anys i el seu fill 20. L'Ajuntament del municipi ha convocat un minut de silenci davant del consistori i ha decretat 3 dies de dol oficial. A Modena, Itàlia, aquest dissabte a la tarda un vehicle ha atropellat una dotzena de vianants. Ha estat després de circular a gran velocitat pel centre de la ciutat i el vehicle ha acabat estavellant-se contra una botiga. Almenys 8 persones han resultat ferides, 4 de gravetat. La policia ha detingut el presumpte autor, un individu en la trentena que ha baixat del cotxe amb un ganivet i a qui un grup de vianants ha reduït. Una d'aquestes persones ha rebut una punyalada. L'alcalde de la ciutat, Massimo Mesetti, ha agraït la participació ciutadana.
6: Vull donar les gràcies a aquests 4 o 5 ciutadans, si no m'equivoco, que l'han perseguit, l'han capturat i l'han lliurat a les forces de seguretat, tenint en compte que es tractava d'una persona que, a més, anava armada amb un ganivet. Han demostrat valentia i un gran sentit cívic, per la qual cosa els dono les gràcies.
0: Un testimoni ha relatat a la televisió que el conductor semblava estar sota els efectes de l'alcohol o les drogues. L'alcalde ha explicat que la policia està esbrinant si el motiu era aquest o bé ha estat un acte deliberat. La primera ministra, Giorgia Meloni, ha emès un missatge en què ha qualificat els fets d'extremadament seriosos i ha enviat un missatge de suport a les víctimes i les seves famílies. A casa nostra, unes 6.000 persones, segons l'organització, i 1.000, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte a Barcelona en una manifestació de suport a Palestina. La marxa ha servit per recordar la Nakba, l'inici de l'èxode palestí del 1948. Convocats per la coalició Prou Complicitat amb Israel, els manifestants han reclamat l'alliberament del poble palestí i han clamat contra el genocidi del país que presideix Benjamin Netanyahu.
7: Necessitem menys paraules i més fets. Que no es pot dir estar del costat del poble palestí i al mateix temps comerciar amb armes amb Israel. Que no es pot dir estar del costat del poble palestí i alhora reprimir amb els Mossos d'Esquadra les persones que s'han mobilitzat durant aquest temps. Que no es pot dir estar en contra dels pressupostos militars i alhora augmentar-los, comprant-li armes a Israel.
0: Des de l'entitat organitzadora i altres associacions pro-palestines han tornat a reclamar que el govern espanyol trenqui totes les relacions amb Israel. També a Londres, aquest dissabte, milers de persones han sortit al carrer per denunciar la situació dels palestins i reclamar accions de la comunitat internacional contra Israel. La mobilització ha coincidit en el temps amb una altra, de sentit contrari, convocada per l'extrema dreta i que ha obligat la policia a prohibir l'entrada al país d'una dotzena d'activistes estrangers. Londres, Quim Olivares.
8: Dues manifestacions de signe contrari. D'una banda, l'antifeixista i propalestina per commemorar la Nakba, la catàstrofe, el desplaçament massiu de palestins al 1948 durant la fundació de l'Estat d'Israel. Sentim Peter Leary, vicedirector de Palestine Solidarity Campaign, en declaracions a Catalunya Ràdio.
9: Som aquí per commemorar i recordar, però també som aquí per protestar i demanar al govern britànic que posi fi al seu suport als crims d'Israel contra el poble palestí i imposi un embargament d'armes a Israel i sancions significatives per posar fi a aquests crims i injustícies.
8: Enguany aquesta manifestació ha coincidit amb la convocada per l'extrema dreta i anti-islam, Tornem a sentir Peter Leary.
9: L'extrema dreta menysprea el moviment en solidaritat amb Palestina. Nosaltres rebutgem la seva lògica racista que algunes vides són més importants que d'altres, perquè sabem que la lluita contra totes les formes de racisme, ja sigui antisemitisme, islamofòbia o l'apartheid israelià, és una i la mateixa.
8: El desplegament policial més important d'aquest any a la ciutat, amb càmeres de reconeixement facial i un cordó policial que ha fet de mur de separació, ha evitat enfrontaments entre les dues concentracions. Aquesta jubilada de Bristol, Tracy Martin, ha anat a la manifestació de l'extrema dreta.
10: Molts homes venen i no sabem qui són ni d'on han vingut i s'allotgen a la nostra zona. El lloc on visc és una zona força desafavorida i tenim moltes, moltes cares estranyes. Cada dia n'hi ha de noves.
8: Les autoritats han prohibit l'entrada al Regne Unit d'una dotzena de persones que volien participar a la manifestació de l'extrema dreta, entre les quals una influencer anti-islam resident als Estats Units.
0: I el primer ministre britànic, Keir Starmer, li ha sortit el primer rival que es presenta per disputar-li el càrrec en el si del laborisme. L'exministre de Sanitat, Wes Streeting, ha anunciat que té prou suport al Parlament per formalitzar la seva candidatura. Streeting va dimitir aquesta setmana després de retirar-li el suport a Starmer arran de les últimes eleccions a Anglaterra, Escòcia i Gal·les, que van suposar una desfeta per al laborisme i la victòria de l'extrema dreta i els nacionalistes escocesos i galesos. Starmer s'ha negat repetides vegades a dimitir i l'exministre de Salut s'ha mostrat disposat a competir en un escenari en què hi hagi més candidats.
11: Si creus que estàs prou preparat per ocupar el càrrec més alt, si creus que tens les idees adequades per al país, has d'estar disposat a presentar-les, contrastar-les amb altres candidats i guanyar unes eleccions. I aquesta és la decisió que he pres.
0: Streeting s'ha mostrat disposat a esperar un altre possible rival, l'alcalde de Manchester, Andy Barman, que per ara no es pot presentar perquè no és diputat, però que pot ser-ho d'aquí una setmana si surt elegit en unes legislatives parlacials. Wes Streeting està considerat de l'ala conservadora del laborisme i Barman representa la vessant més progressista. L'Iran ha anunciat que està preparant un sistema per obrir parcialment l'estret d'Hormuz amb pagament de peatge. Un alt càrrec del règim ha explicat que s'està creant un mecanisme de gestió del trànsit que beneficiaria els vaixells de països que cooperin amb l'Iran, però que continuaria tancat a operadors d'indrets com els Estats Units. En aquest sentit, la televisió estatal ha informat que el govern està negociant amb alguns països europeus, tot i que cap govern ha confirmat la notícia.
12: Després del pas de vaixells de països de l'Àsia Oriental, especialment de la Xina, el Japó i el Pakistan, avui hem rebut informació que indica que els europeus també han obert negociacions amb la Marina dels Guardians de la Revolució.
0: L'Iran manté tancat l'estret d'Hormuz, pas estratègic per on circula el 20% del petroli mundial, com a represàlia pel bloqueig dels Estats Units a vaixells iranians. Les dues mesures estan en vigor, tot i l'alto el foc que va començar el 8 d'abril. El president dels Estats Units, Donald Trump, aspira encara a continuar negociant amb l'Iran i aquest dissabte ha tornat a amenaçar el país. En una entrevista a la televisió francesa BFM, el president nord-americà ha dit que més els val arribar a un acord perquè, si no, ho passaran molt malament.
2: 3CAT Info.
0: El Parc Hospitalari Martí Julià de Sal ha acomiadat un professional de la unitat d'aguts de psiquiatria després d'una investigació per assetjaments sexuals. Segons ha avançat el diari de Girona, els casos haurien passat a finals del 2024. El centre va activar el protocol i una empresa externa va detectar conductes greus i es va acordar l'acomiadament del professional. Les víctimes relaten comentaris de contingut sexual, però també episodis d'intimidació i denuncien que hi ha més assetjadors al centre. Tot i l'acomiadament, algunes de les treballadores lamenten que les mesures són insuficients. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona denuncien que l'Ajuntament vulnera el dret de vaga quan planteja obrir sales d'estudi durant el període de selectivitat. Des del consistori asseguren que es tracta d'un dispositiu habitual que es fa cada any per garantir espais als estudiants de l'ESPAU i que no és cap mesura vinculada a la vaga. La petició que ha fet l'Ajuntament des del Departament de Joventut a les direccions d'equipaments municipals com biblioteques i centres cívics és que habilitin de manera urgent aquestes sales. Montse Serra, bibliotecària i delegada del Comitè del Consorci, assegura que es vulnera el dret de vaga.
13: Bueno, nosaltres creiem que això és una manera com de molt lletja d'evitar que la nostra vaga doncs tingui efecte, i a més que a la gent que porta, ens sembla que les volen obrir sense personal afegit. No ho veiem ni que sigui segur ni que sigui legítim fer les coses d'aquesta manera.
0: Els comitès dels treballadors asseguren que les negociacions amb l'Ajuntament estan encallades i a l'assemblea d'aquest dissabte han decidit estendre la vaga indefinida a totes les biblioteques de Catalunya a partir del 29 de maig, cada divendres i dissabte.
2: El temps.
0: Eloi Cordomí.
14: Per avui diumenge preveiem un temps més inestable. Ja durant aquestes pròximes hores augmentaran els núvols a les comarques de Girona, de Barcelona, en alguns llocs del Pirineu, de la Catalunya central també. No descartem durant el matí de diumenge algun primer ruixat, preferentment a la costa, poca cosa. I de cara a la tarda sí que augmenta més la possibilitat de tempestes, sobretot al Pirineu, Perepirineu, comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. Aquí al nord-est és on preveiem les tempestes més fortes. En aquest sentit hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteix de pluges de fins a 20 litres en mitja hora. I no descartem també algun ruixat, alguna tempesta molt més aïllada en altres punts del prelitoral o fins i tot a l'interior de les Terres de l'Ebre. De cara a dilluns, es manté encara la inestabilitat al nord-est, tant al matí com a la tarda, amb possibilitat de ruixats i tempestes. A la resta, temps més tranquil, i a partir de dimarts quedaran alguns ruixats de tarda al Pirineu. Sembla que dijous, divendres, el temps serà molt més estable amb temperatures més altes.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir a Lleida també es farà els propers dies a les seus de la Pobla de Segur, a l'Alta Ribagorça i a la seu d'Urgell. D'aquesta manera, la DGT també preveu descongestionar les llistes d'espera en aquests punts de la zona del Pirineu. Alba Mor.
15: A les 315 persones examinades aquest dissabte a la capital del Segrià se sumaran 244 aspirants més. Així, a Lleida s'han fet un 24% més de proves de les que es fan en una setmana, mentre que la xifra a la Seu s'enfilarà fins a un 60% i, en el cas de la Pobla, fins a un 85%. En tot cas, el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, avisa que reduir la llista d'espera d'aspirants no només queda en mans de la DGT i demana corresponsabilitat a les autoescoles.
16: No és només la capacitat que té la DGT de fer exàmens o la disponibilitat d'examinadors. També hi ha una responsabilitat per l'altra part, perquè les autoescoles han de tenir capacitat per fer les pràctiques, han de tenir la planificació, els professors i els vehicles. I això doncs ens comporta aquesta situació, doncs, que la Direcció General de Trànsit, per reduir aquesta tensió, ha proposat aquest pla extraordinari.
15: Segons dades de la DGT, la demarcació de Lleida compta amb 49 autoescoles i 224 professors. Les mateixes fonts apunten que de gener a abril d'aquest 2026 s'han fet unes 300 proves més que l'any passat en el mateix període, amb un percentatge d'aprovats del 51,71%.
0: Pràcticament ja no queden habitacions d'hotel a Barcelona per als dies 9 i 10 de juny, coincidint amb la visita del Papa, i les poques que queden lliures han arribat a triplicar el preu. Per exemple, el Gran Hyatt és un 80% més car aquells dies respecte a una setmana normal, i a l'Hotel Vela una habitació costa 1.500 euros la nit del 9 al 10 de juny, mentre que la setmana anterior el preu és de 400 euros la nit. A Montserrat, on el Papa també hi farà una visita, ja estan ocupats el complet tant l'alberg com les cel·les, i el 97% dels prop de 10.000 apartaments turístics de Barcelona estan reservats. Marian Muro, la directora general de l'associació que els agrupa, Apertur, exposa quin és el perfil del client.
17: És una visita que arrastra una demanda que es fa moltes famílies o casals catòlics de gent jove que venen per veure el Papa, i és clarament el target del nostre allotjament.
0: Segons dades del portal de reserves Booking, la demanda d'allotjament a la ciutat de Barcelona ha crescut prop d'un 30% respecte al juny passat. 3 de cada 4 persones amb celiaquia han hagut de renunciar alguna vegada a fer activitats socials com anar de viatge o fer dinars de feina per la dificultat de trobar espais on puguin menjar amb seguretat. Ho revela una enquesta de l'Associació de Celíacs de Catalunya. En el Dia Internacional de la Celiaquia, l'associació també alerta que més d'un 90% dels seus associats reben comentaris que minimitzen o no comprenen la malaltia. La seva portaveu, Irene Puig, ha explicat a 3Cat Info que això afecta el seu benestar emocional.
18: A nivell emocional és una cosa que afecta i encara limita, i s'ha d'aconseguir doncs, bueno, que cada cop hi hagi més comprensió, s'entengui millor i hi hagi més opcions a l'hora de menjar fora de casa perquè les persones celíaques pues, estiguin menys limitades.
0: Per això impulsa una campanya per combatre el fet que la malaltia es banalitzi i es consideri una moda. La Fundació Puigverd de Barcelona arriba als 3.000 trasplantaments de ronyó, una xifra que representa una fita històrica per a aquesta institució dedicada a les malalties renals. La doctora Carme Facundo, responsable de la unitat de trasplantament renal de la Fundació Puigverd, fa un balanç d'aquestes 3.000 intervencions.
19: Hem millorat resultats, hem après a manegar els fàrmacs immunosupressors, hem après a ajustar medicació, sobretot hem après que el trasplantament és la millor opció per tot pacient que està amb insuficiència renal crònica, avenços en les cirurgies. I una altra cosa en la que hem avançat durant aquests últims anys és en la utilització del donant viu, que en el nostre país era marginal fins fa poc.
0: Els especialistes destaquen que en els últims anys l'augment de donants vius ha permès ampliar el perfil de persones que poden accedir a un trasplantament.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: La necessitat de reglamentar l'accés a la natura per preservar-la ha estat el tema principal de la jornada tècnica que s'ha fet a Montserrat aquest dissabte per debatre sobre l'escalada i la seva regulació en espais naturals. Ho ha explicat a 3Cat Info Albert Egea, membre de la Subcomissió Tècnica d'Escalada del Parc Natural de Montserrat a 3Cat Info.
20: L'augment de practicants de l'escalada ha augmentat moltíssim en els darrers anys i el terreny de joc segueix sent el mateix, vol dir que hem de posar ordre, sobretot de cara a preservar el medi i perquè puguem seguir-ho gaudint durant molts més anys.
0: També s'ha debatut l'impacte del canvi climàtic, per exemple, traduït en esllavissades quan plou molt, o de despreniments de pedres, com el que fa un mes va causar la mort d'una parella d'escaladors. Els experts, però, reivindiquen Montserrat com un entorn segur. Xavier Aparicio, gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
21: Canvi climàtic per l'orografia, doncs hi ha determinats llocs que la caiguda de pedres és més possible. I per això es depèn de la mesura de tancar definitivament aquestes 5 vies.
0: L'any passat els bombers van fer 9 rescats d'escalada, la segona xifra més baixa de l'última dècada. Eduard Sánchez, sergent del GRAE, també en declaracions a aquesta emissora.
22: Montserrat no és més insegur que altres llocs. Després d'un episodi de pluja com hem tingut, doncs el terreny és més inestable, hi ha animals salvatges, hi ha moltes cabres que passen per dalt, hi ha zones que són més segures que altres per la fauna que pugui córrer per dalt, però no és especialment insegur.
0: A la jornada també s'ha incidit en la importància de fer pedagogia.
2: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
1: El Barça ha guanyat la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Els gols han estat obra de Clàudia Pina, Brooks i Salma Parayuelo, tots tres marcats a la primera part. L'equip madrileny ha retallat distàncies a la segona part i el marcador ja no s'ha mogut més. Podem sentir a Clàudia Pina a TV3.
23: Gràcies. Bueno, crec que hem fet molt bona primera part. La segona ens ha costat una mica, així que, bueno... contentes pel resultat, pel moment de la temporada en el que estem. Era un moment important també per la setmana que ve i bueno, avui a celebrar una mica i demà ja picades en el partit de la setmana que ve.
1: És el tercer títol de la temporada per les blaugranes després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo contra el Lió. El Barça guanya el títol per tercer any consecutiu i amplia encara més un palmarès en què ja figuren 12 copes. Encara en futbol, a la primera divisió, l'Espanyol i el Girona continuen lluitant per la permanència a falta de dues jornades. Aquest diumenge, els blanquiblaus visiten el camp de l'Osasuna, un rival complicat, com diu el tècnic Manolo González.
24: Osasuna crec que és un club a nivell de funcionament exemplar, sempre ho he dit, que és un club que ha sabut créixer a poc, de manera exponencial, millorant, mantenint jugadors importants, millorant l'equip cada any una mica més, que està competint a molt bon nivell, que mai és un equip que es deixa, pot perdre partits, però si tu analitzes l'Osasuna, és un equip que sempre fins al final està dins dels partits. Llavors, a partir d'aquí, és un partit complicat demà.
1: Per la seva banda, el Girona visita el camp de l'Atlètic de Madrid. Mitchell tindrà les baixes d'Abel Ruiz, però recupera a Van de Beek.
3: Un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i l'Atleti es juga les seves, però nosaltres molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club. Necessitem els tres punts i és un partit, una final. Hem de fer les coses de la millor manera.
1: Robert Lewandowski confirma que deixarà el Barça a final de temporada. El davanter polonès ho ha anunciat en un vídeo a les xarxes socials.
4: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
1: Lewandowski, de 37 anys, i diu que després de 4 temporades com a blaugrana ha arribat l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte, ha fet 119 gols en 191 partits i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. El tècnic del Barça, Hansi Flick, diu que ha estat un privilegi treballar amb Lewandowski i ha confirmat que van tenir una conversa per decidir el seu futur.
5: La conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell. És una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
4: Great player, a world-class player, and still on this level.
1: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició aquest diumenge al Barça-Betis al Camp Nou. De Jong i Rashford han estat les principals absències a l'entrenament. A la primera ref, Nàstic 2, Europa 1. Amb aquesta victòria, l'equip tarragoní depèn de si mateix a l'última jornada per mirar de salvar la categoria. L'Europa, per la seva banda, i malgrat la derrota, es manté la cinquena posició en zona de play-off descens i també depenen de si mateixos per classificar-se a l'última jornada. El Sabadell ha perdut contra l'Antequera per 0-1 i ja no podrà pujar de manera directa a la segona divisió perquè l'Aldenc ha derrotat a l'Atlètic de Madrid B, aconseguint matemàticament el primer lloc que dona l'ascens directe.
2: 3CAT Info.
1: I el Racing de Santander és nou equip de la primera divisió després de derrotar el Valladolid per 4-1 i de la derrota de l'Almeria per 1-2 contra les Palmes. A la segona ref, el Reus ha quedat eliminat a la primera eliminatòria del play-off descens contra l'Ourense en perdre per 2-1 a Terres Gallegues i després de l'empat a 0 de l'Anala.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El podi l'han completat Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya.
6: Bueno, al final crec que estem bastant a la mateixa... Allà ha sortit tot una mica més fàcil, aquí patim una mica més, sobretot com he dit, amb temperatures i el feeling de davant, però crec que demà i al final tinc molta confiança en el meu equip, sé que trobarem algo i sé que estarem a la batalla.
1: Àlex Márquez queda a 62 punts de Marco Bezzecchi. Aquest diumenge, les curses llargues a partir de 9:45 del matí a Catalunya Ràdio i TV3. En waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta. El Sant Andreu ha remuntat un 10-6 en contra la piscina del Buliameni grec i ha acabat guanyant els penals per 14-15. El Mataró, per la seva banda, ha derrotat a la Roma per 10-12. El Sabadell, en canvi, ha caigut eliminat després de perdre 10-8 contra l'Olympiacos. I encara en waterpolo, a l'Eurocup femenina hi haurà dos finalistes catalans, el Catalunya, que s'ha classificat per la final després de derrotar el Zugló per 4-11, i el Barceloneta, que ha derrotat 13-14 al Trieste.
2: Són 3:45.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. L'USTEC vol que Esquerra i els Comuns incorporin les reivindicacions de mestres i professors a la negociació dels pressupostos. El govern diu que té voluntat d'acord amb el col·lectiu i Junts planteja un pacte de país en educació. També destaca que ha mort un home a trets al barri de la Marina de Port, a Barcelona. Alguns testimonis han sentit diversos trets i ara els Mossos busquen l'agressor, que ha fugit. A partir d'ara us explicarem que a Catalunya hi ha autoritzats més de 200 parcs solars que, quan es facin, duplicaran la potència solar instal·lada a casa nostra, segons dades de l'Institut Català d'Energia. I anirem al Festival de Cinema de Cannes, on la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, El ser querido, ha estat tot un èxit. Ha acaparat diversos minuts d'aplaudiments després de la seva projecció a la secció oficial a competició. Els seus intèrprets, Javier Bardem i Victoria Luenga, també són candidats a premi. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que el Barça guanya la Copa de la Reina derrotant l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1, tercera copa consecutiva pel Barça i tercer títol de la temporada després de la Lliga i de la Supercopa, i a les portes de la final de la Champions dissabte vinent contra el Lió. Girona i Espanyol busquen fugir del descens a dos camps complicats. Aquest diumenge, Osasuna Espanyol i Atlètic de Madrid, Girona. Serà també el dia en què es confirmarà l'adeu de Robert Lewandowski al Barça, s'acomiadarà del Camp Nou en el Barça-Betis. Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Aquest diumenge es disputa la cursa llarga. I en waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina, que jugarà a mitjans de juny a Malta.
0: I pel que fa al temps, s'espera un matí de diumenge mig ennuvolat en algunes comarques entre Barcelona i Girona, però amb més sol a la resta. A la tarda apareixeran tempestes al nord-est, al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat al voltant del prelitoral. La temperatura serà més alta. El sindicat majoritari al sector de l'educació, l'USTEC, reclama a Esquerra i als Comuns, socis parlamentaris del govern, que portin el conflicte dels docents a la negociació dels pressupostos que el president Salvador Illa confia certificar els pròxims dies. N'ha parlat la seva portaveu, Yolanda Segura, després de 5 dies de vagues arreu del país.
2: Esquerra Republicana de Catalunya i els Comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reclament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu. L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
0: En aquest escenari, Junts reclama al govern que negociï amb els sindicats de docents i proposa un gran pacte de país per millorar la qualitat educativa i els salaris de mestres i professors. Jordi Turull és el secretari general.
3: L'actual proposta que corre, que es fa, comenta des del govern, és irrisori. Ara mateix els docents catalans són els pitjors pagats per l'Estat. La millora salarial que es demana està relacionada amb el complement específic que en més de 20 anys s'ha ignorat. I aquí tots hi tenim part de responsabilitat.
0: També la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, ha interpel·lat Esquerra i els Comuns.
4: En aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat. És un moment per plantar-se.
0: En qualsevol cas, el govern confia a tancar els pressupostos els pròxims dies després de pactar amb Esquerra la línia de tren orbital que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Demà passat, dilluns, preveuen segellar aquest acord que aquell mateix dia els republicans sotmetran a consulta en una reunió extraordinària de la seva cúpula. 2 dies després, dimecres, els governs català i espanyol tenen previst reunir-se a Madrid perquè la Moncloa validi els pactes.
5: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Nou tiroteig a Barcelona que deixa un mort aquest dissabte a plena llum del dia a prop del passeig de la Zona Franca al districte de Sants-Montjuïc. Els fets han tingut lloc al carrer de la Mineria al voltant de les 7 de la tarda i, segons apunten alguns testimonis, l'autor hauria disparat diversos trets per darrere a la víctima i hauria fugit del lloc amagant l'arma. Encara no se sap si hi ha cap detingut ni el mòbil del crim. Els Mossos han obert una investigació i estan intentant localitzar l'agressor, que ha fugit. A la zona s'hi han desplegat diverses ambulàncies del SEM i efectius dels Mossos i la Guàrdia Urbana. Fa menys d'un mes també va haver-hi un tiroteig a la mateixa zona de Barcelona.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: En clau internacional, als Estats Units i Nigèria han mort el número 2 d'Estat Islàmic en aquest país en una operació conjunta anunciada pel president Donald Trump. Segons el govern nigerià, Abu Bilal al-Munki es trobava amagat a la zona del llac Txad, situat a l'extrem nord-est del país, una regió que habitualment serveix de base per a organitzacions violentes. A Nigèria és freqüent l'actuació de grups islamistes com ara Boko Haram i Estat Islàmic, que en el passat han tingut relacions de col·laboració i lleialtat. Donald Trump ha denunciat repetides vegades que a Nigèria es viuen atacs contra cristians, fet que l'ha estat desmentit pel govern del país, que assegura que l'activitat que sobretot fa Boko Haram és indiscriminada i té com a objectiu cristians i també musulmans. Precisament aquest dissabte, Boko Haram ha tornat a segrestar estudiants de forma massiva, un tipus d'acció que també és habitual. Almenys 30 alumnes, més de 40 segons la font, han desaparegut després d'un atac a una escola de l'estat de Borno, al sud-est del país. Al Perú, la conservadora Keiko Fujimori i el progressista Roberto Sánchez seran proclamats oficialment aquest diumenge candidats a la segona volta de les eleccions presidencials que es faran el 7 de juny. Els resultats de la primera volta s'han confirmat després d'un recompte de 33 dies, un dels més llargs en unes eleccions. Buenos Aires, Joan Biosca.
6: Així és com celebraven els partidaris del progressista Roberto Sánchez passar a la segona volta de les presidencials peruanes un cop escrutat el 100% dels vots. Un recompte de vots etern a 33 dies d'haver-se celebrat la primera volta. Campanya electoral, doncs, ja a tota màquina per plantar cara a les urnes de la conservadora Keiko Fujimori, quarta vegada que es presenta a les eleccions per ser cap d'estat. Dos models de país oposats en joc al Perú, amb dos models de presidents com a exemple. La mà de ferro autoritària del pare Fujimori, Alberto, ja mort i que va acabar condemnat i empresonat per delictes contra els drets humans, heroi nacional per a no pocs peruans per acabar amb el terrorisme de Sendero Luminoso. O bé el model del president progressista empresonat per intent de cop d'estat, Pedro Castillo, referent polític de Roberto Sánchez. Escoltem els candidats a la presidència del Perú, Roberto Sánchez i Keiko Fujimori.
7: La proclamación oficial será el domingo. Hoy ya se tiene conocimiento público el 100% de las actas y eso reafirma que hay un movimiento social que también ha hablado.
8: No voten en blanco, no voten viciado y no voten por el comunismo.
6: Eleccions presidencials peruanes previstes en el calendari. Segona volta o balotatge pel 7 de juny, un país que en 10 anys ha tingut 8 presidents.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Benifallet, al Baix Ebre, amplia el projecte Stop Steiner amb un homenatge als veïns que van ser deportats a camps de concentració nazis. Durant l'acte s'ha reivindicat la defensa dels valors democràtics, sobretot entre les generacions més joves. Benifallet, Ariadna Escoda.
9: El municipi ebrenc ha recordat a Joaquín Cid, Antonio Pubill, Tomás Salaet i Francisco Margalef. Van ser deportats en camps de concentració nazi entre el 1940 i el 1944 i un d'ells va ser assassinat a Gusen. Es tracta de Francisco Margalef, molt significat políticament als moviments sindicalistes. La seva neboda, Rocío Margalef, remarca la importància que la seva història, com la de tants altres, no caigui en l'oblit.
10: Jo penso que és un moment de justícia y sobre todo que para las generaciones futuras que vean lo que pasó y que no se repita. Desgraciadamente estamos en un momento histórico terrible donde muchas de las cosas están repitiendo. Es muy triste.
9: Una memòria democràtica que també ha defensat el conseller Ramon Espadaler.
11: I el sentit de l'Stop Steiner és que ens sopeguem amb aquesta llamborda i que ens parem a pensar per uns moments doncs, que aquí hi vivien, en aquest municipi, doncs, hi havia unes persones que varen patir l'horror nazi i que les volem recuperar per ensenyar-ho sobretot a les generacions futures.
9: Ara per ara, a Catalunya hi ha 762 llambordes Stop Steiner, una xifra que el govern elevarà enguany fins a les 872.
0: La Generalitat ha impulsat noves activitats per reforçar la presència del català a la Catalunya del Nord. A Perpinyà, petits grups es reuneixen setmanalment en un bar per practicar la llengua a través de converses informals. També es preparen altres accions destinades a sectors com el turisme. Berta Artigas Fontàs.
12: Un cop a la setmana, un grup reduït de 4 o 5 persones es reuneix en un bar de Perpinyà per aprendre el català de manera informal a través de la conversa. Un tècnic s'encarrega de dinamitzar l'activitat i es tracta en diversos temes com la gastronomia, la muntanya o l'educació. És una iniciativa de la Casa de la Generalitat de Perpinyà amb l'objectiu de promoure l'idioma en el dia a dia. Albert Pinyeira és el director de la Casa de la Generalitat.
13: Que la llengua no és només una cosa que s'ha d'aprendre a l'aula, sinó que el que volem és que sigui una llengua viva i que, per tant, s'utilitzi a tot arreu, i quina millor manera, no?, de que la gent pugui practicar-la i pugui practicar-la al bar a través d'aquest taller de conversa.
12: Entre els participants hi ha l'Anna Maria Mestre i l'Andreu Vicent.
14: Jo m'agrada venir aquí perquè tinc dificultat a parlar català.
15: Parlem i cada cop fem un poc de treball. És molt agradable.
12: De fet, la Generalitat vol impulsar més iniciatives concretes a alguns sectors per impulsar l'ús de la llengua.
13: Estem preparant de poder fer un curs de català per totes aquelles persones que treballen, podríem dir així, en punts d'atenció turística, tota la gent que està de cara al públic.
12: Una altra iniciativa és un curs de català administratiu que serà especialment útil per a aquells treballadors que estan treballant en projectes de cooperació transfronterera.
0: A Catalunya hi ha autoritzats més de 200 parcs solars que, quan es facin, duplicaran la potència solar instal·lada a casa nostra, segons dades de l'Institut Català d'Energia. Segons Salvador Salat, cap de la Delegació Territorial de la Unió Espanyola Fotovoltaica, aquestes infraestructures es permetrien complir els objectius de descarbonització per a l'any 2030. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
16: Els objectius del 2030 en matèria d'energia solar fotovoltaica no som tan lluny a poder-los complir. Ens faltarien encara 1.500 megawatts a terra per poder instal·lar, ens faltarien encara 1.500 megawatts en cobertes per poder-los instal·lar, en autoconsums.
0: No obstant això, aquests projectes topen amb l'oposició del territori. Des de la plataforma Mobilitzem la Llera, consideren que es produirà més energia de la que es necessita amb l'objectiu de vendre l'electricitat sobrant a altres països. Consol Riera és membre de la plataforma.
17: Estan convertint aquest país en una fàbrica de produir energia per portar-la no sabem a on, però on la gent del territori, a part de que tot aquest territori seran zones de sacrifici, perquè se'n diuen així, zones de sacrifici, que realment considerem totalment injustes, i no sabem on tenir aquesta energia, perquè aquesta energia no reverteix sobre el territori.
0: Un dels parcs solars projectats és l'anomenat Júlia, que tindria 4 plantes en municipis del Gironès, el Pla de l'Estany i el Baix Empordà. Dissabte de cues a diferents ciutats per la posada a la venda d'una nova col·lecció de rellotges de butxaca, també a Barcelona. Centenars de persones s'han concentrat a les portes de la botiga Swatch del Passeig de Gràcia per tenir opcions de comprar un rellotge Pop Royal, realitzat en col·laboració amb la marca de luxe Audemars Piguet, i que costa uns 400 euros. Hi ha hagut d'intervenir la policia i, davant la situació, els responsables de l'establiment no han obert aquest dissabte.
18: Portem aquí des del dimecres a la tarda, dijous, esperant, perquè diguin ara que solament hi ha 100 rellotges.
19: Des de les 5 de la mañana. La cola ja estava hasta aquí, gigante, des del jueves.
20: Per què vol el rellotge? Pues, segurament per revendre'l per molts més diners.
0: L'objectiu d'una gran part dels que volien comprar un d'aquests rellotges era revendre'ls en aplicacions de venda per internet. En algunes d'aquestes apps hi ha perfils que n'ofereixen amb preus que van des dels 800 euros, el doble del preu original, fins als 1.800, més de 4 vegades el preu original. Les imatges de gent fent cua moltes hores i corredisses també s'han vist en ciutats com Londres, París, Tòquio i Nova York, entre altres ciutats. Obrim ara l'àrea de servei.
5: El temps.
0: Amb Eloi Cordomí.
1: Per avui diumenge preveiem un temps més inestable. Ja durant aquestes pròximes hores augmentaran els núvols a les comarques de Girona, de Barcelona, en alguns llocs del Pirineu, de la Catalunya central també. No descartem durant el matí de diumenge algun primer ruixat, preferentment a la costa, poca cosa. I de cara a la tarda sí que augmenta més la possibilitat de tempestes, sobretot al Pirineu, Perepirineu, comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. Aquí al nord-est és on preveiem les tempestes més fortes. En aquest sentit hi ha un avís al Servei Meteorològic de Catalunya que adverteix de pluges de fins a 20 litres en mitja hora. I no descartem també algun ruixat, alguna tempesta molt més aïllada en altres punts del prelitoral o fins i tot a l'interior de les Terres de l'Ebre. De cara a dilluns, es manté encara la inestabilitat al nord-est, tant al matí com a la tarda, amb possibilitat de ruixats i tempestes. A la resta, temps més tranquil, i a partir de dimarts quedaran alguns ruixats de tarda al Pirineu. Sembla que dijous, divendres, el temps serà molt més estable amb temperatures més altes.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Èxit rotund del Ser Querido al Festival de Cinema de Cannes. La pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen ha acaparat diversos minuts d'aplaudiments després de la seva projecció a la secció oficial a competició. Els seus intèrprets, Javier Bardem i Victoria Luengo, també són candidats a premi. Ens ho explica el nostre enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
21: És una història de traïció, és una història d'abandono, és una història d'amor, de gent que no puede mirarse los ojos.
22: La primera de les tres pel·lícules espanyoles amb participació catalana a competició ja és una de les favorites. La pel·lícula de Sorogoyen parla d'un pare absent que vol recuperar la seva filla anys després d'abandonar-la i per això li ofereix el paper protagonista en la seva pròxima pel·lícula com a director. Té dues escenes antològiques, la inicial on els dos intèrprets brillen gràcies a la improvisació i una altra del rodatge on Bardem exemplifica certes conductes que afortunadament diu que es veuen cada cop menys en el món del cinema.
23: Bueno, el cine es una sociedad muy poco democrática, un sino que da órdenes y los demás que siguen órdenes. Y eso puede dar muchas equivocaciones y mucho abuso de poder. Algunas cosas he visto, no hasta el nivel que se cuenta en la película, pero sí situaciones, bueno, pues desagradables de directores y actores también, o productores que crean un ambiente difícil. También me incluyo yo, también he tenido momentos donde me he puesto muy cabrón porque me he puesto nervioso, porque he estado enfadado, porque tengo un mal día. Creo que fui consciente y pedí perdón después.
22: Victoria Luengo, que la setmana vinent també presentarà Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, a competició, diu que aquest film de Sorogoyen li ha canviat la vida i és conscient que ser aquí, a Cannes, amb ella, també pot ser un punt d'inflexió a la seva carrera, tot i que intenta no viure-ho d'aquesta manera.

0: Oques Grasses, Musca, Maria Jaume o The Tyets han fet ballar el públic de la festa del 150è aniversari d'Estrella Damm. Han omplert el Parc del Fòrum amb 30.000 persones, segons l'organització. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
1: Poques gràcies ha tancat la festa d'Estrella Damm. Hi havia corredisses per trobar lloc davant del portal dimensional d'Oques Grasses, que s'ha obert amb la sort que tinc de tu. Un dels himnes que es trobaran a faltar, i molt, quan pleguin a l'octubre. I és que per més que cançons com Bambi siguin divertides, hi ha hits com Petaro, que fan que tothom canti, salti i aplaudeixi com una persona sola, a mig camí entre el gospel, el reggae i el pop, o el funky, com Està Guai. A Josep Montero somreia des de dalt de l'escenari, i és que gairebé no li calia cantar. Ja li feien la feina des de la pista.
2: Oh yeah, Barcelona!
1: Poc abans també hi havia molt de funky a l'altre escenari de la festa amb 31 fam, que mesclen hip-hop amb aquest punt de funky i molt més, capaços de rapejar amb percussions urbanes i melodia de tenora, per exemple, a l'esplèndida Teteo i Caliu. I han presentat R31 temporada 2, és a dir, Ràdio 31 fam, temporada 2, amb cançons com Valentina, Septiembre o Rezo per nosaltres, que ho han petat. Maria Jaume, Ginestà, Muixca, Els Catarres, Love of Lesbian o The Tyets són la resta del cartell que han atret 30.000 fans des de quarts de 4 de la tarda.
3: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La nit dels museus omple de visitants 94 espais de l'àrea de Barcelona amb activitats gratuïtes fins a la matinada. Una de les propostes que ha generat més expectació ha estat el concert de tecno medieval de Grego Tecno, que ha fet vibrar la sala oval del MNAC amb la seva barreja de cant gregorià i bases electròniques. En aquest sentit, la directora de museus de l'ICUB, Montse Torres, ha explicat que enguany han volgut posar el focus a programar per al públic més jove.
4: Enguany hem fet efectivament una aposta per programar activitats d'interès del públic més jove. N'hem identificat una trentena d'activitats programades pels diversos centres per atraure doncs, aquest públic que habitualment no és usuari, habitualment no visita tant els nostres centres.
0: En aquesta nova edició s'han incorporat equipaments com el Gran Hotel Bertino, el Centre Cultural La Bòbila, el Centre d'Interpretació del Castell de Montjuïc o la Fabra i Coats. I un altre dels protagonistes ha estat el Monestir de Pedralbes, que enguany celebra 700 anys d'història. A més, la iniciativa s'ha estès a ciutats com Badalona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, a Santa Coloma de Gramenet i Sant Joan d'Espí. Com cada any, amb motiu del Dia Internacional dels Museus, el Departament de Cultura ha publicat els principals indicadors del sistema museístic català corresponents al 2025. Segons les dades de l'Observatori de Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya, els 239 museus registrats i col·leccions analitzats van rebre 20 milions de visitants.
3: Trescat Info. Trescat Info.
5: Que é certo, que é errado. Que tá bom, que tá mal. Que é justo, que é injusto.
6: Não, ele foi sentindo.
7: I don't think anybody has so extensive coverage as I have.
0: Sentim el tràiler del documental Amazomania, que ha guanyat el premi a la millor pel·lícula del Docs Barcelona el 2026. El festival tanca amb 12.300 assistents, una trentena de sessions amb les entrades exaurides i un 70% d'ocupació a les sales. La producció catalana de Travelers, una pel·lícula que acompanya un grup d'emigrants a la frontera entre el Marroc i Espanya, ha estat guardonada amb el premi a la millor pel·lícula catalana. I la menció especial ha estat per a Bèstia, un retrat de tres caçadors de la Catalunya interior que reflexiona sobre la masculinitat rural. El premi del jurat, d'altra banda, ha estat per a Atlas de la Desaparición, una investigació documental sobre les persones desaparegudes traslladades al Valle de los Caídos. El festival ha projectat 57 produccions en espais de la ciutat, com els cinemes Renoir, l'Aribau, el Fenòmena, l'Espai Texas o la Filmoteca. Els Docs Barcelona celebrarà el seu 30è aniversari del 29 d'abril al 9 de maig del 2027.
3: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
8: El Barça guanya la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Els gols han estat obra de Clàudia Pina, Brooks i Salma Parayuelo, tots tres marcats a la primera part. L'equip madrileny ha retallat distàncies a la segona part, però el marcador ja no s'ha mogut més. Podem sentir el tècnic del Barça, Pere Romeu, en declaracions a TV3.
9: Bé, molt content, crec que hem fet una primera part molt bona, un inici de segona part molt bo, després elles amb el gol ens han vingut a buscar, ens han apretat, no hem patit en excés perquè apenas ens han generat ocasions de gol, però bé, satisfet amb el total del partit.
8: És el tercer títol de la temporada pels blaugranes després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo i contra el Lió. El Barça guanya el títol per tercer any consecutiu i amplia encara més un palmarès en què ja figuren 12 copes. Encara en futbol, a la primera divisió, l'Espanyol i el Girona continuen lluitant per la permanència a falta de dues jornades. Aquest diumenge els blanquiblaus visiten el camp de l'Osasuna, un rival complicat, com diu el tècnic Manolo González.
10: Osasuna crec que és un club a nivell de funcionament exemplar, sempre ho he dit, que és un club que ha sabut créixer a poc, de manera exponencial, millorant, mantenint jugadors importants, millorant l'equip cada any una mica més, que està competint a molt bon nivell, que mai és un equip que es deixa, pot perdre partits, però si tu analitzes l'Osasuna, és un equip que sempre fins al final està dins dels partits. Llavors, a partir d'aquí, és un partit complicat demà.
8: Per la seva banda, el Girona visita el camp de l'Atlètic de Madrid. Mitchell tindrá la baixa d'Abel Ruiz, però recupera a Van de Beek.
11: Un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i l'Atleti es juga les seves, però nosaltres molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club. Necessitem els 3 punts i és un partit, una final. Hem de fer les coses de la millor manera.
8: Robert Lewandowski confirma que deixarà el Barça a final de temporada. El davanter polonès ho ha anunciat en un vídeo a les xarxes socials.
12: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.

0: i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi, és un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell, és una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
1: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició aquest diumenge al Barça-Betis al Camp Nou. De Jong i Rashford han estat les principals absències a l'entrenament. A la primera ref, Nàstic 2, Europa 1. Amb aquesta victòria, l'equip tarragoní depèn de si mateix a l'última jornada per mirar de salvar la categoria. L'Europa, per la seva banda i malgrat la derrota, es manté en la cinquena posició en la zona de play-off descens i també depenen de si mateixos per classificar-se a l'última jornada. El Sabadell, en canvi, ha perdut contra l'Antequera per 0-1 i ja no podrà pujar de manera directa a la segona divisió perquè l'Aldenc ha derrotat a l'Atlètic de Madrid B, aconseguint matemàticament el primer lloc que dona l'ascens directe. Encara en futbol, el Racing de Santander és nou equip de la primera divisió després de derrotar el Valladolid per 4-1 i de la derrota de l'Almeria per 1-2 contra les Palmes. A la segona ref, el Reus ha quedat eliminat a la primera eliminatòria del play-off d'ascens contra l'Ourense després de perdre per 2-1 en terres gallegues i de l'empat a 0 del partit d'anada.
2: 3CAT Info.
1: En futbol internacional, el Manchester City de Pep Guardiola s'ha endut la FA Cup després de guanyar el Chelsea a la final a Wembley per 1-0. És la tercera FA Cup per Guardiola amb el City, el 20è títol que suma amb l'equip de Manchester i el número 41 en la seva totalitat com a entrenador.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El podi l'han completat Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya. Àlex Márquez ara queda a 62 punts de Marco Bezzecchi. Aquest diumenge, les curses llargues a partir de 9:45 del matí a Catalunya Ràdio i a TV3. Encara motor, Toni Bou ha començat amb bon peu al Mundial de Trial a l'aire lliure al Japó, al complex de Motegi. El pilot català s'ha imposat a la primera jornada, guanyant la primera cursa i després a la superfinal en un frec a frec amb Jaime Busto, a qui ha superat per temps perquè el marcador ha acabat amb empat. Aquest diumenge es disputen la segona jornada.
2: 3CAT Info.
1: En waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta. El Sant Andreu ha derrotat el Buliameni grec i el Mataró a la Roma. El Sabadell, en canvi, ha caigut eliminat després de perdre contra l'Olympiacos. Encara en waterpolo, a l'Eurocup femenina hi haurà dos finalistes catalans, el Catalunya, que s'ha desfet del Zuglo, i del Barceloneta, que ha derrotat el Trieste. En ciclisme, victòria de l'equatorià Jonathan Narváez a la 8a etapa del Giro d'Itàlia. I en tennis, el Masters 1000 de Roma, aquest diumenge es disputa la final masculina entre el Jannik Sinner i el noruec Casper Ruud.
2: Trescat Info.

La USTEC vol que Esquerra i els Comuns incorporin les reivindicacions de mestres i professors a la negociació dels pressupostos. El govern diu que té voluntat d'acord amb el col·lectiu i Junts planteja un pacte de país en educació. Mor un home a trets al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port, a Barcelona. Alguns testimonis han sentit diversos trets i ara els Mossos busquen l'agressor, que ha fugit. Investigant com a possible crim masclista la mort de tres persones al municipi de Dolores, a la comarca del Baix Segura. Es tracta d'un guàrdia civil, la seva dona i el fill de tots dos. Milers d'activistes pro-palestins s'han manifestat a Londres i a Barcelona per reclamar a la comunitat internacional mesures de represàlia a Israel. També a Viena s'han viscut protestes contra la participació d'Israel al Festival Eurovisió. L'exministre britànic de Sanitat, el laborista Wes Wistrin, anuncia que es presentarà per disputar-li el càrrec de primer ministre a Keir Starmer. Stritin va dimitir aquesta setmana per haver perdut la confiança en Starmer, molt tocat pels mals resultats de la

0: les últimes eleccions al Regne Unit. Acomiadat un treballador del parc hospitalari Martí Julià de Sal, al Gironès, en una investigació per assetjament sexual. Companyes seves denuncien comentaris de contingut sexual i també intimidació. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona denuncien que l'Ajuntament vulnera el dret de vaga quan planteja obrir sales d'estudi durant el període de selectivitat. Des del consistori asseguren que es tracta d'un dispositiu habitual i que no és cap mesura vinculada a la vaga. Els comitès han acordat aquest dissabte estendre la vaga a totes les biblioteques públiques de Catalunya a partir del 29 de maig. Oques Grasses, Love of Lesbian, Mushka, Maria Jaume o The Tietz convoquen unes 30.000 persones al Parc del Fòrum de Barcelona. Ha estat en la festa del 150 aniversari d'Estrella Damm, en què la companyia cervesera ha convocat una destacada representació de la música catalana pop-rock i urbana del moment.
1: Esports. El Barça guanya la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Tercera Copa consecutiva pel Barça i tercer títol de la temporada després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo contra el Lió. Girona i Espanyol busquen fugir del descens a dos camps complicats. Aquest diumenge, Osasuna Espanyol i Atlètic de Madrid-Girona. Lewandowski ha confirmat el seu adeu al Barça després de 4 anys al club. Aquest diumenge s'acomiadarà al Camp Nou en el Barça-Betis. Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP i en waterpolo el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta.
0: Pel que fa al temps, s'espera un matí de diumenge mig ennuvolat en algunes comarques entre Barcelona i Girona, però amb més sol a la resta. A la tarda apareixeran tempestes al nord-est, al Pirineu, al Prepirineu i no es descarta algun ruixat al voltant del prelitoral. La temperatura serà més alta.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El sindicat majoritari del sector de l'educació, l'USTEC, reclama a Esquerra i els Comuns, socis parlamentaris del govern, que portin el conflicte dels docents a la negociació dels pressupostos que el president Salvador Illa confia a certificar els pròxims dies. N'ha parlat la seva portaveu, Yolanda Segura, després de 5 dies de vagues arreu del país.
3: Esquerra Republicana de Catalunya i els Comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situïn l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu. L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
0: En aquest escenari, Junts reclama al govern que negociï amb els sindicats de docents i proposa un gran pacte de país per millorar la qualitat educativa i els salaris de mestres i professors. Jordi Turull és el secretari general.
4: L'actual proposta que corre, que es fa, comenta des del govern, és irrisòria. Ara mateix els docents catalans són els pitjors pagats per l'Estat. La millora salarial que es demana està relacionada amb el complement específic que en més de 20 anys s'ha ignorat. I aquí tots hi tenim part de responsabilitat.
0: També la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, ha interpel·lat Esquerra i els Comuns.
5: En aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat. És un moment per plantar-se.
0: En qualsevol cas, el govern confia a tancar els pressupostos els pròxims dies després de pactar amb Esquerra la línia de tren orbital que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Demà passat, dilluns, preveuen segellar aquest acord que aquell mateix dia els republicans sotmetran a consulta en una reunió extraordinària de la seva cúpula. 2 dies després, dimecres, els governs català i espanyol tenen previst reunir-se a Madrid perquè la Moncloa validi els pactes.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Nou tiroteig a Barcelona que deixa un mort aquest dissabte a plena llum del dia a prop del passeig de la Zona Franca, al districte de Sants Montjuïc. Els fets han tingut lloc al carrer de la Mineria al voltant de les 7 de la tarda i, segons apunten alguns testimonis, l'autor hauria disparat diversos trets per darrere la víctima i hauria fugit del lloc amagant l'arma. Encara no se sap si hi ha cap detingut ni el mòbil del crim. Els Mossos han obert una investigació i estan intentant localitzar l'agressor, que ha fugit. A la zona s'hi han desplaçat diversos diverses ambulàncies del SEM i efectius dels Mossos i la Guàrdia Urbana. Fa menys d'un mes també hi va haver un tiroteig a la mateixa zona de Barcelona. S'investiga com a presumpte crim masclista la mort d'un agent de la Guàrdia Civil, la seva dona i el fill de la parella, en un habitatge de la caserna del municipi de Dolores, a la comarca alacantina del Baix Segura. Segons les primeres hipòtesis, l'agent hauria matat la dona i el fill abans de suïcidar-se amb una arma de foc. Els tres cadàvers se'ls han trobat aquest dissabte. L'home que treballava de Guàrdia Civil tenia 55 anys i el seu fill 20. L'Ajuntament del municipi ha convocat un minut de silenci davant del consistori i ha decretat 3 dies de dol oficial. A Modena, Itàlia, aquest dissabte a la tarda un vehicle ha atropellat una dotzena de vianants. Ha estat després de circular a gran velocitat pel centre de la ciutat i el vehicle ha acabat estavellant-se contra una botiga. Almenys 8 persones han resultat ferides, 4 de gravetat. La policia ha detingut el presumpte autor, un individu en la trentena que ha baixat del cotxe amb un ganivet i a qui un grup de vianants ha reduït. Una d'aquestes persones ha rebut una punyalada. L'alcalde de la ciutat, Massimo Mesetti, ha agraït la participació ciutadana.
6: Vull donar les gràcies a aquests 4 o 5 ciutadans, si no m'equivoco, que l'han perseguit, l'han capturat i l'han lliurat a les forces de seguretat, tenint en compte que es tractava d'una persona que, a més, anava armada amb un ganivet. Han demostrat valentia i un gran sentit cívic, per la qual cosa els dono les gràcies.
0: Un testimoni ha relatat a la televisió que el conductor semblava estar sota els efectes de l'alcohol o les drogues. L'alcalde ha explicat que la policia està esbrinant si el motiu era aquest o bé ha estat un acte deliberat. La primera ministra, Giorgia Meloni, ha emès un missatge en què ha qualificat els fets d'extremadament seriosos i ha enviat un missatge de suport a les víctimes i les seves famílies. A casa nostra, unes 6.000 persones, segons l'organització, i 1.000, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte a Barcelona en una manifestació de suport a Palestina. La marxa ha servit per recordar la Nakba, l'inici de l'èxode palestí del 1948. Convocats per la coalició Prou Complicitat amb Israel, els manifestants han reclamat l'alliberament del poble palestí i han clamat contra el genocidi del país que presideix Benjamin Netanyahu.
7: Necessitem menys paraules i més fets. Que no es pot dir estar del costat del poble palestí i al mateix temps comerciar amb armes amb Israel. Que no es pot dir estar del costat del poble palestí i alhora reprimir amb els Mossos d'Esquadra les persones que s'han mobilitzat durant aquest temps. Que no es pot dir estar en contra dels pressupostos militars i alhora augmentar-los comprant-li armes a Israel.
0: Des de l'entitat organitzadora i altres associacions pro-palestines han tornat a reclamar que el govern espanyol trenqui totes les relacions amb Israel. També a Londres, aquest dissabte, milers de persones han sortit al carrer per denunciar la situació dels palestins i reclamar accions de la comunitat internacional contra Israel. La mobilització ha coincidit en el temps amb una altra, de sentit contrari, convocada per l'extrema dreta i que ha obligat la policia a prohibir l'entrada al país d'una dotzena d'activistes estrangers. Londres, Quim Olivares.
8: Dues manifestacions de signe contrari. D'una banda, l'antifeixista i pro-palestina per commemorar la Nakba, la catàstrofe, el desplaçament massiu de palestins al 1948 durant la fundació de l'Estat d'Israel. Sentim Peter Leary, vicedirector de Palestine Solidarity Campaign, en declaracions a Catalunya Ràdio.
9: Som aquí per commemorar i recordar, però també som aquí per protestar i demanar al govern britànic que posi fi al seu suport als crims d'Israel contra el poble palestí i imposi un embargament d'armes a Israel i sancions significatives per posar fi a aquests crims i injustícies.
8: Enguany aquesta manifestació ha coincidit amb la convocada per l'extrema dreta i anti-islam. Tornem a sentir Peter Leary.
9: L'extrema dreta menysprea el moviment en solidaritat amb Palestina. Nosaltres rebutgem la seva lògica racista que algunes vides són més importants que d'altres, perquè sabem que la lluita contra totes les formes de racisme, ja sigui antisemitisme, islamofòbia o l'apartheid israelià, és una i la mateixa.
8: El desplegament policial més important d'aquest any a la ciutat, amb càmeres de reconeixement facial i un cordó policial que ha fet de mur de separació, ha evitat enfrontaments entre les dues concentracions. Aquesta jubilada de Bristol, Tracy Martin, ha anat a la manifestació de l'extrema dreta.
10: Molts homes venen i no sabem qui són ni d'on han vingut, i s'allotgen a la nostra zona. El lloc on visc és una zona força desafavorida, i tenim moltes, moltes cares estranyes. Cada dia n'hi ha de noves.
8: Les autoritats han prohibit l'entrada al Regne Unit d'una dotzena de persones que volien participar a la manifestació de l'extrema dreta, entre les quals una influencer anti-islam resident als Estats Units.
0: I el primer ministre britànic, Keir Starmer, li ha sortit el primer rival que es presenta per disputar-li el càrrec en el si del laborisme. L'exministre de Sanitat, Wes Streeting, ha anunciat que té prou suport al Parlament per formalitzar la seva candidatura. Streeting va dimitir aquesta setmana després de retirar-li el suport a Starmer arran de les últimes eleccions a Anglaterra, Escòcia i Gal·les, que van suposar una desfeta per al laborisme i la victòria de l'extrema dreta i els nacionalistes escocesos i gal·lesos. Starmer s'ha negat repetides vegades a dimitir i l'exministre de Salut s'ha mostrat disposat a competir en un escenari en què hi hagi més candidats.
11: Si creus que estàs prou preparat per ocupar el càrrec més alt, si creus que tens les idees adequades per al país, has d'estar disposat a presentar-les, contrastar-les amb altres candidats i guanyar unes eleccions. I aquesta és la decisió que he pres.
0: Streeting s'ha mostrat disposat a esperar un altre possible rival, l'alcalde de Manchester, Andy Barman, que per ara no es pot presentar perquè no és diputat, però que pot ser-ho d'aquí una setmana si surt elegit en unes legislatives parlacials. Wes Streeting està considerat de l'ala conservadora del laborisme i Barman representa la vessant més progressista. L'Iran ha anunciat que està preparant un sistema per obrir parcialment l'estret d'Hormuz amb pagament de peatge. Un alt càrrec del règim ha explicat que s'està creant un mecanisme de gestió del trànsit que beneficiaria els vaixells de països que cooperin amb l'Iran, però que continuaria tancat a operadors d'indrets com els Estats Units. En aquest sentit, la televisió estatal ha informat que el govern està negociant amb alguns països europeus, tot i que cap govern ha confirmat la notícia.
12: Després del pas de vaixells de països de l'Àsia Oriental, especialment de la Xina, el Japó i el Pakistan, avui hem rebut informació que indica que els europeus també han obert negociacions amb la Marina dels Guardians de la Revolució.
0: L'Iran manté tancat l'estret d'Hormuz, pas estratègic per on circula el 20% del petroli mundial, com a represàlia pel bloqueig dels Estats Units a vaixells iranians. Les dues mesures estan en vigor, tot i l'alto el foc que va començar el 8 d'abril. El president dels Estats Units, Donald Trump, aspira encara a continuar negociant amb l'Iran i aquest dissabte ha tornat a amenaçar el país. En una entrevista a la televisió francesa BFM, el president nord-americà ha dit que més els val arribar a un acord perquè, si no, ho passaran molt malament.
2: 3CAT Info.
0: El Parc Hospitalari Martí Julià de Sal ha acomiadat un professional de la unitat d'aguts de psiquiatria després d'una investigació per assetjaments sexuals. Segons ha avançat el diari de Girona, els casos haurien passat a finals del 2024. El centre va activar el protocol i una empresa externa va detectar conductes greus i es va acordar l'acomiadament del professional. Les víctimes relaten comentaris de contingut sexual, però també episodis d'intimidació i denuncien que hi ha més assetjadors al centre. Tot i l'acomiadament, algunes de les treballadores lamenten que les mesures són insuficients. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona denuncien que l'Ajuntament vulnera el dret de vaga quan planteja obrir sales d'estudi durant el període de selectivitat. Des del consistori asseguren que es tracta d'un dispositiu habitual que es fa cada any per garantir espais als estudiants de l'ESPAU i que no és cap mesura vinculada a la vaga. La petició que ha fet l'Ajuntament des del Departament de Joventut a les direccions d'equipaments municipals com biblioteques i centres cívics és que habilitin de manera urgent aquestes sales. Montse Serra, bibliotecària i delegada del comitè del Consorci, assegura que es vulnera el dret de vaga.
13: Bueno, nosaltres creiem que això és una manera com de molt lletja d'evitar que la nostra vaga doncs tingui efecte i a més que a la gent que porta, ens sembla que les volen obrir sense personal afegit, no ho veiem ni que sigui segur ni que sigui legítim fer les coses d'aquesta manera.
0: Els comitès dels treballadors asseguren que les negociacions amb l'Ajuntament estan encallades i a l'assemblea d'aquest dissabte han decidit estendre la vaga indefinida a totes les biblioteques de Catalunya a partir del 29 de maig, cada divendres i dissabte.
2: El temps.
0: Eloi Cordomí.
14: Per avui diumenge preveiem un temps més inestable. Ja durant aquestes pròximes hores augmentaran els núvols a les comarques de Girona, de Barcelona, en alguns llocs del Pirineu, de la Catalunya central també. No descartem durant el matí de diumenge algun primer ruixat, preferentment a la costa, poca cosa. I de cara a la tarda sí que augmenta més la possibilitat de tempestes, sobretot al Pirineu, Pere Pirineu, comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. Aquí al nord-est és on preveiem les tempestes més fortes. En aquest sentit hi ha un avís al Servei Meteorològic de Catalunya que adverteix de pluges de fins a 20 litres en mitja hora. I no descartem també algun ruixat, alguna tempesta molt més aïllada en altres punts del prelitoral o fins i tot a l'interior de les Terres de l'Ebre. De cara a dilluns, es manté encara la inestabilitat al nord-est, tant al matí com a la tarda, amb possibilitat de ruixats i tempestes. A la resta, temps més tranquil, i a partir de dimarts quedaran alguns ruixats de tarda al Pirineu. Sembla que dijous, divendres, el temps serà molt més estable amb temperatures més altes.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir a Lleida també es farà els propers dies a les seus de la Pobla de Segur, a l'Alta Ribagorça i a la seu d'Urgell. D'aquesta manera, la DGT també preveu descongestionar les llistes d'espera en aquests punts de la zona del Pirineu. Alba Mor.
15: A les 315 persones examinades aquest dissabte a la capital del Segrià se sumaran 244 aspirants més. Així, a Lleida s'han fet un 24% més de proves de les que es fan en una setmana, mentre que la xifra a la Seu s'enfilarà fins a un 60% i, en el cas de la Pobla, fins a un 85%. En tot cas, el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, avisa que reduir la llista d'espera d'aspirants no només queda en mans de la DGT i demana corresponsabilitat a les autoescoles.
16: No és només la capacitat que té la DGT de fer exàmens o la disponibilitat d'examinadors. També hi ha una responsabilitat per l'altra part, perquè les autoescoles han de tenir capacitat per fer les pràctiques, han de tenir la planificació, els professors i els vehicles. I això doncs, ens comporta que aquesta situació, doncs, que la Direcció General de Trànsit, per reduir aquesta tensió, ha proposat aquest pla extraordinari.
15: Segons dades de la DGT, la demarcació de Lleida compta amb 49 autoescoles i 224 professors. Les mateixes fonts apunten que de gener a abril d'aquest 2026 s'han fet unes 300 proves més que l'any passat en el mateix període, amb un percentatge d'aprovats del 51,71%.
0: Pràcticament ja no queden habitacions d'hotel a Barcelona per als dies 9 i 10 de juny, coincidint amb la visita del Papa. I les poques que queden lliures han arribat a triplicar el preu. Per exemple, el Gran Hyatt és un 80% més car aquells dies respecte a una setmana normal. I a l'Hotel Vela, una habitació costa 1.500 euros la nit del 9 al 10 de juny, mentre que la setmana anterior el preu és de 400 euros la nit. A Montserrat, on el Papa també hi farà una visita, ja estan ocupats el complet tant l'alberg com les cel·les. I el 97% dels prop de 10.000 apartaments turístics de Barcelona estan reservats. Marian Muro, la directora general de l'associació que els agrupa, Apertur, exposa quin és el perfil del client.
17: És una visita que arrastra una demanda que es fa moltes famílies o casals catòlics de gent jove que venen per veure el Papa i és clarament el target del nostre allotjament.
0: Segons dades del portal de reserves Booking, la demanda d'allotjament a la ciutat de Barcelona ha crescut prop d'un 30% respecte al juny passat. 3 de cada 4 persones amb celiaquia han hagut de renunciar alguna vegada a fer activitats socials com anar de viatge o fer dinars de feina per la dificultat de trobar espais on puguin menjar amb seguretat. Ho revela una enquesta de l'Associació de Celíacs de Catalunya. En el Dia Internacional de la Celiaquia, l'associació també alerta que més d'un 90% dels seus associats reben comentaris que minimitzen o no comprenen la malaltia. La seva portaveu, Irene Puig, ha explicat a 3CAT Info que això afecta el seu benestar emocional.
18: A nivell emocional és una cosa que afecta i encara limita i s'ha d'aconseguir doncs, bueno, que cada cop hi hagi més comprensió, s'entengui millor i hi hagi més opcions a l'hora de menjar fora de casa perquè les persones celíaques pues, estiguin menys limitades.
0: Per això impulsa una campanya per combatre el fet que la malaltia es banalitzi i es consideri una moda. La Fundació Puigverd de Barcelona arriba als 3.000 trasplantaments de ronyó, una xifra que representa una fita històrica per a aquesta institució dedicada a les malalties renals. La doctora Carme Facundo, responsable de la unitat de trasplantament renal de la Fundació Puigverd, fa un balanç d'aquestes 3.000 intervencions.
19: Hem millorat resultats, hem après a manegar els fàrmacs immunosupressors, hem après a ajustar medicació i, sobretot, hem après que el trasplantament és la millor opció per tot pacient que està amb insuficiència renal crònica. Avenços en les cirurgies. I una altra cosa en la que hem avançat durant aquests últims anys és en la utilització del donant viu, que en el nostre país era marginal fins fa poc.
0: Els especialistes destaquen que en els últims anys l'augment de donants vius ha permès ampliar el perfil de persones que poden accedir a un trasplantament.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3cadinfoviari.
0: La necessitat de reglamentar l'accés a la natura per preservar-la ha estat el tema principal de la jornada tècnica que s'ha fet a Montserrat aquest dissabte per debatre sobre l'escalada i la seva regulació en espais naturals. Ho ha explicat a 3CAT Info Albert Egea, membre de la Subcomissió Tècnica d'Escalada del Parc Natural de Montserrat a 3CAT Info.
20: L'augment de practicants de l'escalada ha augmentat moltíssim en els darrers anys i el terreny de joc segueix sent el mateix, vol dir que hem de posar ordre, sobretot de cara a preservar el medi i perquè puguem seguir-ho gaudint durant molts més anys.
0: També s'ha debatut l'impacte del canvi climàtic, per exemple, traduït en esllavissades quan plou molt, o de despreniments de pedres, com el que fa un mes va causar la mort d'una parella d'escaladors. Els experts, però, reivindiquen Montserrat com un entorn segur. Xavier Aparicio, gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
21: Canvi climàtic per l'orografia, doncs hi ha determinats llocs que la caiguda de pedres és més possible. I per això es depèn de la mesura de tancar definitivament aquestes 5 vies.
0: L'any passat els bombers van fer 9 rescats d'escalada, la segona xifra més baixa de l'última dècada. Eduard Sánchez, sergent del GRAE, també en declaracions a aquesta emissora.
22: Montserrat no és més insegur que altres llocs. Després d'un episodi de pluja com hem tingut, doncs el terreny és més inestable, hi ha animals salvatges, hi ha moltes cabres que passen per dalt, hi ha zones que són més segures que altres per la fauna que pugui córrer per dalt, però no és especialment insegur.
0: A la jornada també s'ha incidit en la importància de fer pedagogia.
2: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
1: El Barça ha guanyat la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Els gols han estat obra de Clàudia Pina, Brooks i Salma Parayuelo, tots tres marcats a la primera part. L'equip madrileny ha retallat distàncies a la segona part i el marcador ja no s'ha mogut més. Podem sentir a Clàudia Pina a TV3.
23: Gràcies. Bueno, crec que hem fet molt bona primera part. La segona ens ha costat una mica, així que, bueno, contentes pel resultat, pel moment de la temporada en el que estem. Era un moment important també per la setmana que ve i, bueno, avui a celebrar una mica i demà ja picades en el partit de la setmana que ve.
1: És el tercer títol de la temporada per les blaugranes després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo contra el Lió. El Barça guanya el títol per tercer any consecutiu i amplia encara més un palmarès en què ja figuren 12 copes. Encara en futbol, a la primera divisió, l'Espanyol i el Girona continuen lluitant per la permanència a falta de dues jornades. Aquest diumenge, els blanquiblaus visiten el camp de l'Osasuna, un rival complicat, com diu el tècnic Manolo González.
24: Osasuna crec que és un club a nivell de funcionament exemplar, sempre ho he dit, que és un club que ha sabut créixer a poc, de manera exponencial, mantenint jugadors importants, millorant l'equip cada any una mica més, que està competint a molt bon nivell, que mai és un equip que es deixa, pot perdre partits, però si tu analitzes l'Osasuna és un equip que sempre fins al final està dins dels partits. Llavors, a partir d'aquí, és un partit complicat demà.
1: Per la seva banda, el Girona visita el camp de l'Atlètic de Madrid. Mitchell tindrà les baixes d'Abel Ruiz, però recupera a Van de Beek.
25: Un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i l'Atleti es juga les seves, però un sol 3 molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club, necessitem els tres punts i és un partit, una final, hem de fer les coses de la millor manera.
1: Robert Lewandowski confirma que deixarà el Barça a final de temporada. El davanter polonès ho ha anunciat en un vídeo a les xarxes socials.
3: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
1: Lewandowski, de 37 anys, i diu que després de 4 temporades com a blaugrana ha arribat l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte, ha fet 119 gols en 191 partits i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. El tècnic del Barça, Hansi Flick, diu que ha estat un privilegi treballar amb Lewandowski i ha confirmat que van tenir una conversa per decidir el seu futur.
4: The conversation was good, so we spoke about that and also teams.
5: La conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell. És una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
1: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició aquest diumenge al Barça-Betis al Camp Nou. De Jong i Rashford han estat les principals absències a l'entrenament. A la primera ref, Nàstic 2, Europa 1. Amb aquesta victòria, l'equip tarragoní depèn de si mateix a l'última jornada per mirar de salvar la categoria. L'Europa, per la seva banda, i malgrat la derrota, es manté la cinquena posició en zona de play-off descens i també depenen de si mateixos per classificar-se a l'última jornada. El Sabadell ha perdut contra l'Antequera per 0-1 i ja no podrà pujar de manera directa a la segona divisió perquè l'Aldenc ha derrotat a l'Atlètic de Madrid B, aconseguint matemàticament el primer lloc que dona l'ascens directe.
2: 3CAT Info.
1: I el Racing de Santander és nou equip de la primera divisió després de derrotar el Valladolid per 4-1 i de la derrota de l'Almeria per 1-2 contra les Palmes. A la segona ref, el Reus ha quedat eliminat a la primera eliminatòria del play-off descens contra l'Ourense en perdre per 2-1 a Terres Gallegues i després de l'empat a 0 de l'Anala.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El podi l'han completat Pedro Acosta i Fabio Di Giannantonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya.
6: Bueno, al final crec que estem bastant a la mateixa... Allà ha sortit tot una mica més fàcil, aquí patim una mica més, sobretot com he dit, amb temperatures i el feeling de davant, però crec que demà i al final tinc molta confiança en el meu equip, sé que trobarem algo i sé que estarem a la batalla.
1: Àlex Márquez queda a 62 punts de Marco Bezzecchi. Aquest diumenge, les curses llargues a partir de 9:45 del matí a Catalunya Ràdio i TV3. En waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta. El Sant Andreu ha remuntat un 10-6 en contra a la piscina del Buliamení grec i ha acabat guanyant els penals per 14-15. El Mataró, per la seva banda, ha derrotat a la Roma per 10-12. El Sabadell, en canvi, ha caigut eliminat després de perdre 10-8 contra l'Olympiacos. I encara en waterpolo, a l'Eurocup femenina hi haurà dos finalistes catalans. El Catalunya, que s'ha classificat per la final després de derrotar el Zugló per 4-11, i el Barceloneta, que ha derrotat 13-14 al Trieste.
2: Són 4:15.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. L'USTEC vol que Esquerra i els Comuns incorporin les reivindicacions de mestres i professors a la negociació dels pressupostos. El govern diu que té voluntat d'acord amb el col·lectiu i Junts planteja un pacte de país en educació. També destaca que ha mort un home a trets al barri de la Marina de Port, a Barcelona. Alguns testimonis han sentit diversos trets i ara els Mossos busquen l'agressor, que ha fugit. A partir d'ara us explicarem que a Catalunya hi ha autoritzats més de 200 parcs solars que, quan es facin, duplicaran la potència solar instal·lada a casa nostra, segons dades de l'Institut Català d'Energia. I anirem al Festival de Cinema de Cannes, on la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, El ser querido, ha estat tot un èxit. Ha acaparat diversos minuts d'aplaudiments després de la seva projecció a la secció oficial a competició. Els seus intèrprets, Javier Bardem i Victoria Luenga, també són candidats a premi. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que el Barça ha guanyat la Copa de la Reina derrotant l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1, tercera copa consecutiva pel Barça i tercer títol de la temporada després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions dissabte vinent contra el Lió. Girona i Espanyol busquen fugir del descens a dos camps complicats. Aquest diumenge, Osasuna Espanyol i Atlètic de Madrid, Girona. Serà també el dia en què es confirmarà l'adeu de Robert Lewandowski al Barça, s'acomiadarà del Camp Nou en el Barça Betis. Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Aquest diumenge es disputa la cursa llarga. I en waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta.
0: I pel que fa al temps, s'espera un matí de diumenge mig ennuvolat en algunes comarques entre Barcelona i Girona, però amb més sol a la resta. A la tarda apareixeran tempestes al nord-est, al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat al voltant del prelitoral. La temperatura serà més alta. El sindicat majoritari al sector de l'educació, l'USTEC, reclama a Esquerra i als Comuns, socis parlamentaris del govern, que portin el conflicte dels docents a la negociació dels pressupostos que el president Salvador Illa confia certificar els pròxims dies. N'ha parlat la seva portaveu, Yolanda Segura, després de 5 dies de vagues arreu del país.
2: Esquerra Republicana de Catalunya i els Comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu. L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
0: En aquest escenari, Junts reclama al govern que negociï amb els sindicats de docents i proposa un gran pacte de país per millorar la qualitat educativa i els salaris de mestres i professors. Jordi Turull és el secretari general.
3: L'actual proposta que corre, que es fa, comenta des del govern, és irrisòria. Ara mateix els docents catalans són els pitjors pagats per l'Estat. La millora salarial que es demana està relacionada amb el complement específic que en més de 20 anys s'ha ignorat. I aquí tots hi tenim part de responsabilitat.
0: També la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, ha interpel·lat Esquerra i els Comuns.
4: En aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat. És un moment per plantar-se.
0: En qualsevol cas, el govern confia a tancar els pressupostos els pròxims dies després de pactar amb Esquerra la línia de tren orbital que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Demà passat, dilluns, preveuen segellar aquest acord que aquell mateix dia els republicans sotmetran a consulta en una reunió extraordinària de la seva cúpula. 2 dies després, dimecres, els governs català i espanyol tenen previst reunir-se a Madrid perquè la Moncloa validi els pactes.
5: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Nou tiroteig a Barcelona que deixa un mort aquest dissabte a plena llum del dia a prop del passeig de la Zona Franca al districte de Sants-Montjuïc. Els fets han tingut lloc al carrer de la Mineria al voltant de les 7 de la tarda i, segons apunten alguns testimonis, l'autor hauria disparat diversos trets per darrere a la víctima i hauria fugit del lloc amagant l'arma. Encara no se sap si hi ha cap detingut ni el mòbil del crim. Els Mossos han obert una investigació i estan intentant localitzar l'agressor, que ha fugit. A la zona s'hi han desplegat diverses ambulàncies del SEM i efectius dels Mossos i la Guàrdia Urbana. Fa menys d'un mes també va haver-hi un tiroteig a la mateixa zona de Barcelona.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: En clau internacional, als Estats Units i Nigèria han mort el número 2 d'Estat Islàmic en aquest país en una operació conjunta anunciada pel president Donald Trump. Segons el govern nigerià, Abu Bilal al-Munki es trobava amagat a la zona del llac Txad, situat a l'extrem nord-est del país, una regió que habitualment serveix de base per a organitzacions violentes. A Nigèria és freqüent l'actuació de grups islamistes com ara Boko Haram i Estat Islàmic, que en el passat han tingut relacions de col·laboració i lleialtat. Donald Trump ha denunciat repetides vegades que a Nigèria es viuen atacs contra cristians, fet que l'ha estat desmentit pel govern del país, que assegura que l'activitat que sobretot fa Boko Haram és indiscriminada i té com a objectiu cristians i també musulmans. Precisament aquest dissabte, Boko Haram ha tornat a segrestar estudiants de forma massiva, un tipus d'acció que també és habitual. Almenys 30 alumnes, més de 40 segons la font, han desaparegut després d'un atac a una escola de l'estat de Borno, al sud-est del país. Al Perú, la conservadora Keiko Fujimori i el progressista Roberto Sánchez seran proclamats oficialment aquest diumenge candidats a la segona volta de les eleccions presidencials que es faran el 7 de juny. Els resultats de la primera volta s'han confirmat després d'un recompte de 33 dies, un dels més llargs en unes eleccions. Buenos Aires, Joan Biosca.
6: Així és com celebraven els partidaris del progressista Roberto Sánchez passar a la segona volta de les presidencials peruanes un cop escrutat el 100% dels vots. Un recompte de vots etern a 33 dies d'haver-se celebrat la primera volta. Campanya electoral, doncs, ja a tota màquina per plantar cara a les urnes de la conservadora Keiko Fujimori, quarta vegada que es presenta a les eleccions per ser cap d'estat. Dos models de país oposats en joc al Perú, amb dos models de presidents com a exemple. La mà de ferro autoritària del pare Fujimori, Alberto, ja mort i que va acabar condemnat i empresonat per delictes contra els drets humans, heroi nacional per a no pocs peruans per acabar amb el terrorisme de Sendero Luminoso. O bé el model del president progressista empresonat per intent de cop d'estat, Pedro Castillo, referent polític de Roberto Sánchez. Escoltem els candidats a la presidència del Perú, Roberto Sánchez i Keiko Fujimori.
7: La proclamació oficial serà el domingo. Hoy ya se tiene conocimiento público el 100% de las actas y eso reafirma que hay un movimiento social que también ha hablado.
8: No voten en blanco, no voten viciado y no voten por el comunismo.
6: Eleccions presidencials peruanes previstes en el calendari. Segona volta o balotatge pel 7 de juny, un país que en 10 anys ha tingut 8 presidents.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Benifallet, al Baix Ebre, amplia el projecte Stop Steiner amb un homenatge als veïns que van ser deportats a camps de concentració nazis. Durant l'acte s'ha reivindicat la defensa dels valors democràtics, sobretot entre les generacions més joves. Benifallet, Ariadna Escoda.
9: El municipi ebrenc ha recordat a Joaquín Cid, Antonio Pubill, Tomás Salaet i Francisco Margalef. Van ser deportats en camps de concentració nazi entre el 1940 i el 1944 i un d'ells va ser assassinat a Gusen. Es tracta de Francisco Margalef, molt significat políticament als moviments sindicalistes. La seva neboda, Rocío Margalef, remarca la importància que la seva història, com la de tants altres, no caigui en l'oblit.
10: Jo penso que és un moment de justícia y sobre todo que para las generaciones futuras que vean lo que pasó y que no se repita. Desgraciadamente estamos en un momento histórico terrible donde muchas de las cosas se están repitiendo. Es muy triste.
9: Una memòria democràtica que també ha defensat el conseller Ramon Espadaler.
11: I el sentit de l'Estol Present és que ens sopeguem amb aquesta llamborda i que ens parem a pensar per uns moments doncs, que aquí hi vivien, en aquest municipi, doncs, hi havia unes persones que varen patir l'horror nazi i que les volem recuperar per ensenyar-ho sobretot a les generacions futures.
9: Ara per ara, a Catalunya hi ha 762 llambordes Stolperstein, una xifra que el govern elevarà enguany fins a les 872.
0: La Generalitat ha impulsat noves activitats per reforçar la presència del català a la Catalunya del Nord. A Perpinyà, petits grups es reuneixen setmanalment en un bar per practicar la llengua a través de converses informals. També es preparen altres accions destinades a sectors com el turisme. Berta Artigas Fontàs.
12: Un cop a la setmana, un grup reduït de 4 o 5 persones es reuneix en un bar de Perpinyà per aprendre el català de manera informal a través de la conversa. Un tècnic s'encarrega de dinamitzar l'activitat i es tracta en diversos temes com la gastronomia, la muntanya o l'educació. És una iniciativa de la Casa de la Generalitat de Perpinyà amb l'objectiu de promoure l'idioma en el dia a dia. Albert Pinyeira és el director de la Casa de la Generalitat.
13: Que la llengua no és només una cosa que s'ha d'aprendre a l'aula, sinó que el que volem és que sigui una llengua viva i que, per tant, s'utilitzi a tot arreu i quina millor manera, no?, de que la gent pugui practicar-la i pugui practicar-la al bar a través d'aquest taller de conversa.
12: Entre els participants hi ha l'Anna Maria Mestre i l'Andreu Vicent.
14: Jo m'agrada venir aquí perquè tinc dificultat a parlar català.
15: Parlem i cada cop fem un poc de treball. És molt agradable.
12: De fet, la Generalitat vol impulsar més iniciatives concretes a alguns sectors per impulsar l'ús de la llengua.
13: Estem preparant de poder fer un curs de català per totes aquelles persones que treballen, podríem dir així, en punts d'atenció turística, tota la gent que està de cara al públic.
12: Una altra iniciativa és un curs de català administratiu que serà especialment útil per a aquells treballadors que estan treballant en projectes de cooperació transfronterera.
0: A Catalunya hi ha autoritzats més de 200 parcs solars que, quan es facin, duplicaran la potència solar instal·lada a casa nostra, segons dades de l'Institut Català d'Energia. Segons Salvador Salat, cap de la Delegació Territorial de la Unió Espanyola Fotovoltaica, aquestes infraestructures es permetrien complir els objectius de descarbonització per a l'any 2030. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
16: Els objectius del 2030 en matèria d'energia solar fotovoltaica no som tan lluny a poder-los complir. Ens faltarien encara 1.500 megawatts a terra per poder instal·lar, ens faltarien encara 1.500 megawatts en cobertes per poder-los instal·lar, en autoconsums.
0: No obstant això, aquests projectes topen amb l'oposició del territori. Des de la plataforma Mobilitzem la Llera, consideren que es produirà més energia de la que es necessita amb l'objectiu de vendre l'electricitat sobrant a altres països. Consol Riera és membre de la plataforma.
17: Estan convertint aquest país en una fàbrica de produir energia per portar-la no sabem a on, però on la gent del territori, a part de que tot aquest territori seran zones de sacrifici, perquè se'n diuen així, zones de sacrifici, que realment considerem totalment injustes i no sabem on tenir aquesta energia, perquè aquesta energia no reverteix sobre el territori.
0: Un dels parcs solars projectats és l'anomenat Júlia, que tindria 4 plantes en municipis del Gironès, el Pla de l'Estany i el Baix Empordà. Dissabte de cues a diferents ciutats per la posada a la venda d'una nova col·lecció de rellotges de butxaca, també a Barcelona. Centenars de persones s'han concentrat a les portes de la botiga Swatch del Passeig de Gràcia per tenir opcions de comprar un rellotge Pop Royal, realitzat en col·laboració amb la marca de luxe Audemars Piguet i que costa uns 400 euros. Hi ha hagut d'intervenir la policia i davant la situació, els responsables de l'establiment no han obert aquest dissabte.
18: Portem aquí des del dimecres a la tarda, dijous, esperant, perquè diguin ara que solament hi ha 100 rellotges.
19: Des de les 5 de la mañana. La cola ja estava hasta aquí, gigante, des del jueves.
20: Per què vol el rellotge? Pues, segurament per revendre'l per molts més diners.
0: L'objectiu d'una gran part dels que volien comprar un d'aquests rellotges era revendre'ls en aplicacions de venda per internet. En algunes d'aquestes apps hi ha perfils que n'ofereixen amb preus que van des dels 800 euros, el doble del preu original, fins als 1.800, més de 4 vegades el preu original. Les imatges de gent fent cua moltes hores i corredisses també s'han vist en ciutats com Londres, París, Tòquio i Nova York, entre altres ciutats. Obrim ara l'àrea de servei.
5: El temps.
0: Amb Eloi Cordomí.
20: Per avui diumenge preveiem un temps més inestable. Ja durant aquestes pròximes hores augmentaran els núvols a les comarques de Girona, de Barcelona, en alguns llocs del Pirineu, de la Catalunya central també. No descartem durant el matí de diumenge algun primer ruixat, preferentment a la costa, poca cosa. I de cara a la tarda sí que augmenta més la possibilitat de tempestes, sobretot al Pirineu, Perepirineu, comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. Aquí al nord-est és on preveiem les tempestes més fortes. En aquest sentit hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteix de pluges de fins a 20 litres en mitja hora. I no descartem també algun ruixat, alguna tempesta molt més aïllada en altres punts del prelitoral o fins i tot a l'interior de les Terres de l'Ebre. De cara a dilluns, es manté encara la inestabilitat al nord-est, tant al matí com a la tarda, amb possibilitat de ruixats i tempestes. A la resta, temps més tranquil, i a partir de dimarts quedaran alguns ruixats de tarda al Pirineu. Sembla que dijous, divendres, el temps serà molt més estable amb temperatures més altes.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Èxit rotund del Ser Querido al Festival de Cinema de Cannes. La pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen ha acaparat diversos minuts d'aplaudiments després de la seva projecció a la secció oficial a competició. Els seus intèrprets, Javier Bardem i Victoria Luengo, també són candidats a premi. Ens ho explica el nostre enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
21: És una història de traïció, és una història d'abandono, és una història d'amor, de gent que no puede mirarse los ojos.
22: La primera de les tres pel·lícules espanyoles amb participació catalana a competició ja és una de les favorites. La pel·lícula de Sorogoyen parla d'un pare absent que vol recuperar la seva filla anys després d'abandonar-la i per això li ofereix el paper protagonista en la seva pròxima pel·lícula com a director. Té dues escenes antològiques, la inicial on els dos intèrprets brillen gràcies a la improvisació i una altra del rodatge on Bardem exemplifica certes conductes que afortunadament diu que es veuen cada cop menys en el món del cinema.
23: Bueno, el cine es una sociedad muy poco democrática, un señor que da órdenes y los demás que siguen órdenes. Y eso puede dar muchas equivocaciones y mucho abuso de poder. Algunas cosas he visto, no hasta el nivel que se cuenta en la película, pero sí situaciones, bueno, pues desagradables de directores y actores también, o productores que crean un ambiente difícil. También me incluyo yo, también he tenido momentos donde me he puesto muy cabrón porque me he puesto nervioso, porque he estado enfadado, porque tengo un mal día. Creo que fui consciente y pedí perdón después.
22: Victoria Luengo, que la setmana vinent també presentarà Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, a competició, diu que aquest film de Sorogoyen li ha canviat la vida i és conscient que ser aquí, a Cannes, amb ella, també pot ser un punt d'inflexió a la seva carrera, tot i que intenta no viure-ho d'aquesta manera.

0: Oques Grasses, Musca, Maria Jaume o The Tyets han fet ballar el públic de la festa del 150è aniversari d'Estrella Damm. Han omplert el parc del fòrum amb 30.000 persones, segons l'organització. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
1: Poques gràcies, ha tancat la festa d'Estrella Damm. Hi havia corredisses per trobar lloc davant del portal dimensional d'Oques Grasses, que s'ha obert amb la sort que tinc de tu. Un dels himnes que es trobaran a faltar, i molt, quan pleguin a l'octubre. I és que per més que cançons com Bambi siguin divertides, hi ha hits com Petaro, que fan que tothom canti, salti i aplaudeixi com una persona sola, a mig camí entre el gospel, el reggae i el pop, o el funky, com Està guai. El Josep Montero somreia des de dalt de l'escenari, i és que gairebé no li calia cantar. Ja li feien la feina des de la pista.
2: Oh yeah, Barcelona!
1: Poc abans també hi havia molt de funky a l'altre escenari de la festa amb 31 fam, que mesclen hip-hop amb aquest punt de funky i molt més, capaços de rapejar amb percussions urbanes i melodia de tenora, per exemple, a l'esplèndida Teteo i Caliu. I han presentat R31 temporada 2, és a dir, Ràdio 31 fam, temporada 2, amb cançons com Valentina, Septiembre o Rezo per nosaltres, que ho han petat. Maria Jaume, Ginestà, Muixca, Els Catarres, Love of Lesbian o The Tyets són la resta del cartell que han atret 30.000 fans des de quarts de 4 de la tarda.
3: Trescat Info. Informar, explicar, entendre.
0: La nit dels museus omple de visitants 94 espais de l'àrea de Barcelona amb activitats gratuïtes fins a la matinada. Una de les propostes que ha generat més expectació ha estat el concert de tecno medieval de Gregotecno, que ha fet vibrar la sala oval del Manac amb la seva barreja de cant gregorià i bases electròniques. En aquest sentit, la directora de museus de l'ICUB, Montse Torres, ha explicat que enguany han volgut posar el focus a programar per al públic més jove.
4: Enguany hem fet efectivament una aposta per programar activitats d'interès del públic més jove. N'hem identificat una trentena d'activitats programades pels diversos centres per atraure doncs, aquest públic que habitualment no és usuari, habitualment no visita tant els nostres centres.
0: En aquesta nova edició s'han incorporat equipaments com el Gran Hotel Bertino, el Centre Cultural La Bòbila, el Centre d'Interpretació del Castell de Montjuïc o la Fabra i Coats. I un altre dels protagonistes ha estat el monestir de Pedralbes, que enguany celebra 700 anys d'història. A més, la iniciativa s'ha estès a ciutats com Badalona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, a Santa Coloma de Gramenet i Sant Joan d'Espí. Com cada any, amb motiu del Dia Internacional dels Museus, el Departament de Cultura ha publicat els principals indicadors del sistema museístic català corresponents al 2025. Segons les dades de l'Observatori de Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya, els 239 museus registrats i col·leccions analitzats van rebre 20 milions de visitants.
3: Trescat Info. Trescat Info.
5: Que é certo, que é errado. Que tá bom, que tá mal. Que é justo, que é injusto.
6: Não, depois você chanta.
7: I don't think anybody has so extensive coverage as I have.
0: Sentim el tràiler del documental Amazomania, que ha guanyat el premi a la millor pel·lícula del Docs Barcelona el 2026. El festival tanca amb 12.300 assistents, una trentena de sessions amb les entrades exaurides i un 70% d'ocupació a les sales. La producció catalana de Travelers, una pel·lícula que acompanya un grup d'emigrants a la frontera entre el Marroc i Espanya, ha estat guardonada amb el premi a la millor pel·lícula catalana. I la menció especial ha estat per a Bèstia, un retrat de tres caçadors de la Catalunya interior que reflexiona sobre la masculinitat rural. El premi del jurat, d'altra banda, ha estat per a Atlas de la Desaparición, una investigació documental sobre les persones desaparegudes traslladades al Valle de los Caídos. El festival ha projectat 57 produccions en espais de la ciutat, com els cinemes Renoir, l'Aribau, el Fenòmena, l'Espai Texas o la Filmoteca. Els Docs Barcelona celebrarà el seu 30è aniversari del 29 d'abril al 9 de maig del 2027.
3: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
8: El Barça guanya la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Els gols han estat obra de Clàudia Pina, Brooks i Salma Parayuelo, tots tres marcats a la primera part. L'equip madrileny ha retallat distàncies a la segona part, però el marcador ja no s'ha mogut més. Podem sentir el tècnic del Barça, Pere Romeu, en declaracions a TV3.
9: Bé, molt content, crec que hem fet una primera part molt bona, un inici de segona part molt bo, després elles amb el gol ens han vingut a buscar, ens han apretat, no hem patit en excés perquè apenas ens han generat ocasions de gol, però bé, satisfet amb el total del partit.
8: És el tercer títol de la temporada pels blaugranes després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo i contra el Lió. El Barça guanya el títol per tercer any consecutiu i amplia encara més un palmarès en què ja figuren 12 copes. Encara en futbol, a la primera divisió, l'Espanyol i el Girona continuen lluitant per la permanència a falta de dues jornades. Aquest diumenge els blanquiblaus visiten el camp de l'Osasuna, un rival complicat, com diu el tècnic Manolo González.
10: Osasuna crec que és un club a nivell de funcionament exemplar, sempre ho he dit, que és un club que ha sabut créixer a poc, de manera exponencial, millorant, mantenint jugadors importants, millorant l'equip cada any una mica més, que està competint a molt bon nivell, que mai és un equip que es deixa, pot perdre partits, però si tu analitzes l'Osasuna és un equip que sempre fins al final està dins dels partits. Llavors, a partir d'aquí és un partit complicat demà.
8: Per la seva banda, el Girona visita el camp de l'Atlètic de Madrid. Mitchell tindrà la baixa d'Abel Ruiz, però recupera a Van de Beek.
11: Un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i l'Atleti es juga les seves, però un sol tres molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club. Necessitem els tres punts i és un partit, una final. Hem de fer les coses de la millor manera.
8: Robert Lewandowski confirma que deixarà el Barça a final de temporada. El davanter polonès ho ha anunciat en un vídeo a les xarxes socials.
12: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
8: Lewandowski, de 37 anys, i diu que després de 4 temporades com a blaugrana arriba l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte, ha fet 119 gols en 191 partits i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. El tècnic del Barça, Hansi Flick, diu que ha estat un privilegi treballar amb Lewandowski i ha confirmat que van tenir una conversa per decidir el seu futur.
13: The conversation was good, so we spoke about that and also...
14: La conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat

0: 1. Amb aquesta victòria, l'equip tarragoní depèn de si mateix a l'última jornada per mirar de salvar la categoria. L'Europa, per la seva banda i malgrat la derrota, es manté en la cinquena posició en la zona de play-off descens i també depenen de si mateixos per classificar-se a l'última jornada. El Sabadell, en canvi, ha perdut contra l'Antequera per 0-1 i ja no podrà pujar de manera directa a la segona divisió, perquè l'Aldenc ha derrotat a l'Atlètic de Madrid B, aconseguint matemàticament el primer lloc que dona l'ascens directe. Encara en futbol, el Racing de Santander és nou equip de la primera divisió després de derrotar el Valladolid per 4-1 i de la derrota de l'Almeria per 1-2 contra les Palmes. A la segona ref, el Reus ha quedat eliminat a la primera eliminatòria del play-off d'ascens contra l'Ourense després de perdre per 2-1 en terres gallegues i de l'empat a 0 del partit d'anada.
1: 3CAT Info.
0: En futbol internacional, el Manchester City de Pep Guardiola s'ha endut la FA Cup després de guanyar el Chelsea a la final a Wembley per 1-0. És la tercera FA Cup per Guardiola amb el City, el 20è títol que suma amb l'equip de Manchester i el número 41 en la seva totalitat com a entrenador.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El podi l'han completat Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya. Àlex Márquez ara queda a 62 punts de Marco Bezzecchi. Aquest diumenge, les curses llargues a partir de 9:45 del matí a Catalunya Ràdio i a TV3. Encara motor, Toni Bou ha començat amb bon peu al Mundial de Trial a l'aire lliure al Japó, al complex de Motegi. El pilot català s'ha imposat a la primera jornada, guanyant la primera cursa i després a la superfinal en un frec a frec amb Jaime Busto, a qui ha superat per temps perquè el marcador ha acabat amb empat. Aquest diumenge es disputen la segona jornada.
1: 3CAT Info.
0: En waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta. El Sant Andreu ha derrotat el Buliameni grec i el Mataró a la Roma. El Sabadell, en canvi, ha caigut eliminat després de perdre contra l'Olympiacos. Encara en waterpolo, a l'Eurocup femenina hi haurà dos finalistes catalans, el Catalunya, que s'ha desfet del Zuglo, i del Barceloneta, que ha derrotat el Trieste. En ciclisme, victòria de l'equatorià Jonathan Narváez a la 8a etapa del Giro d'Itàlia. I en tennis, el Masters 1000 de Roma. Aquest diumenge es disputa la final masculina entre el Jannik Sinner i el noruec Casper Ruud.
1: Trescat Info.

La USTEC vol que Esquerra i els Comuns incorporin les reivindicacions de mestres i professors a la negociació dels pressupostos. El govern diu que té voluntat d'acord amb el col·lectiu i Junts planteja un pacte de país en educació. Mor un home a trets al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port, a Barcelona. Alguns testimonis han sentit diversos trets i ara els Mossos busquen l'agressor, que ha fugit. Investigant com a possible crim masclista la mort de tres persones al municipi de Dolores, a la comarca del Baix Segura. Es tracta d'un guàrdia civil, la seva dona i el fill de tots dos. Milers d'activistes pro-palestins s'han manifestat a Londres i a Barcelona per reclamar a la comunitat internacional mesures de represàlia a Israel. També a Viena s'han viscut protestes contra la participació d'Israel al Festival Eurovisió. L'exministre britànic de Sanitat, el laborista Wes Wistrin, anuncia que es presentarà per disputar-li el càrrec de primer ministre a Keir Starmer. Stritin va dimitir aquesta setmana per haver perdut la confiança en Starmer, molt tocat pels mals resultats de les últimes eleccions al Regne Unit. Acomiadat un treballador del parc hospitalari Martí i Julià de Salt, al Gironès, en una investigació per assetjament sexual. Companyes seves denuncien comentaris de contingut sexual i també intimidació. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona denuncien que l'Ajuntament vulnera el dret de vaga quan planteja obrir sales d'estudi durant el període de selectivitat. Des del consistori asseguren que es tracta d'un dispositiu habitual i que no és cap mesura vinculada a la vaga.

0: Els comitès han acordat aquest dissabte estendre la vaga a totes les biblioteques públiques de Catalunya a partir del 29 de maig. Oques Grasses, Love of Lesbian, Mushka, Maria Jaume o The Tietz convoquen unes 30.000 persones al Parc del Fòrum de Barcelona. Ha estat en la festa del 150 aniversari d'Estrella Damm, en què la companyia cervesera ha convocat una destacada representació de la música catalana pop-rock i urbana del moment.
1: Esports. El Barça guanya la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Tercera copa consecutiva pel Barça i tercer títol de la temporada després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo contra el Lió. Girona i Espanyol busquen fugir del descens a dos camps complicats. Aquest diumenge, Osasuna Espanyol i Atlètic de Madrid-Girona. Lewandowski ha confirmat el seu adeu al Barça després de 4 anys al club. Aquest diumenge s'acomiadarà al Camp Nou en el Barça-Betis. Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP i en waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta.
0: Pel que fa al temps, s'espera un matí de diumenge mig ennuvolat en algunes comarques entre Barcelona i Girona, però amb més sol a la resta. A la tarda apareixeran tempestes al nord-est, al Pirineu, al Prepirineu i no es descarta algun ruixat al voltant del prelitoral. La temperatura serà més alta.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El sindicat majoritari del sector de l'educació, l'USTEC, reclama a Esquerra i als Comuns, socis parlamentaris del govern, que portin el conflicte dels docents a la negociació dels pressupostos que el president Salvador Illa confia a certificar els pròxims dies. N'ha parlat la seva portaveu, Yolanda Segura, després de 5 dies de vagues arreu del país.
3: Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu. L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
0: En aquest escenari, Junts reclama al govern que negociï amb els sindicats de docents i proposa un gran pacte de país per millorar la qualitat educativa i els salaris de mestres i professors. Jordi Turull és el secretari general.
4: L'actual proposta que corre, que es fa, comenta des del govern, és irrisòria. Ara mateix els docents catalans són els pitjors pagats per l'Estat. La millora salarial que es demana està relacionada amb el complement específic que en més de 20 anys s'ha ignorat. I aquí tots hi tenim part de responsabilitat.
0: També la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, ha interpel·lat Esquerra i els comuns.
5: En aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat. És un moment per plantar-se.
0: En qualsevol cas, el govern confia a tancar els pressupostos els pròxims dies després de pactar amb Esquerra la línia de tren orbital que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Demà passat, dilluns, preveuen segellar aquest acord que aquell mateix dia els republicans sotmetran a consulta en una reunió extraordinària de la seva cúpula. 2 dies després, dimecres, els governs català i espanyol tenen previst reunir-se a Madrid perquè la Moncloa validi els pactes.
2: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Nou tiroteig a Barcelona que deixa un mort aquest dissabte plena llum del dia a prop del passeig de la Zona Franca, al districte de Sants-Montjuïc. Els fets han tingut lloc al carrer de la Mineria al voltant de les 7 de la tarda i, segons apunten alguns testimonis, l'autor hauria disparat diversos trets per darrere la víctima i hauria fugit del lloc amagant l'arma. Encara no se sap si hi ha cap detingut ni el mòbil del crim. Els Mossos han obert una investigació i estan intentant localitzar l'agressor, que ha fugit. A la zona s'hi han desplaçat diverses ambulàncies del SEM i efectius dels Mossos i la Guàrdia Urbana. Fa menys d'un mes també hi va haver un tiroteig a la mateixa zona de Barcelona. S'investiga com a presumpte crim masclista la mort d'un agent de la Guàrdia Civil, la seva dona i el fill de la parella, en un habitatge de la caserna del municipi de Dolores, a la comarca alacantina del Baix Segura. Segons les primeres hipòtesis, l'agent hauria matat la dona i el fill abans de suïcidar-se amb una arma de foc. Els 3 cadàvers se'ls han trobat aquest dissabte. L'home que treballava de Guàrdia Civil tenia 55 anys i el seu fill, 20. L'Ajuntament del municipi ha convocat un minut de silenci davant del consistori i ha decretat 3 dies de dol oficial. A Modena, Itàlia, aquest dissabte a la tarda un vehicle ha atropellat una dotzena de vianants. Ha estat després de circular a gran velocitat pel centre de la ciutat i el vehicle ha acabat estavellant-se contra una botiga. Almenys 8 persones han resultat ferides, 4 de gravetat. La policia ha detingut el presumpte autor, un individu en la trentena que ha baixat del cotxe amb un ganivet i a qui un grup de vianants ha reduït. Una d'aquestes persones ha rebut una punyalada. L'alcalde de la ciutat, Massimo Mesetti, ha agraït la participació ciutadana.
6: Vull donar les gràcies a aquests 4 o 5 ciutadans, si no m'equivoco, que l'han perseguit, l'han capturat i l'han lliurat a les forces de seguretat, tenint en compte que es tractava d'una persona que, a més, anava armada amb un ganivet. Han demostrat valentia i un gran sentit cívic, per la qual cosa els dono les gràcies.
0: Un testimoni ha relatat a la televisió que el conductor semblava estar sota els efectes de l'alcohol o les drogues. L'alcalde ha explicat que la policia està esbrinant si el motiu era aquest o bé ha estat un acte deliberat. La primera ministra, Giorgia Meloni, ha emès un missatge en què ha qualificat els fets d'extremadament seriosos i ha enviat un missatge de suport a les víctimes i les seves famílies. A casa nostra, unes 6.000 persones, segons l'organització, i 1.000, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte a Barcelona en una manifestació de suport a Palestina. La marxa ha servit per recordar la Nakba, l'inici de l'èxode palestí del 1948. Convocats per la coalició Prou Complicitat amb Israel, els manifestants han reclamat l'alliberament del poble palestí i han clamat contra el genocidi del país que presideix Benjamin Netanyahu.
7: Necessitem menys paraules i més fets. Que no es pot dir estar del costat del poble palestí i al mateix temps comerciar amb armes amb Israel. Que no es pot dir estar del costat del poble palestí i alhora reprimir amb els Mossos d'Esquadra les persones que s'han mobilitzat durant aquest temps. Que no es pot dir estar en contra dels pressupostos militars i alhora augmentar-los, comprant-li armes a Israel.
0: Des de l'entitat organitzadora i altres associacions pro-palestines han tornat a reclamar que el govern espanyol trenqui totes les relacions amb Israel. També a Londres, aquest dissabte, milers de persones han sortit al carrer per denunciar la situació dels palestins i reclamar accions de la comunitat internacional contra Israel. La mobilització ha coincidit en el temps amb una altra, de sentit contrari, convocada per l'extrema dreta i que ha obligat la policia a prohibir l'entrada al país d'una dotzena d'activistes estrangers. Londres, Quim Olivares.
8: Dues manifestacions de signe contrari. D'una banda, l'antifeixista i propalestina per commemorar la Nakba, la catàstrofe, el desplaçament massiu de palestins al 1948 durant la fundació de l'Estat d'Israel. Sentim Peter Leary, vicedirector de Palestine Solidarity Campaign, en declaracions a Catalunya Ràdio.
9: Som aquí per commemorar i recordar, però també som aquí per protestar i demanar al govern britànic que posi fi al seu suport als crims d'Israel contra el poble palestí i imposi un embargament d'armes a Israel i sancions significatives per posar fi a aquests crims i injustícies.
8: Enguany aquesta manifestació ha coincidit amb la convocada per l'extrema dreta i anti-islam. Tornem a sentir Peter Leary.
9: L'extrema dreta menysprea el moviment en solidaritat amb Palestina. Nosaltres rebutgem la seva lògica racista que algunes vides són més importants que d'altres, perquè sabem que la lluita contra totes les formes de racisme, ja sigui antisemitisme, islamofòbia o l'apartheid israelià, és una i la mateixa.
8: El desplegament policial més important d'aquest any a la ciutat, amb càmeres de reconeixement facial i un cordó policial que ha fet de mur de separació, ha evitat enfrontaments entre les dues concentracions. Aquesta jubilada de Bristol, Tracy Martin, ha anat a la manifestació de l'extrema dreta.
10: Molts homes venen i no sabem qui són ni d'on han vingut i s'allotgen a la nostra zona. El lloc on visc és una zona força desafavorida i tenim moltes, moltes cares estranyes. Cada dia n'hi ha de nou.
8: Les autoritats han prohibit l'entrada al Regne Unit d'una dotzena de persones que volien participar a la manifestació de l'extrema dreta, entre les quals una influencer anti-islam resident als Estats Units.
0: I el primer ministre britànic, Keir Starmer, li ha sortit el primer rival que es presenta per disputar-li el càrrec en el si del laborisme. L'exministre de Sanitat, Wes Streeting, ha anunciat que té prou suport al Parlament per formalitzar la seva candidatura. Streeting va dimitir aquesta setmana després de retirar-li el suport a Starmer arran de les últimes eleccions a Anglaterra, Escòcia i Gales, que van suposar una desfeta per al laborisme i la victòria de l'extrema dreta i els nacionalistes turistes escocesos i galesos. Està marxant, negat repetides vegades a dimitir i l'exministre de Salut s'ha mostrat disposat a competir en un escenari en què hi hagi més candidats.
11: Si creus que estàs prou preparat per ocupar el càrrec més alt, si creus que tens les idees adequades per al país, has d'estar disposat a presentar-les, contrastar-les amb altres candidats i guanyar unes eleccions. I aquesta és la decisió que he pres.
0: Streeting s'ha mostrat disposat a esperar un altre possible rival, l'alcalde de Manchester, Andy Barman, que per ara no es pot presentar perquè no és diputat, però que pot ser-ho d'aquí una setmana si surt elegit en unes legislatives parlacials. Wes Streeting està considerat de l'ala conservadora del laborisme i Barman representa la vessant més progressista. L'Iran ha anunciat que està preparant un sistema per obrir parcialment l'estret d'Hormuz amb pagament de peatge. Un alt càrrec del règim ha explicat que s'està creant un mecanisme de gestió del trànsit que beneficiaria els vaixells de països que cooperin amb l'Iran, però que continuaria tancat a operadors d'indrets com els Estats Units. En aquest sentit, la televisió estatal ha informat que el govern està negociant amb alguns països europeus, tot i que cap govern ha confirmat la notícia.
12: Després del pas de vaixells de països de l'Àsia Oriental, especialment de la Xina, el Japó i el Pakistan, avui hem rebut informació que indica que els europeus també han obert negociacions amb la Marina dels Guardians de la Revolució.
0: L'Iran manté tancat l'estret d'Hormuz, pas estratègic per on circula el 20% del petroli mundial, com a represàlia pel bloqueig dels Estats Units a vaixells iranians. Les dues mesures estan en vigor, tot i l'alto el foc que va començar el 8 d'abril. El president dels Estats Units, Donald Trump, aspira encara a continuar negociant amb l'Iran i aquest dissabte ha tornat a amenaçar el país. En una entrevista a la televisió francesa BFM, el president nord-americà ha dit que més els val arribar a un acord perquè, si no, ho passaran molt malament.
2: 3CAT Info.
0: El Parc Hospitalari Martí Julià de Salt ha acomiadat un professional de la unitat d'aguts de psiquiatria després d'una investigació per assetjaments sexuals. Segons ha avançat el diari de Girona, els casos haurien passat a finals del 2024. El centre va activar el protocol i una empresa externa va detectar conductes greus i es va acordar l'acomiadament del professional. Les víctimes relaten comentaris de contingut sexual, però també episodis d'intimidació i denuncien que hi ha més assetjadors al centre. Tot i l'acomiadament, algunes de les treballadores lamenten que les mesures són insuficients. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona denuncien que l'Ajuntament vulnera el dret de vaga quan planteja obrir sales d'estudi durant el període de selectivitat. Des del consistori asseguren que es tracta d'un dispositiu habitual que es fa cada any per garantir espais als estudiants de l'ESPAU i que no és cap mesura vinculada a la vaga. La petició que ha fet l'Ajuntament des del Departament de Joventut a les direccions d'equipaments municipals com biblioteques i centres cívics és que habilitin de manera urgent aquestes sales. Montse Serra, bibliotecària i delegada del comitè del Consorci, assegura que es vulnera el dret de vaga.
13: Bueno, nosaltres creiem que això és una manera com de molt lletja d'evitar que la nostra vaga doncs tingui efecte i a més que a la gent que porta, ens sembla que les volen obrir sense personal afegit. No ho veiem ni que sigui segur ni que sigui legítim fer les coses d'aquesta manera.
0: Els comitès dels treballadors asseguren que les negociacions amb l'Ajuntament estan encallades i a l'assemblea d'aquest dissabte han decidit estendre la vaga indefinida a totes les biblioteques de Catalunya a partir del 29 de maig, cada divendres i dissabte.
2: El temps.
0: Eloi Cordomí.
14: Per avui diumenge preveiem un temps més inestable. Ja durant aquestes pròximes hores augmentaran els núvols a les comarques de Girona, de Barcelona, en alguns llocs del Pirineu, de la Catalunya central també. No descartem durant el matí de diumenge algun primer ruixat, preferentment a la costa, poca cosa. I de cara a la tarda sí que augmenta més la possibilitat de tempestes, sobretot al Pirineu, Perepirineu, comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. Aquí al nord-est és on preveiem les tempestes més fortes. En aquest sentit hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteix de pluges de fins a 20 litres en mitja hora. I no descartem també algun ruixat, alguna tempesta molt més aïllada en altres punts del prelitoral o fins i tot a l'interior de les Terres de l'Ebre. De cara a dilluns es manté encara la inestabilitat al nord-est, tant al matí com a la tarda, amb possibilitat de ruixats i tempestes. A la resta, temps més tranquil i a partir de dimarts quedaran alguns ruixats de tarda al Pirineu. Sembla que dijous, divendres, el temps serà molt més estable amb temperatures més altes.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir a Lleida també es farà els propers dies a les seus de la Pobla de Segur, a l'Alta Ribagorça i a la seu d'Urgell. D'aquesta manera, la DGT també preveu descongestionar les llistes d'espera en aquests punts de la zona del Pirineu. Alba Mor.
15: A les 315 persones examinades aquest dissabte a la capital del Segrià se sumaran 244 aspirants més. Així, a Lleida s'han fet un 24% més de proves de les que es fan en una setmana, mentre que la xifra a la Seu s'enfilarà fins a un 60% i, en el cas de la Pobla, fins a un 85%. En tot cas, el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, avisa que reduir la llista d'espera d'aspirants no només queda en mans de la DGT i demana corresponsabilitat a les autoescoles.
16: No és només la capacitat que té la DGT de fer exàmens o la disponibilitat d'examinadors. També hi ha una responsabilitat per l'altra part, perquè les autoescoles han de tenir capacitat per fer les pràctiques, han de tenir la planificació, els professors i els vehicles. I això, doncs, ens comporta aquesta situació, doncs, que la Direcció General de Trànsit, per reduir aquesta tensió, ha proposat aquest pla extraordinari.
15: Segons dades de la DGT, la demarcació de Lleida compta amb 49 autoescoles i 224 professors. Les mateixes fonts apunten que de gener a abril d'aquest 2026 s'han fet unes 300 proves més que l'any passat en el mateix període, amb un percentatge d'aprovats del 51,71%.
0: Pràcticament ja no queden habitacions d'hotel a Barcelona per als dies 9 i 10 de juny, coincidint amb la visita del Papa, i les poques que queden lliures han arribat a triplicar el preu. Per exemple, el Gran Hyatt és un 80% més car aquells dies respecte a una setmana normal, i a l'Hotel Vela una habitació costa 1.500 euros la nit del 9 al 10 de juny, mentre que la setmana anterior el preu és de 400 euros la nit. A Montserrat, on el Papa també hi farà una visita, ja estan ocupats el complet tant l'alberg com les cel·les, i el 97% dels prop de 10.000 apartaments turístics de Barcelona estan reservats. Marian Muro, la directora general de l'associació que els agrupa, Apertur, exposa quin és el perfil del client.
17: És una visita que arrastra una demanda que es fa moltes famílies o casals catòlics de gent jove que venen per veure el Papa, i és clarament el target del nostre allotjament.
0: Segons dades del portal de reserves Booking, la demanda d'allotjament a la ciutat de Barcelona ha crescut prop d'un 30% respecte al juny passat. 3 de cada 4 persones amb celiaquia han hagut de renunciar alguna vegada a fer activitats socials com anar de viatge o fer dinars de feina per la dificultat de trobar espais on puguin menjar amb seguretat. Ho revela una enquesta de l'Associació de Celíacs de Catalunya. En el Dia Internacional de la Celiaquia, l'associació també alerta que més d'un 90% dels seus associats reben comentaris que minimitzen o no comprenen la malaltia. La seva portaveu, Irene Puig, ha explicat a 3CAT Info que això afecta el seu benestar emocional.
18: A nivell emocional és una cosa que afecta i encara limita, i s'ha d'aconseguir, doncs, bueno, que cada cop hi hagi més comprensió, s'entengui millor i hi hagi més opcions a l'hora de menjar fora de casa perquè les persones celíaques, doncs, estiguin menys limitades.
0: Per això impulsa una campanya per combatre el fet que la malaltia es banalitzi i es consideri una moda. La Fundació Puigverd de Barcelona arriba als 3.000 trasplantaments de ronyó, una xifra que representa una fita històrica per a aquesta institució dedicada a les malalties renals. La doctora Carme Facundo, responsable de la unitat de trasplantament renal de la Fundació Puigverd, fa un balanç d'aquestes 3.000 intervencions.
19: Hem millorat resultats, hem après a manegar els fàrmacs immunosupressors, hem après a ajustar medicació, i sobretot hem après que el trasplantament és la millor opció per tot pacient que està amb insuficiència renal crònica, avenços en les cirurgies. I una altra cosa en la que hem avançat durant aquests últims anys és en la utilització del donant viu, que en el nostre país era marginal fins fa poc.
0: Els especialistes destaquen que en els últims anys l'augment de donants vius ha permès ampliar el perfil de persones que poden accedir a un trasplantament.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: La necessitat de reglamentar l'accés a la natura per preservar-la ha estat el tema principal de la jornada tècnica que s'ha fet a Montserrat aquest dissabte per debatre sobre l'escalada i la seva regulació en espais naturals. Ho ha explicat a 3CAT Info Albert Egea, membre de la subcomissió tècnica d'escalada del Parc Natural de Montserrat a 3CAT Info.
20: L'augment de practicants de l'escalada ha augmentat moltíssim en els darrers anys i el terreny de joc segueix sent el mateix, vol dir que hem de posar ordre, sobretot de cara a preservar el medi i perquè puguem seguir-ho gaudint durant molts més anys.
0: També s'ha debatut l'impacte del canvi climàtic, per exemple, traduït en esllavissades quan plou molt, o de despreniments de pedres, com el que fa un mes va causar la mort d'una parella d'escaladors. Els experts, però, reivindiquen Montserrat com un entorn segur. Xavier Aparicio, gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
21: Canvi climàtic per l'orografia, doncs hi ha determinats llocs que la caiguda de pedres és més possible. I per això es depèn de la mesura de tancar definitivament aquestes 5 vies.
0: L'any passat els bombers van fer 9 rescats d'escalada, la segona xifra més baixa de l'última dècada. Eduard Sánchez, sergent del GRAE, també en declaracions a aquesta emissora.
22: Montserrat no és més insegur que altres llocs. Després d'un episodi de pluja com hem tingut, doncs el terreny és més inestable, hi ha animals salvatges, hi ha moltes cabres que passen per dalt, hi ha zones que són més segures que altres per la fauna que pugui córrer per dalt, però no és especialment insegur.
0: A la jornada també s'ha incidit en la importància de fer pedagogia.
2: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
1: El Barça ha guanyat la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Els gols han estat obra de Clàudia Pina, Brooks i Salma Parayuelo, tots 3 marcats a la primera part. L'equip madrileny ha retallat distàncies a la segona part i el marcador ja no s'ha mogut més. Podem sentir a Clàudia Pina a TV3.
23: Gràcies. Bueno, crec que hem fet molt bona primera part. La segona ens ha costat una mica, així que, bueno, contentes pel resultat, pel moment de la temporada en el que estem. Era un moment important també per la setmana que ve i bueno, avui a celebrar una mica i demà ja picades en el partit de la setmana que ve.
1: És el tercer títol de la temporada per les blaugranes després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo contra el Lió. El Barça guanya el títol per tercer any consecutiu i amplia encara més un palmarès en què ja figuren 12 copes. Encara en futbol, a la primera divisió, l'Espanyol i el Girona continuen lluitant per la permanència a falta de 2 jornades. Aquest diumenge, els blanquiblaus visiten el camp de l'Osasuna, un rival complicat, com diu el tècnic Manolo González.
24: Osasuna crec que és un club a nivell de funcionament exemplar, sempre ho he dit, que és un club que ha sabut créixer a poc, de manera exponencial, mantenint jugadors importants, millorant l'equip cada any una mica més, que està competint a molt bon nivell, que mai és un equip que es deixa... pot perdre partits, però si tu anàis a Rosasuna és un equip que sempre fins al final està dins dels partits. Llavors, a partir d'aquí és un partit complicat demà.
1: Per la seva banda, el Girona visita el camp de l'Atlètic de Madrid. Mitchell tindrà les baixes d'Abel Ruiz, però recupera a Van de Beek.
25: Un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i l'Atlètic es juga les seves, però nosaltres... molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club, necessitem els 3 punts, i és un partit, una final, hem de fer les coses de la millor manera.
1: Robert Lewandowski confirma que deixarà el Barça a final de temporada. El davanter polonès ho ha anunciat en un vídeo a les xarxes socials.
26: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the missions...
1: Lewandowski, de 37 anys, i diu que després de 4 temporades com a blaugrana ha arribat l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte, ha fet 119 gols en 191 partits i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. El tècnic del Barça, Hansi Flick, diu que ha estat un privilegi treballar amb Lewandowski i ha confirmat que van tenir una conversa per decidir el seu futur.
27: La conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip.
3: Ella ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell, és una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
26: Great player, a world-class player, and still on this level.
1: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició aquest diumenge al Barça-Betis al Camp Nou. De Jong i Rashford han estat les principals absències a l'entrenament. A la primera ref, Nàstic 2, Europa 1. Amb aquesta victòria, l'equip tarragoní depèn de si mateix a l'última jornada per mirar de salvar la categoria. L'Europa, per la seva banda, i malgrat la derrota, es manté la cinquena posició en zona de play-off descens i també depenen de si mateixos per classificar-se a l'última jornada. El Sabadell ha perdut contra l'Antequera per 0-1 i ja no podrà pujar de manera directa a la segona divisió perquè l'Aldenc ha derrotat a l'Atlètic de Madrid B, aconseguint matemàticament el primer lloc que dona l'ascens directe.
2: 3CAT Info.
1: I el Racing de Santander és nou equip de la primera divisió després de derrotar el Valladolid per 4-1 i de la derrota de l'Almeria per 1-2 contra les Palmes. A la segona ref, el Reus ha quedat eliminat a la primera eliminatòria del play-off descens contra l'Ourense en perdre per 2-1 a Terres Gallegues i després de l'empat a 0 de l'Anada.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El podi l'han completat Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya.
4: Bueno, al final crec que estem bastant a la mateixa... Allà ha sortit tot una mica més fàcil, aquí patim una mica més, sobretot com he dit, amb temperatures i el feeling de davant, però crec que demà i al final tinc molta confiança en el meu equip, sé que trobarem algo i sé que estarem a la batalla.
1: Àlex Márquez queda a 62 punts de Marco Bezzecchi. Aquest diumenge, les curses llargues a partir de 9:45 del matí a Catalunya Ràdio i TV3. En waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta. El Sant Andreu ha remuntat un 10-6 en contra la piscina del Buliameni grec i ha acabat guanyant els penals per 14-15. El Mataró, per la seva banda, ha derrotat a la Roma per 10-12. El Sabadell, en canvi, ha caigut eliminat després de perdre 10-8 contra l'Olympiacos. I encara en waterpolo, a l'Eurocup femenina hi haurà dos finalistes catalans, el Catalunya, que s'ha classificat per la final després de derrotar el Zugló per 4-11, i el Barceloneta, que ha derrotat 13-14 al Trieste.
2: Són 5:15.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. L'USTEC vol que Esquerra i els Comuns incorporin les reivindicacions de mestres i professors a la negociació dels pressupostos. El govern diu que té voluntat d'acord amb el col·lectiu i Junts planteja un pacte de país en educació. També destaca que ha mort un home a trets al barri de la Marina de Port, a Barcelona. Alguns testimonis han sentit diversos trets i ara els Mossos busquen l'agressor, que ha fugit. A partir d'ara us explicarem que a Catalunya hi ha autoritzats més de 200 parcs solars que, quan es facin, duplicaran la potència solar instal·lada a casa nostra, segons dades de l'Institut Català d'Energia. I anirem al Festival de Cinema de Cannes, on la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, El ser querido, ha estat tot un èxit. Ha acaparat diversos minuts d'aplaudiments després de la seva projecció a la secció oficial a competició. Els seus intèrprets, Javier Bardem i Victoria Luenga, també són candidats a premi. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que el Barça guanyà la Copa de la Reina derrotant l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1, tercera copa consecutiva pel Barça i tercer títol de la temporada després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions dissabte vinent contra el Lió. Girona i Espanyol busquen fugir del descens a dos camps complicats. Aquest diumenge, Osasuna Espanyol i Atlètic de Madrid, Girona. Serà també el dia en què es confirmarà l'adeu de Robert Lewandowski al Barça, s'acomiadarà del Camp Nou en el Barça-Betis. Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Aquest diumenge es disputa la cursa llarga. I en waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina, que jugarà a mitjans de juny a Malta.
0: I pel que fa al temps, s'espera un matí de diumenge mig ennuvolat en algunes comarques entre Barcelona i Girona, però amb més sol a la resta. A la tarda apareixeran tempestes al nord-est, al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat al voltant del prelitoral. La temperatura serà més alta. El sindicat majoritari al sector de l'educació, l'USTEC, reclama a Esquerra i als Comuns, socis parlamentaris del govern, que portin el conflicte dels docents a la negociació dels pressupostos que el president Salvador Illa confia certificar els pròxims dies. N'ha parlat la seva portaveu, Yolanda Segura, després de 5 dies de vagues arreu del país.
2: Esquerra Republicana de Catalunya i els Comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reclament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu. L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
0: En aquest escenari, Junts reclama al govern que negociï amb els sindicats de docents i proposa un gran pacte de país per millorar la qualitat educativa i els salaris de mestres i professors. Jordi Turull és el secretari general.
3: L'actual proposta que corre, que es fa, comenta des del govern, és irrisòria. Ara mateix els docents catalans són els pitjors pagats per l'Estat. La millora salarial que es demana està relacionada amb el complement específic que en més de 20 anys s'ha ignorat. I aquí tots hi tenim part de responsabilitat.
0: També la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, ha interpel·lat Esquerra i els Comuns.
4: En aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat. És un moment per plantar-se.
0: En qualsevol cas, el govern confia a tancar els pressupostos els pròxims dies després de pactar amb Esquerra la línia de tren orbital que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Demà passat, dilluns, preveuen segellar aquest acord que aquell mateix dia els republicans sotmetran a consulta en una reunió extraordinària de la seva cúpula. 2 dies després, dimecres, els governs català i espanyol tenen previst reunir-se a Madrid perquè la Moncloa validi els pactes.
5: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Nou tiroteig a Barcelona que deixa un mort aquest dissabte a plena llum del dia a prop del passeig de la Zona Franca al districte de Sants-Montjuïc. Els fets han tingut lloc al carrer de la Mineria al voltant de les 7 de la tarda i, segons apunten alguns testimonis, l'autor hauria disparat diversos trets per darrere a la víctima i hauria fugit del lloc amagant l'arma. Encara no se sap si hi ha cap detingut ni el mòbil del crim. Els Mossos han obert una investigació i estan intentant localitzar l'agressor, que ha fugit. A la zona s'hi han desplegat diverses ambulàncies del SEM i efectius dels Mossos i la Guàrdia Urbana. Fa menys d'un mes també va haver-hi un tiroteig a la mateixa zona de Barcelona.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: En clau internacional, als Estats Units i Nigèria han mort el número 2 d'Estat Islàmic en aquest país en una operació conjunta anunciada pel president Donald Trump. Segons el govern nigerià, Abu Bilal al-Munki es trobava amagat a la zona del llac Txad, situat a l'extrem nord-est del país, una regió que habitualment serveix de base per a organitzacions violentes. A Nigèria és freqüent l'actuació de grups islamistes com ara Boko Haram i Estat Islàmic, que en el passat han tingut relacions de col·laboració i lleialtat. Donald Trump ha denunciat repetides vegades que a Nigèria es viuen atacs contra cristians, fet que l'ha estat desmentit pel govern del país, que assegura que l'activitat que sobretot fa Boko Haram és indiscriminada i té com a objectiu cristians i també musulmans. Precisament aquest dissabte, Boko Haram ha tornat a segrestar estudiants de forma massiva, un tipus d'acció que també és habitual. Almenys 30 alumnes, més de 40 segons la font, han desaparegut després d'un atac a una escola de l'estat de Borno, al sud-est del país. Al Perú, la conservadora Keiko Fujimori i el progressista Roberto Sánchez seran proclamats oficialment aquest diumenge candidats a la segona volta de les eleccions presidencials que es faran el 7 de juny. Els resultats de la primera volta s'han confirmat després d'un recompte de 33 dies, un dels més llargs en unes eleccions. Buenos Aires, Joan Biosca.
6: Així és com celebraven els partidaris del progressista Roberto Sánchez passar a la segona volta de les presidencials peruanes un cop escrutat el 100% dels vots. Un recompte de vots etern a 33 dies d'haver-se celebrat la primera volta. Campanya electoral, doncs, ja a tota màquina per plantar cara a les urnes de la conservadora Keiko Fujimori, quarta vegada que es presenta a les eleccions per ser cap d'estat. Dos models de país oposats en joc al Perú, amb dos models de presidents com a exemple. La mà de ferro autoritària del pare Fujimori, Alberto, ja mort i que va acabar condemnat i empresonat per delictes contra els drets humans, heroi nacional per a no pocs peruans per acabar amb el terrorisme de Sendero Luminoso. O bé el model del president progressista empresonat per intent de cop d'estat, Pedro Castillo, referent polític de Roberto Sánchez. Escoltem els candidats a la presidència del Perú, Roberto Sánchez i Keiko Fujimori.
7: La proclamació oficial serà el domingo. Hoy ya se tiene conocimiento público el 100% de las actas y eso reafirma que hay un movimiento social que también ha hablado.
8: No voten en blanco, no voten viciado y no voten por el comunismo.
6: Eleccions presidencials peruanes previstes en el calendari. Segona volta o balotatge pel 7 de juny, un país que en 10 anys ha tingut 8 presidents.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Benifallet, al Baix Ebre, amplia el projecte Stop Steina amb un homenatge als veïns que van ser deportats a camps de concentració nazis. Durant l'acte s'ha reivindicat la defensa dels valors democràtics, sobretot entre les generacions més joves. Benifallet, Ariadna Escoda.
9: El municipi ebrenc ha recordat a Joaquín Cid, Antonio Pubill, Tomás Salaet i Francisco Margalef. Van ser deportats en camps de concentració nazi entre el 1940 i el 1944 i un d'ells va ser assassinat a Gusen. Es tracta de Francisco Margalef, molt significat políticament als moviments sindicalistes. La seva neboda, Rocío Margalef, remarca la importància que la seva història, com la de tants altres, no caigui en l'oblit.
10: Jo penso que és un moment de justícia y sobre todo que para las generaciones futuras que vean lo que pasó y que no se repita. Desgraciadamente estamos en un momento histórico terrible donde muchas de las cosas están repitiendo. Es muy triste.
9: Una memòria democràtica que també ha defensat el conseller Ramon Espadaler.
11: I el sentit de l'Stolp Estén és que ens sopeguem amb aquesta llamborda i que ens parem a pensar per uns moments doncs, que aquí hi vivien, en aquest municipi, doncs, hi havia unes persones que varen patir l'horror nazi i que les volem recuperar per ensenyar-ho sobretot a les generacions futures.
9: Ara per ara, a Catalunya hi ha 762 llambordes Stolperstein, una xifra que el govern elevarà enguany fins a les 872.
0: La Generalitat ha impulsat noves activitats per reforçar la presència del català a la Catalunya del Nord. A Perpinyà, petits grups es reuneixen setmanalment en un bar per practicar la llengua a través de converses informals. També es preparen altres accions destinades a sectors com el turisme. Berta Artigas Fontàs.
12: Un cop a la setmana, un grup reduït de 4 o 5 persones es reuneix en un bar de Perpinyà per aprendre el català de manera informal a través de la conversa. Un tècnic s'encarrega de dinamitzar l'activitat i es tracten diversos temes com la gastronomia, la muntanya o l'educació. És una iniciativa de la Casa de la Generalitat de Perpinyà amb l'objectiu de promoure l'idioma en el dia a dia. Albert Pinyeira és el director de la Casa de la Generalitat.
13: Que la llengua no és només una cosa que s'ha d'aprendre a l'aula, sinó que el que volem és que sigui una llengua viva i que, per tant, s'utilitzi a tot arreu, i quina millor manera, no?, de que la gent pugui practicar-la i pugui practicar-la al bar a través d'aquest taller de conversa.
12: Entre els participants hi ha l'Anna Maria Mestre i l'Andreu Vicent.
14: Jo m'agrada venir aquí perquè tinc dificultat a parlar català.
15: Parlem i cada cop fem un poc de treball. És molt agradable.
12: De fet, la Generalitat vol impulsar més iniciatives concretes a alguns sectors per impulsar l'ús de la llengua.
13: Estem preparant de poder fer un curs de català per totes aquelles persones que treballen, podríem dir així, en punts d'atenció turística, tota la gent que està de cara al públic.
12: Una altra iniciativa és un curs de català administratiu que serà especialment útil per a aquells treballadors que estan treballant en projectes de cooperació transfronterera.
0: A Catalunya hi ha autoritzats més de 200 parcs solars que, quan es facin, duplicaran la potència solar instal·lada a casa nostra, segons dades de l'Institut Català d'Energia. Segons Salvador Salat, cap de la Delegació Territorial de la Unió Espanyola Fotovoltaica, aquestes infraestructures es permetrien complir els objectius de descarbonització per a l'any 2030. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
16: Els objectius del 2030 en matèria d'energia solar fotovoltaica no som tan lluny a poder-los complir. Ens faltarien encara 1.500 megawatts a terra per poder instal·lar, ens faltarien encara 1.500 megawatts en cobertes per poder-los instal·lar, en autoconsums.
0: No obstant això, aquests projectes topen amb l'oposició del territori. Des de la plataforma Mobilitzem la Llera, consideren que es produirà més energia de la que es necessita amb l'objectiu de vendre l'electricitat sobrant a altres països. Consol Riera és membre de la plataforma.
17: Estan convertint aquest país en una fàbrica de produir energia per portar-la no sabem a on, però on la gent del territori, a part de que tot aquest territori seran zones de sacrifici, perquè se'n diuen així, zones de sacrifici, que realment considerem totalment injustes, i no sabem on tenir aquesta energia, perquè aquesta energia no reverteix sobre el territori.
0: Un dels parcs solars projectats és l'anomenat Júlia, que tindria 4 plantes en municipis del Gironès, el Pla de l'Estany i el Baix Empordà. Dissabte de cues a diferents ciutats per la posada a la venda d'una nova col·lecció de rellotges de butxaca, també a Barcelona. Centenars de persones s'han concentrat a les portes de la botiga Swatch del Passeig de Gràcia per tenir opcions de comprar un rellotge Pop Royal, realitzat en col·laboració amb la marca de luxe Audemars Piguet, i que costa uns 400 euros. Hi ha hagut d'intervenir la policia i, davant la situació, els responsables de l'establiment no han obert aquest dissabte.
18: Portem aquí des del dimecres a la tarda, dijous, esperant, perquè diguin ara que solament hi ha 100 rellotges.
19: Des de les 5 de la mañana. La cola ja estava hasta aquí, gigante, des del jueves.
20: Per què vol el rellotge? Pues, segurament per revendre'l per molts més diners.
0: L'objectiu d'una gran part dels que volien comprar un d'aquests rellotges era revendre'ls en aplicacions de venda per internet. En algunes d'aquestes apps hi ha perfils que n'ofereixen amb preus que van des dels 800 euros, el doble del preu original, fins als 1.800, més de 4 vegades el preu original. Les imatges de gent fent cua moltes hores i corredisses també s'han vist en ciutats com Londres, París, Tòquio i Nova York, entre altres ciutats. Obrim ara l'àrea de servei.
5: El temps.
0: Amb Eloi Cordomí.
1: Per avui diumenge preveiem un temps més inestable. Ja durant aquestes pròximes hores augmentaran els núvols a les comarques de Girona, de Barcelona, en alguns llocs del Pirineu, de la Catalunya central també. No descartem durant el matí de diumenge algun primer ruixat, preferentment a la costa, poca cosa. I de cara a la tarda sí que augmenta més la possibilitat de tempestes, sobretot al Pirineu, Perepirineu, comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. Aquí al nord-est és on preveiem les tempestes més fortes. En aquest sentit hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteix de pluges de fins a 20 litres en mitja hora. I no descartem també algun ruixat, alguna tempesta molt més aïllada en altres punts del prelitoral o fins i tot a l'interior de les Terres de l'Ebre. De cara a dilluns, es manté encara la inestabilitat al nord-est, tant al matí com a la tarda, amb possibilitat de ruixats i tempestes. A la resta, temps més tranquil, i a partir de dimarts quedaran alguns ruixats de tarda al Pirineu. Sembla que dijous, divendres, el temps serà molt més estable amb temperatures més altes.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Èxit rotund del Ser Querido al Festival de Cinema de Cannes. La pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen ha acaparat diversos minuts d'aplaudiments després de la seva projecció a la secció oficial a competició. Els seus intèrprets, Javier Bardem i Victoria Luengo, també són candidats a premi. Ens ho explica el nostre enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
21: És una història de traïció, és una història d'abandono, és una història d'amor, de gent que no pot mirar-se als ojos.
22: La primera de les tres pel·lícules espanyoles amb participació catalana a competició ja és una de les favorites. La pel·lícula de Sorogoyen parla d'un pare absent que vol recuperar la seva filla anys després d'abandonar-la i per això li ofereix el paper protagonista en la seva pròxima pel·lícula com a director. Té dues escenes antològiques, la inicial on els dos intèrprets brillen gràcies a la improvisació i una altra del rodatge on Bardem exemplifica certes conductes que afortunadament diu que es veuen cada cop menys en el món del cinema.
23: Bueno, el cine es una sociedad muy poco democrática, en un término que da órdenes y los demás que siguen órdenes. Y eso puede dar muchas equivocaciones y mucho abuso de poder. Algunas cosas he visto, no hasta el nivel que se cuenta en la película, pero sí situaciones, bueno, pues desagradables de directores y actores también, o productores que crean un ambiente difícil. También me incluyo yo, también he tenido momentos donde me he puesto muy cabrón porque me he puesto nervioso, porque he estado enfadado, porque tengo un mal día. Creo que fui consciente y pedí perdón después.
22: Victoria Luengo, que la setmana vinent també presentarà Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, a competició, diu que aquest film de Sorogoyen li ha canviat la vida i és conscient que ser aquí, a Cannes, amb ella, també pot ser un punt d'inflexió a la seva carrera, tot i que intenta no viure-ho d'aquesta manera.

0: Oques Grasses, Musca, Maria Jaume o The Tyets han fet ballar el públic de la festa del 150è aniversari d'Estrella Damm. Han omplert el parc del fòrum amb 30.000 persones, segons l'organització. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
1: Poques gràcies ha tancat la festa d'Estrella Damm. Hi havia corredisses per trobar lloc davant del portal dimensional d'Oques Grasses, que s'ha obert amb la sort que tinc de tu. Un dels himnes que es trobaran a faltar, i molt, quan pleguin a l'octubre. I és que per més que cançons com Bambi siguin divertides, hi ha hits com Petaro, que fan que tothom canti, salti i aplaudeixi com una persona sola, a mig camí entre el gospel, el reggae i el pop, o el funky, com Està Guai. A Josep Montero somreia des de dalt de l'escenari, i és que gairebé no li calia cantar, i ja li feien la feina des de la pista.
2: Oh yeah, Barcelona!
1: Poc abans també hi havia molt de funky a l'altre escenari de la festa amb 31 fam, que mesclen hip-hop amb aquest punt de funky i molt més, capaços de rapejar amb percussions urbanes i melodia de tenora, per exemple, a l'esplèndida Teteo i Caliu. I han presentat R31 temporada 2, és a dir, Ràdio 31 fam, temporada 2, amb cançons com Valentina, Septiembre o Rezo per nosaltres, que ho han petat. Maria Jaume, Ginestar, Muixca, Els Catarres, Love of Lesbian o The Tyets són la resta del cartell que han atret 30.000 fans des de quarts de 4 de la tarda.
3: Trescat Info. Informar, explicar, entendre.
0: La nit dels museus omple de visitants 94 espais de l'àrea de Barcelona amb activitats gratuïtes fins a la matinada. Una de les propostes que ha generat més expectació ha estat el concert de tecno medieval de Grego Tecno, que ha fet vibrar la sala oval del Manac amb la seva barreja de cant gregorià i bases electròniques. En aquest sentit, la directora de museus de l'ICUB, Montse Torres, ha explicat que enguany han volgut posar el focus a programar per al públic més jove.
4: Enguany hem fet efectivament una aposta per programar activitats d'interès del públic més jove. N'hem identificat una trentena d'activitats programades pels diversos centres per atraure doncs, aquest públic que habitualment no és usuari, habitualment no visita tant els nostres centres.
0: En aquesta nova edició s'han incorporat equipaments com el Gran Hotel Bertino, el Centre Cultural La Bòbila, el Centre d'Interpretació del Castell de Montjuïc o la Fabra i Coats. I un altre dels protagonistes ha estat el Monestir de Pedralbes, que enguany celebra 700 anys d'història. A més, la iniciativa s'ha estès a ciutats com Badalona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, a Santa Coloma de Gramenet i Sant Joan d'Espí. Com cada any, amb motiu del Dia Internacional dels Museus, el Departament de Cultura ha publicat els principals indicadors del sistema museístic català corresponents al 2025. Segons les dades de l'Observatori de Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya, els 239 museus registrats i col·leccions analitzats van rebre 20 milions de visitants.
3: Trescat Info. Trescat Info.
5: Que é certo, que é errado. Que tá bom, que tá mal. Que é justo, que é injusto.
6: Não, depois você chanta.
7: I don't think anybody has so extensive coverage as I have.
0: Sentim el tràiler del documental Amazomania, que ha guanyat el premi a la millor pel·lícula del Docs Barcelona el 2026. El festival tanca amb 12.300 assistents, una trentena de sessions amb les entrades exaurides i un 70% d'ocupació a les sales. La producció catalana de Travelers, una pel·lícula que acompanya un grup de migrants a la frontera entre el Marroc i Espanya, ha estat guardonada amb el premi a la millor pel·lícula catalana i la menció especial ha estat per a Bèstia, un retrat de tres caçadors de la Catalunya interior que reflexiona sobre la masculinitat rural. El premi del jurat, d'altra banda, ha estat per a Atlas de la Desaparición, una investigació documental sobre les persones desaparegudes traslladades al Valle de los Caídos. El festival ha projectat 57 produccions en espais de la ciutat, com els cinemes Renoir, l'Aribau, el Fenòmena, l'Espai Texas o la Filmoteca. Els Docs Barcelona celebrarà el seu 30è aniversari del 29 d'abril al 9 de maig del 2027.
3: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
8: El Barça guanya la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Els gols han estat obra de Clàudia Pina, Brooks i Salma Parayuelo, tots tres marcats a la primera part. L'equip madrileny ha retallat distàncies a la segona part, però el marcador ja no s'ha mogut més. Podem sentir el tècnic del Barça, Pere Romeu, en declaracions a TV3.
9: Bé, molt content, crec que hem fet una primera part molt bona, un inici de segona part molt bo, després elles amb el gol ens han vingut a buscar, ens han apretat, no hem patit en excés perquè apenas ens han generat ocasions de gol, però bé, satisfet amb el total del partit.
8: És el tercer títol de la temporada pels blaugranes després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo i contra el Lió. El Barça guanya el títol per tercer any consecutiu i amplia encara més un palmarès en què ja figuren 12 copes. Encara en futbol, a la primera divisió, l'Espanyol i el Girona continuen lluitant per la permanència a falta de dues jornades. Aquest diumenge els blanquiblaus visiten el camp de l'Osasuna, un rival complicat, com diu el tècnic Manolo González.
10: Osasuna crec que és un club a nivell de funcionament exemplar, sempre ho he dit, que és un club que ha sabut créixer a poc, de manera exponencial, millorant, mantenint jugadors importants, millorant l'equip cada any una mica més, que està competint a molt bon nivell, que mai és un equip que es deixa, pot perdre partits, però si tu analitzes l'Osasuna és un equip que sempre fins al final està dins dels partits. Llavors, a partir d'aquí és un partit complicat demà.
8: Per la seva banda, el Girona visita el camp de l'Atlètic de Madrid. Mitchell tindrà la baixa d'Abel Ruiz, però recupera a Van de Beek.
11: Un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i l'Atleti es juga les seves, però un sol tres molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club. Necessitem els tres punts i és un partit, una final. Hem de fer les coses de la millor manera.
8: Robert Lewandowski confirma que deixarà el Barça a final de temporada. El davanter polonès ho ha anunciat en un vídeo a les xarxes socials.
12: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
8: Lewandowski, de 37 anys, i diu que després de 4 temporades com a blaugrana arriba l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte, ha fet 119 gols en 191 partits i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. El tècnic del Barça, Hansi Flick, diu que ha estat un privilegi treballar amb Lewandowski i ha confirmat que van tenir una conversa per decidir el seu futur.
13: La conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell. És una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
12: Great player, a world-class player, and still on this level.
8: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició aquest diumenge al Barça-Betis al Camp Nou. De Jong i Rashford han estat les principals absències a l'entrenament. A la primera ref, Nàstic 2, Europa 1. Nàstic 2, Europa 1. Amb aquesta victòria, l'equip tarragoní depèn de si mateix a l'última jornada per

0: Info.
1: En futbol internacional, el Manchester City de Pep Guardiola s'ha endut la FA Cup després de guanyar el Chelsea a la final a Wembley per 1-0. És la tercera FA Cup per Guardiola amb el City, el 20è títol que suma amb l'equip de Manchester i el número 41 en la seva totalitat com a entrenador.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El podi l'han completat Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya. Àlex Márquez ara queda a 62 punts de Marco Bezzecchi. Aquest diumenge, les curses llargues a partir de 9:45 del matí a Catalunya Ràdio i a TV3. Encara motor, Toni Bou ha començat amb bon peu al Mundial de Trial a l'aire lliure al Japó, al complex de Motegi. El pilot català s'ha imposat a la primera jornada, guanyant la primera cursa i després a la superfinal en un frec a frec amb Jaime Busto, a qui ha superat per temps perquè el marcador ha acabat amb empat. Aquest diumenge es disputen la segona jornada.
0: 3CAT Info.
1: En waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta. El Sant Andreu ha derrotat el Buliameni grec i el Mataró a la Roma. El Sabadell, en canvi, ha caigut eliminat després de perdre contra l'Olympiacos. Encara en waterpolo, a l'Eurocup femenina hi haurà dos finalistes catalans, el Catalunya, que s'ha desfet del Zuglo, i del Barceloneta, que ha derrotat el Trieste. En ciclisme, victòria de l'equatorià Jonathan Narváez a la 8a etapa del Giro d'Itàlia. I en tennis, el Masters 1000 de Roma, aquest diumenge es disputa la final masculina entre el Jannik Sinner i el noruec Casper Ruud.
0: Trescat Info.

0: La USTEC vol que Esquerra i els Comuns incorporin les reivindicacions de mestres i professors a la negociació dels pressupostos. El govern diu que té voluntat d'acord amb el col·lectiu i Junts planteja un pacte de país en educació. Mor un home a trets al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port, a Barcelona. Alguns testimonis han sentit diversos trets i ara els Mossos busquen l'agressor, que ha fugit. Investiguen com a possible crim masclista la mort de tres persones al municipi de Dolores, a la comarca del Baix Segura. Es tracta d'un guàrdia civil, la seva dona i el fill de tots dos. Milers d'activistes pro-palestins s'han manifestat a Londres i a Barcelona per reclamar a la comunitat internacional mesures de represàlia a Israel. També a Viena s'han viscut protestes contra la participació d'Israel al Festival Eurovisió. L'exministre britànic de Sanitat, el laborista Wes Wistrin, anuncia que es presentarà per disputar-li el càrrec de primer ministre a Keir Starmer. Stritin va dimitir aquesta setmana per haver perdut la confiança en Starmer, molt tocat pels mals resultats de les últimes eleccions al Regne Unit. Acomiadat un treballador del parc hospitalari Martí Julià de Sal, al Gironès, en una investigació per assetjament sexual. Companyes seves denuncien comentaris de contingut sexual i també intimidació. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona denuncien que l'Ajuntament vulnera el dret de vaga quan planteja obrir sales d'estudi durant el període de selectivitat. Des del consistori asseguren que es tracta d'un dispositiu habitual i que no és cap mesura vinculada a la vaga. Els comitès han acordat aquest dissabte estendre la vaga a totes les biblioteques públiques de Catalunya a partir del 29 de maig. Oques Grasses, Love of Lesbian, Mushka, Maria Jaume o The Tietz convoquen unes 30.000 persones al Parc del Fòrum de Barcelona. Ha estat en la festa del 150 aniversari d'Estrella Damm, en què la companyia cervesera ha convocat una destacada representació de la música catalana pop-rock i urbana del moment.
1: Esports. El Barça guanya la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Tercera copa consecutiva pel Barça i tercer títol de la temporada després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo contra el Lió. Girona i Espanyol busquen fugir del

0: descens a dos camps complicats. Aquest diumenge, Osasuna Espanyol i Atlètic de Madrid-Girona. Lewandowski ha confirmat el seu adeu al Barça després de 4 anys al club. Aquest diumenge s'acomiadarà al Camp Nou en el Barça-Betis. Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP, i en waterpolo el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina, que jugarà a mitjans de juny a Malta.
1: Pel que fa al temps, s'espera un matí de diumenge mig ennuvolat en algunes comarques entre Barcelona i Girona, però amb més sol a la resta. A la tarda apareixeran tempestes al nord-est, al Pirineu, al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat al voltant del prelitoral. La temperatura serà més alta.
2: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. El sindicat majoritari del sector de l'educació, l'USTEC, reclama a Esquerra i als Comuns, socis parlamentaris del govern, que portin el conflicte dels docents a la negociació dels pressupostos que el president Salvador Illa confia a certificar els pròxims dies. N'ha parlat la seva portaveu, Yolanda Segura, després de 5 dies de vagues arreu del país.
3: Esquerra Republicana de Catalunya i els Comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu. L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
1: En aquest escenari, Junts reclama al govern que negociï amb els sindicats de docents i proposa un gran pacte de país per millorar la qualitat educativa i els salaris de mestres i professors. Jordi Turull és el secretari general.
4: L'actual proposta que corre, que es fa, comenta des del govern, és irrisòria. Ara mateix els docents catalans són els pitjors pagats per l'Estat. La millora salarial que es demana està relacionada amb el complement específic que en més de 20 anys s'ha ignorat. I aquí tots hi tenim part de responsabilitat.
1: També la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, ha interpel·lat Esquerra i els Comuns.
5: En aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat. És un moment per plantar-se.
1: En qualsevol cas, el govern confia a tancar els pressupostos els pròxims dies després de pactar amb Esquerra la línia de tren orbital que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Demà passat, dilluns, preveuen segellar aquest acord que aquell mateix dia els republicans sotmetran a consulta en una reunió extraordinària de la seva cúpula. 2 dies després, dimecres, els governs català i espanyol tenen previst reunir-se a Madrid perquè la Moncloa validi els pactes.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Nou tiroteig a Barcelona que deixa un mort aquest dissabte a plena llum del dia a prop del passeig de la Zona Franca, al districte de Sants-Montjuïc. Els fets han tingut lloc al carrer de la Mineria al voltant de les 7 de la tarda. I segons apunten alguns testimonis, l'autor hauria disparat diversos trets per darrere la víctima i hauria fugit del lloc amagant l'arma. Encara no se sap si hi ha cap detingut ni el mòbil del crim. Els Mossos han obert una investigació i estan intentant localitzar l'agressor, que ha fugit. A la zona s'hi han desplaçat diverses ambulàncies del SEM i efectius dels Mossos i la Guàrdia Urbana. Fa menys d'un mes també hi va haver un tiroteig a la mateixa zona de Barcelona. S'investiga com a presumpte crim masclista la mort d'un agent de la Guàrdia Civil, la seva dona i el fill de la parella, en un habitatge de la caserna del municipi de Dolores, a la comarca alacantina del Baix Segura. Segons les primeres hipòtesis, l'agent hauria matat la dona i el fill abans de suïcidar-se amb una arma de foc. Els 3 cadàvers se'ls han trobat aquest dissabte. L'home que treballava de Guàrdia Civil tenia 55 anys i el seu fill 20. L'Ajuntament del municipi ha convocat un minut de silenci davant del consistori i ha decretat 3 dies de dol oficial. A Modena, Itàlia, aquest dissabte a la tarda un vehicle ha atropellat una dotzena de vianants. Ha estat després de circular a gran velocitat pel centre de la ciutat i el vehicle ha acabat estavellant-se contra una botiga. Almenys 8 persones han resultat ferides, 4 de gravetat. La policia ha detingut el presumpte autor, un individu en la trentena que ha baixat del cotxe amb un ganivet i a qui un grup de vianants ha reduït. Una d'aquestes persones ha rebut una punyalada. L'alcalde de la ciutat, Massimo Mesetti, ha agraït la participació ciutadana.
6: Vull
0: donar les gràcies a aquests 4 o 5 ciutadans, si no m'equivoco, que l'han perseguit, l'han capturat i l'han lliurat a les forces de seguretat, tenint en compte que es tractava d'una persona que, a més, anava armada amb un ganivet. Han demostrat valentia i un gran sentit cívic, per la qual cosa els dono les gràcies.
1: Un testimoni ha relatat a la televisió que el conductor semblava estar sota els efectes de l'alcohol o les drogues. L'alcalde ha explicat que la policia està esbrinant si el motiu era aquest o bé ha estat un acte deliberat. La primera ministra, Giorgia Meloni, ha emès un missatge en què ha qualificat els fets d'extremadament seriosos i ha enviat un missatge de suport a les víctimes i les seves famílies. A casa nostra, unes 6.000 persones, segons l'organització, i 1.000, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte a Barcelona en una manifestació de suport a Palestina. La marxa ha servit per recordar la Nakba, l'inici de l'èxode palestí del 1948. Convocats per la coalició Prou Complicitat amb Israel, els manifestants han reclamat l'alliberament del poble palestí i han clamat contra el genocidi del país que presideix Benjamin Netanyahu.
7: Necessitem menys paraules i més fets. Que no es pot dir estar del costat del poble palestí i al mateix temps comerciar amb armes amb Israel. Que no es pot dir estar del costat del poble palestí i alhora reprimir amb els Mossos d'Esquadra les persones que s'han mobilitzat durant aquest temps. Que no es pot dir estar en contra dels pressupostos militars i alhora augmentar-los, comprant-li armes a Israel.
1: Des de l'entitat organitzadora i altres associacions pro-palestines han tornat a reclamar que el govern espanyol trenqui totes les relacions amb Israel. També a Londres, aquest dissabte, milers de persones han sortit al carrer per denunciar la situació dels palestins i reclamar accions de la comunitat internacional contra Israel. La mobilització ha coincidit en el temps amb una altra, de sentit contrari, convocada per l'extrema dreta i que ha obligat la policia a prohibir l'entrada al país d'una dotzena d'activistes estrangers. Londres, Quim Olivares.
8: Dues manifestacions de signe contrari. D'una banda, l'antifeixista i propalestina per commemorar la Nakba, la catàstrofe, el desplaçament massiu de palestins al 1948 durant la fundació de l'Estat d'Israel. Sentim Peter Leary, vicedirector de Palestine Solidarity Campaign, en declaracions a Catalunya Ràdio.
9: Som aquí per commemorar i recordar, però també som aquí per protestar i demanar al govern britànic que posi fi al seu suport als crims d'Israel contra el poble palestí i imposi un embargament d'armes a Israel i sancions significatives per posar fi a aquests crims i injustícies.
8: Enguany aquesta manifestació ha coincidit amb la convocada per l'extrema dreta i anti-islam. Tornem a sentir Peter Leary.
9: L'extrema dreta menysprea el moviment en solidaritat amb Palestina. Nosaltres rebutgem la seva lògica racista que algunes vides són més importants que d'altres, perquè sabem que la lluita contra totes les formes de racisme, ja sigui antisemitisme, islamofòbia o l'apartheid israelià, és una i la mateixa.
8: El desplegament policial més important d'aquest any a la ciutat, amb càmeres de reconeixement facial i un cordó policial que ha fet de mur de separació, ha evitat enfrontaments entre les dues concentracions. Aquesta jubilada de Bristol, Tracy Martin, ha anat a la manifestació de l'extrema dreta.
10: Molts homes venen i no sabem qui són ni d'on han vingut i s'allotgen a la nostra zona. El lloc on visc és una zona força desafavorida i tenim moltes, moltes cares estranyes. Cada dia n'hi ha de nou.
8: Les autoritats han prohibit l'entrada al Regne Unit d'una dotzena de persones que volien participar a la manifestació de l'extrema dreta, entre les quals una influencer anti-islam resident als Estats Units.
1: I el primer ministre britànic, Keir Starmer, li ha sortit el primer rival que es presenta per disputar-li el càrrec en el si del laborisme. L'exministre de Sanitat, Wes Streeting, ha anunciat que té prou suport al Parlament per formalitzar la seva candidatura. Streeting va dimitir aquesta setmana després de retirar-li el suport a Starmer arran de les últimes eleccions a Anglaterra, Escòcia i Gales, que van suposar una desfeta per al laborisme i la victòria de l'extrema dreta i els nacionalistes escocesos i galesos. Starmer s'ha negat repetides vegades a dimitir i l'exministre de Salut s'ha mostrat disposat a competir en un escenari en què hi hagi més candidats.
11: Si creus que estàs prou preparat per ocupar el càrrec més alt, si creus que tens les idees adequades per al país, has d'estar disposat a presentar-les, contrastar-les amb altres candidats i guanyar unes eleccions. I aquesta és la decisió que he pres.
1: Streeting s'ha mostrat disposat a esperar un altre possible rival, l'alcalde de Manchester, Andy Barman, que per ara no es pot presentar perquè no és diputat, però que pot ser-ho d'aquí una setmana si surt elegit en unes legislatives parlacials. Wes Streeting està considerat de l'ala conservadora del laborisme i Barman representa la vessant més progressista. L'Iran ha anunciat que està preparant un sistema per obrir parcialment l'estret d'Hormuz amb pagament de peatge. Un alt càrrec del règim ha explicat que s'està creant un mecanisme de gestió del trànsit que beneficiaria els vaixells de països que cooperin amb l'Iran, però que continuaria tancat a operadors d'indrets com els Estats Units. En aquest sentit, la televisió estatal ha informat que el govern està negociant amb alguns països europeus, tot i que cap govern ha confirmat la notícia.
6: Després del pas de vaixells de països de l'Àsia Oriental, especialment de la Xina, el Japó i el Pakistan, avui hem rebut informació que indica que els europeus també han obert negociacions amb la Marina dels Guardians de la Revolució.
1: L'Iran manté tancat l'estret d'Hormuz, pas estratègic per on circula el 20% del petroli mundial, com a represàlia pel bloqueig dels Estats Units a vaixells iranians. Les dues mesures estan en vigor, tot i l'alto el foc que va començar el 8 d'abril. El president dels Estats Units, Donald Trump, aspira encara a continuar negociant amb l'Iran i aquest dissabte ha tornat a amenaçar el país. En una entrevista a la televisió francesa BFM, el president nord-americà ha dit que més els val arribar a un acord perquè, si no, ho passaran molt malament.
2: 3CAT Info.
1: El Parc Hospitalari Martí Julià de Salt ha acomiadat un professional de la unitat d'aguts de psiquiatria després d'una investigació per assetjaments sexuals. Segons ha avançat el diari de Girona, els casos haurien passat a finals del 2024. El centre va activar el protocol i una empresa externa va detectar conductes greus i es va acordar l'acomiadament del professional. Les víctimes relaten comentaris de contingut sexual, però també episodis d'intimidació i denuncien que hi ha més assetjadors al centre. Tot i l'acomiadament, algunes de les treballadores lamenten que les mesures són insuficients. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona denuncien que l'Ajuntament vulnera el dret de vaga quan planteja obrir sales d'estudi durant el període de selectivitat. Des del consistori asseguren que es tracta d'un dispositiu habitual que es fa cada any per garantir espais als estudiants de l'ESPAU i que no és cap mesura vinculada a la vaga. La petició que ha fet l'Ajuntament des del Departament de Joventut a les direccions d'equipaments municipals com biblioteques i centres cívics és que habilitin de manera urgent aquestes sales. Montse Serra, bibliotecària i delegada del comitè del Consorci, assegura que es vulnera el dret de vaga.
12: Bueno, nosaltres creiem que això és una manera com de molt lletja d'evitar que la nostra vaga doncs tingui efecte i a més que a la gent que porta, ens sembla que les volen obrir sense personal afegit. No ho veiem ni que sigui segur ni que sigui legítim fer les coses d'aquesta manera.
1: Els comitès dels treballadors asseguren que les negociacions amb l'Ajuntament estan encallades i a l'assemblea d'aquest dissabte han decidit estendre la vaga indefinida a totes les biblioteques de Catalunya a partir del 29 de maig, cada divendres i dissabte.
2: El temps.
1: Eloi Cordomí.
13: Per avui diumenge preveiem un temps més inestable. Ja durant aquestes pròximes hores augmentaran els núvols a les comarques de Girona, de Barcelona, en alguns llocs del Pirineu, de la Catalunya central també. No descartem durant el matí de diumenge algun primer ruixat, preferentment a la costa, poca cosa. I de cara a la tarda sí que augmenta més la possibilitat de tempestes, sobretot al Pirineu, Perepirineu, comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. Aquí al nord-est és on preveiem les tempestes més fortes. En aquest sentit hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteix de pluges de fins a 20 litres en mitja hora. I no descartem també algun ruixat, alguna tempesta molt més aïllada en altres punts del prelitoral o fins i tot a l'interior de les Terres de l'Ebre. De cara a dilluns es manté encara la inestabilitat al nord-est, tant al matí com a la tarda, amb possibilitat de ruixats i tempestes. A la resta, temps més tranquil, i a partir de dimarts quedaran alguns ruixats de tarda al Pirineu. Sembla que dijous, divendres, el temps serà molt més estable amb temperatures més altes.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir a Lleida també es farà els propers dies a les seus de la Pobla de Segur, a l'Alta Ribagorça i a la seu d'Urgell. D'aquesta manera, la DGT també preveu descongestionar les llistes d'espera en aquests punts de la zona del Pirineu. Alba Mor.
14: A les 315 persones examinades aquest dissabte a la capital del Segrià se sumaran 244 aspirants més. Així, a Lleida s'han fet un 24% més de proves de les que es fan en una setmana, mentre que la xifra a la Seu s'enfilarà fins a un 60% i, en el cas de la Pobla, fins a un 85%. En tot cas, el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, avisa que reduir la llista d'espera d'aspirants no només queda en mans de la DGT i demana corresponsabilitat a les autoescoles.
15: No és només la capacitat que té la DGT de fer exàmens o la disponibilitat d'examinadors. També hi ha una responsabilitat per l'altra part, perquè les autoescoles han de tenir capacitat per fer les pràctiques, han de tenir la planificació, els professors i els vehicles. I això, doncs, ens comporta aquesta situació, doncs, que la Direcció General de Trànsit, per reduir aquesta atenció, ha proposat aquest pla extraordinari.
14: Segons dades de la DGT, la demarcació de Lleida compta amb 49 autoescoles i 224 professors. Les mateixes fonts apunten que de gener a abril d'aquest 2026 s'han fet unes 300 proves més que l'any passat en el mateix període, amb un percentatge d'aprovats del 51,71%.
1: Pràcticament ja no queden habitacions d'hotel a Barcelona per als dies 9 i 10 de juny, coincidint amb la visita del Papa, i les poques que queden lliures han arribat a triplicar el preu. Per exemple, el Gran Hyatt és un 80% més car aquells dies respecte a una setmana normal, i a l'Hotel Vela una habitació costa 1.500 euros la nit del 9 al 10 de juny, mentre que la setmana anterior el preu és de 400 euros la nit. A Montserrat, on el Papa també hi farà una visita, ja estan ocupats el complet tant l'alberg com les cel·les, i el 97% dels prop de 10.000 apartaments turístics de Barcelona estan reservats. Marian Muro, la directora general de l'associació que els agrupa, Apertur, exposa quin és el perfil del client.
16: És una visita que arrastra una demanda que són moltes famílies o casals catòlics de gent jove que venen per veure el Papa, i és clarament el target del nostre allotjament.
1: Segons dades del portal de reserves Booking, la demanda d'allotjament a la ciutat de Barcelona ha crescut prop d'un 30% respecte al juny passat. 3 de cada 4 persones amb celiaquia han hagut de renunciar alguna vegada a fer activitats socials com anar de viatge o fer dinars de feina per la dificultat de trobar espais on puguin menjar amb seguretat. Ho revela una enquesta de l'Associació de Celíacs de Catalunya. En el Dia Internacional de la Celiaquia, l'associació també alerta que més d'un 90% dels seus associats reben comentaris que minimitzen o no comprenen la malaltia. La seva portaveu, Irene Puig, ha explicat a 3Cat Info que això afecta el seu benestar emocional.
17: A nivell emocional és una cosa que afecta i encara limita, i s'ha d'aconseguir, doncs, bueno, que cada cop hi hagi més comprensió, s'entengui millor i hi hagi més opcions a l'hora de menjar fora de casa perquè les persones celíaques, pues, estiguin menys limitades.
1: Per això impulsa una campanya per combatre el fet que la malaltia es banalitzi i es consideri una moda. La Fundació Puigverd de Barcelona arriba als 3.000 trasplantaments de ronyó, una xifra que representa una fita històrica per a aquesta institució dedicada a les malalties renals. La doctora Carme Facundo, responsable de la unitat de trasplantament renal de la Fundació Puigverd, fa un balanç d'aquestes 3.000 intervencions.
18: Hem millorat resultats, hem après a manegar els fàrmacs immunosupressors, hem après a ajustar medicació, sobretot hem après que el trasplantament és la millor opció per tot pacient que està amb insuficiència renal crònica, avenços en les cirurgies. I una altra cosa en la que hem avançat durant aquests últims anys és en l'utilització del donant viu, que en el nostre país era marginal fins fa poc.
1: Els especialistes destaquen que en els últims anys l'augment de donants vius ha permès ampliar el perfil de persones que poden accedir a un trasplantament.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: La necessitat de reglamentar l'accés a la natura per preservar-la ha estat el tema principal de la jornada tècnica que s'ha fet a Montserrat aquest dissabte per debatre sobre l'escalada i la seva regulació en espais naturals. Ho ha explicat a 3CAT Info Albert Egea, membre de la subcomissió tècnica d'escalada del Parc Natural de Montserrat a 3CAT Info.
19: L'augment de practicants de l'escalada ha augmentat moltíssim en els darrers anys i el terreny de joc segueix sent el mateix, vol dir que hem de posar ordre, sobretot de cara a preservar el medi i perquè puguem seguir-ho gaudint durant molts més anys.
1: També s'ha debatut l'impacte del canvi climàtic, per exemple, traduït en esllavissades quan plou molt, o de despreniments de pedres, com el que fa un mes va causar la mort d'una parella d'escaladors. Els experts, però, reivindiquen Montserrat com un entorn segur. Xavier Aparicio, gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
20: Canvi climàtic per l'orografia, doncs hi ha determinats llocs que la caiguda de pedres és més possible. I per això es depèn de la mesura de tancar definitivament aquestes 5 vies.
1: L'any passat els bombers van fer 9 rescats d'escalada, la segona xifra més baixa de l'última dècada. Eduard Sánchez, sergent del GRAE, també en declaracions a aquesta emissora.
21: Montserrat no és més insegur que altres llocs. Després d'un episodi de pluja com hem tingut, doncs el terreny és més inestable, hi ha animals salvatges, hi ha moltes cabres que passen per dalt, hi ha zones que són més segures que altres per la fauna que pugui córrer per dalt, però no és especialment insegur.
1: A la jornada també s'ha incidit en la importància de fer pedagogia.
2: Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
0: El Barça ha guanyat la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Els gols han estat obra de Clàudia Pina, Brooks i Salma Parayuelo, tots tres marcats a la primera part. L'equip madrileny ha retallat distàncies a la segona part i el marcador ja no s'ha mogut més. Podem sentir a Clàudia Pina a TV3.
22: Gràcies. Bueno, crec que hem fet molt bona primera part. La segona ens ha costat una mica, així que, bueno, contentes pel resultat, pel moment de la temporada en el que estem. Era un moment important també per la setmana que ve i, bueno, avui a celebrar una mica i demà ja ficades en el partit de la setmana que ve.
0: És el tercer títol de la temporada per les blaugranes després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo contra el Lió. El Barça guanya el títol per tercer any consecutiu i amplia encara més un palmarès en què ja figuren 12 copes. Encara en futbol, a la primera divisió, l'Espanyol i el Girona continuen lluitant per la permanència a falta de dues jornades. Aquest diumenge, els blanquiblaus visiten el camp de l'Osasuna, un rival complicat, com diu el tècnic Manolo González.
23: Osasuna crec que és un club a nivell de funcionament exemplar, sempre ho he dit, que és un club que ha sabut créixer a poc, de manera exponencial, mantenint jugadors importants, millorant l'equip cada any una mica més, que està competint a molt bon nivell, que mai és un equip que es deixa... pot perdre partits, però si tu analitzes l'Osasuna és un equip que sempre fins al final està dins dels partits. Llavors, a partir d'aquí és un partit complicat demà.
0: Per la seva banda, el Girona visita el camp de l'Atlètic de Madrid. Mitchell tindrà les baixes d'Abel Ruiz, però recupera a Van de Beek.
24: Un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i l'Atleti es juga les seves, però un sol tres molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club. Necessitem els 3 punts i és un partit, una final. Hem de fer les coses de la millor manera.
0: Robert Lewandowski confirma que deixarà el Barça a final de temporada. El davanter polonès ho ha anunciat en un vídeo a les xarxes socials.
25: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
0: Lewandowski, de 37 anys, i diu que després de 4 temporades com a blaugrana ha arribat l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte, ha fet 119 gols en 191 partits i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. El tècnic del Barça, Hansi Flick, diu que ha estat un privilegi treballar amb Lewandowski i ha confirmat que van tenir una conversa per decidir el seu futur.
26: La conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip.
3: Ella ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell, és una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
25: Great player, a world-class player, and still on this level.
0: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició aquest diumenge al Barça-Betis al Camp Nou. De Jong i Rashford han estat les principals absències a l'entrenament. A la primera ref, Nàstic 2, Europa 1. Amb aquesta victòria, l'equip tarragoní depèn de si mateix a l'última jornada per mirar de salvar la categoria. L'Europa, per la seva banda, i malgrat la derrota, es manté la cinquena posició en zona de play-off descens i també depenen de si mateixos per classificar-se a l'última jornada. El Sabadell ha perdut contra l'Antequera per 0-1 i ja no podrà pujar de manera directa a la segona divisió perquè l'Aldenc ha derrotat a l'Atlètic de Madrid B, aconseguint matemàticament el primer lloc que dona l'ascens directe.
2: 3CAT Info.
0: I el Racing de Santander és nou equip de la primera divisió després de derrotar el Valladolid per 4-1 i de la derrota de l'Almeria per 1-2 contra les Palmes. A la segona ref, el Reus ha quedat eliminat a la primera eliminatòria del play-off d'ascens contra l'Ourense en perdre per 2-1 a Terres Gallegues i després de l'empat a 0 de l'Anala.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El podi l'han completat Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya.
4: Bueno, al final crec que estem bastant a la mateixa... Allà ha sortit tot una mica més fàcil, aquí patim una mica més, sobretot com he dit, amb temperatures i el feeling de davant, però crec que demà i al final tinc molta confiança en el meu equip, sé que trobarem alguna cosa i sé que estarem a la batalla.
0: Àlex Márquez queda a 62 punts de Marco Bezzecchi. Aquest diumenge, les curses llargues a partir de 9:45 del matí a Catalunya Ràdio i TV3. En waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta. El Sant Andreu ha remuntat un 10-6 en contra la piscina del Buliameni grec i ha acabat guanyant els penals per 14-15. El Mataró, per la seva banda, ha derrotat a la Roma per 10-12. El Sabadell, en canvi, ha caigut eliminat després de perdre 10-8 contra l'Olympiacos. I encara en waterpolo, a l'Eurocup femenina hi haurà dos finalistes catalans, el Catalunya, que s'ha classificat per la final després de derrotar el Zugló per 4-11, i el Barceloneta, que ha derrotat 13-14 al Trieste.
2: Són 6:15.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. L'USTEC vol que Esquerra i els Comuns incorporin les reivindicacions de mestres i professors a la negociació dels pressupostos. El govern diu que té voluntat d'acord amb el col·lectiu i Junts planteja un pacte de país en educació. També destaca que ha mort un home a trets al barri de la Marina de Port, a Barcelona. Alguns testimonis han sentit diversos trets i ara els Mossos busquen l'agressor, que ha fugit. A partir d'ara us explicarem que a Catalunya hi ha autoritzats més de 200 parcs solars que, quan es facin, duplicaran la potència solar instal·lada a casa nostra, segons dades de l'Institut Català d'Energia. I anirem al Festival de Cinema de Cannes, on la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, El ser querido, ha estat tot un èxit. Ha acaparat diversos minuts d'aplaudiments després de la seva projecció a la secció oficial a competició. Els seus intèrprets, Javier Bardem i Victoria Luenga, també són candidats a premi. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que el Barça guanya la Copa de la Reina derrotant l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1, tercera copa consecutiva pel Barça i tercer títol de la temporada després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions dissabte vinent contra el Lió. Girona i Espanyol busquen fugir del descens a dos camps complicats. Aquest diumenge, Osasuna Espanyol i Atlètic de Madrid, Girona. Serà també el dia en què es confirmarà l'adeu de Robert Lewandowski al Barça, s'acomiadarà del Camp Nou en el Barça-Betis. Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Aquest diumenge es disputa la cursa llarga. I en waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta.
0: I pel que fa al temps, s'espera un matí de diumenge mig ennuvolat en algunes comarques entre Barcelona i Girona, però amb més sol a la resta. A la tarda apareixeran tempestes al nord-est, al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat al voltant del prelitoral. La temperatura serà més alta. El sindicat majoritari al sector de l'educació, l'USTEC, reclama a Esquerra i als Comuns, socis parlamentaris del govern, que portin el conflicte dels docents a la negociació dels pressupostos que el president Salvador Illa confia certificar els pròxims dies. N'ha parlat la seva portaveu, Yolanda Segura, després de 5 dies de vagues arreu del país.
2: Esquerra Republicana de Catalunya i els Comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu. L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
0: En aquest escenari, Junts reclama al govern que negociï amb els sindicats de docents i proposa un gran pacte de país per millorar la qualitat educativa i els salaris de mestres i professors. Jordi Turull és el secretari general.
3: L'actual proposta que corre, que es fa, comenta des del govern, és irrisòria. Ara mateix els docents catalans són els pitjors pagats per l'Estat. La millora salarial que es demana està relacionada amb el complement específic que en més de 20 anys s'ha ignorat. I aquí tots hi tenim part de responsabilitat.
0: També la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, ha interpel·lat Esquerra i els Comuns.
4: En aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat. És un moment per plantar-se.
0: En qualsevol cas, el govern confia a tancar els pressupostos els pròxims dies després de pactar amb Esquerra la línia de tren orbital que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Demà passat, dilluns, preveuen segellar aquest acord que aquell mateix dia els republicans sotmetran a consulta en una reunió extraordinària de la seva cúpula. 2 dies després, dimecres, els governs català i espanyol tenen previst reunir-se a Madrid perquè la Moncloa validi els pactes.
5: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Nou tiroteig a Barcelona que deixa un mort aquest dissabte a plena llum del dia a prop del passeig de la Zona Franca al districte de Sants-Montjuïc. Els fets han tingut lloc al carrer de la Mineria al voltant de les 7 de la tarda i, segons apunten alguns testimonis, l'autor hauria disparat diversos trets per darrere a la víctima i hauria fugit del lloc amagant l'arma. Encara no se sap si hi ha cap detingut ni el mòbil del crim. Els Mossos han obert una investigació i estan intentant localitzar l'agressor, que ha fugit. A la zona s'hi han desplegat diverses ambulàncies del SEM i efectius dels Mossos i la Guàrdia Urbana. Fa menys d'un mes també va haver-hi un tiroteig a la mateixa zona de Barcelona.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: En clau internacional, als Estats Units i Nigèria han mort el número 2 d'Estat Islàmic en aquest país en una operació conjunta anunciada pel president Donald Trump. Segons el govern nigerià, Abu Bilal al-Munki es trobava amagat a la zona del llac Txad, situat a l'extrem nord-est del país, una regió que habitualment serveix de base per a organitzacions violentes. A Nigèria és freqüent l'actuació de grups islamistes com ara Boko Haram i Estat Islàmic, que en el passat han tingut relacions de col·laboració i lleialtat. Donald Trump ha denunciat repetides vegades que a Nigèria es viuen atacs contra cristians, fet que l'ha estat desmentit pel govern del país, que assegura que l'activitat que sobretot fa Boko Haram és indiscriminada i té com a objectiu cristians i també musulmans. Precisament aquest dissabte, Boko Haram ha tornat a segrestar estudiants de forma massiva, un tipus d'acció que també és habitual. Almenys 30 alumnes, més de 40 segons la font, han desaparegut després d'un atac a una escola de l'estat de Borno, al sud-est del país. Al Perú, la conservadora Keiko Fujimori i el progressista Roberto Sánchez seran proclamats oficialment aquest diumenge candidats a la segona volta de les eleccions presidencials que es faran el 7 de juny. Els resultats de la primera volta s'han confirmat després d'un recompte de 33 dies, un dels més llargs en unes eleccions. Buenos Aires, Joan Biosca.
6: Així és com celebraven els partidaris del progressista Roberto Sánchez passar a la segona volta de les presidencials peruanes un cop escrutat el 100% dels vots. Un recompte de vots etern a 33 dies d'haver-se celebrat la primera volta. Campanya electoral, doncs, ja a tota màquina per plantar cara a les urnes de la conservadora Keiko Fujimori, quarta vegada que es presenta a les eleccions per ser cap d'estat. Dos models de país oposats en joc al Perú, amb dos models de presidents com a exemple. La mà de ferro autoritària del pare Fujimori, Alberto, ja mort i que va acabar condemnat i empresonat per delictes contra els drets humans, heroi nacional per a no pocs peruans per acabar amb el terrorisme de Sendero Luminoso. O bé el model del president progressista empresonat per intent de cop d'estat, Pedro Castillo, referent polític de Roberto Sánchez. Escoltem els candidats a la presidència del Perú, Roberto Sánchez i Keiko Fujimori.
7: La proclamació oficial serà el domingo. Hoy ya se tiene conocimiento público el 100% de las actas y eso reafirma que hay un movimiento social que también ha hablado.
8: No voten en blanco, no voten viciado y no voten por el comunismo.
6: Eleccions presidencials peruanes previstes en el calendari. Segona volta o balotatge pel 7 de juny, un país que en 10 anys ha tingut 8 presidents.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Benifallet, al Baix Ebre, amplia el projecte Stop Steina amb un homenatge als veïns que van ser deportats a camps de concentració nazis. Durant l'acte s'ha reivindicat la defensa dels valors democràtics, sobretot entre les generacions més joves. Benifallet, Ariadna Escoda.
9: El municipi ebrenc ha recordat a Joaquín Cid, Antonio Pubill, Tomás Salaet i Francisco Margalef. Van ser deportats en camps de concentració nazi entre el 1940 i el 1944 i un d'ells va ser assassinat a Gusen. Es tracta de Francisco Margalef, molt significat políticament als moviments sindicalistes. La seva neboda, Rocío Margalef, remarca la importància que la seva història, com la de tants altres, no caigui en l'oblit.
10: Jo penso que és un moment de justícia y sobre todo que para las generaciones futuras que vean lo que pasó y que no se repita. Desgraciadamente estamos en un momento histórico terrible donde muchas de las cosas están repitiendo. Es muy triste.
9: Una memòria democràtica que també ha defensat el conseller Ramon Espadaler.
11: I el sentit de l'Stop Steina és que ens sopeguem amb aquesta llamborda i que ens parem a pensar per uns moments doncs, que aquí hi vivien, en aquest municipi, doncs, hi havia unes persones que varen patir l'horror nazi i que les volem recuperar per ensenyar-ho sobretot a les generacions futures.
9: Ara per ara, a Catalunya hi ha 762 llambordes Stop Steina, una xifra que el govern elevarà enguany fins a les 872.
0: La Generalitat ha impulsat noves activitats per reforçar la presència del català a la Catalunya del Nord. A Perpinyà, petits grups es reuneixen setmanalment en un bar per practicar la llengua a través de converses informals. També es preparen altres accions destinades a sectors com el turisme. Berta Artigas Fontàs.
12: Un cop a la setmana, un grup reduït de 4 o 5 persones es reuneix en un bar de Perpinyà per aprendre el català de manera informal a través de la conversa. Un tècnic s'encarrega de dinamitzar l'activitat i es tracten diversos temes com la gastronomia, la muntanya o l'educació. És una iniciativa de la Casa de la Generalitat de Perpinyà amb l'objectiu de promoure l'idioma en el dia a dia. Albert Pinyeira és el director de la Casa de la Generalitat.
13: Que la llengua no és només una cosa que s'ha d'aprendre a l'aula, sinó que el que volem és que sigui una llengua viva i que, per tant, s'utilitzi a tot arreu, i quina millor manera, no?, de que la gent pugui practicar-la i pugui practicar-la al bar a través d'aquest taller de conversa.
12: Entre els participants hi ha l'Anna Maria Mestre i l'Andreu Vicent.
14: Jo m'agrada venir aquí perquè tinc dificultat a parlar català.
15: Parlem i cada cop fem un poc de treball. És molt agradable.
12: De fet, la Generalitat vol impulsar més iniciatives concretes a alguns sectors per impulsar l'ús de la llengua.
13: Estem preparant de poder fer un curs de català per totes aquelles persones que treballen, podríem dir així, en punts d'atenció turística, tota la gent que està de cara al públic.
12: Una altra iniciativa és un curs de català administratiu que serà especialment útil per a aquells treballadors que estan treballant en projectes de cooperació transfronterera.
0: A Catalunya hi ha autoritzats més de 200 parcs solars que, quan es facin, duplicaran la potència solar instal·lada a casa nostra, segons dades de l'Institut Català d'Energia. Segons Salvador Salat, cap de la Delegació Territorial de la Unió Espanyola Fotovoltaica, aquestes infraestructures es permetrien complir els objectius de descarbonització per a l'any 2030. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
16: Els objectius del 2030 en matèria d'energia solar fotovoltaica no som tan lluny a poder-los complir. Ens faltarien encara 1.500 megawatts a terra per poder instal·lar, ens faltarien encara 1.500 megawatts en cobertes per poder-los instal·lar, en autoconsums.
0: No obstant això, aquests projectes topen amb l'oposició del territori. Des de la plataforma Mobilitzem la Llera, consideren que es produirà més energia de la que es necessita amb l'objectiu de vendre l'electricitat sobrant a altres països. Consol Riera és membre de la plataforma.
17: Estan convertint aquest país en una fàbrica de produir energia per portar-la no sabem a on, però on la gent del territori, a part de que tot aquest territori seran zones de sacrifici, perquè se'n diuen així, zones de sacrifici, que realment considerem totalment injustes, i no sabem on tenir aquesta energia, perquè aquesta energia no reverteix sobre el territori.
0: Un dels parcs solars projectats és l'anomenat Júlia, que tindria 4 plantes en municipis del Gironès, el Pla de l'Estany i el Baix Empordà. Dissabte de cues a diferents ciutats per la posada a la venda d'una nova col·lecció de rellotges de butxaca, també a Barcelona. Centenars de persones s'han concentrat a les portes de la botiga Suots del Passeig de Gràcia per tenir opcions de comprar un rellotge Pop Royal, realitzat en col·laboració amb la marca de luxe Audemars Piguet, i que costa uns 400 euros. Hi ha hagut d'intervenir la policia i, davant la situació, els responsables de l'establiment no han obert aquest dissabte.
18: Portem aquí des del dimecres a la tarda, dijous, esperant, perquè diguin ara que solament hi ha 100 rellotges.
19: Des de les 5 de la mañana. La cola ja estava hasta aquí, gigante, des del jueves.
20: Per què vol el rellotge? Pues, segurament per revendre'l per molts més diners.
0: L'objectiu d'una gran part dels que volien comprar un d'aquests rellotges era revendre'ls en aplicacions de venda per internet. En algunes d'aquestes apps hi ha perfils que n'ofereixen amb preus que van des dels 800 euros, el doble del preu original, fins als 1.800, més de 4 vegades el preu original. Les imatges de gent fent cua moltes hores i corredisses també s'han vist en ciutats com Londres, París, Tòquio i Nova York, entre altres ciutats. Obrim ara l'àrea de servei.
5: El temps.
0: Amb Eloi Cordomí.
1: Per avui diumenge prevèiem un temps més inestable. Ja durant aquestes pròximes hores augmentaran els núvols a les comarques de Girona, de Barcelona, en alguns llocs del Pirineu, de la Catalunya central també. No descartem durant el matí de diumenge algun primer ruixat, preferentment a la costa, poca cosa. I de cara a la tarda sí que augmenta més la possibilitat de tempestes, sobretot al Pirineu, Perepirineu, comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. Aquí al nord-est és on preveiem les tempestes més fortes. En aquest sentit hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteix de pluges de fins a 20 litres en mitja hora. I no descartem també algun ruixat, alguna tempesta molt més aïllada en altres punts del prelitoral o fins i tot a l'interior de les Terres de l'Ebre. De cara a dilluns es manté encara la inestabilitat al nord-est, tant al matí com a la tarda, amb possibilitat de ruixats i tempestes. A la resta, temps més tranquil, i a partir de dimarts quedaran alguns ruixats de tarda al Pirineu. Sembla que dijous, divendres, el temps serà molt més estable, amb temperatures més altes.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Èxit rotund del Ser Querido al Festival de Cinema de Cannes. La pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen ha acaparat diversos minuts d'aplaudiments després de la seva projecció a la secció oficial a competició. Els seus intèrprets, Javier Bardem i Victoria Luengo, també són candidats a premi. Ens ho explica el nostre enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
21: És una història de traïció, és una història d'abandono, és una història d'amor, de gent que no pot mirar-se als ulls.
22: La primera de les tres pel·lícules espanyoles amb participació catalana a competició ja és una de les favorites. La pel·lícula de Sorogoyen parla d'un pare absent que vol recuperar la seva filla anys després d'abandonar-la i per això li ofereix el paper protagonista en la seva pròxima pel·lícula com a director. Té dues escenes antològiques, la inicial on els dos intèrprets brillen gràcies a la improvisació i una altra del rodatge on Bardem exemplifica certes conductes que afortunadament diu que es veuen cada cop menys en el món del cinema.
23: Bueno, el cine es una sociedad muy poco democrática, un señor que da órdenes y los demás que siguen órdenes. Y eso da, puede dar muchas equivocaciones y mucho abuso de poder. Algunas cosas he visto, no hasta el nivel que se cuenta en la película, pero sí situaciones, bueno, pues desagradables de directores y actores también, o productores que crean un ambiente difícil. También me incluyo yo, yo también he tenido momentos donde me he puesto muy cabrón porque me he puesto nervioso, porque he estado enfadado, porque tengo un mal día. Creo que fui consciente y pedí perdón después.
22: Victoria Luengo, que la setmana vinent també presentarà Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, a competició, diu que aquest film de Sorogoyen li ha canviat la vida i és conscient que ser aquí, a Cannes, amb ella, també pot ser un punt d'inflexió a la seva carrera, tot i que intenta no viure-ho d'aquesta manera.

0: Oques Grasses, Musca, Maria Jaume o The Tyets han fet ballar el públic de la festa del 150è aniversari d'Estrella Damm. Han omplert el parc del fòrum amb 30.000 persones, segons l'organització. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
1: Poques gràcies, ha tancat la festa d'Estrella Damm. Hi havia corredisses per trobar lloc davant del portal dimensional d'Oques Grasses, que s'ha obert amb la sort que tinc de tu. Un dels himnes que es trobaran a faltar, i molt, quan pleguin a l'octubre. I és que per més que cançons com Bambi siguin divertides, hi ha hits com Petaro, que fan que tothom canti, salti i aplaudeixi com una persona sola, a mig camí entre el gospel, el reggae i el pop, o el funky, com Està guai. A Josep Montero somreia des de dalt de l'escenari, i és que gairebé no li calia cantar. Ja li feien la feina des de la pista.
2: Oh yeah, Barcelona!
1: Poc abans també hi havia molt de funky a l'altre escenari de la festa amb 31 fam, que mesclen hip-hop amb aquest punt de funky i molt més, capaços de rapejar amb percussions urbanes i melodia de tenora, per exemple, a l'esplèndida Teteo i Caliu. I han presentat R31 temporada 2, és a dir, Ràdio 31 fam, temporada 2, amb cançons com Valentina, Septiembre o Rezo per nosaltres, que ho han petat. Maria Jaume, Ginestà, Muixca, Els Catarres, Love of Lesbian o The Tyets són la resta del cartell que han atret 30.000 fans des de quarts de 4 de la tarda.
3: Trescat Info. Informar, explicar, entendre.
0: La nit dels museus omple de visitants 94 espais de l'àrea de Barcelona amb activitats gratuïtes fins a la matinada. Una de les propostes que ha generat més expectació ha estat el concert de tecno medieval de Grego Tecno, que ha fet vibrar la sala oval del MNAC amb la seva barreja de cant gregorià i bases electròniques. En aquest sentit, la directora de museus de l'ICUB, Montse Torres, ha explicat que enguany han volgut posar el focus a programar per al públic més jove.
4: Enguany hem fet efectivament una aposta per programar activitats d'interès del públic més jove. N'hem identificat una trentena d'activitats programades pels diversos centres per atraure doncs, aquest públic que habitualment no és usuari, habitualment no visita tant els nostres centres.
0: En aquesta nova edició s'han incorporat equipaments com el Gran Hotel Bartino, el Centre Cultural La Bòbila, el Centre d'Interpretació del Castell de Montjuïc o la Fabra i Coats. I un altre dels protagonistes ha estat el Monestir de Pedralbes, que enguany celebra 700 anys d'història. A més, la iniciativa s'ha estès a ciutats com Badalona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, a Santa Coloma de Gramenet i Sant Joan d'Espí. Com cada any, amb motiu del Dia Internacional dels Museus, el Departament de Cultura ha publicat els principals indicadors del sistema museístic català corresponents al 2025. Segons les dades de l'Observatori de Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya, els 239 museus registrats i col·leccions analitzats van rebre 20 milions de visitants.
3: Trescat Info. Trescat Info.
5: Que é certo, que é errado. Que tá bom, que tá mal. Que é justo, que é injusto.
6: Não, depois você chanta.
7: I don't think anybody has so extensive coverage as I have.
0: Sentim el tràiler del documental Amazomania, que ha guanyat el premi a la millor pel·lícula del Docs Barcelona el 2026. El festival tanca amb 12.300 assistents, una trentena de sessions amb les entrades exaurides i un 70% d'ocupació a les sales. La producció catalana The Travelers, una pel·lícula que acompanya un grup d'emigrants a la frontera entre el Marroc i Espanya, ha estat guardonada amb el premi a la millor pel·lícula catalana. I la menció especial ha estat per a Bèstia, un retrat de tres caçadors de la Catalunya interior que reflexiona sobre la masculinitat rural. El premi del jurat, d'altra banda, ha estat per a Atlas de la Desaparición, una investigació documental sobre les persones desaparegudes traslladades al Valle de los Caídos. El festival ha projectat 57 produccions en espais de la ciutat, com els cinemes Renoir, l'Aribau, el Fenòmena, l'Espai Texas o la Filmoteca. Els Docs Barcelona celebrarà el seu 30è aniversari del 29 d'abril al 9 de maig del 2027.
3: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
8: El Barça guanya la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Els gols han estat obra de Clàudia Pina, Brooks i Salma Parayuelo, tots tres marcats a la primera part. L'equip madrileny ha retallat distàncies a la segona part, però el marcador ja no s'ha mogut més. Podem sentir el tècnic del Barça, Pere Romeu, en declaracions a TV3.
9: Bé, molt content, crec que hem fet una primera part molt bona, un inici de segona part molt bo, després elles amb el gol ens han vingut a buscar, ens han apretat, no hem patit en excés perquè apenas ens han generat ocasions de gol, però bé, satisfet amb el total del partit.
8: És el tercer títol de la temporada pels blaugranes després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo i contra el Lió. El Barça guanya el títol per tercer any consecutiu i amplia encara més un palmarès en què ja figuren 12 copes. Encara en futbol, a la primera divisió, l'Espanyol i el Girona continuen lluitant per la permanència a falta de dues jornades. Aquest diumenge els blanquiblaus visiten el camp de l'Osasuna, un rival complicat, com diu el tècnic Manolo González.
10: Osasuna crec que és un club a nivell de funcionament exemplar, sempre ho he dit, que és un club que ha sabut créixer a poc, de manera exponencial, millorant, mantenint jugadors importants, millorant l'equip cada any una mica més, que està competint a molt bon nivell, que mai és un equip que es deixa, pot perdre partits, però si tu analitzes l'Osasuna és un equip que sempre fins al final està dins dels partits. Llavors, a partir d'aquí és un partit complicat demà.
8: Per la seva banda, el Girona visita el camp de l'Atlètic de Madrid. Mitchell tindrà la baixa d'Abel Ruiz, però recupera a Van de Beek.
11: Un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i l'Atleti es juga les seves, però un sol tres molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club. Necessitem els tres punts i és un partit, una final. Hem de fer les coses de la millor manera.
8: Robert Lewandowski confirma que deixarà el Barça a final de temporada. El davanter polonès ho ha anunciat en un vídeo a les xarxes socials.
12: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
8: Lewandowski, de 37 anys, i diu que després de 4 temporades com a blaugrana arriba l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte, ha fet 119 gols en 191 partits i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. El tècnic del Barça, Hansi Flick, diu que ha estat un privilegi treballar amb Lewandowski i ha confirmat que van tenir una conversa per decidir el seu futur.
13: The conversation was good, so we spoke about that and also...
14: La conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell. És una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
13: Great player, a world-class player, and still on this level.
8: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició aquest diumenge al Barça-Betis al Camp Nou. De Jong i Rashford han estat les principals absències a l'entrenament. A la primera ref, Nàstic 2, Europa 1. Amb aquesta victòria, l'equip tarragoní depèn de si mateix a l'última jornada per mirar de salvar la categoria. L'Europa, per la seva banda i malgrat la derrota, es manté en la cinquena posició en la zona de play-off descens i també depenen de si mateixos per classificar-se a l'última jornada. El Sabadell, en canvi, ha perdut contra l'Antequera per 0-1 i ja no podrà pujar de manera directa a la segona divisió perquè l'Aldenc ha derrotat a l'Atlètic de Madrid B, aconseguint matemàticament el primer lloc que dona l'ascens directe. Encara en futbol, el Racing de Santander és nou equip de la primera divisió després de derrotar el Valladolid per 4-1 i de la derrota de l'Almeria per 1-2 contra les Palmes. A la segona ref, el Reus ha quedat eliminat a la primera eliminatòria del play-off d'ascens contra l'Ourense, després de perdre per 2-1 en terres gallegues i de l'empat a 0 del partit d'anada.
3: 3CAT Info.
8: En futbol internacional, el Manchester City de Pep Guardiola s'ha endut la FA Cup després

0: de 2 punts de Marco Bezzecchi. Aquest diumenge, les curses llargues a partir de 2:15 del matí a Catalunya Ràdio i a TV3. Encara motor, Toni Bou ha començat amb bon peu al Mundial de Trial a l'aire lliure al Japó, al complex de Motegi. El pilot català s'ha imposat a la primera jornada, guanyant la primera cursa i després a la superfinal en un frec a frec amb Jaime Busto, a qui ha superat per temps perquè el marcador ha acabat amb empat. Aquest diumenge es disputen la segona jornada.
1: 3CAT Info.
0: En waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta. El Sant Andreu ha derrotat el Buliameni grec i el Mataró a la Roma. El Sabadell, en canvi, ha caigut eliminat després de perdre contra l'Olympiacos. Encara en waterpolo, a l'Eurocup femenina hi haurà 2 finalistes catalans, el Catalunya, que s'ha desfet del Zuglo, i del Barceloneta, que ha derrotat el Trieste. En ciclisme, victòria de l'equatorià Jonathan Narváez a la 8a etapa del Giro d'Itàlia. I en tennis, el Masters 1000 de Roma. Aquest diumenge es disputa la final masculina entre el Jannik Sinner i el noruec Casper Ruud.
1: Trescat Info.

0: La USTEC vol que Esquerra i els Comuns incorporin les reivindicacions de mestres i professors a la negociació dels pressupostos. El govern diu que té voluntat d'acord amb el col·lectiu i Junts planteja un pacte de país en educació. Mor un home a trets al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port, a Barcelona. Alguns testimonis han sentit diversos trets i ara els Mossos busquen l'agressor, que ha fugit. Investigant com a possible crim masclista la mort de tres persones al municipi de Dolores, a la comarca del Baix Segura. Es tracta d'un guàrdia civil, la seva dona i el fill de tots dos. Milers d'activistes pro-palestins s'han manifestat a Londres i a Barcelona per reclamar a la comunitat internacional mesures de represàlia a Israel. També a Viena s'han viscut protestes contra la participació d'Israel al Festival Eurovisió. L'exministre britànic de Sanitat, el laborista Wes Wistrin, anuncia que es presentarà per disputar-li el càrrec de primer ministre a Keir Starmer. Stritin va dimitir aquesta setmana per haver perdut la confiança en Starmer, molt tocat pels mals resultats de les últimes eleccions al Regne Unit. Acomiadat un treballador del parc hospitalari Martí Julià de Sal, al Gironès, en una investigació per assetjament sexual. Companyes seves denuncien comentaris de contingut sexual i també intimidació. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona denuncien que l'Ajuntament vulnera el dret de vaga quan planteja obrir sales d'estudi durant el període de selectivitat. Des del consistori asseguren que es tracta d'un dispositiu habitual i que no és cap mesura vinculada a la vaga. Els comitès han acordat aquest dissabte estendre la vaga a totes les biblioteques públiques de Catalunya a partir del 29 de maig. Oques Grasses, Love of Lesbian, Mushka, Maria Jaume o The Tietz convoquen unes 30.000 persones al Parc del Fòrum de Barcelona. Ha estat en la festa del 150 aniversari d'Estrella Damm, en què la companyia cervesera ha convocat una destacada representació de la música catalana pop-rock i urbana del moment.
1: Esports. El Barça guanya la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Tercera Copa consecutiva pel Barça i tercer títol de la temporada després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo contra el Lió. Girona i Espanyol busquen fugir del descens a dos camps complicats. Aquest diumenge, Osasuna Espanyol i Atlètic de Madrid-Girona. Lewandowski ha confirmat el seu adeu al Barça després de 4 anys al club. Aquest diumenge s'acomiadarà al Camp Nou en el Barça-Betis. Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP i en waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta.
0: Pel que fa al temps, s'espera un matí de diumenge mig ennuvolat en algunes comarques entre Barcelona i Girona, però amb més sol a la resta. A la tarda apareixeran tempestes al nord-est del Pirineu.

0: Pirineu al Prepirineu i no es descarta algun ruixat al voltant del prelitoral. La temperatura serà més alta.
1: Trescat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El sindicat majoritari del sector de l'educació, l'USTEC, reclama a Esquerra i als Comuns, socis parlamentaris del govern, que portin el conflicte dels docents a la negociació dels pressupostos que el president Salvador Illa confia a certificar els pròxims dies. N'ha parlat la seva portaveu, Yolanda Segura, després de 5 dies de vagues arreu del país.
2: Esquerra Republicana de Catalunya i els Comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu. L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
0: En aquest escenari, Junts reclama al govern que negociï amb els sindicats de docents i proposa un gran pacte de país per millorar la qualitat educativa i els salaris de mestres i professors. Jordi Turull és el secretari general.
3: L'actual proposta que corre, que es fa, comenta des del govern, és irrisòria. Ara mateix els docents catalans són els pitjors pagats per l'Estat. La millora salarial que es demana està relacionada amb el complement específic que en més de 20 anys s'ha ignorat. I aquí tots hi tenim part de responsabilitat.
0: També la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, ha interpel·lat Esquerra i els Comuns.
4: En aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat. És un moment per plantar-se.
0: En qualsevol cas, el govern confia a tancar els pressupostos els pròxims dies després de pactar amb Esquerra la línia de tren orbital que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Demà passat, dilluns, preveuen segellar aquest acord que aquell mateix dia els republicans sotmetran a consulta en una reunió extraordinària de la seva cúpula. 2 dies després, dimecres, els governs català i espanyol tenen previst reunir-se a Madrid perquè la Moncloa validi els pactes.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Nou tiroteig a Barcelona que deixa un mort aquest dissabte a plena llum del dia a prop del passeig de la Zona Franca al districte de Sants-Montjuïc. Els fets han tingut lloc al carrer de la Mineria al voltant de les 7 de la tarda i, segons apunten alguns testimonis, l'autor hauria disparat diversos trets per darrere la víctima i hauria fugit del lloc amagant l'arma. Encara no se sap si hi ha cap detingut ni el mòbil del crim. Els Mossos han obert una investigació i estan intentant localitzar l'agressor, que ha fugit. A la zona s'hi han desplaçat diverses ambulàncies del SEM i efectius dels Mossos i la Guàrdia Urbana. Fa menys d'un mes també hi va haver un tiroteig a la mateixa zona de Barcelona. S'investiga com a presumpte crim masclista la mort d'un agent de la Guàrdia Civil, la seva dona i el fill de la parella, en un habitatge de la caserna del municipi de Dolores, a la comarca alacantina del Baix Segura. Segons les primeres hipòtesis, l'agent hauria matat la dona i el fill abans de suïcidar-se amb una arma de foc. Els 3 cadàvers se'ls han trobat aquest dissabte. L'home que treballava de Guàrdia Civil tenia 55 anys i el seu fill 20. L'Ajuntament del municipi ha convocat un minut de silenci davant del consistori i ha decretat 3 dies de dol oficial. A Modena, Itàlia, aquest dissabte a la tarda un vehicle ha atropellat una dotzena de vianants. Ha estat després de circular a gran velocitat pel centre de la ciutat i el vehicle ha acabat estavellant-se contra una botiga. Almenys 8 persones han resultat ferides, 4 de gravetat. La policia ha detingut el presumpte autor, un individu en la trentena que ha baixat del cotxe amb un ganivet i a qui un grup de vianants ha reduït. Una d'aquestes persones ha rebut una punyalada. L'alcalde de la ciutat, Massimo Mesetti, ha agraït la participació ciutadana.
5: Vull donar les gràcies a aquests 4 o 5 ciutadans, si no m'equivoco, que l'han perseguit, l'han capturat i l'han lliurat a les forces de seguretat, tenint en compte que es tractava d'una persona que, a més, anava armada amb un ganivet. Han demostrat valentia i un gran sentit cívic, per la qual cosa els dono les gràcies.
0: Un testimoni ha relatat a la televisió que el conductor semblava estar sota els efectes de l'alcohol o les drogues. L'alcalde ha explicat que la policia està esbrinant si el motiu era aquest o bé ha estat un acte deliberat. La primera ministra, Giorgia Meloni, ha emès un missatge en què ha qualificat els fets d'extremadament seriosos i ha enviat un missatge de suport a les víctimes i les seves famílies. A casa nostra, unes 6.000 persones, segons l'organització, i 1.000, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte a Barcelona en una manifestació de suport a Palestina. La marxa ha servit per recordar la Nakba, l'inici de l'èxode palestí del 1948. Convocats per la coalició Prou Complicitat amb Israel, els manifestants han reclamat l'alliberament del poble palestí i han clamat contra el genocidi del país que presideix Benjamin Netanyahu.
6: Necessitem menys paraules i més fets. Que no es pot dir estar del costat del poble palestí i al mateix temps comerciar amb armes amb Israel. Que no es pot dir estar del costat del poble palestí i alhora reprimir amb els Mossos d'Esquadra les persones que s'han mobilitzat durant aquest temps. Que no es pot dir estar en contra dels pressupostos militars i alhora augmentar-los, comprant-li armes a Israel.
0: Des de l'entitat organitzadora i altres associacions pro-palestines han tornat a reclamar que el govern espanyol trenqui totes les relacions amb Israel. També a Londres, aquest dissabte, milers de persones han sortit al carrer per denunciar la situació dels palestins i reclamar accions de la comunitat internacional contra Israel. La mobilització ha coincidit en el temps amb una altra, de sentit contrari, convocada per l'extrema dreta i que ha obligat la policia a prohibir l'entrada al país d'una dotzena d'activistes estrangers. Londres, Quim Olivares.
7: Dues manifestacions de signe contrari. D'una banda, l'antifeixista i propalestina per commemorar la Nakba, la catàstrofe, el desplaçament massiu de palestins al 1948 durant la fundació de l'Estat d'Israel. Sentim Peter Leary, vicedirector de Palestine Solidarity Campaign, en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: Som aquí per commemorar i recordar, però també som aquí per protestar i demanar al govern britànic que posi fi al seu suport als crims d'Israel contra el poble palestí i imposi un embargament d'armes a Israel i sancions significatives per posar fi a aquests crims i injustícies.
7: Enguany aquesta manifestació ha coincidit amb la convocada per l'extrema dreta i anti-islam. Tornem a sentir Peter Leary.
8: L'extrema dreta menysprea el moviment en solidaritat amb Palestina. Nosaltres rebutgem la seva lògica racista que algunes vides són més importants que d'altres, perquè sabem que la lluita contra totes les formes de racisme, ja sigui antisemitisme, islamofòbia o l'apartheid israelià, és una i la mateixa.
7: El desplegament policial més important d'aquest any a la ciutat, amb càmeres de reconeixement facial i un cordó policial que ha fet de mur de separació, ha evitat enfrontaments entre les dues concentracions. Aquesta jubilada de Bristol, Tracy Martin, ha anat a la manifestació de l'extrema dreta.
9: Molts homes venen i no sabem qui són ni d'on han vingut i s'allotgen a la nostra zona. El lloc on visc és una zona força desafavorida i tenim moltes, moltes cares estranyes. Cada dia n'hi ha de nou.
7: Les autoritats han prohibit l'entrada al Regne Unit d'una dotzena de persones que volien participar a la manifestació de l'extrema dreta, entre les quals una influencer anti-islam resident als Estats Units.
0: I el primer ministre britànic, Keir Starmer, li ha sortit el primer rival que es presenta per disputar-li el càrrec en el si del laborisme. L'exministre de Sanitat, Wes Streeting, ha anunciat que té prou suport al Parlament per formalitzar la seva candidatura. Streeting va dimitir aquesta setmana després de retirar-li el suport a Starmer arran de les últimes eleccions a Anglaterra, Escòcia i Gales, que van suposar una desfeta per al laborisme i la victòria de l'extrema dreta i els nacionalistes escocesos i galesos. Starmer s'ha negat repetides vegades a dimitir i l'exministre de Salut s'ha mostrat disposat a competir en un escenari en què hi hagi més candidats.
10: Si creus que estàs prou preparat per ocupar el càrrec més alt, si creus que tens les idees adequades per al país, has d'estar disposat a presentar-les, contrastar-les amb altres candidats i guanyar unes eleccions. I aquesta és la decisió que he pres.
0: Streeting s'ha mostrat disposat a esperar un altre possible rival. L'alcalde de Manchester, Andy Barman, que per ara no es pot presentar perquè no és diputat, però que pot ser-ho d'aquí una setmana si surt elegit en unes legislatives parlacials. Wes Streeting està considerat de l'ala conservadora del laborisme i Barman representa la vessant més progressista. L'Iran ha anunciat que està preparant un sistema per obrir parcialment l'estret d'Hormuz amb pagament de peatge. Un alt càrrec del règim ha explicat que s'està creant un mecanisme de gestió del trànsit que beneficiaria els vaixells de països que cooperin amb l'Iran, però que continuaria tancat a operadors d'indrets com els Estats Units. En aquest sentit, la televisió estatal ha informat que el govern està negociant amb alguns països europeus, tot i que cap govern ha confirmat la notícia.
11: Després del pas de vaixells de països de l'Àsia Oriental, especialment de la Xina, el Japó i el Pakistan, avui hem rebut informació que indica que els europeus també han obert negociacions amb la Marina dels Guardians de la Revolució.
0: L'Iran manté tancat l'estret d'Hormuz, pas estratègic per on circula el 20% del petroli mundial, com a represàlia pel bloqueig dels Estats Units a vaixells iranians. Les dues mesures estan en vigor, tot i l'alto el foc que va començar el 8 d'abril. El president dels Estats Units, Donald Trump, aspira encara a continuar negociant amb l'Iran i aquest dissabte ha tornat a amenaçar el país. En una entrevista a la televisió francesa BFM, el president nord-americà ha dit que més els val arribar a un acord perquè, si no, ho passaran molt malament.
1: 3CAT Info.
0: El Parc Hospitalari Martí Julià de Salt ha acomiadat un professional de la unitat d'aguts de psiquiatria després d'una investigació per assetjaments sexuals. Segons ha avançat el diari de Girona, els casos haurien passat a finals del 2024. El centre va activar el protocol i una empresa externa va detectar conductes greus i es va acordar l'acomiadament del professional. Les víctimes relaten comentaris de contingut sexual, però també episodis d'intimidació i denuncien que hi ha més assetjadors al centre. Tot i l'acomiadament, algunes de les treballadores lamenten que les mesures són insuficients. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona denuncien que l'Ajuntament vulnera el dret de vaga quan planteja obrir sales d'estudi durant el període de selectivitat. Des del consistori asseguren que es tracta d'un dispositiu habitual que es fa cada any per garantir espais als estudiants de l'ESPAU i que no és cap mesura vinculada a la vaga. La petició que ha fet l'Ajuntament des del Departament de Joventut a les direccions d'equipaments municipals com biblioteques i centres cívics és que habilitin de manera urgent aquestes sales. Montse Serra, bibliotecària i delegada del comitè del Consorci, assegura que es vulnera el dret de vaga.
12: Bueno, nosaltres creiem que això és una manera com de molt lletja d'evitar que la nostra vaga doncs tingui efecte i a més que a la gent que pot, ens sembla que les volen obrir sense personal afegit. No ho veiem ni que sigui segur ni que sigui legítim fer les coses d'aquesta manera.
0: Els comitès dels treballadors asseguren que les negociacions amb l'Ajuntament estan encallades i a l'assemblea d'aquest dissabte han decidit estendre la vaga indefinida a totes les biblioteques de Catalunya a partir del 29 de maig, cada divendres i dissabte.
1: El temps.
0: Eloi Cordomí.
13: Per avui diumenge preveiem un temps més inestable. Ja durant aquestes pròximes hores augmentaran els núvols a les comarques de Girona, de Barcelona, en alguns llocs del Pirineu, de la Catalunya central també. No descartem durant el matí de diumenge algun primer ruixat, preferentment a la costa, poca cosa. I de cara a la tarda sí que augmenta més la possibilitat de tempestes, sobretot al Pirineu, Perepirineu, comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. Aquí al nord-est és on preveiem les tempestes més fortes. En aquest sentit hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteix de pluges de fins a 20 litres en mitja hora. I no descartem també algun ruixat, alguna tempesta molt més aïllada en altres punts del prelitoral o fins i tot a l'interior de les Terres de l'Ebre. De cara a dilluns, es manté encara la inestabilitat al nord-est, tant al matí com a la tarda, amb possibilitat de ruixats i tempestes. A la resta, temps més tranquil, i a partir de dimarts quedaran alguns ruixats de tarda al Pirineu. Sembla que dijous, divendres, el temps serà molt més estable amb temperatures més altes.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir a Lleida també es farà els propers dies a les seus de la Pobla de Segur, a l'Alta Ribagorça i a la seu d'Urgell. D'aquesta manera, la DGT també preveu descongestionar les llistes d'espera en aquests punts de la zona del Pirineu. Alba Mor.
14: A les 315 persones examinades aquest dissabte a la capital del Segrià se sumaran 244 aspirants més. Així, a Lleida s'han fet un 24% més de proves de les que es fan en una setmana, mentre que la xifra a la Seu s'enfilarà fins a un 60% i, en el cas de la Pobla, fins a un 85%. En tot cas, el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, avisa que reduir la llista d'espera d'aspirants no només queda en mans de la DGT i demana corresponsabilitat a les autoescoles.
15: No és només la capacitat que té la DGT de fer exàmens o la disponibilitat d'examinadors. També hi ha una responsabilitat per l'altra part, perquè les autoescoles han de tenir capacitat per fer, per fer les pràctiques, han de tenir la planificació, els professors i els vehicles. I això, doncs, ens comporta aquesta situació, doncs, que la Direcció General de Trànsit, per reduir aquesta tensió, ha proposat aquest pla extraordinari.
14: Segons dades de la DGT, la demarcació de Lleida compta amb 49 autoescoles i 224 professors. Les mateixes fonts apunten que de gener a abril d'aquest 2026 s'han fet unes 300 proves més que l'any passat en el mateix període, amb un percentatge d'aprovats del 51,71%.
0: Pràcticament ja no queden habitacions d'hotel a Barcelona per als dies 9 i 10 de juny, coincidint amb la visita del Papa. I les poques que queden lliures han arribat a triplicar el preu. Per exemple, el Gran Hyatt és un 80% més car aquells dies respecte a una setmana normal. I a l'Hotel Vela, una habitació costa 1.500 euros la nit del 9 al 10 de juny, mentre que la setmana anterior el preu és de 400 euros la nit. A Montserrat, on el Papa també hi farà una visita, ja estan ocupats el complet tant l'alberg com les cel·les, i el 97% dels prop de 10.000 apartaments turístics de Barcelona estan reservats. Marian Muro, la directora general de l'associació que els agrupa, Apertur, exposa quin és el perfil del client.
16: És una visita que té, que arrastra una demanda que es fan moltes famílies o casals de catòlics de gent jove, que venen per veure el Papa, i és clarament el target del nostre allotjament.
0: Segons dades del portal de reserves Booking, la demanda d'allotjament a la ciutat de Barcelona ha crescut prop d'un 30% respecte al juny passat. 3 de cada 4 persones amb celiaquia han hagut de renunciar alguna vegada a fer activitats socials com anar de viatge o fer dinars de feina per la dificultat de trobar espais on puguin menjar amb seguretat. Ho revela una enquesta de l'Associació de Celíacs de Catalunya. En el Dia Internacional de la Celiaquia, l'associació també alerta que més d'un 90% dels seus associats reben comentaris que minimitzen o no comprenen la malaltia. La seva portaveu, Irene Puig, ha explicat a 3CatInfo que això afecta el seu benestar emocional.
17: A nivell emocional és una cosa que afecta i encara limita, i s'ha d'aconseguir, doncs, bueno, que cada cop hi hagi més comprensió, s'entengui millor i hi hagi més opcions a l'hora de menjar fora de casa perquè les persones celíaques, doncs, estiguin menys limitades.
0: Per això impulsa una campanya per combatre el fet que la malaltia es banalitzi i es consideri una moda. La Fundació Puigverd de Barcelona arriba als 3.000 trasplantaments de ronyó, una xifra que representa una fita històrica per a aquesta institució dedicada a les malalties renals. La doctora Carme Facundo, responsable de la unitat de trasplantament renal de la Fundació Puigverd, fa un balanç d'aquestes 3.000 intervencions.
18: Hem millorat resultats, hem après a manegar els fàrmacs immunosupressors, hem après a ajustar medicació, sobretot hem après que el trasplantament és la millor opció per tot pacient que està amb insuficiència renal crònica, avenços en les cirurgies. I una altra cosa en la que hem avançat durant aquests últims anys és en l'utilització del donant viu, que en el nostre país era marginal fins fa poc.
0: Els especialistes destaquen que en els últims anys l'augment de donants vius ha permès ampliar el perfil de persones que poden accedir a un trasplantament.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: La necessitat de reglamentar l'accés a la natura per preservar-la ha estat el tema principal de la jornada tècnica que s'ha fet a Montserrat aquest dissabte per debatre sobre l'escalada i la seva regulació en espais naturals. Ho ha explicat a 3CatInfo Albert Egea, membre de la subcomissió tècnica d'escalada del Parc Natural de Montserrat, a 3CatInfo.
19: L'augment de practicants de l'escalada ha augmentat moltíssim en els darrers anys i el terreny de joc segueix sent el mateix, vol dir que hem de posar ordre, sobretot de cara a preservar el medi i perquè puguem seguir-ho gaudint durant molts més anys.
0: També s'ha debatut l'impacte del canvi climàtic, per exemple, traduït en esllavissades quan plou molt, o de despreniments de pedres, com el que fa un mes va causar la mort d'una parella d'escaladors. Els experts, però, reivindiquen Montserrat com un entorn segur. Xavier Aparicio, gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
20: Canvi climàtic per l'orografia, doncs hi ha determinats llocs que la caiguda de pedres és més possible. I per això es va prendre la mesura de tancar definitivament aquestes 5 vies.
0: L'any passat els bombers van fer 9 rescats d'escalada, la segona xifra més baixa de l'última dècada. Eduard Sánchez, sergent del GRAE, també en declaracions a aquesta emissora.
2: Montserrat no és més insegur que altres llocs. Després d'un episodi de pluja com hem tingut, doncs el terreny és més inestable, hi ha animals salvatges, hi ha moltes cabres que passen per dalt, hi ha zones que són més segures que altres per la fauna que pugui córrer per dalt, però no és especialment insegur.
0: A la jornada també s'ha incidit en la importància de fer pedagogia.
1: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
5: El Barça ha guanyat la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Els gols han estat obra de Clàudia Pina, Brooks i Salma Parayuelo, tots tres marcats a la primera part. L'equip madrileny ha retallat distàncies a la segona part i el marcador ja no s'ha mogut més. Podem sentir a Clàudia Pina a TV3.
21: Gràcies. Bueno, crec que hem fet molt bona primera part. La segona ens ha costat una mica, així que, bueno... contentes pel resultat, pel moment de la temporada en el que estem. Era un moment important també per la setmana que ve i bueno, avui a celebrar una mica i demà ja picades en el partit de la setmana que ve.
5: És el tercer títol de la temporada per les blaugranes després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo contra el Lió. El Barça guanya el títol per tercer any consecutiu i amplia encara més un palmarès en què ja figuren 12 copes. Encara en futbol, a la primera divisió, l'Espanyol i el Girona continuen lluitant per la permanència a falta de dues jornades. Aquest diumenge, els blanquiblaus visiten el camp de l'Osasuna, un rival complicat, com diu el tècnic Manolo González.
22: Osasuna crec que és un club a nivell de funcionament exemplar, sempre ho he dit, que és un club que ha sabut créixer a poc, de manera exponencial, mantenint jugadors importants, millorant l'equip cada any una mica més, que està competint a molt bon nivell, que mai és un equip que es deixa... pot perdre partits, però si tu analitzes l'Osasuna és un equip que sempre fins al final està dins dels partits. Llavors, a partir d'aquí és un partit complicat demà.
5: Per la seva banda, el Girona visita el camp de l'Atlètic de Madrid. Mitchell tindrà les baixes d'Abel Ruiz, però recupera a Van de Beek.
23: Un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i l'Atlètic es juga... les seves, però un sol tres molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club, necessitem els tres punts, i és un partit, una final, hem de fer les coses de la millor manera.
5: Robert Lewandowski confirma que deixarà el Barça a final de temporada. El davanter polonès ho ha anunciat en un vídeo a les xarxes socials.
24: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on.
5: Lewandowski, de 37 anys, i diu que després de 4 temporades com a blaugrana ha arribat l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte, ha fet 119 gols en 191 partits i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. El tècnic del Barça, Hansi Flick, diu que ha estat un privilegi treballar amb Lewandowski i ha confirmat que van tenir una conversa per decidir el seu futur.
25: La conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell, és una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
5: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició aquest diumenge al Barça-Betis al Camp Nou. De Jong i Rashford han estat les principals absències a l'entrenament. A la primera ref, Nàstic 2, Europa 1. Amb aquesta victòria, l'equip tarragoní depèn de si mateix a l'última jornada per mirar de salvar la categoria. L'Europa, per la seva banda, i malgrat la derrota, es manté la cinquena posició en zona de play-off descens i també depenen de si mateixos per classificar-se a l'última jornada. El Sabadell ha perdut contra l'Antequera per 0-1 i ja no podrà pujar de manera directa a la segona divisió perquè l'Aldenc ha derrotat a l'Atlètic de Madrid B, aconseguint matemàticament el primer lloc que dona l'ascens directe.
1: 3CAT Info.
5: I el Racing de Santander és nou equip de la primera divisió després de derrotar el Valladolid per 4-1 i de la derrota de l'Almeria per 1-2 contra les Palmes. A la segona ref, el Reus ha quedat eliminat a la primera eliminatòria del play-off d'ascens contra l'Ourense en perdre per 2-1 a Terres Gallegues i després de l'empat a 0 de l'Anala.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El podi l'han completat Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya.
3: Bueno, al final crec que estem bastant a la mateixa... Allà ha sortit tot una mica més fàcil, aquí patim una mica més, sobretot com he dit, amb temperatures i el feeling de davant, però crec que demà i al final tinc molta confiança en el meu equip, sé que trobarem algo i sé que estarem a la batalla.
5: Àlex Márquez queda a 62 punts de Marco Bezzecchi. Aquest diumenge, les curses llargues a partir de 9:45 del matí a Catalunya Ràdio i TV3. En waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta. El Sant Andreu ha remuntat un 10-6 en contra la piscina del Buliameni grec i ha acabat guanyant els penals per 14-15. El Mataró, per la seva banda, ha derrotat a la Roma per 10-12. El Sabadell, en canvi, ha caigut eliminat després de perdre 10-8 contra l'Olympiacos. I encara en waterpolo, a l'Eurocup femenina hi haurà dos finalistes catalans, el Catalunya, que s'ha classificat per la final després de derrotar el Zugló per 4-11, i el Barceloneta, que ha derrotat 13-14 al Trieste.
1: Són 7:15.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. L'USTEC vol que Esquerra i els Comuns incorporin les reivindicacions de mestres i professors a la negociació dels pressupostos. El govern diu que té voluntat d'acord amb el col·lectiu i Junts planteja un pacte de país en educació. També destaca que ha mort un home a trets al barri de la Marina de Port, a Barcelona. Alguns testimonis han sentit diversos trets i ara els Mossos busquen l'agressor, que ha fugit. A partir d'ara us explicarem que a Catalunya hi ha autoritzats més de 200 parcs solars que, quan es facin, duplicaran la potència solar instal·lada a casa nostra, segons dades de l'Institut Català d'Energia. I anirem al Festival de Cinema de Cannes, on la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, El ser querido, ha estat tot un èxit. Ha acaparat diversos minuts d'aplaudiments després de la seva projecció a la secció oficial a competició. Els seus intèrprets, Javier Bardem i Victoria Luenga, també són candidats a premi. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que el Barça guanya la Copa de la Reina derrotant l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1, tercera copa consecutiva pel Barça i tercer títol de la temporada després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions dissabte vinent contra el Lió. Girona i Espanyol busquen fugir del descens a dos camps complicats. Aquest diumenge, Osasuna Espanyol i Atlètic de Madrid, Girona. Serà també el dia en què es confirmarà l'adeu de Robert Lewandowski al Barça, s'acomiadarà del Camp Nou en el Barça-Betis. Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Aquest diumenge es disputa la cursa llarga. I en waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta.
0: I pel que fa al temps, s'espera un matí de diumenge mig ennuvolat en algunes comarques entre Barcelona i Girona, però amb més sol a la resta. A la tarda apareixeran tempestes al nord-est, al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat al voltant del prelitoral. La temperatura serà més alta. El sindicat majoritari al sector de l'educació, l'USTEC, reclama a Esquerra i als Comuns, socis parlamentaris del govern, que portin el conflicte dels docents a la negociació dels pressupostos que el president Salvador Illa confia certificar els pròxims dies. N'ha parlat la seva portaveu, Yolanda Segura, després de 5 dies de vagues arreu del país.
2: Esquerra Republicana de Catalunya i els Comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu. L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
0: En aquest escenari, Junts reclama al govern que negociï amb els sindicats de docents i proposa un gran pacte de país per millorar la qualitat educativa i els salaris de mestres i professors. Jordi Turull és el secretari general.
3: L'actual proposta que corre, que es fa, comenta des del govern, és irrisòria. Ara mateix els docents catalans són els pitjors pagats per l'Estat. La millora salarial que es demana està relacionada amb el complement específic que en més de 20 anys s'ha ignorat. I aquí tots hi tenim part de responsabilitat.
0: També la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, ha interpel·lat Esquerra i els Comuns.
4: En aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat. És un moment per plantar-se.
0: En qualsevol cas, el govern confia a tancar els pressupostos els pròxims dies després de pactar amb Esquerra la línia de tren orbital que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Demà passat, dilluns, preveuen segellar aquest acord que aquell mateix dia els republicans sotmetran a consulta en una reunió extraordinària de la seva cúpula. 2 dies després, dimecres, els governs català i espanyol tenen previst reunir-se a Madrid perquè la Moncloa validi els pactes.
5: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Nou tiroteig a Barcelona que deixa un mort aquest dissabte a plena llum del dia a prop del passeig de la Zona Franca al districte de Sants-Montjuïc. Els fets han tingut lloc al carrer de la Mineria al voltant de les 7 de la tarda i, segons apunten alguns testimonis, l'autor hauria disparat diversos trets per darrere a la víctima i hauria fugit del lloc amagant l'arma. Encara no se sap si hi ha cap detingut ni el mòbil del crim. Els Mossos han obert una investigació i estan intentant localitzar l'agressor, que ha fugit. A la zona s'hi han desplegat diverses ambulàncies del SEM i efectius dels Mossos i la Guàrdia Urbana. Fa menys d'un mes també va haver-hi un tiroteig a la mateixa zona de Barcelona.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: En clau internacional, als Estats Units i Nigèria han mort el número 2 d'Estat Islàmic en aquest país en una operació conjunta anunciada pel president Donald Trump. Segons el govern nigerià, Abu Bilal al-Munki es trobava amagat a la zona del llac Txad, situat a l'extrem nord-est del país, una regió que habitualment serveix de base per a organitzacions violentes. A Nigèria és freqüent l'actuació de grups islamistes com ara Boko Haram i Estat Islàmic, que en el passat han tingut relacions de col·laboració i lleialtat. Donald Trump ha denunciat repetides vegades que a Nigèria es viuen atacs contra cristians, fet que l'ha estat desmentit pel govern del país, que assegura que l'activitat que sobretot fa Boko Haram és indiscriminada i té com a objectiu cristians i també musulmans. Precisament aquest dissabte, Boko Haram ha tornat a segrestar estudiants de forma massiva, un tipus d'acció que també és habitual. Almenys 30 alumnes, més de 40 segons la font, han desaparegut després d'un atac a una escola de l'estat de Borno, al sud-est del país. Al Perú, la conservadora Keiko Fujimori i el progressista Roberto Sánchez seran proclamats oficialment aquest diumenge candidats a la segona volta de les eleccions presidencials que es faran el 7 de juny. Els resultats de la primera volta s'han confirmat després d'un recompte de 33 dies, un dels més llargs en unes eleccions. Buenos Aires, Joan Biosca.
6: Així és com celebraven els partidaris del progressista Roberto Sánchez passar a la segona volta de les presidencials peruanes un cop escrutat el 100% dels vots. Un recompte de vots etern a 33 dies d'haver-se celebrat la primera volta. Campanya electoral, doncs, ja a tota màquina per plantar cara a les urnes de la conservadora Keiko Fujimori, quarta vegada que es presenta a les eleccions per ser cap d'estat. Dos models de país oposats en joc al Perú, amb dos models de presidents com a exemple. La mà de ferro autoritària del pare Fujimori, Alberto, ja mort i que va acabar condemnat i empresonat per delictes contra els drets humans, heroi nacional per a no pocs peruans per acabar amb el terrorisme de Sendero Luminoso. O bé el model del president progressista empresonat per intent de cop d'estat, Pedro Castillo, referent polític de Roberto Sánchez. Escoltem els candidats a la presidència del Perú, Roberto Sánchez i Keiko Fujimori.
7: La proclamació oficial serà el domingo. Hoy ya se tiene conocimiento público el 100% de las actas y eso reafirma que hay un movimiento social que también ha hablado.
8: No voten en blanco, no voten viciado y no voten por el comunismo.
6: Eleccions presidencials peruanes previstes en el calendari. Segona volta o balotatge pel 7 de juny, un país que en 10 anys ha tingut 8 presidents.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Benifallet, al Baix Ebre, amplia el projecte Stop Steina amb un homenatge als veïns que van ser deportats a camps de concentració nazis. Durant l'acte s'ha reivindicat la defensa dels valors democràtics, sobretot entre les generacions més joves. Benifallet, Ariadna Escoda.
9: El municipi ebrenc ha recordat a Joaquín Cid, Antonio Pubill, Tomás Salaet i Francisco Margalef. Van ser deportats en camps de concentració nazi entre el 1940 i el 1944 i un d'ells va ser assassinat a Gusen. Es tracta de Francisco Margalef, molt significat políticament als moviments sindicalistes. La seva neboda, Rocío Margalef, remarca la importància que la seva història, com la de tants altres, no caigui en l'oblit.
10: Jo penso que és un moment de justícia y sobre todo que para las generaciones futuras que vean lo que pasó y que no se repita. Desgraciadamente estamos en un momento histórico terrible donde muchas de las cosas están repitiendo. Es muy triste.
9: Una memòria democràtica que també ha defensat el conseller Ramon Espadaler.
11: I el sentit de l'Stop Steina és que ens sopeguem amb aquesta llamborda i que ens parem a pensar per uns moments doncs, que aquí hi vivien, en aquest municipi, doncs, hi havia unes persones que varen patir l'horror nazi i que les volem recuperar per ensenyar-ho sobretot a les generacions futures.
9: Ara per ara, a Catalunya hi ha 762 llambordes Stop Steina, una xifra que el govern elevarà enguany fins a les 872.
0: La Generalitat ha impulsat noves activitats per reforçar la presència del català a la Catalunya del Nord. A Perpinyà, petits grups es reuneixen setmanalment en un bar per practicar la llengua a través de converses informals. També es preparen altres accions destinades a sectors com el turisme. Berta Artigas Fontàs.
12: Un cop a la setmana, un grup reduït de 4 o 5 persones es reuneix en un bar de Perpinyà per aprendre el català de manera informal, a través de la conversa. Un tècnic s'encarrega de dinamitzar l'activitat i es tracten diversos temes com la gastronomia, la muntanya o l'educació. És una iniciativa de la Casa de la Generalitat de Perpinyà amb l'objectiu de promoure l'idioma en el dia a dia. Albert Piñeiro és el director de la Casa de la Generalitat.
13: Que la llengua no és només una cosa que s'ha d'aprendre a l'aula, sinó que el que volem és que sigui una llengua viva i que, per tant, s'utilitzi a tot arreu, i quina millor manera, no?, de que la gent pugui practicar-la i pugui practicar-la al bar a través d'aquest taller de conversa.
12: Entre els participants hi ha l'Anna Maria Mestre i l'Andreu Vicent.
14: Jo m'agrada venir aquí perquè tinc dificultat a parlar català.
15: Parlem i cada cop fem un poc de treball. És molt agradable.
12: De fet, la Generalitat vol impulsar més iniciatives concretes a alguns sectors per impulsar l'ús de la llengua.
13: Estem preparant de poder fer un curs de català per totes aquelles persones que treballen, podríem dir així, en punts d'atenció turística, tota la gent que està de cara al públic.
12: Una altra iniciativa és un curs de català administratiu, que serà especialment útil per a aquells treballadors que estan treballant en projectes de cooperació transfronterera.
0: A Catalunya hi ha autoritzats més de 200 parcs solars que, quan es facin, duplicaran la potència solar instal·lada a casa nostra, segons dades de l'Institut Català d'Energia. Segons Salvador Salat, cap de la Delegació Territorial de la Unió Espanyola Fotovoltaica, aquestes infraestructures es permetrien complir els objectius de descarbonització per a l'any 2030. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
16: Els objectius del 2030 en matèria d'energia solar fotovoltaica no som tan lluny a poder-los complir. Ens faltarien encara 1.500 megawatts a terra per poder instal·lar, ens faltarien encara 1.500 megawatts en cobertes per poder-los instal·lar, en autoconsums.
0: No obstant això, aquests projectes topen amb l'oposició del territori. Des de la plataforma Mobilitzem la Llera, consideren que es produirà més energia de la que es necessita amb l'objectiu de vendre l'electricitat sobrant a altres països. Consol Riera és membre de la plataforma.
17: Estan convertint aquest país en una fàbrica de produir energia per portar-la no sabem a on, però on la gent del territori, a part de que tot aquest territori seran zones de sacrifici, perquè se'n diuen així, zones de sacrifici, que realment considerem totalment injustes, i no sabem on tenir aquesta energia, perquè aquesta energia no reverteix sobre el territori.
0: Un dels parcs solars projectats és l'anomenat Júlia, que tindria 4 plantes en municipis del Gironès, el Pla de l'Estany i el Baix Empordà. Dissabte de cues a diferents ciutats per la posada a la venda d'una nova col·lecció de rellotges de butxaca, també a Barcelona. Centenars de persones s'han concentrat a les portes de la botiga Suots del Passeig de Gràcia per tenir opcions de comprar un rellotge Pop Royal, realitzat en col·laboració amb la marca de luxe Audemars Piguet, i que costa uns 400 euros. Hi ha hagut d'intervenir la policia i, davant la situació, els responsables de l'establiment no han obert aquest dissabte.
18: Portem aquí des del dimecres a la tarda, dijous, esperant, perquè diguin ara que solament hi ha 100 rellotges.
19: Des de les 5 de la mañana. La cola ja estava hasta aquí, gigante, des del jueves.
20: Per què vol el rellotge? Pues, segurament per revendre'l per molts més diners.
0: L'objectiu d'una gran part dels que volien comprar un d'aquests rellotges era revendre'ls en aplicacions de venda per internet. En algunes d'aquestes apps hi ha perfils que n'ofereixen amb preus que van des dels 800 euros, el doble del preu original, fins als 1.800, més de 4 vegades el preu original. Les imatges de gent fent cua moltes hores i corredisses també s'han vist en ciutats com Londres, París, Tòquio i Nova York, entre altres ciutats. Obrim ara l'àrea de servei.
5: El temps.
0: Amb Eloi Cordomí.
1: Per avui diumenge prevèiem un temps més inestable. Ja durant aquestes pròximes hores augmentaran els núvols a les comarques de Girona, de Barcelona, en alguns llocs del Pirineu, de la Catalunya central també. No descartem durant el matí de diumenge algun primer ruixat, preferentment a la costa, poca cosa. I de cara a la tarda sí que augmenta més la possibilitat de tempestes, sobretot al Pirineu, Perepirineu, comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. Aquí al nord-est és on preveiem les tempestes més fortes. En aquest sentit hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteix de pluges de fins a 20 litres en mitja hora. I no descartem també algun ruixat, alguna tempesta molt més aïllada en altres punts del prelitoral o fins i tot a l'interior de les Terres de l'Ebre. De cara a dilluns es manté encara la inestabilitat al nord-est, tant al matí com a la tarda, amb possibilitat de ruixats i tempestes. A la resta, temps més tranquil, i a partir de dimarts quedaran alguns ruixats de tarda al Pirineu. Sembla que dijous, divendres, el temps serà molt més estable, amb temperatures més altes.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Èxit rotund del Ser Querido al Festival de Cinema de Cannes. La pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen ha acaparat diversos minuts d'aplaudiments després de la seva projecció a la secció oficial a competició. Els seus intèrprets, Javier Bardem i Victoria Luengo, també són candidats a premi. Ens ho explica el nostre enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
21: És una història de traïció, és una història d'abandono, és una història d'amor, de gent que no pot mirar-se als ulls.
22: La primera de les tres pel·lícules espanyoles amb participació catalana a competició ja és una de les favorites. La pel·lícula de Sorogoyen parla d'un pare absent que vol recuperar la seva filla anys després d'abandonar-la i per això li ofereix el paper protagonista en la seva pròxima pel·lícula com a director. Té dues escenes antològiques, la inicial on els dos intèrprets brillen gràcies a la improvisació i una altra del rodatge on Bardem exemplifica certes conductes que afortunadament diu que es veuen cada cop menys en el món del cinema.
23: Bueno, el cine es una sociedad muy poco democrática, un señor que da órdenes y los demás que siguen órdenes. Y eso puede dar muchas equivocaciones y mucho abuso de poder. Algunas cosas he visto, no hasta el nivel que se cuenta en la película, pero sí situaciones, bueno, pues desagradables de directores y actores también, o productores que crean un ambiente difícil. También me incluyo yo, también he tenido momentos donde me he puesto muy cabrón porque me he puesto nervioso, porque he estado enfadado, porque tengo un mal día. Creo que fui consciente y pedí perdón después.
22: Victoria Luengo, que la setmana vinent també presentarà Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, a competició, diu que aquest film de Sorogoyen li ha canviat la vida i és conscient que ser aquí, a Cannes, amb ella, també pot ser un punt d'inflexió a la seva carrera, tot i que intenta no viure-ho d'aquesta manera.

0: Oques Grasses, Musca, Maria Jaume o The Tyets han fet ballar el públic de la festa del 150è aniversari d'Estrella Damm. Han omplert el parc del fòrum amb 30.000 persones, segons l'organització. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
1: Poques gràcies ha tancat la festa d'Estrella Damm. Hi havia corredisses per trobar lloc davant del portal dimensional d'Oques Grasses, que s'ha obert amb la sort que tinc de tu. Un dels himnes que es trobaran a faltar, i molt, quan pleguin a l'octubre. I és que per més que cançons com Bambi siguin divertides, hi ha hits com Petaro, que fan que tothom canti, salti i aplaudeixi com una persona sola, a mig camí entre el gospel, el reggae i el pop, o el funky, com Està guai. A Josep Montero somreia des de dalt de l'escenari, i és que gairebé no li calia cantar. Ja li feien la feina des de la pista.
2: Oh yeah, Barcelona!
1: Poc abans també hi havia molt de funky a l'altre escenari de la festa amb 31 fam, que mesclen hip-hop amb aquest punt de funky i molt més, capaços de rapejar amb percussions urbanes i melodia de tenora, per exemple, a l'esplèndida Teteo i Caliu. I han presentat R31 temporada 2, és a dir, Ràdio 31 fam, temporada 2, amb cançons com Valentina, Septiembre o Reso per nosaltres, que ho han petat. Maria Jaume, Ginestà, Muixca, Els Catarres, Love of Lesbian o The Tyets són la resta del cartell que han atret 30.000 fans des de quarts de 4 de la tarda.
3: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La nit dels museus omple de visitants 94 espais de l'àrea de Barcelona amb activitats gratuïtes fins a la matinada. Una de les propostes que ha generat més expectació ha estat el concert de tecno medieval de Grego Tecno, que ha fet vibrar la sala oval del Manac amb la seva barreja de cant gregorià i bases electròniques. En aquest sentit, la directora de museus de l'ICUB, Montse Torres, ha explicat que enguany han volgut posar el focus a programar per al públic més jove.
4: Enguany hem fet efectivament una aposta per programar activitats d'interès del públic més jove. N'hem identificat una trentena d'activitats programades pels diversos centres per atraure aquest públic que habitualment no és usuari, habitualment no visita tant els nostres centres.
0: En aquesta nova edició s'han incorporat equipaments com el Gran Hotel Bartino, el Centre Cultural La Bòbila, el Centre d'Interpretació del Castell de Montjuïc o la Fabra i Coats. I un altre dels protagonistes ha estat el Monestir de Pedralbes, que enguany celebra 700 anys d'història. A més, la iniciativa s'ha estès a ciutats com Badalona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, a Santa Coloma de Gramenet i Sant Joan d'Espí. Com cada any, amb motiu del Dia Internacional dels Museus, el Departament de Cultura ha publicat els principals indicadors del sistema museístic català corresponents al 2025. Segons les dades de l'Observatori de Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya, els 239 museus registrats i col·leccions analitzats van rebre 20 milions de visitants.
3: Trescat Info. Trescat Info.
5: Que é certo, que é errado. Que tá bom, que tá mal. Que é justo, que é injusto.
6: Não, depois você canta.
7: I don't think anybody has so extensive coverage as I have.
0: Sentim el tràiler del documental Amazomania, que ha guanyat el premi a la millor pel·lícula del Docs Barcelona el 2026. El festival tanca amb 12.300 assistents, una trentena de sessions amb les entrades exaurides i un 70% d'ocupació a les sales. La producció catalana The Travelers, una pel·lícula que acompanya un grup de migrants a la frontera entre el Marroc i Espanya, ha estat guardonada amb el premi a la millor pel·lícula catalana. I la menció especial ha estat per a Bèstia, un retrat de tres caçadors de la Catalunya interior que reflexiona sobre la masculinitat rural. El premi del jurat, d'altra banda, ha estat per a Atlas de la Desaparición, una investigació documental sobre les persones desaparegudes traslladades al Valle de los Caídos. El festival ha projectat 57 produccions en espais de la ciutat, com els cinemes Renoir, l'Aribau, el Fenòmena, l'Espai Texas o la Filmoteca. Els Docs Barcelona celebrarà el seu 30è aniversari del 29 d'abril al 9 de maig del 2027.
3: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
8: El Barça guanya la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Els gols han estat obra de Clàudia Pina, Brooks i Salma Parayuelo, tots tres marcats a la primera part. L'equip madrileny ha retallat distàncies a la segona part, però el marcador ja no s'ha mogut més. Podem sentir el tècnic del Barça, Pere Romeu, en declaracions a TV3.
9: Bé, molt content, crec que hem fet una primera part molt bona, un inici de segona part molt bo, després elles amb el gol ens han vingut a buscar, ens han apretat, no hem patit en excés perquè apenas ens han generat ocasions de gol, però bé, satisfet amb el total del partit.
8: És el tercer títol de la temporada pels blaugranes, després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo i contra el Lió. El Barça guanya el títol per tercer any consecutiu i amplia encara més un palmarès en què ja figuren 12 copes. Encara en futbol, a la primera divisió, l'Espanyol i el Girona continuen lluitant per la permanència a falta de dues jornades. Aquest diumenge els blanquiblaus visiten el camp de l'Osasuna, un rival complicat, com diu el tècnic Manolo González.
10: Osasuna crec que és un club a nivell de funcionament exemplar, sempre ho he dit, que és un club que ha sabut créixer a poc, de manera exponencial, mantenint jugadors importants, millorant l'equip cada any una mica més, que està competint a molt bon nivell, que mai és un equip que es deixa, pot perdre partits, però si tu analitzes l'Osasuna és un equip que sempre fins al final està dins dels partits. Llavors, a partir d'aquí és un partit complicat demà.
8: Per la seva banda, el Girona visita el camp de l'Atlètic de Madrid. Mitchell tindrà la baixa d'Abel Ruiz, però recupera a Van de Beek.
11: Un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i l'Atleti es juga les seves, però nosaltres molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club. Necessitem els tres punts i és un partit, una final. Hem de fer les coses de la millor manera.
8: Robert Lewandowski confirma que deixarà el Barça a final de temporada. El davanter polonès ho ha anunciat amb un vídeo a les xarxes socials.
12: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
8: Lewandowski, de 37 anys, i diu que després de 4 temporades com a blaugrana arriba l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte, ha fet 119 gols en 191 partits i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. El tècnic del Barça, Hansi Flick, diu que ha estat un privilegi treballar amb Lewandowski i ha confirmat que van tenir una conversa per decidir el seu futur.
13: La conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell. És una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
8: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició aquest diumenge al Barça-Betis al Camp Nou. De Jong i Rashford han estat les principals absències a l'entrenament. A la primera ref, Nàstic 2, Europa 1. Amb aquesta victòria, l'equip tarragoní depèn de si mateix a l'última jornada per mirar de salvar la categoria. L'Europa, per la seva banda i malgrat la derrota, es manté en la cinquena posició en la zona de play-off descens i també depenen de si mateixos per classificar-se a l'última jornada. El Sabadell, en canvi, ha perdut contra l'Antequera per 0-1 i ja no podrà pujar de manera directa a la segona divisió perquè l'Aldenc ha derrotat a l'Atlètic de Madrid B, aconseguint matemàticament el primer lloc que dona l'ascens directe. Encara en futbol, el Racing de Santander és nou equip de la primera divisió després de derrotar el Valladolid per 4-1 i de la derrota de l'Almeria per 1-2 contra les Palmes. A la segona ref, el Reus ha quedat eliminat a la primera eliminatòria del play-off d'ascens contra l'Ourense, després de perdre per 2-1 en terres gallegues i de l'empat a 0 del partit d'anada.
3: 3CAT Info.
8: En futbol internacional, el Manchester City de Pep Guardiola s'ha endut la FA Cup després de guanyar el Chelsea a la final a Wembley per 1-0. És la tercera FA Cup per Guardiola amb el City, el 20è títol que suma amb l'equip de Manchester i el número 41 en la seva totalitat com a entrenador.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El podi l'han completat Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya. Àlex Márquez ara queda a 62 punts de Marco Bezzecchi. Aquest diumenge, les curses llargues, a partir de dos

0: derrotat el Bugliamini grec i el Mataró a la Roma. El Sabadell, en canvi, ha caigut eliminat després de perdre contra l'Olympiacos. Encara en waterpolo, a l'Eurocup femenina hi haurà dos finalistes catalans, el Catalunya, que s'ha desfet del Zuglo, i del Barceloneta, que ha derrotat el Trieste. En ciclisme, victòria de l'equatorià Jonathan Narváez a la 8a etapa del Giro d'Itàlia. I en tennis, el Masters 1000 de Roma, aquest diumenge es disputa la final masculina entre el Jannik Sinner i el noruec Casper Ruud.
1: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Diumenge 17 de maig del 2026. Ara ja ens sembla la prehistòria, però el desembre del 2018, els que estàvem asseguts davant del televisor, seguint el recompte de les eleccions andaluses, encara recordem l'esglai de veure com Vox entrava al Parlament amb 12 escons. Andalusia va marcar el camí del que havia de venir després, entrada fulgurant de l'extrema dreta al Congrés i després també presència normalitzada als governs autonòmics del Partit Popular. Antic bastió del PSOE. Andalusia és una, ara, un territori de Juanma Moreno Bonilla, un baró popular que governa amb majoria absoluta, ja veurem si avui la manté, i que es contraposa en el fons i en la forma a Isabel Díaz Ayuso. Moreno Bonilla, a qui Santiago Abascal anomena Moruno Bonilla, en una exhibició digna de Torrente, juga la carta de ser el presumpte moderat dins del Partit Popular, una etiqueta que acostuma a resistir malament al pas del temps, especialment quan s'acaba posant un peu a Madrid. De moment, això sí, li serveix per governar la comunitat autònoma més poblada de l'Estat i per tenir totes les cartes per imposar-se a María Jesús Montero, l'enèsima ministra de Pedro Sánchez que s'estavella a les urnes. A Sánchez, recordem-ho, només una aposta ministerial li ha sortit bé: moure Salvador Illa en direcció a Catalunya. El president de la Generalitat, un cop passin les eleccions andaluses, podrà accelerar amb Esquerra els pressupostos de la Generalitat pel 2026, que pràcticament li serviran per tenir gasolina fins al final de la legislatura. Si tot li va bé, Illa podrà ser el primer president que n'esgota una de legislatura des de José Montilla. No tindrà majoria absoluta, com Moreno Bonilla, però en pressupostos la vida es veu amb uns altres ulls. Perquè ara mateix està molt més de moda prorrogar-los que no pas aprovar-los. I si no, que li diguin a María Jesús Montero. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El Suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Gemma Bonet. Bon dia, Gemma.
2: Hola, bon dia.
0: Primer titular per Eurovisió. Bulgària guanya una Eurovisió atípica marcada pel boicot a Israel.
2: El certamen ha estat marcat per l'absència de 5 països, entre ells Espanya, que tampoc ha emès la final per televisió. A Viena, ciutat on s'ha fet el concurs, també hi ha hagut protestes per la presència d'Israel.
0: Les eleccions a Andalusia comencen a les 9 del matí. També són un termòmetre del lideratge de Pedro Sánchez.
2: El PP vol mantenir la majoria absoluta i evitar que Vox els condicioni al govern. Els socialistes, amb l'exministra María Jesús Montero de candidata, podrien obtenir els seus pitjors resultats a Andalusia.
0: Un tiroteig ahir a la tarda a Barcelona acaba amb un mort.
2: Va ser al passeig de la Zona Franca quan un home va disparar contra un altre per l'esquena. Els Mossos busquen l'agressor, que va fugir.
0: Al Festival de Cine de Cannes, ahir a la nit es va estrenar El ser querido, una pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen amb Vicky Luengo i Javier Bardem.
2: Ja s'ha convertit en una de les favorites per endur-se la Palma d'Or i els dos protagonistes també són els candidats a premi per la interpretació.
0: El Barça guanya la Copa de la Reina i posa la directa cap a Oslo. Biel Cadilla, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. L'equip de Pere Romeu va derrotar ahir l'Atlètic de Madrid per 3-1 amb gols de Pina, Brooks i Parayuelo. És el tercer títol de la temporada després de la Lliga i la Supercopa. Les blaugranes ja pensen en la final de la Champions de dissabte que ve a Oslo contra el Lió.
0: Avui Lewandowski jugarà el seu últim partit al Camp Nou.
3: Sí, el davanter polonès va anunciar ahir que deixarà el Barça final de temporada. Lewandowski, de 37 anys, s'acomiadarà avui de l'afició en el Barça Betis a 9:45. Per la seva banda, l'Espanyol i el Girona afronten dos partits importants en clau de permanència als camps de l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid, respectivament.
0: I avui també ens fem ressò que Àlex Márquez guanya la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP.
3: El pilot de Cervera va ser ahir el més ràpid, al davant de Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio. Avui les curses llargues a partir de 9:45 del matí en directe a Catalunya Ràdio i a TV3.
0: Néstor Gómez, què tal? Bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
0: Què ens espera aquest diumenge?
4: Doncs un matí plenament assolellat amb algunes teranyines de núvols alts, els que ara són presents cap a les comarques de Girona.

0: però aniran a menys. El matí serà, diríem, de sol arreu del país, amb alguna boirina a les planes interiors, especialment cap a Osona, de molt poca importància. I aquest matí, aquest ambient assolellat i tranquil del matí contrastarà amb el que tindrem a la tarda. Una tarda més, tornaran a créixer les nuvolades al Pirineu, Prepirineu i sobretot a les comarques de Girona. En aquest cas, a les comarques de Girona s'esperen ruixats, que podrien ser localment intensos. També veurem créixer alguns núvols al prelitoral i sobretot al massís dels Ports, on també s'esperen alguns ruixats. Aquest matí, amb unes temperatures que ja han pujat clarament respecte al fred matinal d'ahir, ara mateix 5 graus, temperatura fresca però no tan freda com la d'ahir a Vilanova de Segrià, i a Cabrils 12 graus. Avui les màximes podran tocar la xifra dels 24-25 graus cap a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
1: Avui el suplement...
2: Avui al suplement tertúlia amb Carles Montgrot, Oriol Marc i Núria Oriols. A Sevilla hi tenim la Paula Brujats. La setmana tràgica del Lion Sindreu i el Toni Rodon. Avui també es veu que hi volen dir la seva sobre un tal Florentino Pérez. En un diumenge on al suplement rebrem la família Puigverd-Puigdevall, el matrimoni i les tres filles que, des de fa anys, estan al capdavant del restaurant Les Cols a la Garrotxa, un dels millors restaurants de Catalunya. Avui, junts per primera vegada en un estudi de ràdio, la mare, la Fina Puigdevall, l'ànima del projecte, el pare, Manel Puigverd, la filosofia, i les tres filles, Martina Puigverd, Carlota Puigverd i Clara Puigverd, cap de cuina, cap de pastisseria i cap de sala, avui una nissaga marcada pel bon gust dels fogons. A les 11, Marina Laminos, el seu Malalts de Ràdio, recupera l'entrevista que Antoni Bassas va fer a Johan Cruyff l'any 1995 a Catalunya Ràdio, tot això en un diumenge en què l'endemà d'Eurovisió, a l'eclipsi del suplement, ens visita Tinet Rovira. Entre altres coses, li preguntarem per la seva nit més memorable. I acabarem amb el Demà ho deixo, el Roger Mas i el Deu i Carabén posant les cançons, el dia que també ens visita Eloi Vila, un periodista que fa un programa de cine a TV3. Quanta guerra! Mig quart de vuit.
3: L'informatiu del suplement.
2: Bulgària guanya per primera vegada i contra tot pronòstic Eurovisió en una edició atípica marcada pel boicot a Israel, que ha quedat en segona posició. La cantant búlgara d'ara s'ha imposat amb aquesta peça, Bangaranga. Bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangaranga. Ja en tindríem prou. Fa 3 anys que Bulgària, el país més pobre d'Europa, no participava a Eurovisió precisament per problemes econòmics, però el certamen també ha estat marcat per l'absència de 5 països, entre ells Espanya, que tampoc ha més la final per televisió. Ahir a la nit, Televisió Espanyola va emetre un missatge en pantalla per demanar pau i justícia per Palestina.
4: És el que també van reclamar diverses manifestacions arreu d'Europa, com ara la de Viena, on s'ha celebrat el concurs. Una final d'Eurovisió que ha tingut la participació i les audiències més baixes dels últims anys. Finalment, Israel ha aconseguit la segona posició gràcies al vot del públic, enmig de la polèmica campanya del govern israelià per incentivar de manera fraudulenta el televot. Fa una hora, en un missatge a les xarxes, el ministre de Defensa israelià ha carregat directament contra Pedro Sánchez per, literalment, la campanya de difamació, diu, contra Israel.
2: Ho ha seguit tot plegat des de Tel Aviv el nostre corresponsal, el Jordi Brascó. Jordi, bon dia.
5: Bon dia. El seguiment d'Eurovisió a Tel Aviv va estar marcat per dos corrents. L'Elias representa els que van centrar-se en obviar el boicot i passar-s'ho bé.
6: Volem participar-hi. Això és molt gran a Israel. És un esdeveniment molt gran. Així que no volem renunciar-hi, així com així.
5: L'Adi, en canvi, representa la tristesa que sentien els eurofans autèntics.
7: Quan un país marxa, ens sap greu perquè volem que el màxim nombre de països possible participin a la celebració que tots estimem. Però Espanya és el país que més trobem a faltar. Crec que puc dir això en nom de tots els fans.
5: La quasi victòria de Noam Betan va omplir d'orgull els presents i els va refermar en allò que creuen tots, que el boicot no té cap mena de sentit.
2: Coincidint amb la final d'Eurovisió, milers de persones es van manifestar ahir a Londres a favor de la causa palestina, una mobilització que va coincidir amb una altra protesta de signe totalment contrari convocada per l'extrema dreta. Aquesta manifestació, marcada per discursos d'odi i missatges d'islamofòbia, es va acabar amb una trentena de detinguts, fortes mesures que, de seguretat, van impedir que les dues protestes es trobessin. Des de Londres ho va seguir el Quim Olivares. Quim, bon dia.
8: Hola, bon dia. Dues manifestacions de signe contrari. D'una banda, l'antifeixista i propalestina per commemorar el desplaçament massiu de palestins el 1948 durant la fundació de l'Estat d'Israel. Enguany, aquesta manifestació ha coincidit amb una altra anti-islam convocada per l'extrema dreta. Sentim Peter Leary, vicedirector de Palestine Solidarity Campaign, en declaracions a Catalunya Ràdio.
9: L'extrema dreta menysprea el moviment en solidaritat amb Palestina. Nosaltres rebutgem la seva lògica racista que algunes vides són més importants que d'altres, perquè sabem que la lluita contra totes les formes de racisme, ja sigui antisemitisme, islamofòbia o l'apartheid israelià, és una i la mateixa.
8: El desplegament policial més important d'aquest any a la ciutat, amb càmeres de reconeixement facial i un cordó policial estricte que ha fet de mur de separació, ha garantit la seguretat. Aquesta jubilada de Bristol, Tracy Martin, ha anat a la manifestació londinenca anti-islam.
10: Molts homes venen i no sabem qui són ni d'on han vingut, i s'allotgen a la nostra zona. El lloc on visc és una zona força desafavorida, i tenim moltes, moltes cares estranyes. Cada dia n'hi ha de nous.
8: Les autoritats han prohibit l'entrada al país d'una dotzena de persones que volien participar a la manifestació de l'extrema dreta, entre les quals una influencer anti-islam resident als Estats Units.
2: A casa nostra, a Barcelona, unes 6.000 persones segons l'organització i 1.000 segons la Guàrdia Urbana van participar ahir la tarda en una manifestació de suport a Palestina. La marxa també va servir per recordar el dia de la Nakba.
4: Convocats per la coalició Prou Complicitat amb Israel, els manifestants van reclamar l'alliberament del poble palestí i van clamar contra el genocidi al país que presideix Benjamin Netanyahu.
11: Necessitem menys paraules i més fets. Que no es pot dir estar al costat del poble palestí i alhora reprimir amb els Mossos d'Esquadra les persones que s'han mobilitzat durant aquest temps. Que no es pot dir estar en contra dels pressupostos militars i alhora augmentar-los, comprant-li armes a Israel.
4: Els manifestants van tornar a reclamar que el govern espanyol trenqui totes les relacions amb Israel.
2: D'aquí menys de dues hores, a les 9 del matí, obren els col·legis electorals d'Andalusia, on el Partit Popular i el PSOE ho fien tot a la mobilització per aconseguir el seu objectiu. Els populars volen mantenir la majoria absoluta i evitar que Vox els condicioni al govern. Els socialistes, amb l'exministra María Jesús Montero, de candidata, s'enfronten a una patacada històrica que pot debilitar encara més Pedro Sánchez. Enviada especial a Sevilla, Paula Bruixats, bon dia.
12: Què tal? Bon dia. El PP ho té tot de cara, guanyarà les eleccions i l'únic dubte és si aconseguirà els 55 diputats de la majoria absoluta o tenir via lliure durant 4 anys més o dependre de Vox i, per tant, haver de cedir. Dos escenaris ben diferents per a Juanma Moreno Bonilla, que durant la campanya ha fet sang contra el líder de Vox.
13: No es suficiente ganar las elecciones. Necesitamos matrícula d'honor. Que no estemos al albur del capricho de una decisión de una sola persona que no es andaluz.
12: Si el PP aspira a governar en solitari, María Jesús Montero té la missió de fer reviure el PSOE andalús, pinta negra per als socialistes i evitar el pitjor resultat de la història al territori on van governar durant quasi 40 anys. Dependrà de si es mobilitzen els seus.
14: Que este pueblo no se resigna, se levanta, se pone de pie y acude a votar para defender lo suyo.
12: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijó seguiran de ben a prop el resultat d'avui. Sánchez posa a prova la seva debilitat i Feijó els pactes previs amb l'extrema dreta. Aquí Vox té per objectiu fer descarrilar la majoria absoluta del PP i poder collar-los en una altra comunitat.
2: Gràcies, Paula. Avui la Paula, que se suma a la tertúlia del suplement amb l'Oriol Marc, la Núria Oriols i el Carles Monguilot. Mentrestant, a Catalunya, setmana decisiva pel govern per tancar l'acord de pressupostos que ja podria estar encarrilat per aprovar-los aquest mes de juliol. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha estat pendent d'aquestes negociacions des dels Estats Units. De fet, demà a la tarda els republicans tenen previst fer un Consell Nacional per valorar un possible pacte amb el PSC. Enviat especial a Califòrnia, Albert Prat.
15: Què tal? Bon dia. Sí, a Salvador Illa li espera una setmana maratoniana, tot i que els metges, per cert, encara no el deixen sortir a córrer. Durant tota la gira aquí per San Francisco i Los Ángeles, els periodistes li han preguntat pels pressupostos, pel dret i del revés. Però no hi ha hagut manera. El president s'ha mossegat la llengua per no fer descarrilar els últims serrells d'aquest acord que ha estat supervisant amb el telèfon a l'orella durant tota la setmana des de Califòrnia. El PSC ha cedit el protagonisme del pacte Esquerra i fons del govern, aquest cop sí, són més optimistes que de cara a demà el Consell Nacional dels Republicans donarà llum verda als primers pressupostos d'Illa i molt probablement els únics de la legislatura.
2: Nou tiroteig a Barcelona que deixa un home mort en ple carrer al districte de Sants-Montjuïc. Els fets van passar ahir a quarts de vuit del vespre al carrer Mineria del barri de la Marina del Port, a prop del passeig de la Zona Franca.
4: Els Mossos van rebre diversos avisos que alertaven d'una persona greument ferida i, segons diferents testimonis, l'autor dels trets va marxar caminant pel carrer en direcció a la Gran Via. Fins al lloc dels fets s'hi van traslladar diverses unitats del Servei d'Emergències Mèdiques, Mossos i Guàrdia Urbana, que quan van arribar ja van constatar que la persona era morta. Ara els Mossos busquen l'autor l'autor dels trets i la investigació està sota el secret de les actuacions. És el tercer tiroteig al carrer les últimes setmanes a Barcelona. El 19 d'abril passat, un home va morir al districte de Sant Martí i el 25 d'abril un altre home va quedar ferit greu al barri de Sants.
2: Encara en la crònica de successos, s'investiga com a possible crim masclista la mort d'un agent de la Guàrdia Civil, la seva dona i el fill de la parella en un habitatge de la caserna del municipi de Dolores, a la comarca alacantina del Baix Segura.
4: Segons les primeres hipòtesis, la gent hauria matat la dona i el fill abans de suïcidar-se amb una arma de foc. Ahir es van localitzar els tres cadàvers. L'home treballava de guàrdia civil, tenia 55 anys, la seva dona 51 i el fill 24. L'Ajuntament del municipi ha convocat un minut de silenci davant del consistori i ha decretat 3 dies de dol oficial.
2: El Parc Hospitalari Martí Julià de Salt, el gironès, ha acomiadat un professional de la unitat d'aguts de psiquiatria després d'una investigació per assetjament sexual.
4: Segons ha avançat el diari de Girona, els casos haurien passat a finals del 2024. El centre va activar el protocol i una empresa externa va detectar conductes greus i es va acordar l'acomiadament d'aquest professional. Les víctimes relaten comentaris de contingut sexual, però també episodis d'intimidació i denuncien que hi ha més assetjadors en aquest centre. Tot i l'acomiadament, algunes de les treballadores lamenten que les mesures, diu, són insuficients.
2: Un quart de vuit del matí. Ara ens situem a la ciutat italiana de Mòdena, al nord del país, perquè 8 persones han quedat ferides, 4 d'elles de gravetat, després que un conductor atropellés ahir una desena de persones al centre de la ciutat.
4: El vehicle circulava a gran velocitat i després d'embestir els vianants que passejaven, es va acabar estavellant contra una botiga. La policia va poder detenir el conductor del cotxe, un home de 31 anys, que va ser reduït d'entrada per un grup de persones. L'home duia un ganivet i en va apunyalar una. L'alcalde de la ciutat, Massimo Mezzetti, va agrair la participació ciutadana.
16: Vull donar les gràcies a aquests 4 o 5 ciutadans, si no m'equivoco, que l'han perseguit, l'han capturat i l'han lliurat a les forces de seguretat, tenint en compte que es tractava d'una persona que, a més, anava armada amb un ganivet. Han demostrat valentia i un gran sentit cívic, per la qual cosa els dono les gràcies.
4: Un testimoni va relatar a la televisió que el conductor semblava que estava sota els efectes de l'alcohol o les drogues. L'alcalde ha explicat que la policia està esbrinant si el motiu era aquest o si va ser un acte deliberat. La primera ministra, Giorgia Meloni, ha emès un missatge en què ha qualificat els fets d'extremament seriosos i ha enviat un missatge de suport a les víctimes i les seves famílies.
2: Atenció, perquè l'Àfrica està en alerta per un brot d'Ebola que afecta la República Democràtica del Congo i Uganda. L'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, ha declarat aquest brot d'emergència sanitària internacional el segon nivell d'alerta més alt, tot i que no compleix els criteris d'emergència pandèmica.
4: El brot ja ha deixat gairebé 90 morts i uns 250 casos sospitosos. L'OMS ha informat que ara mateix hi ha 8 casos del virus confirmats per laboratori i recomana que els casos sospitosos s'aïllin. Es tracta de la soca Bundi Bogio, una de les 3 variants del virus i per la qual encara no hi ha fàrmacs ni vacunes aprovades. Segons Metges Sense Fronteres, aquesta soca del virus té una taxa de letalitat que ronda entre el 25 i el 40%. Ara mateix, aquest brot d'Ebola afecta especialment la República Democràtica del Congo, d'on són la gran majoria dels morts fins ara. Recordem que aquest país ja va viure fa uns anys, entre el 2018 i el 2020, el brot més mortífer d'aquesta malaltia, que va deixar gairebé 2.300 morts. El virus de l'Ebola ha causat al voltant de 15.000 morts als països africans durant els darrers 50 anys.
2: La visita del Papa a la presó de Brians durarà 20 minuts i es farà a la sala d'actes del centre penitenciari. Quan arribi a la sala, un grup d'interns, tant homes com dones, rebran el pontífex amb una cançó. Són detalls de la visita papal que ha donat mossèn Jesús Bel, responsable de la pastoral penitenciària a Brians, al programa Paraules de Vida de Catalunya Ràdio.
4: Després de la cançó de benvinguda, dues internes donaran el seu testimoni i està previst que el Papa també els adreci a tots unes paraules. El pare Jesús Bel ha explicat al programa Paraules de Vida que tots els interns estan entusiasmats amb la visita papal.
17: Enseguida se empezó a notar un ambiente de alegría. Estamos en el corazón del Papa. El Papa ha pensado en nosotros. Le importamos al Papa y viene a vernos. O sea, la sorpresa le lleva a esa admiración, a esa gratitud, no solo de los que vienen a misa, sino de personas que vienen otras religiones o que no creen o lo que sea, ¿no?
4: El pare Jesús Bel fa 10 anys que és capellà a Brians i està al capdavant de la pastoral penitenciària de la diòcesi de Sant Feliu, de la qual també formen part 2 capellans més i un grup de voluntaris.
2: Ara anem al cine.
18: És una història de traïció, és una història d'abandono, és una història d'amor, de gent que no puede mirarse a los ojos.
2: Aquesta és l'escena inicial del Ser Querido, la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, de què tothom parla al Festival de Cine de Canes. Es va presentar ahir al vespre i ja s'ha convertit en una de les favorites per endur-se la Palma d'Or o, com a mínim, entrar al palmarès. Els protagonistes són Javier Bardem i Victoria Luengo. Enviat especial a Canes, Marc Garriga, bon dia.
19: Bon dia. Javier Bardem ha acaparat tots els focus en la presentació del film i ja és un dels favorits al Premi al millor actor. Victoria Luengo no es queda enrere, ha aconseguit també la millor interpretació de la seva carrera. Aquí són pare i filla, enemistats des que ell la va abandonar a ella i a la seva mare per buscar fortuna als Estats Units com a cineasta. Ara, després d'aconseguir alguns Oscars, vol recuperar-la i per això li proposa ser la protagonista del seu pròxim film. És una pel·lícula que parla també dels abusos de poder en el món del cinema, que segons Bardem cada cop són més puntuals. Pel que fa a l'actriu mallorquina formada a Barcelona, ens ha dit que està feliç, emocionada i sense pensar que això que està vivint pot ser un punt d'inflexió professional i personal.
20: Potser és una protecció, eh? No tinc la pàtina sobre meu de que això canviarà la meva vida. Penso que ja l'ha canviat. La pel·li ja hagués estat el projecte més important que he fet a la meva vida. Llavors, suposo que estic oberta a que passi el que passi, serà benvingut.
19: Bardem també ha assegurat que no té constància que l'estiguin cancel·lant per les seves proclames palestines, però això sí, considera que qui tenint l'opció de fer-ho no es posiciona és un covard.
2: El cine, la música o Cas Grasses, Love of Lesbian, Mushka, Maria Jaume o Els Tiets convoquen unes 30.000 persones al Parc del Fòrum de Barcelona. Ha estat a la festa del 150 aniversari d'Estrella Damm, en què la companyia cervesera ha convocat una destacada representació de la música catalana pop-rock i urbana del moment. Ho ha seguit des de Barcelona el Marc Ruiz.
21: Poques gràcies ha tancat la festa d'Estrella Damm i hi havia corredisses per trobar lloc davant del portal dimensional d'Oques Grasses que s'ha obert amb la sort que tinc de tu. Un dels himnes que es trobaran a faltar i molt quan pleguin a l'octubre. I és que per més que cançons com Bambi siguin divertides, hi ha hits com Petaro que fan que tothom canti, salti i aplaudeixi com una persona sola. A mig camí entre el gospel, el reggae i el pop o el funky, com Està Guai. A Josep Montero somreia des de dalt de l'escenari i és que gairebé no li calia cantar. Ja li feien la feina des de la pista.
22: Oh yeah, Barcelona!
21: Poc abans també hi havia molt de funky a l'altre escenari de la festa amb 31 fam, que mesclen hip-hop amb aquest punt de funky i molt més, capaços de rapejar amb percussions urbanes i melodia de tenora, per exemple, a l'esplèndida Teteo i Caliu. I han presentat R31 temporada 2, és a dir, Ràdio 31 fam, temporada 2, amb cançons com Valentina, Septiembre o Rezo per nosaltres, que ho han petat. Maria Jaume, Ginestà, Mushka, Els Catarres, Love of Lesbian o The Tiets són la resta del cartell que han atret 30.000 fans des de quarts de 4 de la tarda.
2: La nit dels museus ha omplert de visitants 94 espais de l'àrea de Barcelona amb activitats gratuïtes. Una de les propostes que ha generat més expectació ha estat el concert de Grego Tecno a la Sala Oval del Manac, amb la seva barreja de cant gregorià i basses electròniques, vol atraure el públic jove.
4: És el que explicava la directora de Museus de l'ICUB, Montse Torres.
23: Enguany hem fet efectivament una aposta per programar activitats d'interès del públic més jove. N'hem identificat una trentena d'activitats programades pels diversos centres per atraure doncs, aquest públic que habitualment no és usuari, habitualment no visita tant els nostres centres.
4: En aquesta edició s'han incorporat equipaments com el Gran Hotel Barcino, el Centre Cultural La Bòbila, el Centre d'Interpretació del Castell de Montjuïc o la Fabra i Coats. Un altre dels protagonistes ha estat el Monestir de Pedralbes, que enguany celebra 700 anys d'història. La iniciativa s'ha estès a ciutats també com Badalona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Sant Adrià de Besòs.
3: L'informatiu del suplement.
24: Avui el tot gira dia gran. Avui MotoGP i Lliga.
3: Atenció! Obrim a la una del migdia des del circuit Barcelona-Catalunya.
24: A partir de les dues, la transmissió de 3CAT de la cursa de MotoGP de casa, amb Damià Aguilar.
25: Si vols gas a fons, connecta amb el Tot Gira.
24: I després... Viu l'emoció de la penúltima jornada de Lliga.
3: A les 7, transmissió conjunta de l'Atlètic de Madrid-Girona i l'Osasuna Espanyol, i connectats a tots els partits amb rivals directes.
25: L'emoció i l'atenció de les últimes jornades en un carrusel especial al Tot Gira.
24: També seguirem l'etapa del Giro, la Lliga ACB de bàsquet i la final de la Copa de la Reina d'hoquei patins.
3: Marató de motos i futbol al Tot Gira.
24: Avui, des de la una del migdia fins a les 10 del vespre, amb David Clopés.
0: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
1: L'ajuda humanitària no només és aquelles fotos dels sacs d'aliments, sinó que ara hi ha molta ajuda de diners en efectiu.
0: Aquest diumenge, Anna Nieto, oficial d'enllaç del Programa Mundial d'Aliments...
5: Els diners dels projectes en els que jo he participat mai van al govern.
0: I Sílvia Vilimelis, consultora de la FAO.
5: Per molt que les dones participin en un programa on reben un cert efectiu, arriben a casa i potser no tenen el poder de decisió.
1: El Programa Mundial d'Aliments és dedicada a això, als aliments, sobretot en moments molt difícils per la supervivència de les persones.
0: Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. L'informatiu del suplement.
2: 5 minuts per arribar a 8:15 del matí. El Barça de Pere Romeu continua fent història.
6: Mapi fa la centrada, xiula la Rivera. El Barça és campió de Copa. Barça 3, Atlètic de Madrid 1. Continua el domini a les portes de la final d'Oslo.
2: Així ho narrava el Ramon Salmurri, la TDG de Catalunya Ràdio. Les blaugranes van guanyar ahir al vespre la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid. I el Cadilla, què tal? Bon dia.
7: Bon dia, Roger.
2: Ja fixen la mirada en aquesta final de la Champions de dissabte que ve.
7: Sí, les de Pere Romeu van encarrilar la final a la primera meitat. Els tres gols blaugranes, obra de Pina, Brooks i Parayuelo, van arribar a la primera meitat. A la segona, les matalasseres van retallar distàncies, però en cap moment van fer perillar la victòria del Barça. El tècnic Pere Romeu es mostrava complagut en declaracions a TV3.
9: Ves, molt content, crec que hem fet una primera part molt bona, un inici de segona part molt bo, després elles amb el gol ens han vingut a buscar, ens han apretat, no hem patit en excés perquè apenas ens han generat ocasions de gol, però bé, satisfet amb el total del partit.
7: És el tercer títol de la temporada per les blaugranes, després de la Lliga i la Supercopa, i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo contra el Lió. El Barça guanya el títol per tercer any consecutiu i amplia encara més un palmarès en què ja hi figuren 12 copes. Mentrestant, Robert Lewandowski s'acomiadarà avui del Camp Nou.
26: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the missions...
7: El davanter polonès va publicar ahir aquest vídeo a les xarxes socials per anunciar que no renovarà amb el Barça a final de temporada. Lewandowski, de 37 anys, ha fet 119 gols en 191 partits amb el club blaugrana i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. El tècnic Hansi Flick diu que encara no tenen clar qui serà el nou la temporada que ve.
27: We have time, so it's now not the end of the season, and I think also he deserves.
28: Tenim temps, la temporada encara no s'ha acabat. Mereix que l'afició es pugui acomiadar d'ell. Demà serà titular, perquè s'ho mereix. La temporada que ve, no sé què passarà, ja ho veurem. Estem mirant el mercat, però res està fet. Tenim temps.
27: Still not done, and we have time.
7: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició al Barça-Betis d'aquest vespre al Camp Nou. El partit és a 9:45 i el podreu seguir amb la TDT de Catalunya Ràdio. La resta de la jornada és unificada. A les 7, l'Espanyol visitarà el camp de l'Osasuna i el Girona al de l'Atlètic de Madrid, mentre que el Madrid jugarà al Sánchez-Pizjuán contra el Sevilla. José Mourinho, per cert, ha confirmat contactes del seu agent amb el club blanc i diu que la setmana que ve decidirà el seu futur.
29: Es verdad que yo no he hablado con presidente Florentino. Es verdad que yo no he hablado con nadie de la estructura del Real Madrid. Todo esto es verdad, pero ninguno de nosotros es estúpido y obviamente que entre el club y Jorge que hay contactos que próxima semana debo decidir mi futuro y el futuro del Benfica, que más importante que el mío.
7: Per acabar amb el futbol, a la primera ref, Nàstic 2 a Europa 1. Amb aquesta victòria, l'equip tarragoní depèn de si mateix a l'última jornada per mirar de salvar la categoria. L'Europa, de la seva banda, tot i la derrota, es manté en cinquena posició en zona de play-off descens i també depèn d'ell mateix. El Sabadell, en canvi, ha perdut contra l'Antequera per 0-1 i ja no podrà pujar de manera directa a la segona divisió. A la segona ref, el Reus ha quedat eliminat del play-off descens contra l'Ourense en perdre per 2-1 a Terres Gallegues després de l'empat a 0 de l'anada. I el Racing de Santander és nou equip de primera divisió després de derrotar el Valladolid per 4-1 i de la derrota de l'Almeria per 1-2 contra les Palmes. Parlem ara de motor. Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El podi el van completar Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint al Gran Premi de Catalunya.
30: Bueno, al final crec que estem bastant a la mateixa... Allà ha sortit tot una mica més fàcil, aquí patim una mica més, sobretot com he dit, amb temperatures i el feeling de davant. Però crec que demà i al final tinc molta confiança en el meu equip, sé que trobarem alguna cosa i sé que estarem a la batalla.
7: Amb aquesta victòria d'ahir, ara Àlex Márquez queda a 62 punts de Marco Bezzecchi, que és el líder del Mundial i que ha quedat fora dels punts en aquesta cursa d'ahir al Gran Premi de Catalunya. Avui, a partir de 9:15, d'aquí a un parell d'hores, començaran les curses llargues de Moto2, Moto3 i MotoGP. Les podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio i també per TV3. I acabarem parlant de waterpolo perquè el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina, que es disputarà a mitjans de juny a l'illa de Malta. El Sant Andreu, de la seva banda, va remuntar ahir un 10-6 en contra a la piscina del Butllemeni grec i va acabar guanyant els penals finalment per 14-15 després d'empatar a 11 al final del partit. El Mataró, per la seva banda, va derrotar la Roma per 10-12. El Sabadell, en canvi, va caure eliminat després de perdre per 10-8 contra l'Olympiacos, també grec. A l'anada ja havien perdut també de 5 gols de diferència.
8: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
2: Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
10: Molt bon dia, Roger.
11: 3, 2, 1. Seganya!
12: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Això és La Terra es plana. Joan Anton Català, com estem?
10: Molt bé, Roger, molt bé.
2: Cada diumenge a l'hora que surt el sol parlem de ciència i de tant en tant també arriba l'hora de fer un examen i avui és un d'aquests dies.
10: Com ho portes?
2: Doncs aquest mes no he estudiat gaire.
10: Per això també m'ho vas dir sí, el cop anterior i vas treure una notassa.
2: No cal estudiar gaire perquè encara ho tinc tot molt fresc. Són preguntes perfecte. D'aquest últim mes,
10: sí,
2: de qüestions que hem anat explicant.
10: Un mes i mig, potser.
2: I que també sabeu que podeu jugar des de casa, astronomia, física, química, ciència en definitiva, i preguntes tipus test com aquesta. Examen de ciència avui a La Terra es plana amb el Joan Anton Català.
10: Escolta'm, et puc preguntar abans, tu et posaves neguitós en els exàmens de l'escola o què?
2: Depèn de l'assignatura. Sí? O sigui, jo ciències mai havia estat
10: no,
2: el meu
10: no,
2: fort.
10: En general, no, en general.
2: O sigui, no especialment.
10: Val.
2: Em posava més nerviós, suposo, quan m'havien d'entregar la nota.
10: Val.
2: A l'hora de fer-lo, després ja...
10: Però això és un avantatge, perquè si sí. A l'hora de fer tu pots mantenir...
2: No, recordo que em jugués males passades
10: que bé,
2: als nervis.
10: Que
2: a l'hora de fer l'examen.
10: Sí,
2: després
10: sí,
2: suposo
10: sí.
2: El moment que t'entreguen la nota dius, mira,
10: vale.
2: Avui farem salat.
10: Molt bé, molt bé.
2: No, avui no farem salat perquè la primera pregunta és com es diu la tripulant femenina de la missió Artemis 2. Home!
10: I és que ja no et dono ni opcions, no?
2: No, perquè s'ha fet famosa aquesta dona.
10: Vols,
2: la segueixo a Instagram.
10: Súper, que bé.
2: La Cristina Koch.
10: Molt bé. Molt bona comunicadora. Mira,
2: sí.
10: Havia posat la Nadia Trenton d'opció A, que me la vaig inventar. La Samantha Cristoforetti és una gran astronauta italiana de l'Agència Espacial Europea. I la Sally Ride va ser la primera astronauta nord-americana a anar a l'espai. Mm. Però, evidentment, és l'opció que és la Cristina Koch. Gran comunicadora.
2: Sí, molt divertida. I clar, o sigui, és que... Amb això de les xarxes veus,
10: sí, sí.
2: Veus una realitat paral·lela,
10: sí,
2: no? Tot el que ha passat.
10: Mira, l'altre dia vaig agafar un taxi i el taxista era conspiranoic. I al saber qui era jo, em va dir, puc aprofitar? I dic, jo t'aprofita. I va dir, mira, és que no crec res del que s'ha fet en aquesta missió Artemis 2. Dic, a veure, què és el que no creus? Diu, l'astronauta és una actriu de Hollywood. Dic, a veure, què dius? Sí, surt a la pel·lícula tal i el veu galàctic. A veure, un moment, tu pots creure que la NASA... Si hagués volgut fer un fake de tot això, hagués agafat una actriu coneguda que ha sortit a la pel·lícula per posar-la aquí. Li vaig dir, a veure, la Cristina Koch és una astronauta que fot la tira d'anys que treballa per la NASA, és la senyora, la dona, que ha tingut més una estada més llarga a l'espai, ara ho dic de memòria, 328 dies, i la seva professió no és actriu, tot i que sigui molt bona comunicadora. Però mira on arriben les coses, eh? I després em va dir, i saps el tripulant negre? Sí, jo, el Victor Glover. Aquest també és un actor de Hollywood. Hosti, tio. Vale, deixa'm aquí mateix.
2: Clar, costa molt rebatre aquestes teories de la conspiració.
10: No, ho deixes anar.
2: Perquè tot és una conspiració.
10: Tot el que tu els diguis és
2: infinit,
10: mentida.
2: És infinit,
10: sí,
2: aleshores
10: sí,
2: no s'acaba mai.
10: No pots.
2: A més de ratpenats, segona pregunta, a més de ratpenats, quins altres animals fan servir l'ecolocalització?
10: Val, mira, et donaré opcions. A, els cangurs. B, els micos. C, els dofins. D, les rates. A més dels ratpenats, quins altres animals empren l'ecolocalització?
2: És que me'n recordo, perquè em va cridar l'atenció i tenia tot el sentit del món. L'ecolocalització també tenia a veure amb els sons que emetien?
10: És això. És com els sons emeten i reboten i això em permet tenir una imatge del món que m'envolta.
2: A mi m'agraden molt els cangurs, m'agraden molt els micos, les rates em fan molta por, però m'agraden encara més els dofins.
10: Molt bé, super. Els dofins i les balenes. I s'han fet estudis en dofins que dèiem que són els estudis espectaculars que, emetent sons i rebotant aquests sons, poden arribar a descobrir la forma que tenen objectes quadrats, rombos, triangles, amagats darrere d'una paret, i poden arribar a destriar aquests objectes.
2: Podeu jugar des de casa, podeu comentar el que us vingui de gust amb l'etiqueta Suplement Cat Ràdio a les xarxes de Catalunya Ràdio. En quin indret va fer Arquímedes la prova de submergir una corona d'or dins l'aigua per comprovar si havia estat falsificada?
10: Roger, recordem que des d'aquí els nostres especialistes lingüistes ens van dir que és Arquímedes.
2: Arquímedes.
10: Crec que era
2: sí,
10: així,
2: sí, sí, sí, segur.
10: Crec que era així.
2: El que passa és que encara que ho sàpiga,
10: jo també.
2: Cada vegada ho dic diferent. Arquímedes. No, en quin indret va fer Arquímedes la prova de submergir una corona d'or dins l'aigua per comprovar si havia estat falsificada? Aquesta sí que no en tinc ni idea.
10: Opció A, Roma. Opció B, Atenes. Opció C, Barcelona. Opció D, Siracusa.
2: És rellevant l'indret on va fer aquest experiment?
10: Històricament és on vivia Arquímedes i...
2: Barcelona segur que no.
10: No crec. I a més hi ha una història relacionada amb el rei d'allà, que era un rei una mica malparit, que clar, el tio havia donat una corona d'or a un artesà perquè li fes una corona, i era tan malfiat que pensava que l'artesà l'havia enganyat, i efectivament ho va fer. I tot això forma part d'aquesta història / llegenda, és història, i el lloc és un lloc especial on va viure Arquímedes.
2: L'hauria de saber,
10: Bueno,
2: recordar... Roma i Atenes em semblen...
10: Massa clàssic,
2: Massa pes de la història.
10: Sí. A més, els romans van envair justament aquesta ciutat i volien capturar Arquímedes viu, i el va matar un soldat, per error, segurament el va matar, perquè el volien capturar viu. Per tant, no era Roma.
2: I Atenes...
10: Atenes, probablement, no sé, és massa... Bueno, no ho sé. Tu penses que els romans van envair Atenes i van matar allà...
2: No.
10: Què et queda?
2: Barcelona, no.
10: No.
2: Anem a Siracusa.
10: Barcelona sempre queda, però... Siracusa, molt bé.
2: Aquesta l'ha fet el Joan Anton, Vull dir que no em puc posar el punt,
10: No, jo crec que et pot posar mig, un quart de punt.
2: D'acord, va, vinga. 2,25, vale? De 3, sobre 3,
10: Molt bé.
2: Vinga, va. Més preguntes. Quarta pregunta del test científic del mes. A les mostres de l'asteroide...
10: Ryugu,
2: s'han trobat molècules essencials per la vida, com ara l'adenina, la guanina, la citosina, la timina i l'uracil.
10: Molt bé.
2: Com s'anomenen aquestes molècules col·lectivament?
10: Opció A, cadenes d'ARN. Opció B, bases nitrogenades. Opció C, proteïnes. Opció D, aminoàcids. Això és biologia bioquímica, val? Recordem, en un asteroide, mostres dutes aquí, de l'espai, es va trobar aquestes 5 molècules essencials per la vida i totes plegades formen, o bé n'anomenem cadenes d'ARN, o bé bases nitrogenades, o bé proteïnes, o bé aminoàcids. Què són? Adenina, guanina, citosina, timina i uracil. Aquesta és de nivell.
2: No en tinc ni idea.
10: Bueno, és de nivell.
2: A veure, a les... És que clar.
10: A veure, et diré.
2: Digues, sí.
10: Va, pista. Formen part de les cadenes d'ADN i d'ARN. Formen part de les cadenes. Però no són les cadenes.
2: Val, una que m'has descartat.
10: Vale.
2: Poden ser les bases nitrogenades, les proteïnes o els aminoàcids. Proteïnes.
10: No. Bases nitrogenades, ho vàrem explicar en aquest capítol, són les bases nitrogenades que formen part de l'ADN i de l'ARN.
2: Estic amb aprovat justíssim.
10: Però aquesta era
2: 2,25 de
10: 4. Era difícil,
2: remuntem.
10: Era per equilibrar la primera de la Cristina Koch.
2: És que aquesta l'he fet bàsicament sense tenir-ne ni idea. Com es diu la càpsula que porta els astronautes a les missions Artemis? Home.
10: Opció... Va, vols dir-la sense opció? Va, deixa'm pels oients, deixa'm que... Mira, l'opció A, SLS, opció B, Orion, opció C, Space Crew, opció D, Crew Station.
2: És que ens vam tornar amb uns yonquis, amb uns addictes a l'Artemis.
10: Absolutament.
2: La nau es deia Orion.
10: Molt bé, molt bé. Fabricada per la NASA, però en un component de l'Agència Espacial Europea.
2: A veure, quin gran científic admirador d'Arquímedes o Arquimedes?
10: Arquimedes.
2: Arquimedes. És que veus, ja el meu cervell ja ha esborrat.
10: A mi em costa.
2: Quin gran científic admirador d'Arquimedes va establir la hipòtesi que avui considerem correcta sobre com aquest va resoldre l'enigma de la corona d'or falsa? Tornem a la corona.
10: És lo de Eureka, que es va posar en una banyera Arquimedes i va córrer despullat, no?, a veure el rei de Siracusa. Ara ja sabem que era de Siracusa.
2: Sí.
10: Mira, opció A, Galileu, opció B, Newton, opció C, Einstein, opció D, Carl Sagan. Quin gran científic admirador d'Arquimedes va explicar realment el mètode que va emprar Arquimedes per resoldre l'enigma de la corona i adonar-se'n que era una corona falsa? Què pots descartar, potser?
2: Einstein i Carl Sagan fora.
10: Fora.
2: Per edat.
10: Per edat, val.
2: Val. I jo et diria que Newton també, fora. O sigui, Galileu deu ser el més veterà, no?
10: Ah, sí, però per poc, eh? Newton tampoc li va, sí? Perquè tots dos són del segle XVII.
2: Doncs jo et dic Galileu, va.
10: Molt bé, super. Galileu era un gran admirador d'Arquimedes i va dir, em sembla que el tema de la banyera sí, però no va ser submergint, només submergint un objecte a la corona com ho va fer, sinó ho va fer en una balança, en els dos braços de la balança, submergits els dos dins de dos recipients, etc, etc, etc.
2: Quan els ratpenats emeten sons per tenir un mapa mental del seu entorn, com més alta és la freqüència que fan servir, més detallat és el mapa que obtenen. Sí. Veritat o mentida?
10: A veure, això és. En funció de la freqüència, això és, de la freqüència que emeten, poden o bé obtenir un mapa més detallat, menys detallat, o no ho sabem. I llavors les opcions que et dono és la freqüència no hi té cap efecte, no hi juga res. La B, mentida. No és veritat que si emeten a més freqüència tinguin un mapa més detallat. L'opció C és veritat, vol dir que si emeten a més freqüència tenen més detall del seu entorn, i l'opció D és, atenció, els ratpenats no poden modificar la freqüència en què emeten. No poden modificar-la.
2: A veure, de ratpenats en vam estar parlant un capítol sencer,
10: sí.
2: I era fascinant com aconseguien comunicar-se a través d'aquest canvi de freqüència, per tant...
10: Molt bé, Roger.
2: Per tant, jo crec que ha de ser veritat.
10: Super, molt bé. I és això, com més freqüència emets, més detall tens del teu entorn.
2: Anem prou bé, ja.
10: Molt
2: hem
10: bé.
2: Començat
10: quan
2: la portes? Remuntada. 5 de 7. No, 5, aquell ja me l'arresto, 5 de 7.
10: Vale.
2: Sí. Quina agència espacial va aconseguir portar a la Terra mostres de l'asteroide?
10: Ryugu, aquest que dèiem que hem descobert les bases nitrogenades allà. Opció A, l'americana, és a dir, la NASA. Opció B, l'europea, és a dir, l'ESA. Opció C, la japonesa. Opció D, la xinesa. Quina agència espacial va aconseguir dur a la Terra mostres de l'asteroide Ryugu que va capturar en una maniobra espectacular?
2: Bé, és que me'n recordo. Si no m'ho haguessis explicat,
10: clar,
2: no me'n recordaria.
10: Evidentment, d'això es tracta.
2: T'hagués dit la xinesa, segurament, però no va ser la xinesa, van ser els japonesos.
10: Molt bé, molt bé. Clar, d'això es tracta, Roger, de que els nostres oients puguin aprendre a partir d'escoltar...
2: Del que no me'n recordo mai és com es pronuncia...
10: Ryugu.
2: Ryugu.
10: És molt fàcil, com una I, Ryugu.
2: I Arquimedes tampoc.
10: Arquimedes costa més. Mm.
2: Segons el consens majoritari, quina mena de factors històrics haurien causat la gran pèrdua de llinatges que s'observa al cromosoma Y dels homes?
10: No et costa pronunciar llinatges? A mi em costa la tira.
2: És
10: la
2: pitjor
10: tira,
2: que Lluís Llach.
10: Uah, aquest em costa molt. Però no per la lli, sinó pel que ve després. Li poso una nyi. Llinatges, vale. Mira, canvi climàtic, les guerres, altes dosis de radiació o raons d'estructura social. Quin, segons el consens majoritari, quina mena de factors haurien causat la poca diversitat que s'observa avui en el cromosoma Y masculí?
2: En vam parlar la setmana passada.
10: Sí, canvi climàtic, guerres, altes dosis de radiació o raons d'estructura social.
2: Radiació descartat.
10: Val?
2: El canvi climàtic, en aquella època no estaven gaire preocupats.
10: No.
2: Sí que és veritat que les guerres és quan es començaven a barallar tota aquesta gent i això segurament també va provocar algun canvi, no?
10: Sí.
2: I l'estructura social, m'explicaves que és tota aquella època en què alguns van començar a ser nòmades, d'altres més sedentaris, no?
10: Sí.
2: Els poblats van aparèixer.
10: Sí.
2: Per tant, una estructura social diferent.
10: Ah.
2: però també hi havia bralles.
10: Sempre n'hi ha hagut a la nostra història.
2: Jo sempre he estat un guerrer.
10: Sí? No, fotis.
2: No, no, me l'han donat per bona, no, i no era bona.
10: No, a veure, els de la peixera, no. No, és molt dolenta, però molt dolenta. No sé si t'havia d'arrestar, aquesta.
2: No era culpa de les guerres.
10: No, creiem que majoritàriament no, tot i que el nostre passat sempre ha estat violent, però el nostre present també ho és. Raons d'estructura social, si ho havies explicat molt bé, deies, passem de nòmades a ser sedentaris, creem poblats, inventem l'agricultura, segurament també inventem el llenguatge. Això ens modifica la manera com vivien els nostres avantpassats i, per moltes raons, que ara ho faríem molt llarg, recupereu l'episodi anterior, vàrem explicar que aquesta era la raó principal per la pèrdua de diversitat genètica del cromosoma Y masculí.
2: Anem a per la desena pregunta, només un escarrancit 6-25 avui, eh?
10: Bé, va, que pots recuperar-ho.
2: Quina és la parella de cromosomes que en els humans especifica el sexe genètic?
10: Continuem en genètica. Tenim no sé quantes parelles, perquè no ho vull dir, de cromosomes, els humans, n'hi ha una parella que especifica... No,
2: en tenim 23, recordo jo.
10: Molt bé.
2: No.
10: No, un moment. Aquí ha passat una cosa molt especial.
2: Me l'ha donat per bona.
10: Notar-lo quan encara no havia, sí, no havia respost.
2: Veure,
10: perquè
2: no
10: dit...
2: La pregunta quina és? Quina és la parella de cromosomes?
10: La parella dels 23, quina és la parella que especifica el sexe genètic? Pot ser la primera parella, pot ser la parella número 20, pot ser l'última, és a dir, la 23, o pot ser
2: no
10: la 10?
2: No? O sigui, jo sé que n'hi ha de 23, de parelles. La del gènere,
10: et
2: no.
10: Et pots aprofitar de l'error que hem fet a Peixera i donar per... I, clar, o sigui, jo hauré de donar-te per bona.
2: És la 23.
10: Clar, jo te l'hauré de donar de bona, vale, perquè ha sonat... Que
2: per què és la 23, la del sexe?
10: Ah, no sé, perquè l'hem anomenat així. La 23 és la que té el cromosoma XX amb les genèticament dones i XY amb els genèticament homes.
2: Tenim un notable baixet, però bé,
10: però,
2: podem...
10: Però aquesta, aquesta t'han ajudat, jo crec que estàs conxabat.
2: No, aquesta me la dono per bona, perquè, mira, clar, sí, la intuïció m'ha marcat 23.
10: Director.
2: La nova estratègia, anem a per pujar nota, la onzena i definitiva, o sigui, estem amb un notable. La nova estratègia de la NASA, que va impulsar l'exploració de la Lluna, s'anomena Ignition. Quina d'aquestes afirmacions és falsa?
10: Atenció, falsa, eh? Quina afirmació és falsa? Opció A. Volen tenir, els nord-americans, volen tenir una base lunar permanentment habitada l'any 2030. Opció B. Volen construir a la Lluna un reactor nuclear. Opció C. Volen portar a la Lluna una factoria de Nutella. Opció D, volen arribar-hi abans que la Xina. Quina d'aquestes opcions és falsa? I atenció, perquè vàrem tenir alguna sorpresa en directe mentre feien una videoconferència.
2: La Nutella, a mi m'agradaria que fos la Nutella. La nova estratègia de la NASA per impulsar l'exploració de la Lluna s'anomena Ignition. Quina d'aquestes afirmacions és falsa? A mi m'agradaria que la que fos veritat fos la de la Nutella, però, és a dir, que volen arribar-hi abans de la Xina és... És evident que Trump busca això, també.
10: Sí.
2: Volen construir un reactor nuclear, també és una idea de Trump, això.
10: Sí.
2: Volen tenir una base lunar permanent habitada l'any 2030, també em sona.
10: També.
2: Per tant, la Nutella...
10: Sí, volen portar a la Lluna una factura de Nutella? No és, tot i que vés a saber, perquè després del públic que li van fer a la Nutella, on recordem que va aparèixer un pot de Nutella flotant mentre feien una videoconferència... de manera no planificada...
2: Allò estava preparadíssim, Joan Anton, si
10: ara
2: no t'ho vols creure...
10: Ara t'has convertit en un conspiranoic com el taxista.
2: Això sí, amb la Nutella sí que sóc un conspirador.
10: No.
2: Home,
10: no.
2: I tant. A veure,
10: no,
2: Joan Anton.
10: No. La NASA mai faria una cosa.
2: Ets un il·lus. Clar que era un anunci de publicitat brutal.
10: A veure, què m'has dit?
2: ets un il·lus.
10: Mira, sí, però en això no, perquè tu penses que la NASA segueix jugant la seva credibilitat fotent una cosa com aquesta amb la Nutella? No.
2: El viatge era car, s'havia de pagar d'alguna manera.
10: Sí, però no la van pagar així. Nutella no hagués... no sé si ho hagués pogut pagar, segurament sí. Però no, això era una cosa que havien pujat amb honor del canadenc, del tripulant canadenc, que sembla que és molt aficionat a la Nutella, i era un aliment permès, perquè no genera molles, i se'ls va escapar. Has de confiar, Roger, has de confiar.
2: Joan Anton Català, un plaer, com sempre.
10: Igualment.
2: Moltes gràcies, una abraçada.
10: A tu.
2: Ara tornem.
13: El suplement, amb Roger Escapa.
14: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
15: Arriba el bon temps i, per tant, la millor música.
16: I un Rajola presenta El món no està fet per als romàntics.
15: Un disc festiu per tothom qui té la sensació que el món va massa ràpid, però que igualment es para a ballar i a passar-s'ho bé fins i tot els dies grisos.
16: I un Rajola. Balla-ho tot, sent-ho tot.
15: El món no està fet pels romàntics. Ja disponible.
17: Quina raó mou el teu món?
18: Lo futur del Pere.
19: Algun dia tenir el meu propi piset.
20: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
21: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi.
0: Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Busquem els millors concursants preparats per a superar tots els reptes més curiosos. I crec que els tenim.
3: Això ho haurem de veure, que falto jo. Prometo que no hi haurà drames.
1: Ara sí que ho tenim tot.
4: Influencer, el 23 de maig, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
5: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
6: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Passen 4 minuts de 3 quarts de 8. Titular, Judit Pastor, bon dia.
21: Bon dia.
2: Bulgària guanya per primera vegada i per sorpresa Eurovisió.
21: En una edició molt marcada pel boicot a Israel, que ha quedat en segona posició gràcies al vot del públic i enmig de la polèmica per haver incentivat de forma fraudulenta el televot.
2: Dia d'eleccions decisives a Andalusia.
21: El PP de Juanma Moreno Bonilla aspira a repetir una majoria absoluta que impulsaria el Partit Popular de cara a les espanyoles. Els socialistes amb l'exministra María Jesús Montero s'enfronten a una patacada històrica que pot debilitar Pedro Sánchez.
2: Els pressupostos s'encarrilen i enfilen una setmana clau.
21: Demà mateix Esquerra reuneix el seu Consell Nacional per avalar l'acord, mentre els sindicats educatius pressionen perquè s'hi incloguin també les seves reivindicacions.
2: Nou tiroteig a Barcelona que deixa un home mort en ple carrer al districte de Sants Montjuïc.
21: Els fets van passar ahir a quarts de vuit del vespre, al prop del passeig de la Zona Franca. Aquest és el tercer tiroteig en un mes a la ciutat.
2: Troben morts un agent de la Guàrdia Civil, la seva dona i el seu fill al municipi de Dolores, al Baix Segura.
21: Segons les primeres hipòtesis, la gent hauria matat la dona i el fill abans de suïcidar-se amb una arma de foc. La policia ho investiga com a crim masclista.
2: L'Organització Mundial de la Salut en alerta per un nou brot d'Ebola.
21: Declara emergència de salut pública d'abast internacional el brot que afecta la República Democràtica del Congo i Uganda, que hauria provocat almenys una vuitantena de morts sospitoses.
2: 30.000 persones es van concentrar ahir al Parc del Fòrum a la festa del 150 aniversari d'Estrella Damm.
21: Amb els concerts d'Oques Grasses, Love of Lesbian, Mushka, Maria Jaume i The Tiets.
2: I el Barça guanya la Copa de la Reina i posa la directa cap a Oslo.
21: L'equip de Pere Romeu derrota l'Atlètic de Madrid per 3-1. És el tercer títol de la temporada després de la Lliga i la Supercopa.
2: Al diari Ara, Marina Laminos, la mirada està posada a Andalusia entre l'èxit i el victimisme titulant.
4: És el titular de diumenge que acompanyen d'una imatge d'una dona amb un vestit tradicional damunt d'un cavall passejant pel centre d'un carrer d'Andalusia. Un diari Ara que també es pregunta en portada d'on venen i en quins sectors treballen els immigrants. A La Vanguardia, titular en clau internacional, Ucraïna pren la iniciativa i fa un gir a la guerra amb Rússia i a sota imatge, en aquest cas, de les jugadores del Barça, ho dèiem, aixecant el títol de campiones de la Copa de la Reina. I el periòdico sobre fons blau, Bizum, arriba als comerços per competir amb les targetes. I el punt avui, il·lustració d'un cervell integrat en un dispositiu tecnològic. Acaparar memòria, la forta demanda de memòria RAM i discos durs per part dels centres de dades deixa desatesos els mercats de mòbils i ordinadors.
2: Diari El País, l'ala més moderada del PP mesura l'impuls de Vox.
4: I fotografia dels representants del cinema espanyol presents a Canes, Victoria Luengo, Rodrigo Sorogoyen, Javier Bardem, Marina Foix i Nacho La Villa. El Mundo sobre les andaluses. Crítics amb el PSOE diuen Sánchez es prepara per ignorar un càstig insòlit a la seva candidata. A La Razón, Juanma Moreno brindant en imatge amb uns amics davant del mar i durant la jornada de reflexió titulen una majoria absoluta que depèn d'uns pocs vots. I alerta la portada de l'ABC, l'ocupa pràcticament tota una fotografia de Florentino Pérez. Llegeixo: Florentino i les sospites de traïció. El president del Real Madrid no li va molestar que es publiqués que està molt cansat, sinó adonar-se que és algú del seu entorn qui ho va explicar.
2: Anys i anys, per molts anys, Albert Postils, avui bufa 74 espelmes, Josep Lluís Carot Rovira.
5: Perdón, yo me llamo Josep Lluís.
6: Bueno, es que yo no entiendo catalán y...
5: No, no, es que no hace falta entender catalán. Yo me llamo como me llamo aquí y en la China popular, bueno, y en la otra. Igual. Y usted, perdone que se lo diga, no tiene ningún derecho a modificar mi nombre.
7: Llicenciat en Filologia Catalana, va ser diputat al Parlament durant més de 20 anys amb Esquerra Republicana, partit que va presidir abans de Joan Puigcercós. També va ser vicepresident del govern de la Generalitat durant el tripartit de José Montilla.
2: 28 espelmes, Patri Guijarro.
9: No és fàcil haver ganado lo que hemos ganado, haber llegado a las finales que hemos llegado.
7: La migcampista mallorquina va venir a Barcelona amb 17 anys per incorporar-se al Barça, el club on ho ha guanyat absolutament tot i del qual és peça fonamental, malgrat no ser gaire reconeguda, en els premis individuals. El cap de setmana que ve, a Oslo, podria guanyar la seva quarta Champions.
2: 35 espelmes, Íñigo Martínez.
22: He viscut un somni. Des del primer dia fins a l'últim, vestir aquesta samarreta ha estat un privilegi.
7: D'aquesta manera es va acomiadar del Barça el central basc, peça clau en la defensa avançada de Hansi Flick. El seu pas pel club va ser fugaç, es va saber posar l'afició a la butxaca gràcies al seu lideratge i ara són molt els culers, i les culers sobretot, que el troben a faltar.
2: Vida social.

0: escrit en el destí.
1: Aquests són la Ludwig Band, juntament amb Mishima, Clàudia Pasqual. Avui posen punt final al festival Ambassat de Sabadell.
2: Els d'Espolla hi estaran per presentar el seu nou disc, Pel Barri es comenta, a 8:45 del vespre. Els de David Caravent pujaran a l'escenari abans, a 7:45, per oferir un concert ple d'èxits. Tot plegat serà al Parc Catalunya, amb entrades per cada concert a 18 euros.
3: Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper.
1: A Barcelona, Miqui Núñez toca avui a la Sala Polo.
2: El Terrassenc presenta nou espectacle aquest 2026 i avui ho farà en el marc del festival Petits Camaleons, pensat per a tota la família. Serà a 10:45 del matí.
1: Si parlem de teatre, el Lliure de Gràcia, l'autora.
2: La directora Anna Serrano Gatell aborda els mecanismes de poder del patriarcat en l'àmbit del teatre i de la creació amb aquesta obra sobre una jove escriptora que vol trobar una nova manera d'explicar una història. Però com i a quin preu? Avui hi ha funció a les 6 de la tarda i hi ha entrades per entre 12 i 32 euros.
1: Això és el Lliure de Gràcia, el Lliure de Montjuïc, El fill.
2: Ferran Utzet porta a escena aquest text del Premi Nobel de Literatura noruec i un Fose que ens presenta una parella gran que espera l'arribada del seu fill, que ha estat fora molt de temps. Tot plegat per parlar de la família d'una manera tensa, bella i subtil. Avui hi ha funció a 6:45 de la tarda i es poden comprar entrades per entre 10 i 32 euros.
1: I un pla infal·lible per dinar per sopar és el Time Out Market de Barcelona.
2: L'espai s'ha convertit en un punt de referència gastronòmic de la ciutat, acollint alguns dels seus restaurants més exitosos. Entre ells, la Xerta, la Balmesina, Casa Amàlia i Xubatacos. Està obert de 10 del matí a la mitjanit i s'hi pot anar sense reserva.
1: Fem camí cap a les 8 del matí amb el conte del nostre guionista i escriptor, l'Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte del Postils es titula Pirateria.
4: Vaig passar pel supermercat i em va atendre una dependenta nova que, a més d'eficient, era guerxa. Me'n vaig adonar quan em va demanar si pagava en efectiu o amb targeta. I jo, desconcertat per aquella constel·lació ocular, li vaig demanar si em podia repetir la pregunta. En les següents trobades, vaig operar de manera salomònica. Un dia li mirava l'ull dret i un altre a l'esquerra. Així, tots contents, sobretot la meva butxaca, perquè vaig descobrir un patró. Sempre que em dirigia al seu ull dret, sense saber per què, m'oferia un descompte generós. Me'n vaig aprofitar tant com vaig poder i en les nostres interaccions vaig acabar decantant la meva vista funcional cap a l'ull dret. Em vaig endur pizzas, begudes espirituoses i molta xocolata a meitat de preu. Realment, havia trobat la gallina dels ous d'or. Fins que un dia em vaig trobar que la dependenta lluïa un pegat a l'ull dret, com una pirata. Em va explicar, afligida, que havia perdut l'ull en un accident desafortunat i jo, consternat per la pèrdua dels descomptes, em vaig posar a buscar una nova guerxa en un altre supermercat.
1: Música.

0: Cada cap de setmana arribem a les 8 del matí amb les cançons que ens proposen els nostres tècnics de so. El dissabte el Blai Iniesta, el diumenge el Macià Closes. Macià, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Amb el grup Osonenc Obeses, que divendres publicava la segona part del seu darrer disc, L'Ai al cor. 8 cançons que enxamplen el ventall artístic del grup liderat per Arnau Tordera. Un disc on hi podreu trobar fins i tot una versió power metal del Virolai. Això que escoltem porta per nom Amor Artificial.
0: Salut i ràdio, Macià.
1: Salut i ràdio. Bona vida, preneu-me.

que esteu en el núvol, sigui digitalitzat el vostre nom, vingui a mi el vostre codi, satisfeu la meva voluntat, així a la Terra com al metavers, el meu like de cada dia.

Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Diumenge 17 de maig del 2026, ara ja en sembla prehistòria, però al desembre del 2018, els que estàvem asseguts davant del televisor seguint el recompte de les eleccions andaluses, encara recordem l'esglai de veure com Vox entrava al Parlament amb 12 escons. Andalusia va marcar el camí del que havia de venir després, entrada fulgurant de l'extrema dreta al Congrés i després presència normalitzada als governs autonòmics del Partit Popular. Antic bastió del PSOE, Andalusia és ara territori de Juan Manuel Moreno Bonilla, un baró popular que governa amb majoria absoluta, ja veurem si avui la manté, i que es contraposa en fons i forma a Isabel Díaz Ayuso. Moreno Bonilla, a qui Santiago Abascal anomena Moruno Bonilla en una exhibició digna de Torrente, juga la carta de ser el presumpte moderat dins del Partit Popular. Una etiqueta que acostuma a resistir malament al pas del temps, especialment quan s'acaba posant un peu a Madrid. De moment, això sí, li serveix per governar la comunitat autònoma més poblada de l'Estat i per tenir totes les cartes per imposar-se a María Jesús Montero, l'enèsima ministra de Pedro Sánchez, que s'estavella a les urnes. A Sánchez, recordem-ho, només una aposta ministerial li ha sortit bé: moure Salvador Illa en direcció cap a Catalunya. El president de la Generalitat, un cop passin les eleccions andaluses, podrà accelerar amb Esquerra els pressupostos de la Generalitat pel 2026, que pràcticament li serviran per tenir gasolina fins al final de la legislatura. Si tot li va bé, Illa podrà ser el primer president que n'esgota una de legislatura des de José Montilla. No tindrà majoria absoluta com Moreno Bonilla, però amb pressupostos la vida es veu amb uns altres ulls, perquè ara mateix està molt més de moda prorrogar-los, els pressupostos, que no pas aprovar-los. I si no, que li diguin, que li preguntin a María Jesús Montero. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Néstor Gómez. Quin dia ens espera avui, Néstor?
2: Hola, bon dia. Doncs una situació contrastada. Un matí per aprofitar, un cel serè que predominarà arreu del país. En queden alguns núvols cap a les comarques de Girona, amb ràpida tendència en retirar-se. I destaquem d'aquesta matinada els ruixats que han caigut cap a l'àrea del Maresme, que han deixat fins a 8 litres per metre quadrat, coses molt puntuals al Maresme, a Arenys de Munt o a 4, a Calces d'Estrac o 4, a Sant Iscle de Vallalta. Això ha marxat, tindrem un matí tranquil, assolellat, amb unes temperatures que no són tan fredes com fa 24 hores, tot i així de fred en fa i molta a punts de l'interior, i destaquem que sobretot aquesta tarda tornaran a créixer els núvols al sector del Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona, i és en aquestes comarques on poden ser localment intenses, comarques de Girona més Osona, acompanyades de tempesta. Per una altra banda, tampoc descartem algun ruixat cap al massís dels ports, i tot això amb unes màximes que tendiran a recuperar-se respecte a la jornada d'ahir. Avui s'esperen valors de 23-24 graus cap a Ponent i també cap al sud del país, cap a les Terres de l'Ebre. I ara mateix tenim temperatura freda, en el cas de Viella, només un grau, i en canvi, Amposta es lleva amb 12.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del diumenge. Bulgària guanya per primera vegada i contra tot pronòstic l'edició més polèmica del Festival d'Eurovisió, marcada pel boicot a Israel. Si sou dels que algunes cançons us provoquen mal de cap, aquesta és Bangaranga, és la guanyadora i té tots els números també d'ocupar aquest podi. La cantant búlgara d'ara s'ha imposat, en aquest cas a Israel, que ha quedat finalment en segona posició. A veure, puja això. Segona posició per Israel gràcies al vot del públic, durarà pocs segons més, i enmig de la polèmica que esquitxa el govern israelià per incentivar de forma fraudulenta el televot. Feia 3 anys que Bulgària, el país més pobre d'Europa, no participava al festival per problemes econòmics, i aquest any hi ha pogut tornar precisament gràcies al finançament d'Israel. La 70a edició del festival, que aquest any s'ha fet a Viena, Àustria, ha estat marcada per l'absència de 5 països, entre els quals Espanya, que tampoc ha més la final per televisió. Ahir a la nit, a l'hora que començava el festival, Televisió Espanyola va emetre un missatge en pantalla per demanar pau i justícia per Palestina. Una decisió que ha fet enfadar el govern israelià, de fet fa poca estona, en un missatge a les xarxes, el ministre de Defensa, Israel Katz, ha carregat directament contra Pedro Sánchez per, literalment, atiar, diu, una campanya d'incitació i difamació contra

0: Israel. Katz ha aprofitat també per felicitar el candidat israelià del festival, Noam Betham, a qui ha qualificat d'heroi i li ha agraït que hagi portat honor i orgull a l'estat d'Israel. Aquesta és l'actuació d'Israel amb aquesta cançó, Michelle, que ha estat marcada per les protestes també del públic, tot i que en la retransmissió oficial del festival no han aparegut. En vídeos compartits a la xarxa sí que s'han vist banderes palestines i missatges de suport entre alguns dels assistents. Tot plegat ho ha seguit des de Tel Aviv el nostre corresponsal, el Jordi Brascó. Jordi, bon dia.
1: Bon dia. El seguiment d'Eurovisió a Tel Aviv va estar marcat per dos corrents. L'Elias representa els que van centrar-se en obviar el boicot i passar-s'ho bé.
2: Volen participar-hi. Això és molt gran, Israel. És un esdeveniment molt gran. Així que no volen renunciar-hi, així com així.
1: L'Adi, en canvi, representa la tristesa que sentien els eurofans autèntics.
3: Quan un país marxa, ens sap greu perquè volem que el màxim nombre de països possible participin a la celebració que tots estimem. Però Espanya és el país que més trobem a faltar. Crec que puc dir això en nom de tots els fans.
1: La quasi victòria de Noam Betham va omplir d'orgull els presents i els va refermar en allò que creuen tots, que el boicot no té cap mena de sentit.
0: Polèmiques polítiques a banda, aquesta edició d'Eurovisió ha tingut les audiències més baixes d'aquests últims anys. A YouTube han seguit la final uns 8 milions de persones i entre les actuacions encara celebrades, la de Romania, amb la candidata romanesa Alexandra Capitanescu, que ha quedat tercera amb aquest Choke Me. En quarta posició, per darrere, recordem-ho, de Bulgària, d'Israel, de Romania. Quarta posició per Austràlia amb la cançó Eclipse. L'Itàlia de Sal da Vinci ha animat el públic amb Per sempre sí. Saremo io e te per sempre, legati per la fin. I Finlàndia, que partia com en la favorita, ha acabat finalment en sisena posició amb aquest... Bé, és que no m'atreveixo a dir-ho perquè ho diré malament, amb aquesta cançó.

0: Finlàndia sisena amb Liekinheiten. Això és el que passava dins del festival, però a fora, com dèiem, les protestes eren les protagonistes. Els crits de suport a Palestina es van deixar sentir en diverses ciutats europees, com Viena, la seu del festival d'aquest any, però també a Londres. A la capital del Regne Unit, la mobilització va coincidir amb una altra protesta de signe totalment contrari convocada per l'extrema dreta i que va acabar amb una trentena de detinguts. Fortes mesures de seguretat van impedir que les dues protestes es trobessin. Des de Londres, Quim Olivares, bon dia.
1: Hola, bon dia. Dues manifestacions de signe contrari. D'una banda, l'antifeixista i pro-palestina per commemorar el desplaçament massiu de palestins el 1948 durant la fundació de l'Estat d'Israel. Enguany, aquesta manifestació ha coincidit amb una altra anti-islam convocada per l'extrema dreta. Sentim Peter Leary, vicedirector de Palestine Solidarity Campaign, en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: L'extrema dreta menysprea el moviment en solidaritat amb Palestina. Nosaltres rebutgem la seva lògica racista que algunes vides són més importants que d'altres, perquè sabem que la lluita contra totes les formes de racisme, ja sigui antisemitisme, islamofòbia o l'apartheid israelià, és una i la mateixa.
1: El desplegament policial més important d'aquest any a la ciutat, amb càmeres de reconeixement facial i un cordó policial estricte que ha fet de mur de separació, ha garantit la seguretat. Aquesta jubilada de Bristol, Tracy Martin, ha anat a la manifestació londinenca anti-islam.
3: Molts homes venen i no sabem qui són ni d'on han vingut, i s'allotgen a la nostra zona. El lloc on visc és una zona força desafavorida, i tenim moltes cares estranyes. Cada dia n'hi ha de nous.
1: Les autoritats han prohibit l'entrada al país d'una dotzena de persones que volien participar a la manifestació de l'extrema dreta, entre les quals una influencer anti-islam resident als Estats Units.
0: A Barcelona, unes 6.000 persones, segons l'organització, i 1.000, segons la Guàrdia Urbana, van participar ahir la tarda en una manifestació de suport a Palestina. La marxa també va servir per recordar el dia de la Nakba. Convocats per la coalició Prou Complicitat amb Israel, els manifestants van reclamar l'alliberament del poble palestí i van clamar, diuen, contra el genocidi.
4: Necessitem menys paraules i més fets. Que no es pot dir estar del costat del poble palestí i alhora reprimir amb els Mossos d'Esquadra les persones que s'han mobilitzat durant aquest temps. Que no es pot dir estar en contra dels pressupostos militars i alhora augmentar-los, comprant-li armes a Israel.
0: Els manifestants van tornar a reclamar que el govern espanyol trenqui totes les relacions amb Israel. A la crònica política també les mirades estan posades avui sobre Andalusia. D'aquí una hora obren els col·legis electorals en un dia que pot ser decisiu no només en clau de política andalusa, sinó també per la política espanyola. El PP de Juanma Moreno Bonilla, com explicàvem a la portada, aspira a repetir la majoria absoluta i evitar que l'extrema dreta de Vox els condicioni al govern. Una victòria que impulsaria el Partit Popular de Carles Espanyoles. A l'altra banda, els socialistes, amb l'exministra María Jesús Montero, de candidata, s'enfronten a una patacada que pot ser històrica i que podria debilitar una mica més Pedro Sánchez. Enviada especial a Sevilla, Paula Bruixats, bon dia.
5: Què tal? Bon dia. El PP ho té tot de cara, guanyarà les eleccions i l'únic dubte és si aconseguirà els 55 diputats de la majoria absoluta o tenir via lliure durant 4 anys més o dependre de Vox i, per tant, haver de cedir. Dos escenaris ben diferents per a Juanma Moreno Bonilla, que durant la campanya ha fet sang contra el líder de Vox.
6: No es suficiente ganar las elecciones. Necesitamos matrícula d'honor. Que no estemos al albur del capricho de una decisión de una sola persona, que no es andaluz.
5: Si el PP aspira a governar en solitari, María Jesús Montero té la missió de fer reviure el PSOE andalús, pinta negra per als socialistes i evitar el pitjor resultat de la història al territori on van governar durant quasi 40 anys. Dependrà de si es mobilitzen els seus.
7: Que este pueblo no se resigna, se levanta, se pone de pie y acude a votar para defender lo suyo.
5: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo seguiran de ben a prop el resultat d'avui. Sánchez posa a prova la seva debilitat i Feijóo els pactes previs amb l'extrema dreta. Aquí Vox té per objectiu fer descarrilar la majoria absoluta del PP i poder collar-los en una altra comunitat.
0: Avui la Paula Brugets, que se suma també a la tertúlia del suplement a partir de les 9 del matí, juntament amb la Núria Oriols, l'Oriol Marc i el Carles Monguilot. És una setmana clau a partir de demà dilluns per tancar l'acord sobre els primers pressupostos de Salvador Illa, que sembla que ja estan ben encarrilats per poder aprovar-los aquest mes de juliol. El president, que avui tanca el seu viatge oficial de 5 dies a Califòrnia, confia en l'acord amb Esquerra. De fet, dilluns mateix a la tarda, els republicans tenen previst fer un Consell Nacional per valorar si es compleixen les condicions pel pacte amb el PSC. Des de Califòrnia, l'enviat especial, l'Albert Prat, el president, se li gira feina, Albert.
8: Què tal? Bon dia. Sí, a Salvador Illa li espera una setmana maratoniana, tot i que els metges, per cert, encara no el deixen sortir a córrer. Durant tota la gira aquí per San Francisco i Los Ángeles, els periodistes li han preguntat pels pressupostos, pel dret i del revés. Però no hi ha hagut manera. El president s'ha mossegat la llengua per no fer descarrilar els últims serrells d'aquest acord que ha estat supervisant amb el telèfon a l'orella durant tota la setmana des de Califòrnia. El PSC ha cedit el protagonisme del pacte Esquerra i fons del govern, aquest cop sí, són més optimistes que de cara a demà el Consell Nacional dels Republicans donarà llum verda als primers pressupostos d'Illa i molt probablement els únics de la legislatura.
0: Un dels desllorigadors seria l'acord per construir la nova línia orbital ferroviària. És un projecte rescatat del govern tripartit fa dues dècades, que és als calaixos, requereix una inversió de 5 milions d'euros que pagaria el govern espanyol i hauria d'estar enllestit cap al 2040, d'aquí uns 15 anys. Sobre la taula també hi ha les reivindicacions dels docents. Esquerra assegura que pressionarà perquè el govern atengui les seves peticions, però no condicionaran els pressupostos només a això. Esquerra rebutja d'aquesta manera les exigències del sindicat majoritari USTEC, que vol que les seves condicions siguin línia vermella per acordar els pressupostos. Iolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
9: Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu. L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
0: Els republicans diuen que, amb els pressupostos aprovats, el president Salvador Illa tindrà totes les eines per resoldre els conflictes socials oberts i cap excusa per no fer-ho. Atenció a la crònica de successos que torna a venir farcida. A Barcelona, un home ha mort en un tiroteig en ple carrer, en aquest cas al districte de Sants-Montjuïc. Va passar ahir a quarts de vuit del vespre, plena llum del dia encara, al carrer Mineria del barri de la Marina del Port, a prop del passeig de la Zona Franca.
10: L'ha matat.
11: Però se ha escuchado varios disparos,
12: Yo pensaba que no petardo.
0: Segons diferents testimonis que van alertar els Mossos d'Esquadra, l'autor dels trets va marxar caminant pel carrer en direcció a la Gran Via. Fins al lloc dels fets s'hi van acostar diverses unitats del Servei d'Emergències Mèdiques, Mossos i Guàrdia Urbana, que només van poder constatar que la persona ja era morta. Ara els Mossos busquen l'autor dels trets i la investigació està sota secret d'actuacions. Aquest és el tercer tiroteig al carrer aquestes últimes setmanes a Barcelona. El 19 d'abril passat un home va morir al districte de Sant Martí i el 25 d'abril un altre home va quedar ferit greu al barri de Sants. A Alacant s'investiga com a possible crim masclista la mort d'un agent de la Guàrdia Civil, la seva dona i el seu fill a casa seva al municipi de Dolores, al Baix Segura, al País Valencià. Segons les primeres hipòtesis, la gent hauria matat la dona i el fill abans de suïcidar-se amb una arma de foc. Els tres cadàvers es van trobar en un dels pisos de la caserna de la Guàrdia Civil al municipi. L'home, membre del cos policial, tenia 55 anys, la seva dona 51 i el seu fill 24. L'Ajuntament del municipi ha convocat un minut de silenci davant del consistori i ha decretat 3 dies de dol oficial. I encara la crònica de successos, el Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt, al Gironès, ha acomiadat un professional de la unitat d'aguts de psiquiatria després d'una investigació per assetjament sexual a altres treballadores. Segons ha avançat el diari de Girona, els casos haurien passat a finals del 2024. Les víctimes expliquen que els feia comentaris sexuals, però també que les intimidava i fins i tot les agredia físicament. Relaten que una companya hauria patit una agressió amb estirades de cabells i una altra la va tancar en una habitació i li va fer ensenyar els pits. A més, denuncia que hi ha més assetjadors al centre. Com van explicar els fets, l'Hospital de Salt va activar el protocol i una empresa externa va detectar conductes greus. Es va acordar l'acomiadament del professional, però, tot i així, algunes de les treballadores lamenten que les mesures són insuficients. A la ciutat italiana de Mòdena, al nord del país, 8 persones han quedat ferides, 4 d'elles de gravetat, després que un conductor atropellés una desena de vianants al centre de la ciutat. El cotxe circulava a gran velocitat i, després d'embestir els vianants, s'ha acabat estavellant contra una botiga. La policia ha pogut detenir el conductor, un home de 31 anys, que, quan ha baixat del cotxe, ha apunyalat una de les persones que l'intentava reduir. L'alcalde de la ciutat, Massimo Mesetti, destaca la participació ciutadana per detenir l'autor de l'atropellament.
13: Vull donar les gràcies a aquests 4 o 5 ciutadans, si no m'equivoco, que l'han perseguit, l'han capturat i l'han lliurat a les forces de seguretat, tenint en compte que es tractava d'una persona que, a més, anava armada amb un ganivet, per la qual cosa els dono les gràcies.
0: Un testimoni assegurat a la televisió que el conductor semblava que estava sota els efectes de l'alcohol o de les drogues. L'alcalde ha explicat que la policia està esbrinant si el motiu era aquest o si va ser un acte deliberat. La primera ministra, Giorgia Meloni, ha emès un missatge en què ha qualificat els fets d'extremadament seriosos i ha enviat un missatge també de suport a les víctimes i a les seves famílies. Quan tot just es comença a controlar el brot d'antivirus en un creuer, ara és l'Àfrica la que està en alerta per un brot, en aquest cas d'Ebola, que afecta la República Democràtica del Congo i Uganda. L'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, ha declarat l'emergència sanitària internacional al segon nivell d'alerta més alt, tot i que no compleix els criteris d'emergència pandèmica. El brot ja ha deixat gairebé 90 morts i uns 250 sospitosos. L'OMS ha informat que ara mateix hi ha 8 casos del virus confirmats per laboratori i recomana que els sospitosos s'aïllin. Es tracta de la soca Bundibugyo, una de les tres variants del virus, per la qual encara no hi ha fàrmacs ni vacunes aprovades. Segons els Metges Sense Fronteres, aquesta soca del virus té una taxa de letalitat que ronda entre el 25 i el 40%. Fins ara, la majoria de morts són a la República Democràtica del Congo. Aquest país ja va viure fa uns anys, entre el 2018 i el 2020, el brot més mortífer fins ara, que va deixar gairebé 2.300 morts per culpa de l'Ebola. L'Ebola és un virus que ha causat al voltant de 15.000 morts als països africans aquests últims 50 anys. El govern vol accelerar les obres dels futurs campus del Clínic i del Trueta, declarant-los projectes d'interès general. La mesura s'aprovarà dimarts a la reunió del Consell Executiu i, segons explica el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, és la manera d'agilitzar els tràmits per transformar els dos hospitals.
10: És un missatge de confiança de que el Trueta i el Clínic seran una realitat. És un missatge de confiança que el govern farà tot el possible perquè el Trueta i el Clínic no hagin de superar tants obstacles burocràtics i, per tant, declarant-los projectes estratègics aquest dimarts a govern. El nostre objectiu és accelerar els tràmits urbanístics i energètics perquè siguin una realitat.
0: En el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de Barcelona, qualificats com a equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. La inauguració i la posada en funcionament del campus Clínic està previst per l'any 2035. Una mica més aviat, d'aquí 3 setmanes, és la data prevista per la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. Els detalls del seu pla de viatge ens van arribant en comptagotes. Alguns detalls que hem sabut aquestes últimes hores és que a la presó de Brians s'hi estarà 20 minuts el Papa. 20 minuts d'or perquè quan arribi a la sala d'actes del centre penitenciari, un grup d'interns, tant homes com dones, rebran el pontífex amb una cançó i ell els dirigirà unes paraules. Ho ha detallat el mossèn Jesús Bel, responsable de la pastoral penitenciària a Brians, al programa Paraules de Vida de Catalunya Ràdio.
11: Enseguida se empezó a notar un ambiente de alegría. Estamos en el corazón del Papa. El Papa ha pensado en nosotros y viene a vernos. No solo de los que vienen a misa, sino de personas de otras religiones o que no creen o lo que sea, ¿no?
0: A Brians 1 hi ha una quarantena d'interns que professen la fe catòlica i que participen en activitats religioses a la presó. Avui podreu trobar botigues obertes a les zones de més afluència turística de la ciutat de Barcelona. És el primer festiu en què els comerços poden aixecar les persianes des de les 12 del migdia fins les 8 del vespre. La mesura, que s'allarga fins al dia 13 de setembre, afecta les botigues de l'àrea formada per Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn, i s'hi poden sumar els negocis de més de 300 metres quadrats de superfície. Des de Barcelona Comerç, entitat que aglutina 24 eixos comercials del barri, el seu president, Pròsper Puig, explica aquesta emissora a qui beneficia aquesta obertura.
14: A l'intercentre de la ciutat, les franquícies i les superfícies que poden obrir. El comerç de proximitat, poca cosa.
0: Puig és contrari a l'ampliació de les dates d'obertura des de Setmana Santa fins a Tots Sants, que és el que proposa l'associació Barcelona Oberta, que representa els eixos comercials més cèntrics. Fins ara, la idea d'allargar el calendari s'ha rebutjat, però es tornarà a posar damunt la taula de cara al 2027. A Barcelona, bogeria per la posada a la venda d'una nova col·lecció de rellotges de butxaca. Centenars de persones es van concentrar ahir a les portes de la botiga Swatch del Passeig de Gràcia per tenir opcions de comprar un rellotge Pop Royal realitzat en col·laboració amb la marca de luxe Audemars Piguet i que té un mòdic preu de 400 euros. Hi va haver d'intervenir la policia i, veient la situació, al final els responsables de l'establiment no van obrir.
15: Portava aquí dies esperant aquest moment que pogués marxar a casa amb el meu rellotge. I no podré.
16: Portem aquí des del dimecres a la tarda, dijous, esperant i esperant, perquè diguin ara que solament hi ha 100 rellotges.
17: Des de les 5 de la mañana. La cola ja estava hasta aquí, gigante, des del jueves.
15: Per què vol el rellotge? Pues, segurament per revendre'l per molts més diners.
0: Problemes del primer món. La revenda precisament era l'objectiu de la majoria de les persones que feien cua per adquirir aquest rellotge exclusiu o de mar Piqué. A Wallapop els preus oscil·len entre els 800 euros, el doble del preu original, i els 1.800 euros. Baixa l'interès per instal·lar plaques solars d'autoconsum i se situa gairebé a nivells de l'any 2021, quan no hi havia ajudes per col·locar-ne. Segons us avança aquesta emissora, i amb dades de l'Observatori de l'Autoconsum de la Generalitat, el 2024 es van fer 21.000 instal·lacions i l'any passat van baixar fins a les 15.000, xifres que queden molt lluny de les del 2022, en què se'n van posar més de 39.000 i el 2023 en prop de 42.000. Això coincideix amb uns anys en què el preu de l'electricitat s'ha disparat arran de la guerra d'Ucraïna i amb la convocatòria d'ajudes per instal·lar plaques solars. Però ara, sense noves subvencions i amb la llum més barata, aquestes instal·lacions s'han frenat. Anna Camp és la directora de l'Institut Català d'Energia.
18: Hi va haver un pic en un moment on el preu de l'energia elèctrica era elevat, el preu de l'energia doncs ara ha disminuït, no? I per tant, doncs principalment aquest és el fet.
0: En canvi, sí que augmenta l'autoconsum compartit a la indústria, on diverses empreses fan una instal·lació conjunta i comparteixen l'electricitat produïda. Afectats per la malaltia de l'IME reclamen més reconeixement del sistema sanitari i proves diagnòstiques fiables. Els pacients d'aquesta infecció bacteriana, que transmeten sobretot les paparres, demanen més recerca i alerten que Catalunya encara no recull de manera sistèmica els registres de salut pública. L'any 2023 se'n van registrar 206 casos a Catalunya, un increment del 50% en 5 anys. Tot i això, els experts adverteixen que les dades no són del tot fiables per la dificultat del diagnòstic de l'IME. El doctor Manel Cervantes, expert en malalties infeccioses, reconeix la complexitat d'alguns casos.
19: Que és que les manifestacions cròniques de Lyme és una cosa poc diagnosticada, que costa de diagnosticar i que a sobre es pot confondre amb altres coses. I al final, el metge que no ho veu clar diu, deu ser una depressió, vostè vagi al psiquiatre.
0: Si es detecta a temps, el Lyme, aquest LIME, es pot tractar, però en alguns casos es pot cronificar i arribar a ser incapacitant. A Catalunya, Salut estudia reforçar els registres i convertir-la en malaltia de declaració obligatòria.

0: Això que sona són Oques Grasses. Juntament amb Love of Lesbian, amb Muixca, Maria Jaume i amb els tiets han convocat unes 30.000 persones al Parc del Fòrum de Barcelona. Ha estat a la festa del 150 aniversari d'Estrella Damm, en què la companyia cervesera ha convocat una destacada representació de la música catalana pop-rock i urbana del moment. Hi ha assistit a Barcelona el Marc Ruiz.
1: Poques gràcies, ha tancat la festa d'Estrella Damm i hi havia corredisses per trobar lloc davant del portal dimensional d'Oques Grasses que s'ha obert amb la sort que tinc de tu, un dels himnes que es trobaran a faltar i molt quan pleguin a l'octubre. I és que per més que cançons com Bambi siguin divertides, hi ha hits com Petaro que fan que tothom canti, salti i aplaudeixi com una persona sola, a mig camí entre el gospel, el reggae i el pop o el funky, com Està Guai. A Josep Montero somreia des de dalt de l'escenari i és que gairebé no li calia cantar. Ja li feien la feina des de la pista.
2: Oh yeah, Barcelona!
1: Poc abans també hi havia molt de funky a l'altre escenari de la festa amb 31 fam, que mesclen hip-hop amb aquest punt de funky i molt més, capaços de rapejar amb percussions urbanes i melodia de tenora, per exemple, a l'esplèndida Teteo i Caliu. I han presentat R31 temporada 2, és a dir, Ràdio 31 fam, temporada 2. Maria Jaume, Ginestar, Muixca, Els Catarres, Love of Lesbian o The Tietz són la resta del cartell que han atret 30.000 fans des de quarts de 4 de la tarda.
0: I de la música passem al cine.
3: És una història de traïció, és una història d'abandono, és una història d'amor, de gent que no puede mirarse los ojos.
0: Aquesta que sentim és l'escena inicial de El ser querido, és la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, de la qual tothom parla al Festival de Cine de Canes. Es va estrenar ahir al vespre i ja s'ha convertit en una de les favorites per endur-se la Palma d'Or o, com a mínim, per entrar al palmarès. Els protagonistes són Javier Bardem i la nostra estimada Victoria Luengo. Enviat especial a Canes, Marc Garriga, què tal? Bon dia.
4: Bon dia. Javier Bardem ha acaparat tots els focus en la presentació del film i ja és un dels favorits al Premi al Millor Actor. Victoria Luengo no es queda enrere, ha aconseguit també la millor interpretació de la seva carrera. Aquí són pare i filla, enemistats des que ell la va abandonar a ella i a la seva mare per buscar fortuna als Estats Units com a cineasta. Ara, després d'aconseguir alguns Oscars, vol recuperar-la i per això li proposa ser la protagonista del seu pròxim film. És una pel·lícula que parla també dels abusos de poder en el món del cinema que, segons Bardem, cada cop són més puntuals. Pel que fa a l'actriu mallorquina formada a Barcelona, ens ha dit que està feliç, emocionada i sense pensar que això que està vivint pot ser un punt d'inflexió professional i personal.
5: Potser és una protecció, eh? No tinc la pàtina sobre meu de que això canviarà la meva vida. Penso que ja l'ha canviat. La pel·li ja hagués estat el projecte més important que he fet a la meva vida. Llavors, suposo que estic oberta a que passi el que passi, serà benvingut.
4: Bardem també ha assegurat que no té constància que l'estiguin cancel·lant per les seves proclames palestines, però això sí, considera que qui tenint l'opció de fer-ho no es posiciona és un covard.
0: 2 minuts per arribar a 8:45 del matí, s'acosta el 90è aniversari del Guernica i el Museu Picasso de París presenta la metamorfosi del Guernica, una experiència immersiva que t'endinsa en el procés creatiu de l'obra en 3 dimensions. La proposta permet descobrir per què el Guernica és l'obra més universal del pintor. Des de París, Isabel Galí.
6: Pel Museu Picasso de París, les dues obres mestres del pintor malagueny són dues que no té, les Senyoretes d'Avinyó i el Guernica, i aquesta última, pintada a la capital francesa, és tan universal que revisitar-la és gairebé una obligació, assegura l'investigador del museu, François Darrow.
7: Donc ça fait vraiment partie, on va dire.
8: És en l'ADN de l'obra ser una imatge difosa àmpliament, i avui, al segle XXI, la realitat virtual ens permet abordar aquestes qüestions complexes.
7: D'aborder ces questions complexes.
9: 4 dies tras el bombardeo, Picasso coge su lápiz y no lo suelta más.
6: Des dels cascos de realitat virtual ens narra l'experiència la fotògrafa Dora Maar, una figura clau en el resultat final de l'obra, perquè Picasso tenia l'encàrrec del govern de la República de pintar una crida a les armes, però la brutalitat del bombardeig nazi es va imposar, explica el director del curt, Nicolas
10: Thépaut. Es produeix aquest fet i ara ho sabem. Sota la pressió dels amics surrealistes com Breton, Éluard i de Dora Maar, Picasso acaba pintant el Guernica.
11: Picasso pint Guernica.
6: Un cop acabada i exposada, el Guernica va viatjar per Europa fins a arribar als Estats Units. S'havia convertit ja en un crit universal contra la guerra, que avui torna a ressonar.
0: I parlant de més exposicions i més museus, la nit dels museus ha omplert de visitants 94 espais de l'àrea de Barcelona amb activitats gratuïtes. La proposta que ha generat més expectació ha estat el concert de, atenció, Greco Tecno a la Sala Oval del Manac, que ha sonat així.

0: Ara. Amb aquesta barreja de cant gregorià i bases electròniques, la nit dels museus vol atraure el públic jove. Un dels objectius de la iniciativa d'aquest any ho explicava la directora dels museus de l'ICUP, amb Montse Torres.
1: Enguany hem fet efectivament una aposta per programar activitats d'interès del públic més jove. N'hem identificat una trentena d'activitats programades pels diversos centres per atraure doncs, aquest públic que habitualment no visita tant els nostres centres.
0: En aquesta edició s'hi han incorporat també equipaments com el Gran Hotel Barcino, el Centre Cultural La Bòbila, el Centre d'Interpretació del Castell de Montjuïc, la Fabra i Cots i el Monestir de Pedralbes, que aquest any celebra 700 anys d'història. La proposta també s'ha estès a Badalona i al Baix Llobregat. I al teatre, la companyia Sixto Pad ja està fent els assajos generals de la seva nova producció, es titula La Promesa. És una comèdia irreverent que reflexiona sobre qui volíem ser a la vida quan érem nens i qui hem acabat sent.
2: Tots.
3: Sí, Pau,
0: escrita per Iago Alonso i Sílvia Navarro i dirigida pel Pau Roca, està protagonitzada per Edu Buch, Eduardo Lloberes, la Mercè Martínez, Marc Rodríguez i Carol Rovira. Més detalls amb la Marta Vives.
4: En un local al peu de Montjuïc se sent des de fora aquest tema dels 90. Fa dies que hi estan assajant La Promesa. Hi ha un sofà groc, una taula amb copes de vins, amb aigua tintada, i actors que repeteixen una escena una vegada i una altra, que reuneix 5 amics des de l'època quan eren nens i compartien cau. Pau Roca és el director.
5: I per tant es van conèixer ja en un entorn amb certs valors, no? De solidaritat, de respecte a la natura, i passats els anys es troben tots 5 en una posició molt benestant, massa acomodada quant a valors.
4: A partir de la setmana que ve ja passaran de la sala d'assaig al Teatre Borràs, on s'hi estaran fins al mes de juliol, tot a punt pel dia de l'estrena, el 28 de maig.
0: Avui els esports ben encarregats amb la victòria del Barça a la final de la Copa de la Reina. Amb el comiat de Lewandowski aquesta nit jugarà l'últim partit al Camp Nou com a blaugrana. De seguida el Biel Cadilla amb tots els detalls.
6: El suplement amb Roger Escapa.
7: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
8: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros. Inesperat.
7: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
9: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
10: D'acord.
9: Quin és l'autèntic operador 100% català?
10: Vera.
9: I el més ben valorat pels usuaris?
10: Vera.
9: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
10: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
9: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
10: Vera.
9: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
11: Sou molt bona gent!
12: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
13: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
14: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
15: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
16: 12 anys des de la confessió del president Pujol.
17: Com la venia, senyoria.
16: 6 mesos de judici a tota una família.
18: Se llama usted Jordi Pujol Ferrusola.
19: Sí, senyor.
16: I més de 250 testimonis.
20: Pues me cuenta en Andorra, aquí era casi una tradición familiar hace 40 años.
21: Una animadversió personal, eso es cierto.
16: 30 minuts. Pujol, vist per sentència. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
22: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
23: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
24: Catalunya Ràdio.
25: Som 3CAT.
26: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial?
1: On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
2: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
1: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
2: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
1: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: El Barça és campió de la Copa de la Reina.
17: Mapi fa la centrada, xiula Olat Rivera. El Barça és campió de Copa. Barça 3, Atlètic de Madrid 1. Continua el domini a les portes de la final d'Oslo.
0: Les blaugrana van guanyar ahir al vespre la final de la Copa contra l'Atlètic de Madrid 3-1, com narrava el Ramon Salmurri a la TDG de Catalunya Ràdio. Les de Pere Romeu van encarrilar el partit ben aviat.
17: Alexi a la frontal, fa la passada cap a Payor. Payor la deixa de nou, Alexi va per terra, el xut de Clàudia Pina, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol!
0: Al minut 21 arribava aquest 1-0. Obra de Clàudia Pina, autora dels dos gols de al final de la temporada passada, també contra l'Atlètic de Madrid. I 8 minuts després...
17: Patri obre de nou a la dreta, Albert Extret, Vicky. Vicky fa la centrada cap a Brooks, el cop de cap! I el gol!
0: Brooks feia el segon del Barça després d'una bona centrada de Vicky López. La sentència va arribar 6 minuts més tard.
17: Corna des del costat esquerre, Pina per fer la centrada. Braços creuats i ara braç dret amunt. Clàudia Pina, la pilota, el primer pal, queda morta. Brooks, la rematada, queda altra vegada morta la rematada i el gol. Gol, gol, gol, gol.
0: El gol de Salma Parrayuelo, n'hauríem pogut fer més, però van afluixar. De fet, a la segona meitat l'únic gol el va fer l'Atlètic de Madrid i és que les blaugranes ja estaven pensant segurament en una altra final, la de dissabte que ve a Oslo contra el Liobi al Cadilla.
19: Sí, la final de la Champions, el títol que els falta per completar la temporada perfecta igualant la del 2024. Pere Romeu, tècnic del Barça, en declaracions a TV3.
24: Serà un partit diferent, elles ens han esperat força baix, un equip, un 5-3-2 que defensa molt a camp propi, l'Olímpic de Lió és un altre equip, és un equip més agressiu, és un equip que va algú més a les pressions altes, per tant, avui és un partit diferent. Ens serveix per treure conclusions, ens serveix per saber jugar bé amb un marcador favorable i les finals s'han de guanyar, així que anem a per Oslo.
19: El d'ahir és el tercer títol de la temporada per les blaugranes, després de la Lliga i la Supercopa. El Barça ha guanyat la Copa per tercer any consecutiu i ja en suma 12 en total.
0: Mentrestant, Robert Lewandowski s'acomiadarà avui del Camp Nou.
26: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on.
0: Amb un vídeo d'allò més emotiu, de llagrimeta, el davanter polonès va publicar ahir a les xarxes aquest comiat per anunciar que no renova amb el Barça a final de temporada.
19: Sí, Lewandowski, de 37 anys, en farà 38 d'aquí a poc, ha fet 119 gols en 191 partits amb el club blaugrana i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. La pregunta ara és qui ocuparà aquesta posició de nou la temporada que ve. El tècnic Hansi Flick diu que encara no ho saben.
26: We have time, so it's now not the end of the season, and I think also he deserves.
27: Tenim temps, la temporada encara no s'ha acabat. Mereix que l'afició es pugui acomiadar d'ell. Demà serà titular, perquè s'ho mereix. La temporada que ve, no sé què passarà, ja ho veurem. Estem mirant el mercat, però res està fet. Tenim temps.
26: Still not done, and we have time.
19: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició al Barça Betis d'aquest vespre al Camp Nou. El partit és a 9:15 i el podreu seguir amb la TDT de Catalunya Ràdio. És l'únic partit que té una hora diferent. La resta de la jornada és unificada a les 7. L'Espanyol visitarà el camp de l'Osasuna i el Girona el de l'Atlètic de Madrid, mentre que el Real Madrid jugarà el Sánchez-Pizjuán contra el Sevilla.
0: En tots aquests equips que juguen la permanència, especialment en clau catalana, aquesta tarda enganxats al Tot Gira, amb el partit del Girona, amb el partit de l'Espanyol, a veure si poden aconseguir uns punts que els permeti arribar a l'última jornada amb una mica més de marge. Mourinho confirma contactes del seu agent Jorge Mendes. Això és la crònica d'una mort anunciada, perquè aquest senyor acabarà fitxant pel Madrid. L'encara tècnic del Benfica, que hi va acabar la temporada invicta amb el club portuguès, diu que prendrà una decisió la setmana que ve.
28: És verdad que no he hablado con presidente Florentino. Es verdad que no he hablado con nadie de la estructura.
0: Ahir Arbeloa va dir que estaria encantat que Mourinho fos l'entrenador del Madrid la temporada que ve i va mirar de minimitzar la polèmica amb Mbappé per la suplència de dijous contra l'Oviedo.
29: Entiendo a los jugadores cómo se sienten cuando no juegan, lo entiendo perfectamente. Sé que Kylian el otro día no estaba contento y me gusta. O sea, no comprendería que Kylian Mbappé no quisiera jugar con su equipo, con el Real Madrid, incluso en una situación como esta, y para mí es algo que tiene mucha más normalidad de la que se le ha dado.
0: I ahí que parlem de Mourinho, un altre portuguès icònic del madridisme, Cristiano Ronaldo, que ha sumat un altre fracàs estrepitós perquè el seu equip, l'Al-Nassr, ha perdut la final de la Champions Asiàtica 2, és l'equivalent a l'Europa League.
19: Sí, han perdut la final per 0-1 contra l'Osaka japonès. Cristiano ha acabat plorant a la banqueta i s'ha enfadat tant que ni tan sols ha anat a recollir la medalla de subcampió.
0: Com sempre. Qui sí que va guanyar ahir una altra copa va ser el Manchester City de Guardiola.
19: Sí, van guanyar la final de l'FA Cup contra el Chelsea a Wembley per 1-0. És la tercera cap per Guardiola amb el City, el 20è títol que suma amb l'equip de Manchester i el número 41 en total com a entrenador.
0: Avui que fa exactament 20 anys, ara tanqueu els ulls i segur que recordeu on éreu fa 20 anys, si és que ja éreu en aquest món i teníeu gust de raó. Fa 20 anys d'aquest moment.
4: Ara som al 35 de la segona part, rep la pilota Belletti, Belletti per Larsson, dificultats pel control, evita que surti fora, prova a centrar la veu esquerra per Belletti, que s'incorpora, centrada, xuta Belletti, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Belletti, gol de Belletti, gol de Belletti, gol de Belletti, gol de Belletti, el 35 de la segona, ha estat una centrada, xut potentíssima.
0: Hem tornat a aquell moment i hem tornat a tenir la pell de gallina, és la segona Champions del Barça, temporada 2005-2006, final de París contra l'Arsenal, una final que l'equip de Rijkaard va guanyar gràcies a aquest gol de Belletti, que ara sentíem narrat pel Puyol. Avui, coincidint amb aquest 20è aniversari, estrenem un rècords que recorda aquella final.
19: Sí, París 2006, un rècords en què trobareu els testimonis d'Andrés Iniesta, Ferran Soriano, Manuel Almunia, entre d'altres, i també, evidentment, del mateix Belletti.
5: És molt difícil llegar a jugar un Mundial con la selección. És molt difícil ganar un Mundial con la selección. Por otra parte, lo de marcar un gol en una final de Champions y luego este gol será el gol que ha dado la victoria en aquel partido es muy diferente para mí como persona. Haber marcado un gol...
19: Aquest rècord el podeu trobar al web i a l'app de Catalunya Ràdio.
0: I ara una pèssima notícia. El Sabadell ja no podrà pujar, que ho diguin a casa meva, de manera directa a segona divisió.
19: Sí, els arlequinats van perdre ahir contra l'Antequera per 0-1, mentre que l'Aldenc, el líder, va guanyar l'Atlètic de Madrid B i va aconseguir matemàticament el primer lloc que dona l'ascens directe. Els vallesans, això sí, jugaran al play-off d'ascens. També ho podria fer l'Europa, tot i perdre ahir per 2-1 al camp del Nàstic. Els graciencs es mantenen cinquens, depenen d'ells mateixos per jugar al play-off, mentre que els tarragonins també tenen a les seves mans mantenir la categoria en l'última jornada el cap de setmana que ve. A la segona ref, el Reus ha quedat eliminat del play-off d'ascens contra l'Ourense i el Racing de Santander és nou equip de primera divisió.
0: Jo ahir vaig descobrir que hi ha una opció televisiva que és el multisport o el multicanal, que quan hi ha una jornada d'aquestes decisives em van obligar a mirar durant bona estona tots aquests partits. Aleshores anava veient el Reus, el Nàstic, el Sabadell, l'Aldenc. A la ràdio teníem connectat la TDG per seguir la final de la Copa de la Reina. I tot eren males notícies perquè ens les prometien molt feliços i el Sabadell doncs, ha perdut totes les opcions de pujar directe. Ara arriba aquest camí tortuós que és el play-off i anava sentint doncs, crits de desesperació a casa. És curiós perquè tu no pots seguir cap partit seguit, et van posant les millors jugades de tots els partits. Aleshores, et van fent
19: no
0: com un zapping permanent en què et posen les jugades destacades. Ara un córner aquí, que és una rematada al pal. Ara un gol anul·lat, ara un VAR. Però clar, no segueixes cap partit, aleshores és un mareig. És com tota l'estona estàs nerviós perquè saps que va passar alguna cosa i a més ahir coincidia que tots els resultats eren bastant pèssims pels interessos del Sabadell. En fi, el que hem d'aguantar. Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP.
19: Sí, el pilot de Cervera va ser el més ràpid ahir, al davant de Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio. És la primera victòria d'Àlex Márquez en una cursa sprint a Catalunya.
6: Bueno, al final crec que estem bastant a la mateixa... Allà ha sortit tot una mica més fàcil, aquí patim una mica més, sobretot, com he dit, amb temperatures i el feeling de davant, però crec que demà i al final tinc molta confiança en el meu equip, sé que trobarem alguna cosa i sé que estarem a la batalla.
19: Àlex Márquez ara queda a 62 punts de Marco Bezzecchi, líder del Mundial, que ahir va quedar fora dels punts. Avui, ara, d'aquí poca estona, a partir de 2:15, comencen les curses llargues, primer Moto3, després Moto2, i a les dues la cursa llarga de MotoGP en directe a Catalunya Ràdio i a TV3.
0: I acabem amb waterpolo. El Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina, que jugarà a mitjans de juny a Malta.
19: El Sant Andreu va empatar a 11 a la piscina del Butllemeni grec, el mateix resultat que l'anada, i va acabar guanyant els penals, i el Mataró va superar la Roma per 10-12. El Sabadell, en canvi, va caure eliminat després de perdre 10-8 contra l'Olympiacos. A l'anada ja havia perdut de 5 gols de diferència.
0: Bon dia de nou, Joan Anton.
7: Bon dia de nou.
0: El Joan Anton Català, que sempre ens explica com veurem la lluna aquesta setmana, Joan Anton.
7: Doncs ahir dissabte va ser nova i, per tant, a partir d'ara creixerà. Demà dilluns tindrem una finíssima lluna creixent que farà companyia a Venus, que és una estampa xulíssima molt baix sobre l'horitzó oest. I dimecres se situarà al costat de Júpiter.
0: A quina hora ha sortit el sol avui al Vendrell, al Baix Penedès?
7: A les 6:34.
0: I a quina hora es pondrà?
7: A les 21:06.
0: Salut, Joan Anton.
7: Igualment.
0: Temperatura al Vendrell a aquesta hora, Néstor Gómez.
8: Hola, bon dia. 12 graus ara mateix. Una temperatura, diríem, una miqueta fresqueta.
0: Avui, però, temperatura una mica cap amunt, remuntada. Mm-hmm.
8: Remuntada una miqueta, sí. Deixem enrere les temperatures, sobretot les matinals, que ahir va ser força freda, amb glaçades a les valls del Pirineu. Avui les glaçades han sigut més puntuals. El fred o la fresca es manté encara a hores d'ara, però ràpidament remuntaran les temperatures i pujaran clarament respecte als valors d'ahir de manera generalitzada. Gran part del país per sobre dels 20 graus i les més altes avui poden arribar a la xifra dels 23-24 graus a Ponent, i a les Terres de l'Ebre no descartem que algun punt pugui arribar fins i tot als 25. En tot cas, continuem dintre del que seria una mica per sota del que és normal per aquestes dates. I pel que fa a l'estat del cel, un cel serè durant tot el matí, alguna teranyina de poca importància cap a les comarques de Girona, després dels ruixats que han tingut a primera hora de la matinada cap al Maresme, on han deixat 8 litres per metre quadrat a Arenys de Munt, 4 litres a Caldes d'Estrac, 3 litres a Arenys de Mar o 3 a Canet de Mar. El canvi de temps el tindrem, com sempre, o com aquests darrers dies, aquesta típica situació de maig. A partir del migdia creixeran les nuvolades i ruixats i tempestes a tot Pirineu i Prepirineu. Ara bé, les més intenses cap a les comarques de Girona i també cap a Osona, en aquest sector, poden ser localment intenses i acompanyades de tempesta. I per una altra banda, a l'extrem sud del país, continuarem parlant d'algun ruixat només al massís dels Ports. I la nova setmana sembla que continuarà amb la mateixa dinàmica.
0: Gràcies, Néstor. Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta. És un bon públic els Mossos d'Esquadra per animar-los a ballar o què?
9: Sí, perquè fa 6 anys que ho faig.
0: Sí.
9: El primer dia vaig espantar perquè anaven tots vestits de gala. Vaig dir, aquesta gent no ballarà, o sigui que haurà pistola. Però no, ballen com a locos.
10: L'Àlex és un fora de sèrie total en totes les facetes, com a parella, com a pare. O sigui, els homes esteu absolutament humillats d'abans aquest...
11: Bueno, ja està, hauríem de plegar ara.
0: No, qui hauria de plegar ara sóc jo. Això ja me'n puc anar.
12: L'espíritu de Juanito, vols dir?
0: O el moment pal de golf, també.
12: És increïble.
13: Tot, sí. També és una altra d'aquestes per guardar, eh?
12: Juanito, no, home, la frase és Juanito nunca se equivocó. Sembla un títol d'un conte infantil de Rodari. Juanito nunca se equivocó.
14: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És diumenge 17 de maig del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer d'ara.
1: És la representant de Bulgària a Eurovisió, la guanyadora d'aquest any. Israel ha quedat en segona posició gràcies al televot i enmig de la polèmica i el boicot.
0: Salvador Illa.
2: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que consistien...
1: El president de la Generalitat tanca avui el seu viatge de 5 dies a Califòrnia i enfila una setmana decisiva per encarrilar els pressupostos que serien els primers del seu govern.
0: Josep Montero.
1: El cantant d'Oques Grasses va ser un dels protagonistes dels concerts del 150è aniversari d'Estrella Damm al Parc del Fòrum de Barcelona, juntament amb Mushka, The Tietz i Love of Lesbian, entre d'altres.
0: Avui també és un dia que es compta amb tres xifres, la primera és el 55.
1: Els diputats que necessitaria el Partit Popular Andalús per governar sense estar condicionats per Vox. D'aquí a uns 10 minuts obren els col·legis electorals d'Andalusia.
0: El 3.
1: Tirotejos, els que hi ha hagut en l'últim mes a Barcelona. L'últim ahir al vespre, el districte de Sants-Montjuïc va deixar una víctima mortal.
0: El 80.
1: Les morts sospitoses d'Ebola detectades a la República Democràtica del Congo i Uganda. L'Organització Mundial de la Salut ha declarat el brot com una emergència de salut pública d'abast internacional.
0: Gràcies, Judit. Aquestes tres xifres i aquestes noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb el Carles Mongrot, l'Oriol Marc i la Núria Oriols. Un mateix 17 de maig, en aquest cas del 1984, al centre de Barcelona es va fer una exposició sobre formatges catalans.
3: Durant aquests dies, la plaça de Sant Josep Reial de Barcelona s'ha convertit en el centre de degustació.
0: Se'n va fer ressolta les notícies de TV3, on s'explicava que Catalunya és la comunitat autònoma que consumeix més formatges de tot l'Estat.
3: La mostra es qualifica de l'exposició en aquest moment, també hi ha tots els estants dedicats als plans.
0: Actualment a Catalunya hi podem trobar més de 250 varietats de formatges elaborats amb llet de cabra, vaca, ovella i búfala. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens morem de la 10 al 614, però ens podeu escoltar des del passadís dels làctics del supermercat, des del carrer Rocafort de Barcelona o des d'una botiga de formatges que es diu Bri d'Esperança.
4: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Avui al diari Ara, Marina Laminos, llegim el Toni Soler, enviat especial a cobrir aquestes eleccions andaluses, reconeix que aquests dies ha vist reduït dràsticament el seu estrès lingüístic.
5: Li ha passat a Andalusia, com també li passa, per exemple, quan va a Madrid. És l'absència d'estrès lingüístic que els catalans patim en el nostre dia a dia. En territoris monolingües, això no passa. Tothom parla la mateixa llengua i la relació amb els altres se simplifica. La conversa flueix i s'allarga i al cap de poca estona aquesta treva lingüística es tradueix en una distensió física. El cervell sent que s'ha deslliurat, diu, d'una nosa. Els catalans estem sempre exposats a situacions conflictives. Si volem viure en català potser no ens entenen o ens arrisquem a no ser compresos, a suportar males cares. I si canviem de llengua, doncs ens exposem a un altre estrès lingüístic addicional, en aquest cas el que prové del sentiment de culpa. Per això, de tant en tant, cal recordar que la reculada del català no és culpa nostra i se'ls ha d'agrair als catalanoparlants la suma de petits i grans gestos que han permès a la nostra llengua sobreviure, diu Toni Soler, a segles d'agressions.
0: També sobre eleccions andaluses a La Vanguardia, el Màrius Carol fa una anàlisi des del punt de vista del PSOE.
5: Els exvotants socialistes no s'aixecaran avui del confort del sofà, diu Carol. El PSOE no els va aconseguir mobilitzar l'any 2023 i tampoc ho farà avui. Els socialistes van governar Andalusia durant 37 anys de manera ininterrompuda, però todo pasa y todo queda, deia Machado, i els excessos del poder, les corrupcions dels càrrecs i el cansament de l'electorat han donat ales a un PP que les últimes andaluses ja va treure un resultat excepcional. Juanma Moreno ha mantingut un to institucional que el distingeix d'altres dirigents populars i el seu taló d'Aquiles, que és la sanitat pública, no sembla que li hagi de passar factura. Ho ha intentat María Jesús Montero, però posar una titular d'Hisenda al capdavant d'una llista sempre és arriscat. Els 600.000 votants de més que voten el PSOE a les generals s'han quedat al Tresillo prenents a un fino i unes gambes amb gabardina, remata Màrius Carol.
0: I també La Vanguardia, el Santiago Segurola, dedica el seu article a un dels noms propis del dia, és Robert Lewandowski. Davanter diu que va arribar un Barça ombrívol i el deixa al cim.
5: Abandona el Barça amb la missió completa i amb una eficàcia que només es pot comparar a les xifres de Messi i de Ronaldo al llarg de tota la seva carrera. Amb 34 anys va dir sí al Barça, un fitxatge inusual perquè aquell Barça no estava en condicions de competir per davanters més joves, projectes de futur. L'equip necessitava personal competent i Lewandowski va ser la solució, l'aposta perfecta, gran nom, imatge, prestigi i xifres excel·lents. I va sortir, efectivament, bé. El pes de Lewandowski a la resurrecció del Barça ha estat extraordinari, 119 gols en 4 temporades, però també professionalitat i recursos de davanter que han elevat el Barça a una dimensió radicalment contrària a la que es va trobar quan va arribar. Acaba Santiago Segura en aquest article escrivint: ningú no ho hauria sospitat fa 4 anys quan el veterà Lewandowski va aterrar en un ombrívol Barça. No va oblidar l'ofici, no l'oblidarà l'afició.
0: El New York Times explica la història d'una dona que arrisca la seva vida per repartir el correu molt a prop del front de guerra a Ucraïna, Albert Postils.
6: El seu nom és Larissa Navrotska, porta 34 anys dedicant-se a aquest ofici i mai ha pensat a deixar-ho ni tan sols ara que juga la vida. La seva feina s'ha tornat més crucial que abans de la guerra perquè connecta comunitats ucraïneses remotes que estan a prop del front amb el món exterior. Cada mes, des de l'oficina, atenen unes 6.500 persones, la majoria jubilats, que esperen rebre la seva pensió mensual. Quan surt a treballar, a més de les cartes, la Larissa sempre porta una armilla antibales a sobre per l'amenaça constant dels drons russos. En 4 anys de guerra, els atacs a Rússia han danyat o directament destruït prop de 500 oficines de correu ucraïneses i han matat 9 treballadors de correus.
0: Clàudia Pasqual, Vocabulari Digital, comencem amb punta.
7: Marina, és el poble italià que ha protagonitzat els titulars de la setmana per un altre tipus de brot, la invasió de galls dindis, un problema que afecta el descans i la convivència dels veïns, tenint en compte que en aquesta localitat costera la proporció és un gall dindi per cada 30 persones. Ho explica el diari Oponés.
0: Kiwi.
7: És el nom d'una fruita i d'un ocell de Nova Zelanda. Però què va ser primer? El periòdico explica que tot és fruit d'una estratègia de màrqueting del segle XX. Un empresari va proposar substituir el nom original d'aquesta fruita verda peluda, grosella xinesa, per kiwi fruit, perquè en canviar el nom perquè tingués més sortida al mercat internacional.
0: Cementiri.
7: És on es troba el grup més gran d'abelles conegut. Es tracta d'una enorme concentració d'eixams que acull 5 milions i mig d'abelles. Totes viuen al Sol Tou, on descansen els morts del nord de Nova York. És el cementiri East Lawn. Ho llegim al National Geographic.
0: Avui al suplement. De seguida obrim tertúlia al suplement a la setmana tràgica del Lion Sindreu i del Toni Rodon. Avui, la setmana tràgica de Florentino Pérez, estrenem careta, careta nova, dedicada al president del Madrid. En un diumenge on al suplement rebrem la família Puigverd Puigdevall al complet, el matrimoni i les tres filles que des de fa anys estan al capdavant del restaurant Les Cols a la Garrotxa, un dels millors restaurants de Catalunya. Avui junts, per primera vegada en un estudi de ràdio, la mare, Fina Puigdevall, l'ànima del projecte, el pare, Manel Puigverd, la filosofia, i les tres filles, Martina Puigverd, cap de cuina, Carlota Puigverd, cap de pastisseria, Clara Puigverd, cap de sala, avui una nissaga familiar marcada pel bon gust dels fogons. A les 11, Marina Laminos, el seu Malalts de Ràdio, recupera l'entrevista que Antoni Bassas va fer a Johan Cruyff l'any 1995 a Catalunya Ràdio. Tot això en un diumenge en què, l'endemà d'Eurovisió, a l'eclipsi del suplement ens visita Tinet Rovira. Entre altres coses, li preguntarem per la seva nit més memorable, que segur que n'ha tingut moltes. Acabarem amb el Demà ho deixo, del Roger Mas i el David Caravent, posant cançons. I el dia també ens visita, el dia d'avui també ens visita, en aquest diumenge, l'Eloi Vila, un periodista que fa un programa de cine a TV3, Quanta Guerra.
4: El suplement, amb Roger Escapa. Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
8: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
9: I després a la meva mare, Olot.
8: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
10: Molt bé.
8: Arribarem a tot?
10: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
11: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
12: A la Salle Campus Barcelona, el teu talent té premi. Vine a l'Open Day el 21 de maig i coneix de prop el campus, els graus en enginyeries i totes les oportunitats que t'hi esperen. Beques per talent, projectes reals amb empreses i un networking internacional. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
13: Hola, vinc a explicar-vos que aquest dissabte a col·lapse...
14: No, Jordi, aquesta setmana no t'han avisat, entenc. Aquesta setmana el col·lapse va diumenge.
13: Explica-m'ho, per què? Ara per què una altra vegada diumenge?
14: Em sap greu dir-t'ho, torna al futbol. Aquest dissabte el Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada. Hi ha final de la Copa de la Reina entre el Barça i l'Atlètic de Madrid.
13: Però a Casa Reial, per què ens fa canviar de programa de setmana, de dia, contínuament?
14: A mi no em miris, eh?
13: Que hi ha, el dissabte que hi ha, què dius?
14: Final de la Copa de la Reina, el Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada.
13: Doncs ja està, doncs el diumenge, després del 30 minuts, farem el col·lapse.
14: Em sap greu.
13: No, a mi no està bé.
15: Col·lapse, amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
16: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
17: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
18: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
19: L'ajuda humanitària no només és aquelles fotos dels sacs d'aliments, sinó que ara hi ha molta ajuda de diners en efectiu.
18: Aquest diumenge, Anna Nieto, oficial d'enllaç del Programa Mundial d'Aliments...
20: Els diners dels projectes en els que jo he participat mai van al govern.
18: I Sílvia Vilimelis, consultora de la FAO.
20: Per molt que les dones participin en un programa on reben un cert efectiu, arriben a casa i potser no tenen el poder de decisió.
19: El Programa Mundial d'Aliments és dedicat a això, als aliments, sobretot en moments molt difícils per la supervivència de les persones.
18: Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
21: Catalunya Ràdio. Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
18: Catalunya Ràdio.
21: Som 3Cat.
18: Som 3Cat.
0: Són les 9.
22: Viu la ràdio.

Amb la lletra A hem escoltat Amor de Loca Juventud i amb la lletra B és el torn ara de Mar Brava i aquest tema d'Ortega Monasterio en castellà i en euskera que porta per títol Bichincho.

Pichincho, tema que hem escoltat, Vicente Pichincho, és l'equivalent al que seria el català o castellà de Vicente i Vicenç. Anem una altra vegada amb Mari Ben amb aquest tema a ritme de rumba que porta per títol Cerca del Río.

acabem d'escoltar amb la lletra C, Cerca del Río, amb el grup Mar i Vent. Torna una altra vegada Mar Brava i amb una d'aquestes no gaire escoltades, tot i que la canten algun que altre grup al seu repertori i també, sobretot, en les corals. És aquella que ens parla de colors, el de colors que es vesteixen als camps per la primavera, de colores.

acabem d'escoltar amb la lletra D de Colores per al grup Mar Brava. Maribén ara ens proposa escoltar aquest tema del mestre Ortega Monasterio que porta per títol Encisadora.

encisadora, el tema amb la lletra que hem escoltat per al grup Mar i Vent. I ara anem amb un tema que porta per títol Gràcies Senyora amb la lletra G, que es l'interpreta Mar Brava i que l'autoria és de Francesc Miralles i Núria Berengueres. L'escoltem

Gràcies, senyora, per al grup Mar Brava. El tema amb la lletra G. De la G passem a la H. I de maneres n'hi han unes quantes dedicades a poblacions i a comarques, com aquesta que porta per títol Havanera del Vallès. I aquí suposo que incluïm tant el Vallès Occidental com l'Oriental. Ens ho canta...

0: Sons a cau d'orella amb Joan Brugués.
1: Habanera del Vallès per Mar i Vent. I atenció ara perquè anem a ritme de pas doble. Podríem dir que és el més famós que hi ha. Mar Brava el té enregistrat amb un dels seus treballs discogràfics i porta per títol Isles Canàries, que si volen els convido a ballar.

Acabem d'escoltar aquest Islas Canàries per al grup Mar Brava, un pas doble que, com els deia, és dels més coneguts, dels més famosos, i que quasi no te'n pots estar de ballar. Si tens la parella al costat, o si no, tot sol, per què no? Torna a ser el grup Mar Brava perquè amb la lletra J, Mar i Vent, no té cap tema dels que disposo jo d'enregistrats. I és aquesta que ens parla d'un personatge, en José Miguel, o José Miguel, com vulguin. L'escolta.

José Miguel o José Miguel, que de fet és una cançó que fa moltes vegades popurri, o més ben dit, l'hem escoltat en popurri amb el De Colores. Ara sí que Mar i Vent té una cançó amb la lletra N. I aquesta cançó amb la lletra N és el famós Negro

Tota una història, la del negro Abelardo, que més d'una vegada ja els he comentat el que li va passar a aquest pobre noi. Continuem, i ara anem amb la lletra O, i és una d'aquestes napolitanes. Si els deia que Islas Canàries era el pas doble més famós i més conegut, si anem a la banda de les napolitanes, O Sole Mio és el més conegut i el més interpretat per Mar Brava.

O sole mio, amb la lletra O. I de la O passem a la lletra P, amb aquest pesquem i cantem, que es pot fer tot a la vegada, que ens la canta el grup

rasquem i cantem amb la lletra P del grup Mar i Vent i torna a repetir perquè amb la lletra R el grup Mar Brava no tenia cap cançó. I escoltarem aquesta coneguda Rosó, o també Per al teu amor

Rosó, que ens l'ha interpretat el grup Mari Vent, és una d'aquestes cançons que sempre formen part del repertori de ballables. Segurament amb algun ball de festa major o en algun altre lloc on hi hagi un conjunt o una orquestra, Rosó hi forma part del repertori. Deixem ja la lletra R i anem a la S. Amb marra brava, amb si fossin gavines.

0: ens animo. I amb aquesta cançó acabem aquest programa de la sèrie Abecedari a dues bandes, amb una selecció de cançons de Mar i Vent i Mar Brava. Espero que hagin passat una bona estona. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.
1: Que les habaneres us acompanyin fins a retrobar-nos a Sons a Cau d'Orella.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6. D'aquí a breus instants us oferirem en directe el ple municipal.

tarda, benvinguts en aquest ple extraordinari. En el primer punt, doncs, abans de passar en els tres punts de l'ordre del dia,

Tat de sostre cívic. El primer punt abans de començar, doncs explicar després un a un el punt, doncs seria votar la inclusió d'aquests tres punts per la extraordinària que és el ple. Vots a favor? Som 16, tots els presents, falta el regidor Héctor Travessa del Partit Popular. Ara sí que ja passaríem doncs en els punts de l'ordre del dia. El primer punt, com he explicat, doncs és una sol·licitud que hem de fer perquè aquest tràmit va passar també per ple, que es canvia doncs el programa amb què gestionen les dades des de serveis socials juntament amb el Consell Comarcal, i llavors hem de passar-ho per ple doncs per aprovar doncs que ens donguin autorització a aquesta migració de les dades i autoritzar doncs a la Diputació perquè em pugui fer la migració pertinent i poder treballar amb aquest programa nou que és el GUI Social. No sé si hi ha alguna pregunta al respecte. Doncs, vots a favor d'aquesta sol·licitud? Ara sí que som 17 tots els presents. No passa res. El següent punt és l'aprovació de la modificació de crèdit número 5. Aquí sí que m'agradaria doncs una mica explicar també perquè la gent que ens escolti doncs ho pugui entendre i perquè a vegades doncs hi ha informació que quan s'explica doncs no queda suficient clara. Quan hi ha una modificació de crèdit, que aquestes són habituals i també són necessàries, és perquè un cop s'ha aprovat el pressupost, que el vam aprovar el mes de novembre, en aquest cas les finances municipals, igual que les d'una casa, tenen variacions i s'ha d'incorporar tots aquells saldos que hi ha doncs, del 2025 a mesura doncs, que Serveis Econòmics va tancant i liquidant els seus tancaments de l'any. Aquí va haver-hi, aquesta és la número 5, va haver-hi la número 1, que va ser aprovada per decret d'alcaldia, perquè així la norma ho diu, que era la incorporació de romanent de gran part de la inversió. Era una modificació de 6 milions, el qual incrementava en aquest cas el pressupost amb 6 milions de l'inici, però perquè incorporàvem 6 milions d'inversió, que és els diners doncs, que tenim registrats amb diverses partides que ja estaven. La resta, fins als 6 milions 81, perquè eren 27.224, eren per incorporar subvencions de Diputació o fins i tot les de Pla de Barri. I per tant aquesta era una de les que estàvem obligats a fer i que la van tramitar. La número 2 va ser aprovada també per decret d'alcaldia, eren 35.398 euros i era per transferir crèdit d'una partida de recursos humans a una altra per tal de poder cobrir una vacant que hi havia en una de les àrees que era la tècnica del museu. La número 3 es va aprovar per aquest ple, el ple passat del mes d'abril, per un import de 1.280.625. Aquí hi havia 603.584 euros, que eren crèdits extraordinaris, o sigui, posar diners en aquelles partides per poder acabar de contractar serveis o posar diners en material, en concepte d'inversions, i 578.000 han estat per suplementar partides les quals havien quedat sense finançament. Entre elles, tal com vam dir, el 2% d'increment en els sous doncs que l'Estat va dir que s'havia d'aplicar just després de que tinguéssim el pressupost aprovat. La número 4 és una que s'està tramitant i que aquesta també es farà per decret perquè són aquelles despeses corrents, despeses de contractes que les factures es van aprovar en el 2025 però que s'han de pagar dins el 2026 i per això pujarà uns 740.000 euros i també d'unes subvencions que estan, en aquest cas, que otorguem l'Ajuntament i que estaven pendents de justificar 31 de desembre. Per tant, són incorporacions de diner que s'han de fer degut doncs, al canvi d'any, en aquest cas. La resta són per inversions de contractes, que aquestes sí que estaven ja projectades i que gran part, doncs, bueno, 355, anava amb finançament de romanent de tresoreria, com és l'equipament juvenil, la xarxa d'aigua de les Ginesteres o els arrendaments dels vehicles de la policia. La número 5 és la que portem en qüestió i aquí l'únic que fem és un canvi de finançament.
Ja m'ha explicat en algunes reunions doncs, que tenim el torrent de la Pastanaga, que ja estava posat en aquest cas en pressupost inversió i que s'han de fer uns arranjaments en aquest torrent i que l'ACA ha fet el requeriment,

0: i per no esperar a demanar el crèdit i que estigui en exposició pública, el que fem és agafar aquest diner del romanent per no fer-ho amb crèdit, i és aquesta modificació, que és la número 5, que portem de 150.000 euros. I era una mica també per explicar aquestes incorporacions que es fan i que evidentment fan pujar el pressupost que hi havia d'inici. No sé si hi ha alguna pregunta al respecte, senyora López.
1: Gràcies, senyora alcaldessa. No és una pregunta en si per la regidora d'Hisenda, sinó és una pregunta perquè hi ha hagut diferents regidors, més bé regidores, que han manifestat a la ràdio que l'Ajuntament tenia uns problemes financers perquè hi havia un desviament de 9 milions d'euros entre el pressupost inicial i el pressupost final. Jo penso que aquestes explicacions dels romanents que ha fet l'alcaldessa explica aquesta, que no, el que no és un desviament, sinó que és una pràctica habitual de tots els governs. Jo he estat en governs i en oposicions on el mes de març teníem 11 modificacions de crèdit. I això ho podem, si mirem actes de governs anteriors, ho podem demostrar. I és perquè és una pràctica molt habitual en tresoreria dels ajuntaments. Llavors, la meva intervenció crec que és per un tema de transparència i responsabilitat. Jo quan vaig anar a la ràdio em van dir que hi havia aquest desviament. Realment em vaig quedar molt preocupada de que això podia ser, perquè clar, ho manifestaven càrrecs electes, i a mi m'agradaria que aquelles persones que han fet aquesta manifestació, si tenen proves o tenen la certesa de que això passa, doncs que ho diguin públicament què és el que està passant, perquè, i si no és veritat, doncs que diguin que hi ha una confusió. El que jo crec que no podem és, ara seré redundant, és confondre els vilatans en un tema tan greu com és la fallida de l'Ajuntament. Gràcies.
0: Sí, senyora Mar Rodríguez.
2: Per al·lusions, una d'aquestes regidores sóc jo mateixa, que ho vaig esmentar a la ràdio. No ho diem nosaltres. Nosaltres el que vam manifestar, el que vaig manifestar, és que l'informe propi d'intervenció, i crec que és el de la modificació aquesta número 4, perdó, la número 3, el que alertava en el seu informe és que teníem una despesa no financer, d'ingressos no financers, de quasi bé 19 milions d'euros, i la despesa era superior, quasi rondant els 29 milions de despeses no financeres. I el que nosaltres alertàvem és d'aquest decalatge que n'hi ha dels 9 milions d'euros, que no ho diem nosaltres, ho diu el propi interventor en el seu informe. És a dir, nosaltres les dades que vam donar són dades que estan escrites en l'expedient, no ens estem inventant res. I és l'únic que vaig manifestar personalment jo en aquesta entrevista. Dedueixo que la seva entrevista va ser abans que la meva, i deu fer referència a una entrevista anterior que va haver-hi en aquell moment. Però per al·lusions, l'informo que jo la informació que vaig donar va ser aquesta. No és que m'inventés les dades, és que estaven en l'informe que el propi interventor va fer. Gràcies.
0: Mercè Juan.
3: Suposo que fa referència a mi, que vaig ser la primera que vaig sortir a roda política. Aviam, la modificació de crèdit número 3 està a la web de transparència, i en aquesta, i és un document de 182 pàgines on queda tot el que vaig dir reflectit. Evidentment, les dades no les inventem. I a sobre, els càlculs que he fet, si algú em vol corregir. Vam aprovar el pressupost inicial al novembre del 2025 d'uns 22 milions. Faig números rodons. Ara estem amb un pressupost d'uns 29 milions. Hem apujat el pressupost un 32,2%. La meva alerta, i és així l'alerta que fa l'interventor a l'informe que està disponible a Transparència, no parla de l'import total del pressupost, sinó que parla de l'incompliment per objectiu d'estabilitat pressupostària. I és aquí, jo crec, que és l'error. Vam començar amb aprovació del pressupost amb menys de 2 milions d'estabilitat pressupostària. a la modificació de crèdit, que és la de romanent i que s'ha de fer, evidentment, vam passar a 8.380. A la modificació número 2 ens vam quedar amb el mateix import. A la tercera hem passat a 900.000 euros més, a 9 milions, i ara amb aquesta ens quedem a 9 milions. Per tant, l'incompliment de l'estabilitat pressupostària ha crescut un 282%, quan el pressupost ha pujat un 32%. I és més, inversions des de l'aprovació al novembre del pressupost, que era de 5 milions, fins ara que estem a 11 milions, ha pujat un 122%. Per tant, el que vaig dir, que s'ha de fer un informe econòmic financer, que s'ha de presentar trimestralment la Hisenda, això ho diu l'interventor, si voleu us ho dic, que és el que hi ha en aquest informe de 182 pàgines. I això queda reflectit a la seva pàgina 171 i 172. No tinc res més a dir.
0: Senyora López.
1: Gràcies, senyora Juan. Gràcies, senyora alcaldessa. El que diu, ara ho ha explicat bé, però el problema és que 5 milions d'inversió més 6 d'inversió de romanent, o vol dir arrossegada d'altres exercicis, fan 11 milions. Per tant, és veritat que hem de fer un pla econòmic financer, com sempre que es passa de determinat endeutament s'ha de fer, i sempre que es fan obres que traspassen els exercicis també s'ha de fer. No és una cosa tampoc que sigui extraordinària. El que a vegades, no, i ara mateix ha explicat molt bé quina és la situació, el que a vegades no som conscients, entenc jo, tota aquesta crítica intenta ser constructiva, és que depèn de com donem els missatges, quan estem parlant de que hi ha un desviament del pressupost de 9 milions, depèn com es pugui interpretar aquest desviament, podem estar parlant de coses habituals, com és el cas, o de coses no habituals, que seria greu. Ara mateix, tal com ho ha explicat vostè, i amb l'afegiment que aquests darrers 6 milions són arrossegats d'altres exercicis, es pot interpretar que el que està passant és una cosa habitual, que passa en molts governs i que passa en gairebé tots els ajuntaments. La mateixa senyora Rodríguez ho va dir a la seva entrevista, que passa en tots els ajuntaments del nostre voltant. O sigui, ningú comença un exercici i acaba tots els diners, ningú comença, no té romanent cap ajuntament que coneixem. Per tant, només és això. Està molt bé que aquesta explicació s'ha de donar en el ple, també entenc jo, però també ho vaig dir, que era un tema de responsabilitat, i per això demano que es doni, i per això li agraeixo que ho hagi fet.
3: No, disculpeu, però jo crec que...
0: Un moment,
3: no
0: li haig de donar la paraula, senyora Mercè.
3: Tinc
0: sí,
3: paraula?
0: És que hi ha la Isa Sunyer,
3: després... És de rèplica, doncs. Però...
0: Digui.
3: És que crec que el concepte no s'entén bé, o jo potser no en sé prou explicar. No estem parlant d'inversions.
0: No estem... A mi m'agradaria, per no confondre el missatge a la ciutadania, que el mes de maig això ja ha de venir, perquè vindrà el PEF, i jo crec que l'interventor ens aclarirà, perquè tenim conceptes confosos, i llavors ell podrà realment aclarir sí, que aquest desviament no
3: si
0: hi és.
3: Però si permeteu, m'agradaria no... poder fer la rèplica oportuna.
0: Sí,
3: escolta,
0: si no donem missatges confosos,
3: no,
0: sí.
3: No, en cap moment. El que apel·la l'interventor, i ho llegeixo directament, és l'objectiu d'incompliment d'estabilitat pressupostària, que és del capítol 1 al capítol 7.
0: I aquí jo crec que prefereixo que ho expliqui ell, perquè no és a nivell de despesa, sinó que és a nivell d'execució d'inversió, que hem executat més del que es portava executant, que això està bé.
3: Sí, perfecte, però no estem parlant d'inversions, és un altre concepte, i és el que ell apel·la.
0: Bueno, si en cas llegirem l'informe quan ell el porti en el ple i ell podrà donar les explicacions per no confondre la ciutadania. Senyora Sunyer.
4: Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Nosaltres des d'Unitat hem pogut observar aquesta situació que planteja l'interventor a través de l'últim informe que ens ha enviat avui pel segon punt, que és el que estem treballant ara. Potser com que no tenim l'informe de liquidació del pressupost 2025, és el que ens ha posat en alerta, i sí que és veritat que el que diu la senyora Mercè és el que ens torna a reflectir l'interventor en aquest informe amb un parell de paràgrafs on parla d'estabilitat financera, que no és el que ens passa ara o ens va passar, sinó que en aquest cas ell avisa de que passaria i per tant estaríem 2 anys en què hauríem de revisar trimestralment tots els pressupostos passats per l'Estat, etc. Això és el que avisa. Per tant, no és una cosa, com ha dit vostè, o m'ha semblat entendre, que és una cosa habitual. No ho és gens. O sigui, el que passa és que sí que jo estic d'acord amb la senyora alcaldessa que li demanaríem explicacions a l'interventor i donat que el punt de liquidació de pressupost no se'ns mostra avui ni se'ns va mostrar el mes passat, doncs hem estat aquí doncs, debatent a partir de les paraules del senyor interventor amb un parell de paràgrafs sobre el tema d'aquests 150.000 euros i el que suposaria suma, fent la suma. D'acord? Llavors jo estic d'acord en que estaria bé tractar aquest tema, que en puguem parlar clarament, però estic amb la senyora Mercè, que el que va dir no era cap invenció, sinó agafat de les dades que estan a la web. Res més.
0: Doncs passaríem, sí, si és sobre aquest tema.
1: Sí, sí, jo no he dit en cap moment que ningú estigui inventant res. Jo l'única cosa que estic dient de que mateix, el que vostè mateix està dient i el que ha dit l'alcaldessa, que si no tenim tota la informació, jo mateix em vaig quedar jo vaig arribar a la ràdio, em diuen que tenim un desviament de 9 milions i jo mateix em vaig quedar perquè clar, és que una no pot saber-ho tot, ningú dels que estem aquí ho sabem tot, i davant d'aquests missatges alarmistes jo crec que haurien de ser una mica prudents de tenir tota la informació, i una vegada tenim tota la informació i hem pogut parlar amb les persones que saben, en aquest cas l'interventor, llavors sí que podrem fer la nostra diagnosi política. No estic dient que ningú hagi inventat res, eh? Estic dient que jo ho interpreto d'una manera diferent, que un tema d'un pla financer és habitual i que en els governs anteriors tots han hagut de fer-ho des de que va sortir la llei Arsal, això és habitual. Que sigui recomanable, no dic, però que s'ha fet en tots els governs, sí que li podria dir, i això sobretot en els governs que executen. Si no executen, doncs és normal que no hi hagi pla econòmic financer. Però jo, en el temps que porto en aquest ple, s'han portat alguns des de la llei Arsal, que va ser, si no recordo malament, el 2012. Abans no es feia perquè no hi havia una llei de una regla de la despesa que t'obligués. Però igual estic jo també confosa, eh? Que jo a vegades també confonc els termes de, sobretot d'inversions urbanisme, que això encara no ho, tinc, no ho lligo gaire.
0: Senyor Fragoso.
5: Sí, gracias, señora alcaldesa. Bueno, nosotros para definir nuestro voto votaremos a favor, ya que el tema de la limpieza, bueno, del arreglo de los torrentes de la Pastanoga, ya se llevaba tiempo para hacer. Y más que todo, para decirle también que llevamos durante 6 años, la última vez fue hace 2 años que lo pedíamos, que hay diferentes torrentes también de Argentona que son titularidad del ayuntamiento, que están por limpiar y arreglar, que están, la verdad, pues en un estado lamentable. Lo digo porque ahora en breve llegará junio, julio, la calor, y antes de que tengamos que sufrir algún incendio, en próximos días en las redes haremos un vídeo que está colgado de varios sitios para que vean el estado de que está. Ya lo digo también para que lo sepan. Gracias.
0: Sí, aquest era un perquè el col·lector està que s'ha d'arranjar. La resta doncs, es fan les desbrossades quan toca i l'ACA, en aquest cas, ens fa els requeriments quan no ho tenim bé. Doncs passaríem a votar aquesta aprovació per canviar el finançament d'aquest arranjament del clavegueram i el qual estarà també 15 dies d'exposició pública. Vots a favor? Som 15. Sí, és la Susana López, el PP, Junts, Tots per Argentona, Esquerra, Bernat Calvo, Unitat, abstencions. Són la Maria Mercè Juan i el Partit Socialista. Ara el tercer punt i últim és aquesta resolució dels recursos que s'havien interposat amb l'alineació de la finca i el solar que està ubicat a Can Serrallador a favor de l'entitat Sostre Cívic. Passo la paraula al regidor Xavier Collet.
6: Gràcies, alcaldessa. Bé, va ser en el ple del 22 de desembre del 2025 que es va aprovar l'adjudicació directa d'un dret de superfície d'una finca pública de titularitat municipal ubicada a Can Serra de Lladó a la cooperativa Sostre Cívic per fer-hi la promoció d'habitatges en cooperativa en forma de cessió d'ús i habitatges de protecció oficial. Això va ser, com deia, el 22 de desembre del 2025. Des de llavors hi ha hagut alguns recursos i algunes al·legacions que s'han contestat. Les al·legacions s'han anat contestant en els interessats que les han presentat i alguns recursos que ens ha portat fins ara, fins al mes de maig, a poder portar la resolució d'aquests recursos i concretament la denegació d'aquests recursos en el ple d'avui, que ho fem per urgència per poder activar tot el procés que vindrà després amb més fluïdesa. Des que es va aprovar el ple, com deia, s'han presentat diferents recursos, un del Partit Socialista, un recurs d'un particular, un recurs del Partit Popular i també un recurs de l'Associació de Veïns de Can Serra de Lladó. A partir d'aquests recursos, la feina que s'ha fet per part dels serveis tant jurídics com tècnics de l'Ajuntament ha sigut intensa, ha sigut molt treballada, ha sigut costosa, ens ha portat feina i temps i en faré aquí un resum ràpid perquè es vegi tot el que s'ha treballat per poder portar en aquest punt del ple la denegació dels recursos amb arguments i amb la solidesa jurídica i tècnica necessària per poder-ho fer correctament. Com deia, s'ha fet una consulta jurídica al COSITAL. El COSITAL és el Consell General dels Col·legis Oficials de Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local. Per tant, se'ls va fer una consulta jurídica que van emetre un informe favorable. Per part de Sostre Cívic s'ha fet una resposta als recursos del Partit Socialista i del Partit Popular. Es va demanar un informe complementari a la Direcció General d'Administració Local. Ja sabeu que per fer aquesta adjudicació directa s'havia de demanar l'autorització de la Direcció General. Aquesta autorització, evidentment, ja es tenia, però es va demanar un informe complementari arrel dels recursos. En aquesta sol·licitud d'informe complementari se'ls va adjuntar com a documentació la consulta que, com deia, s'havia fet al COSITAL, un informe jurídic del despatx d'advocats Pareja i Associats, una sentència del Tribunal Suprem, el document viabilitat i licitació de drets de superfície i concessions administratives fet aquest document pel Servei d'Habitatge de la Diputació de Girona, un informe sobre habitatge cooperatiu en cessió d'ús, eines i criteris per a la seva implementació a escala municipal. Aquest informe estava fet per la Diputació de Barcelona. Sostre Cívic va entrar també un escrit per contestar el recurs de l'Associació de Veïns. Es va demanar també a l'Agència d'Habitatge de Catalunya una especificació sobre els ajuts que dona per tal d'assegurar que aquesta promoció que avui volem tirar endavant compti amb la legalitat econòmica i amb la suficiència econòmica i amb la suficiència financera que els ajuts de l'Agència de l'Habitatge i de la Generalitat ofereixen. I finalment també Sostre Cívic va fer una aportació per afegir unes clàusules a la proposta que aprovem avui i evidentment abans de portar-ho a ple s'ha fet informe jurídic i la proposta que avui portem a votació. En relació a aquests recursos jo faré un esment molt superficial a les respostes que s'hi donen. En relació als recursos de l'Associació de Veïns, comentar que no està acreditada que el fet de tirar endavant una promoció d'habitatges això afecti el dret de la propietat dels veïns i, per tant, aquesta primera al·legació queda desestimada. també especificar que el projecte d'habitatge ha estat objecte de difusió. De fet, des del principi d'aquest mandat se n'ha parlat, però ja va ser en l'estiu del 2024 que es van fer les primeres xerrades. En aquestes xerrades i exposició ja hi van venir algun dels veïns de Can Serradellador. Per tant, des d'aquell moment s'ha fet públic, s'ha explicat, i s'ha explicat sobretot el que hi ha sobre la taula. Evidentment, hi ha alguns dels veïns que demanaven més concreció i algunes de les al·legacions demanaven més concreció sobre el projecte, sobre detalls que ara no estan sobre la taula. Ara estem senzillament adjudicant el dret de superfície i serà després quan es redactarà el projecte, i aquest projecte haurà de passar per tots els informes, evidentment informes de la casa i informes externs, com de l'Agència Catalana, com de l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, i per tant doncs serà en aquell moment on es podrà concretar i els veïns, evidentment, tindran la informació necessària que en aquell moment doncs es vagi elaborant. Els estudis econòmics que s'han fet doncs també validen aquest model que proposem avui. Són estudis que s'han fet i s'han encarregat des de l'Ajuntament i que en cap cas es pot qüestionar la professionalitat dels redactors d'aquest estudi. I en tot cas també doncs dir que l'adjudicació directa es fa, ho he dit abans, amb el vistiplau de la Generalitat, que no podia ser d'una altra manera. La DGAL ens ha autoritzat, tant en el primer moment com ara amb aquest informe complementari que hem demanat, i a més, el destí que tindrà aquesta finca de Can Serradellador és el que planeja, és el que planifica el POUM aprovat, i per tant és el destí que a més ja fa molts anys que tenia aquesta finca com a finca en la que es podia fer ús d'habitatge. De fet, des de l'any 87, quan es va redactar el primer pla general, doncs ja, no, perdó, em sembla que no en el primer pla general, no, però després es va fer una modificació al principi dels anys 90 i ja es preveia aquest ús d'habitatge en aquesta finca. Per tant, en el primer punt doncs es proposa desestimar aquests recursos de l'Associació de Veïns. Després van venir també recursos del Partit Socialista. El dia 16 de gener el Partit dels Socialistes va presentar un recurs que, bueno, me l'he imprès perquè es pugui veure, estan aquí. Val a dir que aquest recurs, bé, ha estat fet amb intel·ligència artificial. Això té els seus avantatges i els seus inconvenients. Entre d'altres, en aquest recurs es fa menció de 12 sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, del Tribunal Suprem i del Tribunal Constitucional. I cal dir que aquesta sentència s'ha comprovat des dels serveis jurídics de l'Ajuntament que no existeixen o no fan referència al que es diu en el recurs. Per tant, no tenen res a veure amb el tema que estem portant a terme ara. Són sentències que fan referència a altres tipus de situacions. És important destacar que l'administració local estem obligats a, en un termini de 15 anys, bé, ara no trobo aquest termini en concret, però en un termini doncs relativament curt, poder disposar d'un 15% d'habitatges per fer polítiques d'habitatge social. L'Ajuntament està obligat a tenir un 15% dels habitatges de tot el municipi per fer polítiques d'habitatge social. I per tant, amb aquesta obligació, el que ens toca en els governs és mobilitzar-nos i mobilitzar tots els recursos. I per tant, no només en aquesta finca que fem ara, sinó que tots esteu informats dels treballs que s'estan fent per intentar tirar endavant altres habitatges en diferents punts del municipi, estem obligats a fer aquestes feines per posar a disposició de la ciutadania com a mínim el 15% dels habitatges. I això no es fa si no és amb polítiques clares i concretes que transformin allò que tenim en un terreny en habitatges. I de fet, en el que es diu el patrimoni municipal del sòl i habitatge, el seu destí és aquest, i l'Ajuntament ja va aprovar, em sembla que va ser l'any 2024, aquest patrimoni municipal del sòl i habitatge per tirar endavant aquestes polítiques socials. Davant de aquest recurs que s'ha presentat per part dels socialistes i que em sembla que està clar que no té gaire ni fonament jurídic ni tampoc tècnic, jo crec que ens hauríem de posar tots una mica al nivell una mica més alt a l'hora de fer política i a l'hora de transmetre els nostres criteris polítics a la ciutadania. Perquè clar, amb aquestes maneres em sembla que ens fem un flac favor a tots si presentem recursos només amb la idea d'endarrerir, de posar pals a les rodes a una política que em sembla que per part dels partits dels socialistes és la que teòricament ha de defensar. I així de fet es diu en el pacte local, el pacte per l'habitatge i la llei d'habitatge que ha anat desenvolupant la Generalitat en els últims anys, i que també posa a disposició recursos perquè els ajuntaments puguin tirar endavant, puguin fer aquestes polítiques. Per tant, no entenc massa aquestes ganes de posar pals a les rodes i, a més, sense cap criteri ni jurídic ni tècnic. Jo crec que per fer servir la intel·ligència artificial fa falta un mínim, també. Fa falta un mínim, no es pot fer servir de qualsevol manera. Fa falta un mínim de coneixements, fa falta un mínim de posicionament polític, de saber què és el que vols, quina és la teva política. Fa falta un mínim de coherència també, saber el que has defensat abans i que no sigui contradictori amb el que es defensa després. I també fa falta un mínim d'honestedat per part dels grups i de cara també a la ciutadania i a la resta dels grups del consistori.
0: Demanaria al públic que s'esperés doncs, al ple de maig, si ha de dir alguna cosa, si us plau.
6: Dit això sobre el recurs del Partit dels Socialistes, el Partit Popular va presentar el dia 20 de gener, per tant, 4 dies després del Partit Popular, un recurs també, i que també l'he imprès perquè tothom vegi, que és el mateix que van fer el del Partit Socialista. Allà on diu Partit Socialista han posat Partit Popular, allà on diu la senyora Mar Rodríguez han posat Fran Fragoso. El que no han canviat és quan el Partit Socialista, la senyora Rodríguez, deia el vot contrari emès per la recurrent, el Partit Popular també continua posant la recurrent. Suposo que deu haver sigut un error de no canviar-ho. Igual que també deu haver sigut un error a l'hora de copiar i enganxar, doncs que el número de pàgines que en el recurs del Partit dels Socialistes, evidentment, està a la part final. En el del Partit Popular queden els números de pàgina a la meitat de cada full. És a dir, una feina bastant mal feta, si vol que li digui sincerament. Jo penso que també ens hauríem de marcar un altre tipus, una altra manera de fer política, que no sigui només posar pals a les rodes i prou. Dit això, doncs portem a aprovació la desestimació dels recursos de reposició interposats amb els arguments que han quedat plenament justificats amb els informes que tots heu pogut llegir i la feina que s'ha estat fent i, per tant, doncs, aprovar l'adjudicació directa d'aquest dret de superfície de la finca de titularitat pública a la cooperativa Sostre Cívic. Gràcies.
0: Sí, doncs, senyora Mar Rodríguez.
2: Per al·lusions, evidentment. Ja li puc assegurar, senyor Collet, que això no està fet ni amb ChatGPT ni amb intel·ligència artificial. Vostè pot pensar lliurement el que vulgui, però això no és així. Això està passat a serveis jurídics del nostre partit. Val? Vostè, que jo sàpiga, vostè tampoc és advocat ni és tampoc jurista entès en el tema. És una conclusió que vostè treu i que a més vostè demana al públic, vostè no, l'alcaldessa demana al públic respecte i que no parlin i vostè no té respecte cap als companys que té aquí en el consistori. És el tarannà que té vostè.
0: Un moment.
2: D'acord?
0: Senyora Rodríguez,
2: perdó.
0: Un moment.
2: No,
0: perdó. El que jo demani al públic, vostè no s'hi ha de posar perquè ha d'haver-hi un ordre. Ell està fent i ara vostè té el seu moment de rèplica. Això. No feia falta que vostè em posés en a mi.
2: Bueno,
0: d'acord?
2: Pues disculpi, però ho he dit. Aleshores, en aquest cas, vostè, senyor Collet, no m'ha argumentat res del recurs que ha presentat que jurídicament tombi les al·legacions que van presentar nosaltres. Vostè només s'ha ficat en que això està fet per intel·ligència artificial, entre cometes, que sóc una regidora nefasta, que no defenso els ideals del meu partit, quan nosaltres no estem debatint aquí si estem d'acord o no en que es faci habitatge protegit. Aquesta no és la qüestió que portem avui aquí. La qüestió és si s'està fent aquesta cessió d'ús del sòl, que és l'acord que portem a aprovació avui i pel que vam presentar nosaltres el recurs, si s'està fent amb la seguretat suficient, tant econòmica com jurídica, per portar-lo endavant i aprovar-ho. I és evident que nosaltres aquesta seguretat jurídica i aquesta seguretat econòmica no la veiem. I per aquest motiu hem presentat el recurs i ens mantenim, un cop revisat el mateix expedient amb totes les documentació que vostè ha portat, amb la mateixa postura. Gràcies.
0: Sí, senyor Collet.
6: Bé, senyora Mar Rodríguez, vostè es pot posar les mans al cap si vol, però digui'm si no és vergonyós presentar un recurs on hi ha 12 sentències que no són certes. Digui'm si això no li fa vergonya.
2: Li dic,
0: per rèplica, un moment, perdó, li dono la paraula,
2: perdó,
0: senyora Mar Rodríguez.
2: Senyora alcaldessa, gràcies. Demano disculpes. Doncs li dic que això és el que vostè diu. Com que vostè diu això, jo hauré de comprovar que això sigui així. I no entraré en discussió amb aquest tema, no entrarem en rèpliques constants vostè i jo. Vostè ha deixat el seu parer i jo he deixat el meu també sobre la taula. Crec que no cal que parlem res més.
0: Senyor Fragoso.
7: Sí, gràcies, senyora alcaldessa, porque como nos ha nombrado, pero bueno, después hablaremos todo lo que tengamos que hablar. A mí lo que me parece una vergüenza, señor Chevicullet, lo que me parece una vergüenza es que ustedes hagan reuniones con el Sostra Civic y tanto al PSC como a mí no sean capaces de llamarnos para hacer la reunión, porque creo que es un proyecto que nos preocupa a todos los regidores. Eso es lo que me parece una vergüenza. ¿Vale? En cuanto que hemos copiado de ChatGPT, es otra falta de respeto. ¿Quiere que le diga de dónde he sacado toda esa información? Que seguramente otro no lo habría hecho. ¿Quiere que se lo diga? Me puse de acuerdo con Mar, me dijo que tenía las propuestas del PSC, las pasé a mi grupo, las vimos correctas, no teníamos que repetirlo y dije, oye, aquí hay que ponernos de acuerdo, da igual las siglas, para adelante. Y es lo mismo, sí, cambiando el nombre. ¿Qué problema hay? Ninguno, ¿no? Eso sí que me daría vergüenza.
0: Digue, senyor Travessa.
8: Déjame el escrito.
9: No, no, esto después. Esto va después.
8: No? A nosaltres el que ens sap molt de greu és de que el fet de la posició obtusa crònica que té vostè amb no veure o no observar l'opinió de la ciutadania. Si no estan a favor d'un projecte que porta des del 2008 vostè predicant, no té per què obsessionar-se amb aquest tipus de projecte. És més, ara estava parlant de la vivenda de protecció oficial. Sap bé de que hi ha altres zones a Argentona que s'hi podrien fer 300 vivendes i ho està paralitzant. Moltes gràcies.
0: En aquest cas és un projecte de govern, no és una obsessió del senyor Collet, i aquí, doncs, tal com hem dit, jo crec que els informes que hi ha complementaris validen aquesta opció i són d'organismes que estan per sobre del que és l'Ajuntament i que acaben d'avalar, doncs, una mica també l'informe d'intervenció amb això. Senyora Sunyer.
4: Sí, des d'Unitat tornem a demanar-li al senyor Collet que no falti el respecte dient o suposant que s'ha utilitzat el ChatGPT. A més, li diré una cosa. Tots aquí, més o menys, podem haver utilitzat el ChatGPT perquè no deixa de ser una eina. Ara, que vostè afirmi una cosa perquè li sembla, no sé, o potser és que vostè ha posat paraules que hi havia al text, ha tret un text de ChatGPT i li ha sortit igual. Si no ha fet tota aquesta feina, era una suposició, no un fet. I clar, és molt degradant quan les persones representen que han treballat. Almenys això és el que fem aquí. Res més.
0: En aquest cas són els juristes que ho van llegir, els que ho van argumentar, i el que ha dit és que ha d'estar ben aplicada aquesta eina i no ho estava en el recurs. És l'únic que jo he entès que ha comentat. Sí? Si no hi ha res més, passaríem, doncs, a la votació. La votació, tal com s'ha dit, doncs, és de desestimar aquests recursos, donant trasllat, doncs, en aquest cas, en les persones o les entitats doncs, que ho han fet i, tal com es comentava i que així ho deia la DGAL, doncs, modificar aquestes condicions específiques del dret de superfície i incloure unes clàusules en l'escriptura pública del dret de superfície. Sí? Digui'm, pensar que ja estava el debat, senyor Fran.
7: Gracias, señora alcaldesa. No le he dicho que era una réplica porque me había nombrado, pero tengo documentación. O sea, doncs, quiero hablar y documentación.
0: Doncs vinga, digui.
7: Venga. Hoy volvemos a contar algo que ya es demasiado habitual. En este gobierno municipal, la temeridad política convertida en método de gestión. Nuestro recurso contra el acuerdo con la entidad cooperativa Sostra Civic ha sido rechazado, sin una sola explicación convincente y sin un mínimo esfuerzo por disipar las enormes dudas jurídicas que rodean esta operación y, sobre todo, sin asumir la más mínima responsabilidad por las consecuencias futuras que este acuerdo puede acarrear para Argentona. Hablemos claro. Están cediendo un suelo público, patrimonio de todos, a una entidad privada bajo un convenio lleno de lagunas, contradicciones y riesgos que ustedes han decidido ignorar deliberadamente. No lo decimos nosotros, lo han advertido la propia intervención municipal, que ha señalado el riesgo económico y jurídico que ustedes han preferido pasar por alto como si fueran simples notas al margen. Y aquí está el problema, que no lo son. Son advertencias formales, serias, que afectan al futuro financiero del municipio. Advertencias que si se materializan no las pagarán ustedes, sino los vecinos de Argentona. Pero lo más grave es la sensación de cada vez más extendida de que este acuerdo no responde al interés general, sino al interés que va más allá del interés general. Porque cuando el Gobierno fuerza un convenio tan débil jurídicamente, tan poco transparente y tan lleno de riesgos, la pregunta es inevitable. ¿A quién beneficia realmente esta operación? Y, desde luego, no nos parece una respuesta que sea a los ciudadanos. Ustedes han vendido este proyecto como un avance social, pero lo que han hecho es hipotecar un suelo público sin garantías suficientes, sin un plan económico sólido, sin un análisis riguroso, de impacto y sin mecanismos de control que protejan al ayuntamiento ante posibles incumplimientos de la entidad adjudicataria. Y lo peor es que lo saben. Saben que están de acuerdo, saben que este acuerdo puede generar sobrecostes, litigios, responsabilidades patrimoniales y un agujero económico que recaerá sobre las arcas municipales. Saben que están comprometiendo recursos públicos a largo plazo sin blindar jurídicamente al ayuntamiento. Saben que están actuando con una ligereza impropia de un gobierno responsable. Por eso hoy quiero dejar constancia y que conste en acta de que las responsabilidades políticas y jurídicas de esta decisión serán exclusivamente suyas. Cuando lleguen los ayuntamientos, tengan que responder por los errores que ustedes han cometido hoy. No podrán decir que no fueron advertidos. Este acuerdo no es un proyecto de vivienda, es un ejercicio de responsabilidad política. Es una cesión de patrimonio público sin garantías. Es un riesgo económico e innecesario. Y es, sobre todo, una decisión que huele demasiado a beneficio político inmediato y demasiado poco a interés general. Por terminar, quiero dejar una última reflexión que considero imprescindible. Cuando llegue el momento de adjudicar estas viviendas, exigimos que el proceso de adjudicación sea completamente transparente, con criterios objetivos publicados de antemano y supervisión independiente. Cuando un Gobierno impulsa un convenio tan débil, tan opaco y tan lleno de riesgos, la ciudadanía tiene todo el derecho a exigir garantías concretas de que no habrá ningún conflicto de intereses en la adjudicación. Por eso lo digo hoy, aquí y que conste en acta. Estaremos vigilantes, estaremos atentos a cada paso, a cada lista y a cada adjudicación. Argentona no merece un gobierno que actúe así. Argentona no merece improvisación, opacidad, ni convenios mal hechos. Argentona merece rigor, transparencia y responsabilidad. Y ustedes, lamentablemente, han demostrado una vez más que no están a la altura.
0: Sí.
7: Ahí más.
0: ¿Antemés?
7: Sí.
0: Ah.
7: No, sí. Como he dicho antes, a mí lo que me parecería una vergüenza es que las reuniones que han tenido nos han dejado a un lado, no han querido contar con nosotros para nada. Pero no se preocupe, la semana pasada, el jueves estuvimos en Barcelona, en Sostra Civic, hablando con el señor que vino a dar la explicación aquí al Saló de Pedra, porque teníamos dudas. O sea, es que una cosa es que estemos en contra de los pisos, que no estamos en contra, es de la forma y la zona que va. Porque lo primero que le dije, si había un plan geotécnico hecho, no tenían nada de geotécnico. Cuando todas las casas que están alrededor, todas, en su escritura, pone terreno con bajo minas de agua, etcétera, etcétera. El chico se quedó sorprendido y dice, hostia, pues la verdad que no lo sé. Entonces, mi pregunta fue, si hacen un geotécnico y por lo que sea no se puede hacer, ¿qué pasaría? No me lo supo responder tampoco. O sea, estamos cediendo una parcela que es de todos los vecinos de Argentona a 18 vecinos que no sabemos quiénes serán, porque no se sabe. Y si ahora por lo que sea no se podrá hacer, o habrá un sobrecosto, ¿quién tendrá que pagar ese sobrecoste? El ayuntamiento, en definitiva, los vecinos de Argentona. Mira, de entrada, el que tenim ara y el que en solucionat a la part urbanística del projecte es que el terreny ja estan qualificats com a dotacionals. Ha explicat el senyor regidor d'Urbanisme, Xevi Cullet. Per tant, ja podem començar a replantejar el model d'habitatges que volem fer-hi, ha afirmat. Però el regidor d'Urbanisme assegura que falta més consens d'aquest model de gestió, de cessió d'ús, que el que ja són dubtes. Per això creu que ara serà important assistir a tota la reunió prevista, però si no, no inviten, per debatre si es tira endavant o no aquest model. Això ho va dir vostè, però no ara. 23/10/2008. O sigui, des del 2008 a avui han passat 19 anys, més o menys. Espera, que bebo un poc d'aigua, que m'estic quedant seco. Vale. Des del 2008, ara han passat quasi 20 anys. Entonces, es lo que le digo. O sea, usted puede tener una idea. En el 2008 a 2012, ¿quién gobernó? Ustedes. No se pudo hacer, han pasado X años y ahora volvemos otra vez con lo mismo. Y lo más importante, que a mí lo que me preocupa además de todo esto, no es la vivienda porque tenemos otras zonas del pueblo donde se pueden hacer, es que lo primero, y siempre lo he dicho, que no se escucha a los vecinos. No, si da igual lo que digan, lo que digamos. O sea, a los vecinos no se les escucha nunca. La primera reunión tenía que haber sido con los vecinos. Incluso ustedes mismos en el Saló de Pedra dijeron que no se podrían reunir con el señor de Sostra Civic, que tendrían que reunirse con ustedes. Eso lo dijo usted, señor Xevi Cullet, en el Saló de Plenos.
0: Bueno, suposo que el senyor Cullet contestarà després. El que sí que m'agradaria és de que, tal com vostè sap, a nivell de transparència, a la casa hi ha uns juristes que sobretot ens controlen tot allò que fem. Per tant, posar en dubte que donarem a dit aquests pisos, jo crec que sí que és una acusació molt greu per part de vostè, perquè evidentment ha d'haver-hi unes bases, aquestes bases han d'estar aprovades per aquest ple i han de ser unes adjudicacions transparents, les quals nosaltres no hi participem. Per tant, això sí que vostè doncs, hauria de saber-ho, que això no es dona a dit. Senyora Mar Rodríguez.
10: Gràcies, alcaldessa. Com a portaveu del PSC Argentona, vull començar deixant una cosa molt clara. Avui no estem debatent si volem habitatge protegit o no. Nosaltres sempre hem defensat l'habitatge protegit i ho continuarem fent. El que avui debatem és la cessió d'ús d'aquest sòl en les condicions en què avui es porta aprovació en aquest ple i sobre les quals nosaltres vam presentar un recurs. D'això és el que estem parlant avui, no de si estem d'acord o no en fer habitatge protegit al nostre municipi. No és una qüestió ideològica, és una qüestió de prudència, de rigor i de responsabilitat institucional. El que avui debatem és que aquest ajuntament, si aquest ajuntament pot assumir uns riscos econòmics que han estat advertits pels mateixos òrgans tècnics municipals sense haver-los resolt ni acotat prou. El govern insisteix molt en el fet de que la DGAL ha informat favorablement la tramitació. I és cert, però cal explicar bé què vol dir això. El que avala la legal és que jurídicament es pot fer una operació d'aquest tipus. El que no avala és la viabilitat econòmica concreta del projecte de Can Serrallador. De fet, no existeix cap informe extern independent que certifiqui aquesta viabilitat econòmica. I fins i tot, el mateix Departament d'Habitatge ha dit formalment que no entra a valorar el cas en concret. Per tant, el que estan fent avui aquest govern és prendre una decisió que condiciona patrimoni municipal durant 75 anys, sense tenir un aval econòmic específic i independent, i sincerament, nosaltres no creiem que això sigui prou rigorós. I aquí una altra qüestió important, els advertiments d'intervenció continuen existint. L'informe de la Secretaria d'Intervenció no és una opinió política, és un advertiment tècnic i parla clarament de riscos, riscos vinculats al règim hipotecari, a possibles subrogacions municipals, a la revisió i a l'exposició econòmica futura de l'Ajuntament. I el més rellevant és que en l'informe posterior l'interventor manté el seu criteri sobre aquests riscos. Per tant, els riscos no desapareixen perquè políticament es decideixi tirar endavant. El govern pot decidir assumir-los, evidentment. El que no pot fer és negar-los. També se'ns diu que la clàusula hipotecària protegeix l'Ajuntament perquè permet extingir el dret en cas d'impagament. Però precisament aquí és on hi ha el problema. Perquè se'ns diu que hi ha una clàusula que penalitza els impagaments amb un 3% sobre les quotes impagades i que a partir de 5 impagaments l'Ajuntament hauria d'assumir l'operació. Però això no elimina el risc, el que fa és desplaçar-lo en el temps, perquè si arriba aquí, a aquest escenari, l'Ajuntament acaba responent igualment. En definitiva, si hi ha impagament, l'Ajuntament haurà d'escollir entre assumir el pagament o perdre el control de l'operació. I això no és un blindatge, això és traslladar el risc a futur. També volem posar sobre la taula una altra qüestió. Estem parlant de patrimoni públic, de sòl de patrimoni municipal, que es cedeix gratuïtament i sense cànon. I quan es cedeix patrimoni públic de manera gratuïta, la justificació ha de ser especialment sòlida, però no consta cap estudi comparatiu ni una valoració clara del cost d'oportunitat ni una quantificació concreta de la rendibilitat social que compensi aquesta cessió gratuïta. Hi ha una memòria justificativa, sí, però nosaltres considerem que és insuficient per avalar una operació d'aquesta dimensió i d'aquest impacte. I al final el que veiem és que el govern està confonent voluntat política amb bona administració. La voluntat política és necessària, evidentment, però no pot substituir mai el rigor econòmic ni la prudència financera. I una majoria política tampoc elimina els advertiments tècnics. Per això el nostre posicionament no és ideològic, és jurídic i basat en la prudència. Nosaltres no estem en contra de l'habitatge protegit. El que diem és que una operació d'aquest abast hauria d'estar molt més blindada i molt millor justificada, i per aquest motiu votarem en contra. I ho fem des de la coherència i també des de la responsabilitat institucional, perquè quan existeixen advertiments formals dels òrgans de control, votar a favor és assumir políticament aquests riscos. I nosaltres no assumirem uns riscos que considerem que no han estat prou garantits ni neutralitzats.
0: Maria Mercè Juan.
3: Gràcies, alcaldessa. Jo el que volia és, aviam si el regidor Collet pot una mica dibuixar-nos l'escenari, perquè jo tinc bastants dubtes. Aquí parlem que farem que farà sostre cívic un crèdit hipotecari. Sobre quin import el farà el crèdit hipotecari, ho sabem? Pel que he vist a l'informe, tenen unes necessitats de finançament, tal com es posen, de 3 milions i mig. Han de fer, dedueixo, però és deducció, que han de fer el crèdit hipotecari sobre 3 milions i mig. Si deixen de pagar la cinquena quota, l'Ajuntament té l'obligació de subrogar o cancel·lar aquest crèdit hipotecari. En el termini de 10 anys, una subrogació a termini fix, que suposo que és com faran la hipoteca, té una penalització considerable. I a sobre, l'Ajuntament ha de tenir la capacitat financera de disposar del líquid suficient com perquè subrogar-la o cancel·lar-la. Estem en disposició de mantenir això? Més Can Raimí, Can Cabot, un altre crèdit hipotecari, un altre crèdit, perdó,
11: amb l'Institut Català de Finances, tenim les arques suficients per assumir-ho tot? I un cop ho haguem assumit, com farem la gestió? Qui la farà? Tot això són dubtes que jo em poso sobre la taula. I que m'agradaria que si ens pogués explicar com es tramitarà tot això a nivell econòmic. Gràcies.
0: Sí, passo la paraula al regidor Collet, o ens esperen ja en un altre, ara ha demanat el senyor Vinyes. Sí, dic perquè així ja responem tot.
12: Sí.
0: Senyor Vinyes, gràcies.
12: Gràcies, senyora alcaldessa. En unitat votarem que sí. I jo el que voldria és fer, després de sentir tot el que hem sentit, voldria fer una reflexió adreçada a tothom en general. Hem de ser conscients de que estem davant d'un canvi de paradigma. L'habitatge és el principal problema, no d'Argentona, no de Catalunya, sinó en general de tota Europa. A Catalunya som 8 milions d'habitants i d'aquí 4 dies serem 10 milions. Hem de donar habitatge a tota aquesta gent. El president de la Generalitat fa un any va modificar lleis per obligar a fer més habitatge social i més habitatge de lloguer. L'altre dia sortia una notícia, també crec que era La Vanguardia, en la que deia el propi president que s'havien de densificar els pobles i les ciutats. No hi cabem, és a dir, no hi cabem, necessitem més habitatge. Això ho hem d'entendre. Hem d'entendre que necessitem més habitatge, més tipologies d'habitatge, hem de ser més intel·ligents, necessitem moltes estratègies, una sostre cívic, altres són com les que vam anar a veure l'altre dia a Sant Feliu i 50.000 més. Per tant, ja no és el món, no podem pensar que el món és el que era, és un món diferent en el que vivim. Les coses han canviat i això també val pel Cros, val pel Collell, i val en general per tot. Si no entenem que hi ha aquest canvi de paradigma, vull dir, ens estem equivocant, és a dir, tenim milions, ja podem dir milions de persones nouvingudes que els hi hem de donar un habitatge. No podem permetre que nosaltres visquem en pisos de 4 habitacions i ells tinguin que llogar una habitació per 500 euros compartida. Canvi d'habitatge. Bueno.
0: Silenci, sisplau.
12: Evidentment, Unitat és un partit d'esquerres, és un partit d'esquerres i les nostres polítiques són d'esquerres, potser no són compartides, evidentment. Gràcies.
0: Senyor Travessa.
8: Gràcies, senyor alcaldessa. A veure, aquí hi ha un tema que no es comenta massa, però que seria interessant de valorar i analitzar. És una cooperativa, el Sostre Cívic, és una cooperativa sense ànim de lucre, sense ànim de lucre, i que cobrarà un lloguer durant els 30-35 anys, que tindrà de cessió 75 anys un terreny, que serà prorrogable a 95. Ens trobem que amb aquests 30-35 anys el lloguer que es cobri als veïns cobrirà la hipoteca, i aquí, fins aquí, està tot molt bé. Però el dubte que em sorgeix és el següent. Què passa quan es traspassen els 30-35 anys? Que evidentment tots els que estem aquí, gairebé ningú estarà ni viu, evidentment. Gairebé. Em sap supergreu dir-ho, però serà així. Si li sumem 40 anys als que estem aquí... Bé, el tema és de que dintre de 35-40 anys Sostre Cívic continuarà cobrant els lloguers, però el més graciós del tema, simpàtic, és de que quan li preguntes al responsable que se'n cuida de la comunicació del Sostre Cívic, t'informa de que el lloguer més o menys serà el mateix. És d'estranyar, perquè dius, ostres, si ja està tot pagat i és una cooperativa que és sense ànim de lucre, haurà de ser inferior, no lloguer. No? Bueno, algú piscarà algú de calés d'aquí. I si no, la bolita estarà per allà. El tema és...
0: Abans no, jo crec que ja he fet el comentari de que si us plau vigiléssim com diéssim que els pisos es donaran a dit.
13: No, jo no estic parlant res de dit.
0: Jo et dic perquè si has d'argumentar el que vulguis dir, sí, no si us plau no posis paraules que siguin
13: no
0: greu
13: jo. No estic parlant res de dit.
0: D'acord.
13: Estic parlant...
0: Home, has dit que algú piscarà, sisplau.
13: No, estic parlant...
0: Sigui qui sigui.
13: Estic parlant dels responsables que portin el tema de sostre cívic. No parlo
0: pues serà la cooperativa, no serà, i són els que estan.
13: Evidentment.
0: Doncs ja està, ells decidiran. Ells decidiran. Sisplau, si has d'acabar d'argumentar sense que hi posis, sisplau, de la teva salsa.
13: I em sembla que més que raonable el dubte que poso sobre la taula. Home, i tant que sí. El què? Què faran amb els diners?
0: Ja decidirà que estigui allà, tu per què t'hi has de posar això ara?
13: Home, i tant. No hi ha més preguntes, senyoria, gràcies.
0: Senyora López.
1: A veure, realment no sé...

0: permetre. Per tant, continuarà amb el seu objectiu. Hem parlat de faltes de respecte quan es parla de que es fa un recurs amb intel·ligència artificial. Probablement no han estat les paraules més afortunades del regidor, però jo crec que parlar de prevaricació, perquè tot, gran part de la intervenció del portaveu del PP...
1: Jo no he parlat d'això.
0: Tu, per començar, no ets el portaveu del PP. Crec que el portaveu del PP és el senyor Fran Fragoso. Vale? I després jo no he parlat quan estaves intervenint tu, o sigui que acabo. Gran part de la intervenció del portaveu del Partit Popular, segurament sense intenció, està parlant de coses que podrien ser sospita de prevaricació. Estava fent unes acusacions. Això també penso que és una falta de respecte. No parlaré de la darrera intervenció, la que hi ha hagut abans de la meva, perquè això sí que ja em sembla d'escàndol públic. Al final estem parlant de construir habitatge per persones que ara mateix, per una via habitual, ara parlem d'habitual i inhabitual, no podrien accedir, o per qualsevol que compleixi els requisits. És que a mi em dóna la sensació de que estem pensant en que es farà un mal ús d'aquest sòl, però igual algun fill dels que estem aquí, o filla, pot donar aquests diners d'entrada i pot tenir un lloguer assequible i quedar-se al nostre poble. O sigui, que no estem parlant d'una cosa desmesurada. Una altra cosa que volia dir. Felicitats a Unitat per la seva intervenció, en concret del senyor Vinyes, perquè crec que la política d'esquerres va d'això. Va de que buscar models d'allà on sigui per poder pal·liar el problema més gran que té ara la ciutadania, no només d'Argentona, sinó d'arreu, que és el tema de l'habitatge. I quan parlo de ciutadania, parlo de tota la ciutadania, la que està fent créixer el producte interior brut en els darrers anys, que són els migrants, també. Parlo de tota la ciutadania, de tothom que treballa pel nostre país, per Catalunya. Per tant, pal·liar aquest problema també per nosaltres, pels nostres fills, per persones que puguin, s'ha de dir que tenen preferència els que hi viuen a Argentona. Vale? Això ho posem per endavant. De qualsevol manera, i ja per acabar, a mi m'agradaria saber, en cas de que aquests recursos del Partit Socialista i del Partit Popular, que van en contra d'aquesta sessió, però que no estan en contra de construir pisos, estarien d'acord en construir pisos de protecció oficial en aquell mateix terreny? Pregunto. No? O de dotació en aquell mateix terreny amb una altra fórmula que no fos aquesta? Perquè a vegades tinc la sensació que el problema és el terreny on estan ubicats. Que no hi ha problema.
2: Sisplau.
0: Vale, pues, pues llavors, si el problema és el terreny, el problema no és el conveni, que és el que presenten en les al·legacions, que el problema és que el conveni no dona la, com es diu això, la seguretat jurídica a l'Ajuntament. Llavors, bueno, a mi m'agradaria saber si és el terreny o és el conveni el problema. I jo, pel que jo estic entenent, no és el conveni el problema, sinó el problema. Aquest conveni en una altra zona del poble, segurament que ningú ni se l'hauria mirat. És la meva, com a mínim, un partit ni se l'hauria mirat. És la meva d'això. Tot dit això, votaré a favor de la desestimació de les al·legacions.
2: Val, per anar acabant el debat, tinc ara tres peticions de que tornen a demanar paraula el Fragoso, la Mar Rodríguez i la senyora Mercè Juan, i passaríem a la votació. I, bueno, hi ha un collet abans de tancar. Sí? Digui, Fragoso.
3: Sí, gracias, señora alcaldesa. No, como lo he escuchado ya dos veces, en ningún momento en el escrito que hemos hecho

0: querido faltar el respeto a nadie. Bueno, quien me conoce sabe cómo soy, nunca he querido faltar el respeto a nadie. Si se ha entendido de otra manera, pido disculpas públicamente, yo no tengo ningún problema eso, y la próxima vez utilizaré el chat GPT para no equivocarme. Gracias.
1: De acord. Senyora Rodríguez.
2: Jo sí. Només volia
1: no has
2: fer...
1: contestat, la Susana López, ara que hi penso.
2: Jo només volia fer al·lusió que nosaltres el problema que veiem amb aquest tema és en els termes en què s'està fent aquesta cessió d'ús del sòl. I això ho hem argumentat des del minut 1, ho hem defensat i ho seguim defensant. No ho veiem jurídicament blindat ni econòmicament tampoc. Més que res és perquè tothom entengui que nosaltres no estem en contra d'habitatge protegit ni molt menys. De fet, vam tenir una reunió per parlar de l'àrea del Cros i estem d'acord en què s'ha de tirar endavant i evidentment el meu partit ho està defensant, jo no aniré en contra d'això perquè crec en això, que hem de crear habitatge per tothom. I per tant, més que res per puntualitzar que no estem d'acord en aquesta cessió d'ús en els termes econòmics i jurídics en què s'està donant en aquest cas.
1: Senyora Mercè Juan.
3: Gràcies, senyora alcaldessa. Jo era per respondre a la regidora López. Evidentment que no estic en contra de l'habitatge de protecció oficial. Evidentment. Sí, però sí que crec que hi ha una manca de definició econòmica bastant considerable. No sé que el senyor Collet posi llum a la foscor, d'acord? Perquè sincerament els números no surten, i més si ens agafem a informes d'intervenció on diu que hi ha certa preocupació per tot el que vindrà de Can Raimí i després Can Cabot, ja estem parlant de fase 1, aquí afegim ara, sí, malauradament, haguessin de subrogar o cancel·lar la hipoteca de sostre cívic, que jo particularment no sé ni de quin import estem parlant, potser ens ho podran explicar. És una suposició només econòmica.
1: Senyor Collet.
4: Gràcies, alcaldessa. Se'm fa difícil contestar tot el que s'ha anat dient, perquè això requeriria anar-nos interrompent, perquè totes les frases que s'han anat dient han estat bastant complertes, bastant fetes, doncs, amb frases a mitges, amb dubtes que s'engrandeixen excessivament i amb algunes coses doncs, que són clarament no certes, diguem. No ho sé, començaré per la foscor que parlava la senyora Mercè. Escolti, jo no puc donar llum a la foscor, menys a vostè, i em sembla que en tot cas vostè hauria de fer un pas endavant, sortir de la foscor, llegir-se el que diuen els informes i segur que li aclariran molt més si vostè vol, perquè si no vol, per molt que jo li pugui argumentar, no servirà de res. En aquí s'han plantejat molts dubtes i és normal tenir dubtes, perquè amb una operació com aquesta, la faci l'administració o no, la faci un privat o no, sempre hi ha dubtes, perquè és una operació doncs, a mitjà termini i per tant doncs, no pot estar exempta ni de dubtes ni de risc. Estem parlant de promocions d'habitatge i sigui l'Ajuntament, sigui un privat, el risc hi és. I aquest risc està mesurat i controlat, això és l'important. Escolti, vostè em parlava de... Vostè em parlava del Cros i de l'àrea del Cros i que està d'acord amb que es faci. Qui farà els habitatges de l'àrea del Cros, ho sap? Ho farà l'Incasòl, que és una administració. I per tant, l'administració assumirà riscos. Pregunti a l'Incasòl si no hi ha riscos amb cada una de les promocions que fas. Clar que hi ha riscos, però els mesura, els controla, fa els estudis, fa els informes. En aquí hem de tenir clar, i el senyor Isidre Vinyes ho ha explicat molt bé, que la prioritat màxima pel que fa als problemes de la ciutadania és l'habitatge. I quan la llei d'urbanisme parla del patrimoni municipal del sòl i l'habitatge, parla que ha de ser, ho deia abans, per fer polítiques socials. I els ajuntaments estem obligats a fer-les, aquestes polítiques socials. I només hi ha dues maneres per fer-les. O ens convertim nosaltres en promotors, l'Ajuntament, o busca promotors que ho facin. Només hi ha aquestes dues maneres. O algú dels que ara votaran en contra té alguna altra solució màgica per fer habitatges socials amb patrimoni públic del sòl, que és el que garanteix que el destí d'aquests habitatges sigui un bé social. que no sigui un benefici especulatiu, que no sigui un benefici privat, sinó que sigui un bé social. Algú ho pot garantir només això que l'administració posant a disposició sòls públics? Ningú més ho pot garantir, això. I llavors, o ens transformem en promotors, i si ens transformem en promotors nosaltres, haurem de fer una hipoteca nosaltres. I per fer aquesta hipoteca ens demanaran garanties. Cap banc dona hipoteca si tu no dones garanties. I les haurem de complir, però això no vol dir que no hi hagin riscos. Si nosaltres optéssim per aquesta opció, assumiríem fins i tot més riscos com a administració. I vostès també votarien en contra de fer habitatges i que l'Ajuntament sigui promotors per aquests riscos? No hem optat per aquesta opció, hem optat per buscar un operador extern. I aquest operador extern demanarà la seva hipoteca, evidentment. I el banc no serà tan inútil per donar una hipoteca si no hi ha garanties? O és que algú es pensa, algú creu que hi ha algun banc que farà aquesta tonteria? No donarà aquest crèdit si no hi ha garanties. I encara més, tenint en compte que, si vostès miren els informes, aquests crèdits que demanarà Sostre Cívic, majoritàriament, per no dir el 100%, seran en bancs públics. Serà amb l'ICF, Institut Català de Finances. Escolti, si l'ICF, l'Institut Català de Finances, no dona crèdit, aquesta operació no es farà. I també serà amb un altre banc europeu que ja els hi ha donat crèdit. I si el Banc Europeu no hagués cregut que aquesta entitat, aquesta cooperativa, tenia la solvència necessària per fer tot això amb èxit, no els hi hauria donat. Llavors, de quins riscos en parla? De que l'interventor ha fet un informe dient que aquestes operacions tenen riscos? Esclar que en tenen. Esclar que en tenen. Si som promotors nosaltres, els tindríem directament nosaltres. I si busquem un altre promotor, aquest risc l'assumeix l'altre promotor. Que això pot fallar, doncs ens retornarà a nosaltres com si fóssim els promotors. Però escolti, hi haurà altres promotors que segurament voldran tirar endavant operacions com aquestes, perquè n'hi ha més de fundacions i cooperatives que es dediquen a això. Per sort n'hi ha més, perquè estem donant com a societat una solució al gran problema de l'habitatge, no només l'administració local, sinó l'administració de la Generalitat i també fundacions i també entitats privades. Tots intentem donar aquestes solucions. Per tant, el que no pot ser és que aquí llançar aquests dubtes com si fossin dards contra aquesta operació. Aquests dubtes, aquests suposats riscos excessius, escolti, és que si hi hagués un risc excessiu, això no tiraria endavant, no pateixin. No, els bancs no els hi donaran crèdit. Per tant, escolti, tots tenim un habitatge i per tant tots hem treballat amb bancs, amb promotors, amb constructors i sabem que les coses no es fan a la babalà. No es fan a la babalà, i aquesta menys perquè té la garantia no només del sòl municipal, sinó també del finançament públic. Quina altra garantia més poden demanar? Com ho farien vostès si no és així? A més, si parlem de la cooperativa Sostre Cívic, és que s'han dit tantes coses que no són certes, improvisació, però si aquesta cooperativa, i vostè, senyor Fragoso, ha llegit unes declaracions meves del 2008, com pot parlar d'improvisació si des del 2008 fins ara aquesta cooperativa no ha fet més que créixer? Ja està treballant, ja està en funcionament amb 14 promocions, 14 promocions ja estan funcionant i en té més en la seva cartera. Com pot parlar d'improvisació i que de les coses es fan de qualsevol manera? Escolti'm, durant tots aquests anys que vostè ha dit, ja sap que vostè no ha governat, jo no he governat, vostè sí que ha donat suport a altres governs i en tot cas semblava que el problema de l'habitatge no l'afectava a vostè perquè mai va presentar res per solucionar el problema de l'habitatge. Llavors, a nivell jurídic està claríssim que està garantit perquè ens ho ha dit la DGAL i ens ho han dit els informes jurídics. I a nivell econòmic també està garantit, perquè hi ha els estudis, hi ha la nota de l'interventor que diu, d'acord, això està bé, però penseu que hi ha riscos, perfecte, políticament els assumim. Si un polític davant d'aquest repte tan gran i d'aquest problema tan gran de l'habitatge, si un polític no s'atreveix a assumir el risc que suposa, no excessiu, sinó el mateix que li suposa a tothom fer una promoció d'habitatges, el mateix que li suposa a tothom. Si un polític no està disposat a assumir aquest risc, no sé com pot presentar-se dient que vol resoldre els problemes de la ciutadania. A nivell econòmic està garantit. I la gestió de tot això, La senyora Juan em parlava de l'import del préstec. Escolti, no ho sé, però és que aquest dubte no pot generar cap més controvèrsia quan això es tiri endavant i es faci el projecte, perquè suposo que sap que el projecte no està fet. I com que el projecte no està fet, no es pot tenir el pressupost del projecte. I com que no es pot tenir el pressupost del projecte, no pots preveure quin finançament necessitaràs. És que em sembla que això és tan de calaix, que tothom ho entén, que no pot ser posar aquests dubtes com si això hagués de fer tirar enrere una operació com aquesta. I posant en alerta els veïns amb arguments falsos, amb dubtes falsos, amb dubtes que es aniran resolent a mesura que s'avanci, perquè això és el que es fa amb els grans projectes. No podem especificar com serà el projecte final, no podem, perquè això es farà ara, el projecte es farà ara. Em parlava el senyor Fragoso de l'estudi geotècnic i que Sostre Cívic no en sap res de l'estudi geotècnic, és clar que no, perquè quan arribi el moment ja es farà, ara no és el moment, ara no és el moment. Escolti'm, voler fer creure que com que no sabem, no hem fet tots els passos que calen fer, no cal fer el primer, això és un error molt gran. Un projecte gran es fa pas rere pas i n'hi ha molts de passos. I permeti'ns fer el primer pas per després concretar el segon, i el tercer, i el quart, i el cinquè. Amb garantia, amb garantia. Perquè no es pot fer d'una altra manera.
1: Sisplau, el públic no pot intervenir.
4: S'ha posat en dubte les adjudicacions, si seran transparents, per favor. Vostè s'ha llegit el conveni? Vostè s'ha llegit les clàusules que aprovarem, que especifiquen com es faran les adjudicacions d'habitatges? I ho posa, i estan aprovades, i ho posa en dubte de dir, és que encara no sabem a qui se'ls adjudicarà. Evidentment que no. És que si vostè sapigués a qui s'adjudicarà, el denunciaria. No sabem a qui s'adjudicarà, però les clàusules estan clares i són públiques i estan fetes amb interès del conjunt de la ciutadania. Bé, s'han dit una sèrie de coses que a mi em sembla que és que no correspon arribar fins a aquest punt, no correspon. I aquí el que hi ha és manifestament una clara voluntat de votar en contra i prou, i ja està. I dir que s'està a favor de fer habitatge social, però quan es fa, quan es posa sobre la taula, quan es concreta la manera, avisar d'uns suposats riscos inassumibles, això no és de rebut. Per tant, jo dono les gràcies als que hi votaran a favor. La feina que ens queda fer és molta, sigui nosaltres en aquest mandat, sigui en el proper mandat, i espero que tant ara com en el proper mandat i en els següents hi hagi la voluntat i la valentia per poder tirar endavant projectes com aquest o altres diferents que siguin fins i tot millors potser, però que s'ha de fer d'una forma decidida. Gràcies.
1: Doncs ara sí que passaríem a fer la votació per aixecar aquesta suspensió sobre l'acte impugnat amb la desestimació tal com s'ha referenciat i com he dit abans. Sí? Vots a favor? Són els tres d'unitat. Ara Argentona, Esquerra, tots per Argentona, Junts i la Susana López. Vots en contra? Són els tres del Partit Popular, el Partit Socialista i la regidora Maria Mercè Juan. Moltes gràcies i fins al ple del mes de maig.
5: Ràdio Argentona t'acompanya. Sent 4.6

La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina sinó?

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina sinó?

Bon dia a tots i bona setmana. El programa d'avui i d'aquests dies anirà destinat a reivindicar la pau, tan necessària per tirar endavant com a país i també amb el nostre entorn europeu. Ja ens ho va ensenyar el músic i mestre Pau Casals quan va recollir a Nacions Unides la medalla de la pau l'any 1971 i va dir aquestes paraules que heu escoltat al començament del programa. Des de fa 40 anys que estem construint Europa tots junts i en aquesta ocasió volem celebrar amb tots vostès no només el Dia d'Europa, sinó també l'allargarem una mica la Setmana d'Europa, perquè en aquests darrers anys estem en el moment més bel·licista des de la Segona Guerra Mundial. Per això ens hem volgut inspirar en Pau Casals.

0: el músic pacifista universal i famós violoncel·lista. Com ho celebrareu?
1: Bé, doncs posant en valor el seu enorme llegat musical i humanístic. Un músic de referència internacional del segle XX, que va ser reconegut no només per el seu talent i pulsió innovadora i oberta en l'interpretació del violoncel, sinó que va ser considerat també un dels millors directors d'orquestra del seu moment, un extraordinari compositor, que a més té el valor afegit de que no va voler separar mai la música de la vida i en aquest sentit va defensar amb la seva música o amb el seu silenci els valors amb els que ells creia: la pau, la dignitat de les persones, la democràcia, la llibertat.
0: Molt
1: llavors,
0: bé.
1: Enguany, que es va iniciar oficialment el dia 13, iniciem la commemoració, que com que ell va néixer el 29 de desembre de 1876, s'allargarà des d'aquest abril que hem passat, des d'abril que va haver-hi l'activitat institucional d'inici, fins a l'octubre del 2027.
0: Molt bé.
1: Al llarg d'aquesta programació tindrem concerts especials, concerts dedicats, concerts i processos participatius des del món de les escoles, dels ciutadans. Hi haurà una exposició que es podrà visitar a partir del 21 d'octubre al Palau Robert de Barcelona i llavors anirà a Madrid i després retornarà al Vendrell. Jaume Plensa, el 2 de juliol, instal·larà una de les seves magnífiques escultures en els jardins de Vilacasals. També hi haurà concerts dedicats en el món, iniciatives que ens parlen del caràcter viu del llegat de Vilacasals. Fa unes setmanes van haver-hi ja concerts i actes de record a Casals i d'homenatge al seu llegat al Japó, a Mèxic, a Suècia i molts altres que s'aniran afegint al llarg de tot aquest procés. També Arte, el canal europeu, està produint un documental sobre Casals i també des de TV3, a través d'una productora privada, la Vini està produint també un biopic. Hi ha moltes iniciatives, moltes d'elles impulsades per la Fundació i coordinades des de la Fundació que Pau Casals va crear, però amb la complicitat de l'Ajuntament del Vendrell, per descomptat, de la Generalitat de Catalunya, de les principals institucions musicals del país, el Palau de la Música, l'Auditori, l'ESMUC, el Gran Teatre del Liceu, la Fundació Victòria dels Àngels, moltíssimes entitats que han donat suport i estan programant actes especials. Per tant, serà una commemoració viva, participativa, en el que l'objectiu fonamental és apropar aquest llegat viu, tan vigent com mai haguéssim pensat, de Casals, que amb la seva música defensava un món en pau, un món en concòrdia, un món on el diàleg sigués preeminent i, evidentment, en el marc d'un context de defensa de la democràcia i de la dignitat de la...
0: Què li sembla que diria ara en Pau Casals, com veiés el món tan difícil que estem vivint nosaltres? Que ens hem d'esforçar més en trobar la pau?
1: Vaja, no sabem què diria.
0: No ho sabem, però...
1: Només ho podria dir ell, però segur que estaria actuant i molt compromès amb tot el que va passant. El seu referent ens hauria d'inspirar i tenir una actitud no passiva, sinó proactiva. I això passa per, segurament, començar des del nostre propi entorn, dialogar, no tot és blanc o negre, els termes mitjos, la recerca de l'acord és fonamental. La guerra no és l'absència de les bombes, no és l'absència de conflicte o d'injustícia. Per tant, aquesta actitud de reduir tot a blanc o negre, o tu o jo, segurament seria una de les coses que Casals intentaria superar, justament buscant la concòrdia, el diàleg, l'acord. No tot és blanc, no tot és negre, i construint aquest pacte, aquest acord al que ell fa referència quan parla de que se sent orgullós de ser Catalunya, aquell 24 d'octubre de 1971, quan, per sorpresa seva i després de presentar l'himne que Nacions Unides li va encarregar, un himne per la pau, li van lliurar la medalla d'or de Nacions Unides, la medalla de la pau,
0: sí.
1: I a partir d'aquí el que vol posar en valor és que ell ve d'un país, de Catalunya, on ja totes les autoritats es van reunir al sud de França, a Toulouse, en aquell temps Catalunya, l'any 1027, justament per

0: en marxa el que seria un dels primers pactes socials, acords socials, que van ser les assemblees de Pau i Treva, de les que l'any vinent celebrarem el mil·lenari.
1: Molt bé. Molt bé, nosaltres per això hem volgut començar aquest programa d'avui, d'aquesta setmana, fent un homenatge al gran mestre, violoncel·lista, compositor, però sobretot un humanista i gran lluitador per la llibertat i per la democràcia. Vostès, el dia de la Fundació, normalment sempre s'aprova una declaració i no sé si ho faran aquest any, però penso que el dia d'Europa probablement ho faran. Ens en podria fer un tast?
0: Sí, aquesta és una iniciativa que una meravellosa patrona que ens ha deixat fa poc,
1: sí senyor, sí senyor,
0: la Maria Badia, amb l'equip de la Fundació i la iniciativa del patronat, va posar en marxa per celebrar justament aquest Dia d'Europa. La idea d'una Europa basada en la diversitat cultural, però creant un espai comú de pau, de prosperitat, de defensa de la dignitat de les persones. Doncs bé, aquesta iniciativa que té com a objectiu la trobada de gent vinculada a les institucions europees i al projecte europeu, contempla, i com s'ha fet en altres ocasions també, una conversa que enguany serà diferent, perquè a més la volem obrir al públic, o sigui, ja serà la quarta edició, i en aquest sentit, doncs, veient l'interès, aquesta conversa de gent que venia de diferents països serà oberta al públic. Això serà a les 4:45 de la tarda en el Museu Pau Casals. Després d'aquesta conversa, en què enguany participarà la Bodil Valero, ex-eurodiputada de Suècia, però que parla català, l'Oliver Penya, director del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la Dolors Camats, que és directora de la Fundació Catalunya Europa, i tot això conduït per el Pau Solanilla, que és un expert en reputació corporativa, geopolítica i diplomàcia. Acabat aquesta conversa, parlant d'Europa avui, els reptes i la construcció de la pau, hi haurà la lectura d'una declaració que després es difondrà per xarxes socials i a través de la pàgina web, parlant d'Europa per la pau i la cultura. Això es farà a la mateixa sala de la música del Museu Pau Casals, que era la casa que Casals va construir per tenir un vincle emocional amb la seva, amb el Vendrell, amb Catalunya. I després d'aquesta lectura de la declaració institucional, que circula per les xarxes i farem arribar a nivell internacional, tindrem un concert del Fòrum de Boassa i Duclés a la Sala de la Música, també, que també serà obert pel públic.
1: Molt
0: és a dir,
1: bé.
0: Des de 4:45 tindrem la conversa oberta parlant d'Europa avui, el repte de la pau. A les 6 aproximadament hi haurà la lectura en públic d'aquesta declaració Europa per la pau i la cultura, i una mica més després, a les 6:10, tindrem aquest concert i la commemoració, aquest acte, aquesta celebració en favor d'Europa des de la casa d'un europeu de referència com va ser Pau Casals.
1: I tant.
0: Acabarà cap a les 7:10 aproximadament.
1: Això serà el dia d'Europa, el dia 9.
0: Sí.
1: Per tant, nosaltres li volem dedicar a la Maria Badia aquest programa, aquest record tan gran, perquè ella va ser i va fer molt per Europa i per la pau. D'acord? Moltes gràcies, senyor Jordi Pardo, per haver-nos explicat una mica en què consistirà aquesta setmana europea que ja des del Vendrell s'engega.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Moltes gràcies, senyor Pardo.
2: Moltes gràcies.

0: Ara ens n'anem cap a Andorra per saludar el nostre company Gabriel. Hola,
1: Hola,
0: Gabriel.
1: Hola, Teresa, què tal?
0: Vinga, que ja saps que anem sempre amb el temps molt
1: Sí,
0: justet,
1: doncs
0: però
1: sí,
0: hem pogut començar amb Pau Casals, que era el que ens feia molta il·lusió i que havíem parlat tu i jo quan preparàvem el programa.
1: Sí, exacte. Només deixa'm comentar dues coses molt ràpides referents a Europa, la pau i tot això. La primera és que, bueno, Macron va estar a Andorra la setmana passada, de dilluns al dimarts, dilluns i
0: Sí,
1: dimarts,
0: ja
1: perquè
0: en vam parlar.
1: és el copríncep d'Andorra i bueno, va dir que bueno, Andorra vol formar part de la Unió Europea i bueno, va dir que Andorra ha d'acceptar l'acord sí o sí perquè no hi haurà una segona oportunitat a l'acord d'associació, a l'acord que ha de ser mixt, o sigui que l'han de votar els 27 països i això. No és un ultimàtum, però bueno, ens ha dit que no hi haurà, si ens fem enrere, no hi haurà una renegociació.
0: No és un ultimàtum, però ho sembla, eh?
1: No és un ultimàtum, però ho sembla. I
0: Sí.
1: després, bueno, també m'agradaria reivindicar bueno, el Saïf Bouaké
0: Sí.
1: i el Tiago Ávila, que són
0: Sí.
1: dos dels activistes que van anar amb la flotilla i que van ser capturats il·legalment en aigües internacionals, no? Lo qual és super il·legal, i bueno, que es prorrogarà la seva detenció fins demà. Estan en una presó d'Israel, em
0: Sí.
1: sembla. I recentment hem vist fotos en un grup en el que estem i bueno, la veritat és que és una vergonya tot plegat, no? Els acusen de pertànyer a una organització terrorista, ajudar l'enemic, bueno, en fi, aquest tipus de coses que són surrealistes, no? Si em sembla, presento el següent convidat, el Martí.
0: I tant.
1: Bon dia, Martí.
0: Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Ell és un dels promotors del moviment de la lluita no violenta des de principis dels 70 del segle passat, quan va formar un grup d'objectors al servei militar. El servei militar, que veiem un món tan bel·licista, no? Ara cada cop discuteix més quan hem de pagar els països del PIB i tot això de defensa, no? Perquè des de principis del segle XX, XXI, a l'estat espanyol, molts de vosaltres us recordareu, es va suspendre el popular mili i en Martí Olivella ens diu que hem de treballar per la pau amb mètodes no violents i a mi m'agradaria preguntar-li com es pot ser pacifista en un món tan bel·licista.
2: Bon dia. Doncs és que precisament l'única manera d'aturar el militarisme és construir vies diplomàtiques de diàleg, com deia Pau Casals, i no fer-les fracassar. Perquè, clar, si tenim uns polítics que pel darrere estan finançats per lobby de l'armament i el que volen és crear les condicions perquè hi hagin enemics i, per tant, destruir les vies de diàleg per resoldre els conflictes i portar sempre a la idea de que només les armes i la guerra seran la solució, doncs no anem bé. Per tant, l'utopia és pensar que el militarisme ens portarà la pau. I en canvi, la via no violenta és organitzar la societat perquè tinguem capacitat d'afrontar els conflictes quotidians, propers, però també estar organitzats per afrontar les hipotètiques invasions, ocupacions o agressions armades que justifiquen la presència dels exèrcits. Els exèrcits no es poden justificar com a agressió, però els principals exèrcits del món funcionen precisament agredint, no? O sigui, els Estats Units en la seva història porta 100 i pico de conflictes d'agressió per imposar la democràcia i la llibertat. I llavors ja veiem que el que és la porta del control dels recursos energètics o de recursos naturals o de punts geoestratègics per imposar les seves multinacionals arreu del món. Llavors, ens enganyen i, per tant, el primer de tot, com deia Gandhi, com que ningú té la veritat absoluta, ningú es pot atribuir el dret a castigar els altres, no? Ni a castigar, ni a agredir-los, ni a condemnar-los. I la no violència, precisament, és aquesta recerca de, com deia, que no tot és ni blanc ni negre, però els matisos només
0: Sí,
2: es
0: Jordi
2: construeixen.
0: Pardo.
2: Sí, exacte. Es construeixen parlant i escoltant l'altre i no imposant. Però quan el diàleg no funciona perquè una de les parts no vol que funcioni, perquè el que vol és imposar la seva raó, els seus interessos a base de les armes i de la força, llavors hem d'apel·lar a la lluita no violenta, a la defensa, a l'autodefensa no violenta, que és el que ha de permetre tenir una alternativa als exèrcits com a forma de defensar-nos i de protegir-nos.
1: Clar, el problema és que si t'ataquen, o sigui, si t'ataquen amb armes, com ho fas per no contestar amb armes, amb violència? Aquí està el gran repte.
2: Una cosa és la vida quotidiana, el que ha passat aquest cap de setmana, que una gent es fot una ganivetada o que tiren un tret. Això és una cosa que afecta a hiperminories i ja hi ha una policia i té les seves polítiques d'intel·ligència i de prohibició d'armes curtes. Aquí, no? Als Estats Units ataquen amb armes, hi ha 40.000 morts perquè el lobby de les armes afavoreix que la gent tingui armes, no? Això... Per tant, els comportaments individuals estan molt condicionats pels comportaments socials i en l'àmbit internacional passa el mateix. Les guerres no es munten perquè a mi em trepitgen l'ull de poll i llavors jo tinc tres portaavions preparats amb centenars d'aeronaus i centenars de drons per atacar. Les guerres es preparen. Agafem el cas ara. Acaba la Guerra Freda. Europa, la gran Europa, la Casa Comuna Europea, en Gorbachev, es convida a Rússia a participar a l'OTAN, i es parla de la gran Unió Europea. De cop i de volta, Putin, que tampoc és un sant, doncs li interessa activar el seu nacionalisme imperialisme rus. A Estats Units ja li va bé que Europa s'afebleixi amb una guerra de desgast i la construcció és que els acords de Minsk 1 i Minsk 2, pels quals s'acordava una solució pacífica, dialogada, amb referèndums i tal, a la zona del Donbass, els mateixos líders europeus reconeixen anys després, el Johnson i la Merkel, que ho van fer per guanyar temps per poder rearmar Ucraïna. Molt bé. I ara ja estan preparant, no? L'exèrcit més gran d'Europa serà l'alemany, amb 40.000 milions dedicats a reduir despesa social per dedicar-lo a armament, amb un servei militar de 2.600 euros per tots els pobres desgraciats que no tenen feina, doncs seran soldats, per preparar una guerra que d'aquí 4 o 5 anys diuen que Europa tindrà amb Rússia. Llavors, o sigui, no és que t'ataquen i t'has de defensar. És que tu prepares i cadascú en la cursa d'armaments és una amenaça per l'altre i per tant l'altre també troba arguments per autoarmar-se i la cursa d'armaments és a l'infinit fins que la bomba atòmica algun dia se'ls escapi de la mà i ens anem tots de passeig. Per tant, la proposta nostra, inspirada en el moviment d'objectors i amb el que ja es parlava de defensa civil no violenta fa 50 anys a Europa, és crear xarxes ciutadanes de grups d'autodefensa no violenta que ens entrenem a defensar drets i llibertats ara quotidians, no? De la defensa del territori, dels drets laborals, dels drets dels migrants, dels drets de les dones, i estar preparats en xarxa, perquè si en algun cas estem ocupats, alguns consideren que ho estem, o podem patir una invasió, tinguem la capacitat dissuasòria de la lluita no violenta, que vol dir desobediència civil, no cooperació, creació d'alternatives, i que això tingui una funció dissuasiva com la té suposadament les bombes atòmiques o l'armament. És a dir, l'altre no t'ataca però sap que no en traurà res. Una ocupació només surt a compte si li treus suc. I si resulta que tu no deixes que et treguin suc perquè no col·labores, com va ser Praga del 68, a l'invasió del Pacte de Varsovia a Txecoslovàquia, doncs bueno, una invasió que havia de durar 6 dies, no? Com la de Rússia a Ucraïna, doncs va durar 6 mesos, perquè la gent va col·laborar, es va plantar davant dels tancs i l'exèrcit no va sortir. O sigui, de forma improvisada, la població civil ha demostrat diverses vegades que té capacitat de defensar-se millor que els exèrcits, que el que provoca és una seqüela de mort i de corrupció, com estem veient a tot arreu.
0: Martí, com estàs veient Netanyahu i Trump i els seus esperits violents? Creus que amb aquests, en paraules solament, se'ls podrà aturar?
2: No, és que quan jo parlo de lluita no violenta no parlo de paraules, parlo de lluita. I lluita, per exemple, la flotilla és una lluita no violenta, no? El mateix
0: Molt bé.
2: Tiago el vaig entrevistar just abans d'agafar el vaixell allà al moll de la fusta i reivindica la tradició de Luther King i de Gandhi i diu que la flotilla és una acció no violenta a la qual tu et poses en risc i crees un dilema a l'adversari. Com que tu no se't pot acusar del que volen acusar-te, que sempre t'acusaran de violent, tu col·loques a l'altre dir no, no, jo estic fent una denúncia d'un genocidi, estic portant ajuda humanitària, estic fent pressió política i en parla tot arreu del món perquè l'altre està obligat o et deixa entrar o t'empresona o et mata, com havien fet el 2011 amb el Bambi, un dels flotilles. Ja fa 17 flotilles que hi ha hagut, des del 2008, i a casa fa molts anys que té setge.
0: El nostre
2: Llavors...
0: company Gabriel ja n'ha fet un petit resum de
2: molt
0: com
2: bé.
0: estan els dos detinguts, que esperem que els deixin anar aviat, perquè han dit 2 dies, però ja se sap que el senyor Netanyahu i etc. Tant és 2 com 22 per ells.
2: El Saif el conec de fa 20 i pico d'anys, quan ell estava al Moviment de Solidaritat Internacional, que són aquests grups que hi van, i hi vaig ser l'any passat, a protegir els palestins a Cisjordània, posant el cos allà perquè els colons no els cremin les oliveres i no els destrueixin les granges i no matin la gent. I, per tant, és una persona que s'ha dedicat tota la vida a això. I el Tiago, doncs, és una persona amb les idees molt clares, igual que la immensa majoria de la gent que té el valor de posar-se en un barquet de 6 persones i llançar-se al mig de la Mediterrània, sabent que passarà el que ha passat ara, no? Que de forma totalment il·legal se'n menja. Però com que ja parlem d'Europa, parlem. Escolteu, com pot ser que Europa tingui tants mitjans amb el Frontex per defensar-se de les barcasses i de les pasteres de la gent que ve d'Àfrica i sigui incapaç de protegir una flota de ciutadans europeus i occidentals de tot el món i que no els permeti almenys arribar fins a les aigües territorials d'Israel, no? Que ja em diu que
0: No,
2: ells són...
0: està bé el que tu planteges. A mi m'agradaria, ja per acabar aquesta entrevista, fer-te una pregunta. Darrerament s'està parlant de que Catalunya està buscant un encaix en la indústria de la defensa. Com ho veuries tu?
2: Fatal. De fet, les dues trobades que hi ha hagut amb el lobby de la defensa fa un any, organitzada pel grup Premsa Ibèrica i amb la Generalitat, el govern espanyol, etc., i ara fa uns dies aquí al Moll de Barcelona també, ara sota tecnologies duals. Ja hi ha un acord d'acció, l'empresa d'exportació europea, per facilitar els 4.000 milions europeus i els 10.000 milions d'espanyols per 400 empreses catalanes que puguin reconvertir-se o dedicar-se al que en diuen tecnologia dual, és a dir, tant servei civil com militar, que és un eufemisme per entrar en la indústria militar. L'aeronàutica, l'automòbil, l'electrònica, la computació, tots estan ara llançats a això, clar. Tu vas fent i de cop i volta t'arriben 50 milions o 20 milions o 100 milions, doncs la gent s'hi llença. Com? De fet, la nostra campanya, que ens plantem davant d'aquestes trobades, repartim uns fulls amb les fotos de tots els presidents, ministres, consellers i tal, es diu La Infàmia. Sabeu que a Barcelona, al Museu Marítim, hi ha una exposició que es diu La Infàmia, que és el negoci dels negrers catalans que durant el segle XIX van fer fortuna i es van beneficiar al conjunt de catalans gràcies a l'explotació dels esclaus africans i del tràfic de... Doncs ara passa el mateix. És a dir, d'aquí 100 anys direm com pot ser, bueno, si és que hi arribem, com pot ser que la indústria catalana es llancés a la indústria de la guerra per 4 duros, no? Pues aquesta és la vergonya, és la
0: Sí,
2: nova
0: cert.
2: infàmia que tenim. Ara estem acceptant passivament, a canvi de 4 xavos, participar i ser còmplices d'una política d'autodestrucció, perquè al final la guerra és l'autodestrucció de tothom.
0: De tothom.
2: Sobretot
0: Molt bé.
2: les minories que es formen.
0: Moltes gràcies, doncs, Martí Olivella. Deixem que el nostre company Gabriel, si vol dir alguna cosa darrerament.
1: Volia dir que o sigui, m'agradaria ja també per acabar amb el Martí preguntar-li que o sigui, si realment li està agradant la posició de la Unió Europea en tot això, en tot el conflicte. Perquè, per exemple...
2: És un desastre, és la negació de la Unió Europea dels pares fundadors, no? Que van dir a partir del comerç i de l'intercanvi cultural construirem una Europa que no es barallarà mai més amb ella. Val a dir que es van estalviar d'explicitar que part de l'èxit del creixement de la Unió Europea ha estat el neocolonialisme sobre els països africans i sud-americans i asiàtics que Europa continuarà fent
0: Molt bé.
2: després de colonització. I per tant, ara, en un món globalitzat en el qual els Estats Units va a la seva, doncs, el paper d'Europa, els nostres líders europeus, fins i tot Sánchez, que es desmarca d'ells en moltes coses, i li agraeixo, en la política d'armamentista continua el mateix, reduint els percentatges,
0: Molt
2: perquè és una
0: bé.
2: mica que els altres, no? Vull
0: Molt
2: dir,
0: bé.
2: anem a l'Europa dels pares fundadors, s'està acabant
0: S'està
2: perquè
0: acabant. Per
2: la nostra
0: tant, nosaltres hem de seguir el tema de l'Europa dels pares fundadors, hem de seguir els valors europeus que ells ens van donar. Potser sí, amb altres, no tot ho han fet bé, els pares fundadors, però, bueno, millor. Europa és una cosa diferent a totes les altres potències. Gràcies, Gabriel. Gràcies, Martí Olivella.
2: Gràcies.
1: Bé, Martí. Adéu, adéu.

0: Com us dèiem, vam començar el programa, comptem amb la presència de dos joves europeistes, un a l'estudi, en Joan Salicru, i un altre online. Ell és en Francesc Almendros, de l'equip Europa. En Francesc és professor associat d'Economia a l'Autònoma i a la Pompeu. Està especialitzat en drets humans, europeisme, acció climàtica i processos democràtics. I és membre del Consell Català del Moviment Europeu. I sobretot, una cosa que a mi m'ha cridat l'atenció, és que és el responsable de les relacions institucionals de Palumba.org, que és una aplicació per apropar la realitat europea als joves indecisos. Bon dia, Francesc.
1: Bon dia.
0: Ens pots dir una mica aquesta aplicació Palumba, què és, i realment com us vau adonar que les relacions polítiques dels joves eren totes anar cap a l'extrema dreta?
1: Doncs, primerament, moltes gràcies per convidar i posar la veu jove europeista en el programa. I segon, Palumba neix a través de la conversa entre amics i entre els joves de la comunitat, perquè vam veure que teníem molt interès en situacions polítiques i el que vam observar és que no hi havia eines per apropar els joves en aquests interessos polítics. Llavors, Palumba és una aplicació, bueno, ara mateix hem crescut molt més, és ja un youth think tank, ja que, perquè creem coneixement, però va néixer com una aplicació que és coneguda a Europa com el Eurotinder, perquè a través d'unes 29 preguntes, statements, et fa un match amb un Eurogrup. I d'aquesta manera el que vam aconseguir, sobretot, és portar el debat polític a les pantalles, que és on vam veure i on veiem que els joves és on estem tot el dia, a les plataformes, als espais digitals. I era una manera de connectar els tòpics polítics a la digitalització que tenim avui en dia.
0: I com s'hi connecta amb aquesta aplicació?
1: Doncs és ben senzill. Només has d'anar al Google Play o a l'App Store i te la pots descarregar en el telèfon. I en cosa de segons ja tens doncs, el que diem el test, no? Veus les preguntes i és molt intuïtiva perquè només has de fer swipe left, o sigui, només has de lliscar cap a l'esquerra o cap a la dreta dient si estàs d'acord o desacord amb les preguntes o amb les afirmacions que fan, i després al final tens doncs, una descripció, un political compass que li diem sobre la teva pensament ideològic en matèria política.
0: Molt bé.
2: Escolta, Francesc, primer deixa'm dir, Teresa, que ell és ex-coordinador de l'equip Europa.
0: Tenim aquí en el Joan Salicru també perquè ens contesti. I què vols dir amb això de que és ex-coordinador?
2: No cal. Que ja no és, o sigui, que ja no forma part de l'equip Europa.
0: Bueno, és igual, però l'equip Europa continua existint.
2: Sí, no, exacte. I de fet, deixa'm que li pregunti que si realment sents que hi ha un desapego dels joves de la Unió Europea i del que passa al món...
0: Desapego? O si és, així es parleu a Andorra?
2: Si s'han desenganxat, si notes que s'estan desenganxant...
1: Desafecció,
2: una desafecció dels joves per la geopolítica en general i per la política exterior... No sé què ens pot dir. Si realment és un mite o existeix?
1: És un mite, realment. I això ho tenim comprovat perquè a Palumba també hem fet un estudi i hem fet un estudi sobre com la generació Z participa dels processos polítics i electorals, i hem observat que més del 77% dels joves encastats amb un programa que teníem en conjunt amb Allianz Foundation estan interessats en el que passa en el present i en els nostres espais de participació. L'únic que avui en dia, on hi ha molt activisme polític, i per això també una de les raons que existeix Palumba, és a les xarxes socials. El que veiem és que hi ha molt activisme a través de les plataformes. I un dels grans dilemes i qüestions que tenim tots els joves és com materialitzar, no?, totes aquestes qüestions que passen a les xarxes, des d'Instagram a X, en el carrer, a les institucions. Però l'afirmació aquesta realment és un mite i la joventut està interessada. L'únic que volem que se'ns escolti.
0: Moltes gràcies. Doncs ara escoltarem amb un altre jove, potser no tan jove com tu, perquè, clar, amb 27 anys, tenir el currículum que tens ja és... Apaga y vámonos, que diuen alguns castellans. Ara escoltarem en Joan Salicru, ell ha vingut aquí a presentar-nos la tercera edició del Fòrum Valors Mataró Europa. Ell treballa a la productora de documentals CLAC, és codirector de la revista Valors, juntament amb la Maria Coll. Bon dia, Joan.
3: Bon dia.
0: Em sap greu que t'hem fet esperar una mica massa, eh?
3: No passa res.
0: Escolta'm, a veure, els nostres convidats fins ara han dit que hem de continuar amb els valors europeus. Com els... vosaltres com els veieu?
3: Bé, jo, en tot cas, és veritat que vinc a parlar com a codirector de valors que munta aquest esdeveniment, però si de cas el que digui, diguem-ne, que ho remetrem a la meva esfera personal, perquè això sempre és molt, molt delicat. Això d'interpretar els valors d'Europa i saber com avui s'han de posar en pràctica és molt difícil. Jo, escoltant tot el que hem dit fins ara, estava buscant a Google ara una cosa que és l'exèrcit europeu que ja existeix, no? Dic, perquè la gent dirà, l'exèrcit europeu, sí, sí, ja existeix un exèrcit europeu, que és l'Eurocos, ara ho estava mirant, hi ha 6 països que en formen part, són unes brigades, diguem-ne, de 6 països que estan com juxtaposades i és un embrió d'exèrcit europeu, no? Que es va crear l'any 93 i bàsicament és una mena d'ajornament, on surt la paraula aquesta italiana, una posada al dia de la filosofia dels anys 50, que ja es va fer quan es va crear la Unió Europea com a tal l'any 93 i va dir una altra cosa que hem de fer és fer un exèrcit conjunt i, per tant, crearem un embrió a partir de la juxtaposició dels exèrcits existents. Vull dir que això que ara s'està posant sobre la taula de hem de fer un exèrcit europeu, bé, és que això ja s'ha dit, ja s'ha comentat i fins i tot ja s'ha començat a posar en pràctica i ja existeix. Una altra cosa és la dimensió que se li ha de donar en això. Ho dic perquè a vegades ens... tenim el punt aquest ademista de ara farem tal cosa nova. No, esperi, anem a repassar la història de la pròpia Unió Europea perquè ja hi ha hagut moltes coses que s'han fet en aquesta línia. Segurament ara s'ha de fer un pas més i en tot cas la novetat de la història serà que no, normalment durant la història un país diguem-ne que es fornia d'un exèrcit per atacar-ne un altre. Ara nosaltres farem una cosa totalment diferent, que és que tota una sèrie de països molt diferents ens posarem d'acord per mirar com ens podem assegurar una mútua defensa i tenir capacitat de, sí, és clar, de reacció si hi ha una agressió. Però vull dir que jo crec que aquesta perspectiva, que és totalment diferent de com ha estat històricament la idea de la guerra, ja és una interpretació dels valors europeus dels anys 50. Ja és fer les coses d'una altra manera. El que no podem fer, efectivament, és declarar-nos neutrals com Suïssa i dir que bé, si ens volen envair, doncs cap problema. Això també aniria en contra dels valors europeus, perquè llavors els valors europeus sí que quedarien del tot anorreats. Per tant, per mantenir els valors europeus s'han de, sí, sí, s'han de defensar de moltes maneres. I una segurament serà fent una política de defensa realment comuna i activa i definitiva, ara que els Estats Units representa que ens deixen, no?
0: Ens
3: com
0: deixen.
3: La mare que,
0: sí, sí, que abandona
3: els seus fills, doncs ens abandona. Però és que potser ja ens va bé.
0: Ens va molt bé.
3: Potser
0: jo,
3: ja ens va bé perquè ens haurem de fer grans.
0: Molt bé. Francesc Almendro, si vols, tu també pots preguntar, pots participar, no et veiem, però pots fer-ho. I tu, Gabriel, digues que no he sentit el que deies.
2: No, que jo volia dir que està molt bé el que diu el Joan de la independència dels Estats Units, perquè justament és una cosa en la que va incidir molt el Borrell, precisament, que aquesta independència de la indústria armamentística dels Estats Units, pel tema de l'OTAN, per no dependre tant dels Estats Units, i que, per tant, sí que potser s'hauria de fer un replantejament.
3: Sí, sí, passa que és veritat que tot això ens fa preguntes incòmodes. El fòrum d'aquest any no va d'això, va de la desinformació, sí. En podem parlar també, però tot aquest tema de com ens armem, si és que fins i tot dir-ho que fa cosa, com ens armem per defensar-nos d'atacs de l'exterior contra els valors democràtics de la democràcia liberal, digui-ho com vulguis, que representa Europa, és que ens fa basarda, sí, ja, però és que ens hem de fer grans i resulta que tenim una sèrie de problemes al nostre voltant que hem de mirar no només de resoldre'ls d'aquesta manera, alerta, no només d'aquesta manera, però que hem d'estar també preparats per resoldre'ls d'aquesta manera.
0: I estàs d'acord, Francesc Almendros?
1: Gràcies.
0: Curtet, sisplau, perquè ara te'ns queden 10 minuts.
1: Sí, jo comparteixo bastant el que s'ha dit i sobretot això del concepte de la xarxa europea ja existia i pot arribar a sonar bé en certa manera, però jo crec que és molt més complex del que sembla perquè dins de la Unió Europea encara estem debatint sobretot temes com que els estats no volen cedir X sobirania en
0: Sobirania, sí.
1: defensa, sobretot també hi ha cultures estratègiques molt, molt diferents, no es pensa igual a la França que a l'Alemanya o a la Polònia en aquests sentits, i hi ha duplicitats industrials enormes. Llavors, la tendència realista jo no crec sigui tant aquest exèrcit únic, sinó una pròpia coordinació millor d'aquests espais europeus i nacionals, que potser és menys èpic, però ho veig molt més viable.
2: Des d'on ens atén i bueno, que quin projecte ara, en què està treballant ara, que sigui relacionat amb Europa.
1: Ara acabo d'arribar de Brussel·les i gràcies per preguntar també projectes així recents, perquè anava a compartir-te un que he treballat recentment en el European Economic Social Committee en matèria de l'espai mediterrani, ja que enguany tinc l'honor de copresidir el Mediterranean Youth Council, una network de joves que ens coordinem tant al sud d'Europa com al nord africà. I acabem de presentar en el ple de l'ICC una opinió exploratòria de com potenciar les relacions dels espais i actors privats i públics a la zona mediterrània per potenciar el nou pacte del Mediterrani. I he tingut, bueno, la capacitat de posar bastantes esmenes a quant a joventut, com per exemple la creació d'un òrgan jove perquè pugui coordinar i implementar el pla d'acció del Mediterrani. I ens han aprovat, estic molt content,
2: Felicitats, eh?
1: Anna, i ara a veure si la Comissió Europea ens escolta i legisla amb el que hem presentat, però bueno, això és un
0: I
1: petit
0: tens
1: detall.
0: molta fe amb aquesta Comissió Europea?
1: Jo és que sóc una persona molt positiva i optimista. I vull pensar que el nostre impacte arribarà.
0: Molt bé.
1: Però sí, jo tinc fe de que...
0: Fantàstic, si tens fe, això, la fe mou muntanyes, diuen. Joan, ens pots explicar el tercer fòrum exactament on es farà? Aquí al Tecnocampus, com estem? Nosaltres on estem? De quina manera s'hi pot posar en contacte la gent? No oblidem que nosaltres fem el programa de ràdio Cruïlla d'Europa per als oients. I per tant, com s'hi podrà apuntar la gent? Això és demà ja.
3: Doncs sí, aquest és un esdeveniment que fem aquí al Tecnocampus, que coincideix que també hi ha els estudis de Mataró Ràdio, però bueno, diguem-ne que és una coincidència que fem en el foyer, en la sala d'actes que hi ha aquí en el Tecnocampus, que és un parc tecnològic, doncs, com n'hi ha d'altres a Catalunya, que barreja empresa i universitats. Llavors nosaltres el que reivindiquem d'alguna manera és fer el Dia d'Europa, o celebrar el Dia d'Europa, o els prolegòmens del Dia d'Europa, una mica des de la societat civil, no? Moltes vegades aquestes celebracions tenen un toc molt institucional, es munten des de les institucions, i ja està bé que així sigui, però el que reivindiquem és que això d'Europa, si no ens ho agafem els ciutadans amb una mica d'energia, doncs se'ns escapa, com tot, eh? Però també la idea d'Europa, que encara ens queda una mica més lluny. Llavors el que fem és una jornada de debat, un fòrum, a partir de 2:15 de la tarda. En aquest cas és una taula rodona sobre desinformació i vindran quatre perfils molt diferents: en Joan Reventós, que és el
0: Sí,
3: responsable
0: fantàstic.
3: d'informatius del Telenotícies cap de setmana de TV3, que va ser corresponsal a Brussel·les, i per tant, per
0: És un bon
3: això
0: periodista.
3: és un bon periodista, i ens sembla que pot explicar-nos això, no? De què ha de fer Europa, què pot fer Europa, o què està fent respecte a aquest repte de la desinformació i les fake news, perquè al final una mica parlem d'això, del paper que pot jugar Europa en aquest repte, que també se'ns escapa, ens depassa totalment. Tenim a la Jael Caral, que és filòsofa política de la Universitat Pompeu Fabra. Tenim a la Loreto Corredoira, que és de la Complutense de Madrid, amb un perfil més acadèmic. I la quarta persona és en Josep Maria Ganyet, que és articulista de La Vanguardia, és una persona del món de la tecnologia i de les xarxes socials, i per tant ens pot aportar una altra mirada. I la idea és que entre aquestes quatre persones, que moderarà l'Enric Sierra, vicedirector de La Vanguardia, aquesta taula rodona, entre aquestes quatre persones puguem ajudar a no donar respostes, perquè seria ridícul això per part nostra, però sí ajudar a plantejar millor les preguntes que ens hem de fer sobre aquest tema, o que ens podem fer sobre aquest tema, no? Que és un tema que a tots ens impacta, perquè tots rebem un vídeo en el nostre mòbil que posa cop d'estat a França, i tu veus aquell vídeo, o abans de veure el vídeo potser penses, ostres, cop d'estat a França, i la primera reacció és pensar que si algú t'envia un missatge dient que hi ha un cop d'estat és que deu ser veritat. Després ho obres, potser ho comences a mirar, penses que alguna cosa no et quadra, però clar, en aquest procés potser hi ha tot de gent que ja ha quedat infectada d'aquest virus, no? Doncs la qüestió està en intentar ajudar la gent, tampoc en verificar la informació, no es tracta d'això, no és una sessió pràctica, sinó intentar identificar, bueno, quines són les preguntes que ens hem de fer al voltant d'això, i sobretot a Europa, què hi està fent, perquè és evident que hi està fent, i què hi pot fer.
0: I sobretot Mataró, és un fòrum
3: i després, bastant local. Correcte, sort que m'ho preguntes perquè m'ho estava deixant, que estic una mica enterbolit. La idea és que, per un cantó, parlem d'Europa, efectivament, no? Però ho fem des dels municipis. Ho fem des de Mataró, perquè la seu de la revista Valors és a Mataró, que s'ha dit per tot Catalunya, però la seu és a Mataró, i per tant, doncs, aquesta és la ciutat que ens acull, diguem-ne. Però la idea no està en Mataró, sinó les ciutats mitjanes de Catalunya, que al final són el gruix de la població catalana, no estrictament Barcelona, sinó totes les ciutats mitjanes que hi ha arreu de Catalunya, que conformen això, no? El carril central del país en termes de població. Doncs la qüestió és, des dels municipis, no? Des de les ciutats, què podem dir també sobre aquestes qüestions? Perquè al final la gent, clar que viu en el món rural, però viu sobretot a les ciutats, no? I per tant intentem vincular els municipis catalans amb això, amb la Unió Europea, en aquest cas parlant sobre desinformació i fake news i totes aquestes qüestions. Esteu més que convidats demà a partir de 2:15 de la tarda.
0: Aquí
3: a l'auditori del Tecnocampus, a la sala del foyer.
0: És gran,
3: sí, correcte, ja tenim un centenar d'inscrits, però encara pot venir algú més, no hi ha problema, i tant que sí.
2: Deixa'm recordar, Teresa, que des del 30 de setembre el Maresme és comarca de pau, eh?
0: Ah, sí.
2: que tot les 29, les 30...
0: Les 30 ciutats de,
2: es van acollir
0: de la comarca del Maresme van signar un document que es proclamaven comarca de pau. Sí, gràcies per recordar-ho. Perquè...
2: I contra l'armament nuclear, sí.
0: Sí, vam treballar força. Sí. Però explica una mica pels nostres oients. Tu dius que parlareu de les fake news i de la desinformació. Tothom està tan desinformat o ara ja està sobreinformat?
3: Bé, és que potser la sobreinformació en si mateix ja és el principal problema, no? Aquesta idea de que no parem de rebre inputs, no? A través del telèfon mòbil, sobretot, o de la pantalla, però jo crec que sobretot del telèfon mòbil, i aquesta profusió d'inputs durant tot el dia, fragmentats, desdibuixats, que arriben d'un, d'altre, jo crec que aquest és el principal problema, i que la gent cregui o estigui pensant, creu, no? Quan se'ls pregunta, vostè compra un diari o compra una publicació o mira un telenotícies? No, perquè ja m'informo per les xarxes socials, no? És una resposta habitual, no? Jo sempre penso, no, vostè no s'informa, vostè rep notícies o pseudonotícies o notícies falses, però és igual, encara que les notícies siguin certeres, siguin veritables, jo crec que no s'està informant aquella persona. És a dir, que tu rebis una notícia en el teu telèfon que sigui certa, això no vol dir informar-se. Informar-se és a partir d'una suma de notícies, una jerarquia de notícies, un plantejament diari de notícies, amb una línia editorial que ho relliga a tot, és a dir, un producte informatiu que de pe a pa et fa una mena de resum del que passa al món. Jo crec que si tu consumeixes això, sigui un programa de ràdio, un programa de televisió, sigui un diari, una revista, llavors pots dir que estàs començant a estar informat. Però aquesta idea de que perquè reps notícies al mòbil, encara que siguin certes, estàs informat, jo crec que això és el principal error, perquè és que no estàs informat.
2: Molt bon punt.
1: Jo comparteixo el que diu en Martí, i sobretot el que vull recordar és el que hi ha darrere aquestes xarxes socials, i són els algoritmes.
3: Aquests
1: t'autoalimenten i et polaritzen sobre un tema, un tòpic, i com més has enganxat i més hores passes amb aquesta economia de l'atenció, més et mostrarà la realitat que tu vols veure o les que et volen fer ells veure.
3: Per tant, més desinformat estàs, no? Des d'un punt de vista de...
0: Molt bé, Francesc, gràcies.
2: A més, els voltors i l'ultradreta s'aprofita d'això en moments crítics, no? Com per exemple a la Dana o a la Covid o tal, precisament perquè és el caldo de cultiu perfecte per desinformar. Vull dir que, per tant,
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Francesc Almendros, per haver estat, per haver-nos seguit des de no sé on, perquè no sé si ho has acabat de dir on eres.
1: Vau arribar a Barcelona.
0: Ah, exacte. Però el que sí que direm és que nosaltres la setmana vinent el Cruïlla d'Europa posarà sobre la taula les implicacions i el que s'ha fet des de Mataró i comarca per proclamar a la capital del Maresme capital de l'economia social. Intentarem explicar millor què és el cooperativisme, què és tot això de l'economia social, per veure si la gent també s'hi volca.
2: Molt bé, que vagi bé.
0: Gràcies.
2: Bona setmana.
0: Exacte. Gràcies, Francesc, i gràcies, Gabriel. Ens veiem dilluns que ve. Ens escoltem, adéu, almenys.
2: Adéu, adéu. Adéu, adéu. Bueno, adéu-siau. Ja, ja, ens tingui a les xarxes, si volen.
0: I a les xarxes també.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima. Moments d'òpera.
2: Benvinguts a una nova edició del programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Hi ha títols que rarament es representen per la seva alta exigència. És el cas del que ens ocupa avui, Semiramide.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
2: Semiramide és una òpera dividida en dos actes amb música de Gioachino Rossini i llibret en italià de Gaetano Rossi, tot i que basat en la tragèdia homònima de Voltaire. En aquest cas, la de Voltaire és de l'any 1748, mentre que l'estrena de l'òpera de Rossini va ser al Teatre La Fenice de Venècia un 3 de febrer del 1823. A Catalunya va representar-se per primer cop al Teatre de la Santa Creu de Barcelona el 20 d'abril de 1826 i ara la podrem gaudir en versió concert en una única representació al 13 de maig al Gran Teatre del Liceu. Per això hem cregut oportú i perquè ens encanta aquest títol dedicar-li als moments d'òpera. En quant als personatges principals que intervenen, la protagonista, Semiramide, és una reina de Babilònia gràcies a l'assassinat del seu marit Nino, que va perpetrar amb l'ajuda d'Assur. Està enamorada del seu propi fill, del que n'ignora la supervivència. Per aquest equívoc pot enamorar-se d'ell. És un paper, el de Semiramide, per soprano lírica o lírico lleugera de coloratura. Arsacher és el fill de Semiramide, tot i que ignora els seus orígens i ha aconseguit fama com a guerrer. Està enamorat d'Azema, que és la filla de Semiramide. És un paper de contralt o mezzosoprano carregadíssim d'ornamentació vocal, també interpretat en moltes ocasions per contratenor donada la tradició dels castrats del passat. Assur és el cap de la guàrdia de Semiramide i que va ajudar-la a matar Nino, el seu marit. És l'amant de Semiramide, però s'enamora d'Azema, la filla d'aquesta, paper aquest per baix baríton o baríton de grans agilitats. I Dreno és un príncep indi que també està enamorat d'Azema, paper per tenor lleuger, que ha d'arribar a interpretar notes agudíssimes, de fet arribar fins al re 4, per tant pel damunt del mític do de Pit. Oroe és el gran sacerdot del temple d'Albal, l'encarregat de custodiar la carta secreta que Nino va escriure poc abans de morir, paper al d'Oroe per baix, i Azema és la filla de Semiramide, paper menor en aquest cas per soprano. És curiós que el llibretista de Rossini, Gaetano Rossi, anés a buscar Voltaire com a font de la seva modesta creació, tenint en compte el precedent molt més obvi de la Semiramide de Metastasio. La qual cosa demostraria que si bé Rossini i els seus col·laboradors havien abraçat definitivament el conservadorisme musical, no van fer pas en l'aspecte teatral. La història de Voltaire ens parla de l'evolució posterior del personatge de Semiramis, la reina de Babilònia, que ha matat el seu espòs, el rei Nino, amb l'ajuda del malvat Assur, però no ens diu per quins motius va veure's obligada a casar-se amb Nino, cosa que explicaria o justificaria el fet que ella l'elimini posteriorment. Tampoc s'explica el complicat procés pel que ella regna disfressada d'home durant diversos anys ni els dubtosos orígens d'on prové. En aquesta obra va influir la moda dels finals feliços, de manera que en alguns casos es va eliminar la mort accidental de la reina, que queda implícitament perdonada dels seus crims, que en aquesta versió edulcorada de Voltaire queden reduïts a un de sol. En aquesta òpera, Rossini va fer brollar el seu gust per les antigues virtuts del bel canto. És una obra d'elaboradíssima ornamentació vocal i moltes coloratures, amb el suport d'una inspiradíssima orquestració que podrem gaudir en directe el proper dia 13 de maig al Gran Teatre del Liceu, una ocasió important, ja que és un títol realment difícil de poder escoltar en directe donada l'extrema dificultat del repartiment vocal que hi ha d'actuar. Per tot plegat, anem a conèixer l'argument i els moments musicals més rellevants situant-nos a l'inici de l'acte primer. El primer acte de la Semiramide de Rossini comença al temple d'Albal. El mag Oroe ha consultat a la divinitat i ha rebut determinades ordres que haurà d'aplicar en el moment adequat. S'obren les portes del temple, el príncep indi Idreno ha vingut a invocar els déus per tal que l'ajudin a enamorar Azema, la filla de Semiramide. El poble desitja que hi hagi

que a un successor. En l'altar, un llamp dispersa els fidels, signe ominós, que Semiràmide interpreta el seu lliure antubi. Arriba ara Arsace, victoriós guerrer que ha donat grans triomfs a l'exèrcit de Semiràmide. Aquesta s'ha enamorat del guerrer i pensa en casar-se amb ell, però abans haurà de vèncer l'oposició del temible Assur que es presenta al temple. Arsace, en el fons, preferiria casar-se amb Azema, per la qual sent un estrany efecte. El jove guerrer ignora que en realitat són germans. La nit de l'assassinat de Nino, Arsace, el seu nom real però és Ninias, va ser amagat secretament per evitar que Assur l'eliminés. Ara Ninias ignora tot el que fa referència al seu passat, fins i tot al seu nom verdader. Tot i això, el gran sacerdot Oroe el reconeix. Però anem a fixar-nos ara en aquesta entrada, l'entrada d'Arsace, que l'escoltarem a través de la veu de Franco Fagioli, el mateix personatge, el mateix contratenor en aquest cas, que interpretarà el rol al Liceu el proper dia 13.

Per la seva banda, Assur ve a recriminar a Arsacher que hagi deixat l'exèrcit per presentar-se a Babilònia. Malgrat això, li contesta que ha vingut satisfent les ordres de Semiràmide. Els dos rivals discuteixen sobretot quan Assur se n'adona que també Arsacher aspira a la mà d'Azema. Marilyn Horne és ara Arsacher, la part d'Assur l'assumeix el baix Joseph Rollot.

Ens ubiquem ara als famosos jardins penjats de Babilònia. Semiràmide espera amb les seves donzelles. El cap de la guàrdia, Mitrante, li anuncia que l'oracle de Memfis indica que Semiràmide deixarà de patir quan Arsace s'hagi casat. La reina interpreta que pot, per tant, casar-se ella mateixa amb Arsace. És aquesta l'escena més famosa d'aquest títol, l'ària i cabaleta de Semiràmide, Bel raggio lusinghier, canta Joyce Di Donato. Hey.

Arribarà a Arsacei quan la reina li parla de l'imminent casament, ell interpreta que està parlant d'Azema. Les seves expressions d'afecte són mal interpretades per Semiràmide, qui creu que el jove està disposat a casar-se amb ella quan ell realment pensa que podrà casar-se amb la seva filla. La confusió s'expressa en la cabaleta del duet, que a continuació podrem escoltar, a través de dues veus d'or, Marilyn Horne com a Arsacei i Joan Sutherland com a Semiràmide.

Ens ubiquem ara al Saló del Tron de Semiràmide. La reina anuncia les seves núpcies amb Arsace. Assur intenta forçar la reina a canviar de decisió, però ella l'amenaça. Arsace queda molt sorprès quan Azema és entregada al príncep Idreno, i encara més quan Semiràmide l'agafa per acompanyar-la a l'altar. Aquesta confusa decisió genera la felicitat d'Idreno i ho expressa en una compromesa escena per tenor rossinià, que avui escoltarem en un dels millors tenors rossinians de la història recent de l'òpera. No és altre que el tenor Juan Diego Flórez en una gravació de Joventut.

Després d'aquesta escena d'enorme lluïment a la veu del tenor Juan Diego Flórez, seguim el resum argumental de l'òpera Semiràmide de Rossini. Recte final del primer acte de la Semiràmide de Rossini, el gran sacerdot inicia un parlament per rebutjar la unió, però de sobte se sent la veu de Nino, que anuncia a Arsace que el tron li correspon, però en efecte abans s'ha de fer justícia amb les seves pròpies mans. Arsace vol que la veu li aclareixi qui ha de ser la víctima, però la veu de Nino, el rei mort en el passat, a mans de la seva esposa Semiràmide, no li aclareix res. Escoltarem doncs aquest embolicat final d'acte, el dirigeix Richard Bonynge l'any 1965.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Seguim amb el resum argumental i musical de l'òpera Semiràmide de Rossini, situant-nos ja a l'inici del segon acte. Assur s'entrevista amb Semiràmide i li recorda que encara que ell va ser qui va matar a Nino, el verí va donar-li ella i l'amenaça amb denunciar el crim si ella segueix apartant-lo del poder. La reina ordena a Assur que accepti a Arsace com a rei o que desaparegui de la seva vista. Semiràmide se n'alegra en sentir que el poble dona suport a la seva decisió i aclama a Arsace. Assur, en canvi, marxa furiós, remugant venjances. Són el baix Joseph Rouleau com a Assur i la soprano Joan Sutherland com a Semiràmide.

Ens situem ara al santuari on està la tomba de Nino. Oroe i els mags li diuen a Arsace quin és el seu nom real. Arsace s'horroritza en saber que la seva mare es pretenia casar amb ell. També li informen que Semiramide va participar de l'assassinat de Nino, el seu pare, però els sacerdots li ordenen venjar la mort només en la figura d'Assur. No li diuen res de la reina i Arsace confia en mantenir a la seva mare fora d'aquesta venjança. Acte seguit, es posa en marxa. Mentrestant, Semiramide és a les seves estances amb Arsace. Aquest li mostra un pergamí que va donar-li Oroe, en el qual s'aclareix la culpa de Semiramide a l'assassinat de Nino. La reina prega a Arsace que la mati, però aquest no pot fer-ho. Mare i filla aleshores s'abracen. Arsace li demana a la seva mare permís per venjar la figura del pare en Assur, ja que va ser ell qui va executar en definitiva la mort. Ho escoltarem ara en la veu d'Edita Gruberova com a Semiramide i Arsace en la veu del contratenor japonès Yoshikazu Mera.

Enmig de tota aquesta bèl·lica confusió, el príncep Hidreno tranquil·litza Zema i la porta amb la seva mare Semiràmide, amb la finalitat que li doni suport. De nou, canta el tenor Juan Diego Flórez.

0: Ens ubiquem ara al subterrani, just a sota de l'altar i al costat de la tomba de Nino, on s'oculta Assur, que intenta pujar al palau i assassinar a Arsacher. Els governadors fidels a Assur adverteixen que Oroe ha donat a conèixer tot allò relatiu a l'assassinat de Nino i que el poble està en contra d'ell. Assur decideix ocultar-se al costat de la tomba i atacar a Arsacher quan apareixi. Arsacher és dins de la tomba de Nino i es pregunta a qui haig de ferir. Oroe, marxant, li diu que Déu li ho farà saber. Assur recorre als passadissos sense saber què ha de fer. Semiramide ha baixat armada per matar Assur i protegir així el seu fill. De sobte, la veu de Nino crida «Ninias, ataca!» i el jove Arsacher mata d'un cop a Assur. La guàrdia recull el cos de l'assassí de Nino i els mags el tranquil·litzen, ja que, diuen, ha fet justícia. Semiramide finalment es reuneix amb el seu fill, que es trasllada al palau per iniciar el seu regnat. La seva mare, en aquest cas, per tant, ha estat perdonada. Malgrat tot, aquesta versió, que és l'habitual, és l'adulcorada. En l'original, Arsacher colpeja les fosques a la seva mare per error i l'acaba matant. Assur és detingut i el jove hereu inicia el seu regnat malgrat l'horror de descobrir que Semiramide ha mort a les seves pròpies mans. Però esclar, acabarem amb el final feliç de l'òpera Semiramide de Rossini, que podrem veure el proper 13 de maig en versió concert al Gran Teatre del Liceu. D'entre les veus que escoltarem tot seguit destaquen les de Joan Sutherland i Marilyn Horn. Nosaltres tornarem, ja ho sabeu, en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
2: Jordi Tortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits. A BTV Ràdio.
3: Benvinguts a una nova edició de Perifèries. Avui el control de so està el David Penedès, aquí, com sempre, el micròfon el Jordi Tortós, i avui dedicarem el programa a escoltar sis novetats discogràfiques que ens han cridat molt l'atenció perquè barregen dos conceptes: el de l'experiència, que és un grau, i el mirar enrere, que moltes vegades és una cosa realment positiva.

I per demostrar que l'experiència és un grau, hem començat el nostre programa amb Mike Finnegan, un personatge molt desconegut per nosaltres, però que té darrere seu una carrera impecable. La primera gravació en la que apareix és del 69. Té ara 76 anys i ha col·laborat com a músic de sessió en desenes i desenes de discos. Acaba de publicar aquest àlbum que té el seu nom, Mike Finnegan, en el que col·labora, per exemple, en aquesta cançó que hem sentit, que es diu 20 Years of B.B. King, Joe Bonamassa, a la guitarra. Ell és un mestre del Hammond B3, a l'orgue, i en aquest disc ho demostra sense grans exhibicions, però sí amb una seriositat i amb una maduresa realment espectacular. Ha gravat per Jimi Hendrix, Joe Cocker, Etta James, Crosby, Stills i Nash, Buddy Guy, Taj Mahal... Bueno, la llista és enorme, fins a Leonard Cohen o Ringo Starr. Un personatge molt reconegut, 76 anys, que publica aquest àlbum una mica en autohomenatge. L'àlbum es diu com ell, Mike Finnegan.

Mike Finnegan, per començar aquest programa de recuperació de veus expertes amb molta experiència i també que miren enrere amb una gran qualitat i una gran maduresa. Aquesta cançó, aquest segon tema que hem sentit del Finnegan, estava acompanyat de Stephen Stills, però el més divertit és que a més de Stephen Stills estava el fill de Stephen Stills, és a dir, Chris Stills, que va ser fill de Stephen amb el seu matrimoni, la seva relació que va tenir amb la Veronique Sanson, aquella francesa que va viure uns anys allà a la Califòrnia, hippie, post-hippie. I un altre dels grans mestres de l'experiència que acaba de publicar un nou treball, és gairebé un estajanovista de la música, és Van Morrison.

80 anys i aquí teniu el seu nou treball. Hem parlat algunes edicions anteriors d'ell. L'àlbum es diu Somebody Tried to Sell Me a Bridge. Alguien ha intentado venderme un pont, i la veritat és que el resultat és un Van Morrison en pur estat, en aquest cas amb una enclau rotundament blues i realment amb uns resultats sempre per molt per sobre de la mitja. En aquesta cançó, Mortar Carlo Blues, estava amb el seu grup, i en aquesta altra es deixa acompanyar o col·labora amb Taj Mahal. L'àlbum es diu Betty and Dupree, 80 anys, Van Morrison.

Un altre dels experts veterans, Eric Bibb, que dedica l'àlbum al, diguéssim, a l'esperit del Mississippi on es va desenvolupar el blues sureny. L'àlbum es diu One Mississippi i aquest era el tema que donava títol precisament a l'LP. Eric Bibb té 76 anys, aquest és el disc que acaba de publicar i està en actiu des de l'any 72. El blues com a llenguatge i una personalitat pròpia impressionant.

This one don't. Una autèntica meravella, escolta sempre a Eric Bibb. Aquest és el seu nou àlbum, es diu One Mississippi, 76 anys i en plena forma. I ara us presentem un jove molt interessant, un personatge que mira enrere per posar-se al dia, i la veritat és que ho aconsegueix amb escreix. Es diu Spencer Cullum, viu a Londres, però, bueno, nascut a Londres, però viu a Nashville.

Es diu Spencer Cullum. És un expert en guitarres i, sobretot, en el pedal steel. Com us he dit, nascut a Londres, però viu a Nashville, on s'ha empapat, evidentment, de les sonoritats americanes que en aquest tema, Rowan Tree, que acabem d'escoltar, ens porta una mica al món, a l'univers personal i particular de Gigi Cale. Però en altres temes, Jackie Paynes, per exemple, que anem a escoltar, ens apropa una mica a l'esperit més britànic, fins i tot el Robert Wyatt sona ahí com un eco que està present en aquesta cançó. Spencer Cullum.

Mm-hmm.

el guitarrista britànic Spencer Coulombs, des del seu tercer volumen de la Coin Collection, així titulada per ell mateix i que acaba de publicar. Com heu comprovat en aquesta segona peça, Jackie Paints, hi havia ja un paisatge molt més britànic, d'aquell folk britànic, folk rock britànic dels anys 70, en el que podíem sentir, o almenys a mi m'ho sembla, ecos no gaire llunyans d'un mateix Robert Wyatt. Però seguim amb veterans ara. Un veterà que acaba de retornar amb una força i un vigor increïble, Joe Jackson.

Joe Jackson, amb el seu nou àlbum que es diu Hop and Fury. És probablement un dels discos recents del Joe Jackson que més ens porten a l'època gloriosa d'ell, allà als 80, en aquell moment de New Wave, de la qual ell va ser, sens dubte, un dels capdavanters més importants i més lúcids d'aquella època, dels 80. Recuperant aquell so, en aquest nou àlbum, Hop and Fury, inclou temes com aquest, Hen on the Pier.

Un disc realment que ens ha arribat molt més del que imaginàvem, Hope and Fury. Ell és Joe Jackson, un disc que demana temps per anar escoltant-lo, però que com els seus bons treballs d'aquella època gloriosa dels 80, resulta ser un disc magnífic. I anem amb els últims convidats del nostre Perifèries d'avui. Es diuen The Twilight Sad, són dos joves britànics, James Graham i Andy McFarlane, i acaben de publicar It's the Long Goodbye.

Es diuen The Twilight Sat. És un duet molt especial format per James Graham i Andy McFarlane. Robert Smith, dels The Cure, parla molt bé d'ells. És que ells, aquest duet britànic, saben concentrar perfectament l'esperit de The Cure, per exemple, o també el mateix de Joy Division. La veritat és que ens acomiadarem avui el David Penedès al control de so i en Jordi Tortós aquí al micròfon amb un altre dels temes d'aquest àlbum. L'àlbum es diu It's the Long Goodbye. Ells són The Twilight Sat i la cançó en la que diem adeu es diu Waiting for the Phone Call. Fins la setmana que ve.

0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't, gaudeix a Ràdio Argentona.

pensant què et diré quan et trobi, quan tot hagi acabat. Imaginant com serà quan tot torni, on podríem...

0: Viu la ràdio.
1: Viu Ràdio Argentona. Tant de bo que m'esperis a Escorial.

Molt benvinguts. Ja arriba a l'espai de les gravacions antigues i descatalogades, l'espai de recordar el passat amb les seves músiques, que amb molt de gust us ofereix un servidor, el col·leccionista de discos antics Josep Pons. A les vies del comandament del so hi ha el César Escobedo. I una salutació a les emissores que també passen aquest programa i als seus muntadors que també ho preparen.

no, la primera gravació d'avui anirem a buscar els Machucambos. Els Machucambos eren un trio, dos xicots amb guitarres i una cantant que es deia Júbia Cortés, que feien el trio, i estava format a París aquest trio, encara que fossin de l'Amèrica Llatina. I van, durant la seva època que van estar de moda, doncs es van fer moltes gravacions, i ara em portaré una d'elles, la famosa Bamba de Veracruz, que la bamba era una melodia popular de Mèxic.

I ara anirem en el món de l'òpera. Vindrà les dues sopranos famoses, la Mercè Capsirt, barcelonina, que va triomfar a Itàlia, i la Ida Conti, també una altra soprano. I aquí els acompanya en Salvatore Barcaloni, que era un baix famós italià. Aquesta gravació és del començament dels anys 30, que jo tinc tota una sèrie d'òperes senceres amb àlbums que em van fer un bon regal, me'n recordo ja fa temps, un aficionat a l'òpera, que els seus fills m'ho van donar perquè jo ho conservés. Doncs ara he triat aquest fragment que diu «Anima comendata». I ja dic que és un fragment de la Traviata.

Anirem a recordar a la veu de la Impèrio Argentina, que era molt prolífica amb les seves gravacions, que en interpretava tangos com melodies populars, i aquí la porto amb un pas doble que va ser molt famós, que el títol és Ai Maricruz, del Rafael de León, que era el lletrista, i en Manuel López Quiroga era el músic. Aquesta gravació és de 1934. Jo recordo una anècdota d'aquesta melodia, que estava en un taller de reparacions i tenien el ràdio posat, i hi havia el mossèn que havia arribat nou de la parròquia i que tenia com una espècie de motocicleta o una mena de mobilet, i la tenia arreglar, i en aquestes que toquen aquesta melodia, sinó que era música d'orquestra, no era veu, de veu. I la va conèixer el mossèn, diu, mira, això és Ai Maricruz, del meu temps i segurament del vostre, va dir en el que arreglava, diu, sí, sí que és veritat. Aquesta és el que jo recordo de Ai Maricruz, doncs ara ho sentirem, però amb la seva lletra.

Ara entrarem de música d'acordió. Antoni Morena era un virtuós de l'acordió i a França, era francès, i una popular melodia també d'aquell país, que per títol és Pepe.

I ara recordarem a la Mercedes Burrull, que jo l'havia conegut personalment, que recordo una vegada que triava discos antics en els Encants, ja fa molts anys, i hi havia també una senyora que vaig parlar amb ella perquè vaig veure que ja en teníem discos antics i em va dir que era la Mercedes Burrull, que en el seu temps havia gravat coses i ara ja, esclar, ja estava retirada i que també tenia uns parents que també es deien Burrull, que eren guitarristes, una saga de guitarristes. Jo això ho recordo perfectament. Doncs ara vindrà la Mercedes Burrull cantant una adaptació d'una melodia popular infantil. Us recordeu una que deia "Pasar a la barca", que dijo el barquero? Doncs és això.

Aí vi una pel·lícula famosa dirigida pel famós Charlie Chaplin, que era director i també actor, que era Candilejas. Candilejas. I es va fer molt famosa una melodia en que pertanyia a la banda sonora d'aquesta pel·lícula. I ja dic, era el propi Charlot, que era el seu compositor, en Charlie Chaplin. I ara recordarem aquesta melodia de la pel·lícula Candilejas en la veu de la mexicana Ana María González.

Ara porto aquí unes gravacions, un disc amb dues gravacions de l'Antonio Machín. Que l'Antonio Machín, jo recordo que el van comprar aquest disc per a la sala del meu poble, que després de les sessions de cinema del diumenge a la tarda, després es feia a partir de les 10 fins a les 12, ball amb gramola, i es comprava molt de discos i es anaven posant i es anaven gruixint la pila, i aquest de l'Antonio Machín es posava molt en el seu temps. És una gravació de 1941 del segell Odeón, Antonio Machín i el seu conjunt. Serà por esto, el títol és, que el compositor és una senyora, la Consuelo Velázquez, que era compositora i pianista mexicana. Ja dic, aquest disc va sonar molt.

I ara tombarem la cara del disc i en allà hi ha un altre bolero per al títol de Traidoramente, del compositor mexicà també Chucho Monge, que aquest senyor era un prolífic compositor i també era pianista. Tots eren pianistes, aquests compositors, esclar. I aquest Chucho Monge, una de les seves melodies que li va dar més fama era aquella del México lindo y querido, però en aquest cas serà la melodia Traidoramente.

Jo, la propera gravació que ve és el famós Emili Vendrell, amb un disc que vaig trobar jo en els Encants que jo no tinc constància que s'hagi reproduït, aquest disc. El títol és La Besada i és una adaptació d'una composició alemana del famós Beethoven, que van fer una adaptació que és la que va cantar l'Emili Vendrell. Aquí sentim també un piano, que és el piano del mestre Capdevila. I també, tot s'ha de dir, també sentirem una mica el fregit de l'agulla, perquè aquest disc es veu que era molt rodat i jo he fet el que he pogut, però ja no... perquè llavors de formes, si ho fas massa que no se senti el soroll de l'agulla, llavors té com un so metàl·lic que no és maco. Val més conservar una mica el soroll de l'agulla. Ara el recordarem i ho sentirem.

Ara passarem a recordar la gran veu de la Glòria Basso, la Glòria Basso catalana, que va fer moltes gravacions en aquí en el país, però després es va traslladar a França i allà també va ser molt popular. I aquesta gravació que ara porto d'ella pertany a l'època que estava a França, perquè va acompanyada per l'orquestra d'en Frank Purcell, també un famós director d'orquestra francès. I el títol és Venus, Venus, que és la deessa de la mort dels romans, Venus. La dels grecs era Afrodita, doncs aquesta vegada és Venus.

i passarem a recordar el Julio Jaramillo. Aquest senyor era equatorià, de l'Equador, un país potser d'altes temperatures. Hi havia una melodia antiga que deia Ecuador, tierra ardiente. Es veu que sí, que té altes temperatures. I el títol és mecanògrafa, que les mecanògrafes escriuen ràpid i sense mirar les tecles. Això, si mirem els debats en el Congrés, hi ha una senyora que hi ha amb un aparell de teclat, que és una mecanògrafa, i va posant tot el que van dient, o sigui, ha d'anar ràpid, ha de ser, o sigui, sense mirar tecles, com he dit abans, aquest tipus d'actuació. Doncs ara recordarem a la mecanògrafa i a la veu, sobretot, del Julio Jaramillo.

I fins aquí l'espai de les recordances musicals, recordant el passat amb les seves músiques, l'espai que amb molt de gust us ofereix un servidor col·leccionista de discos antics, Josep Pons. En les vies del comandament dels aparells del so ha hagut el César Escobedo. I fins a la propera, cuideu-vos sobretot dels pol·lens que ara hi ha, que això també és un perill. Cuideu-vos.

Bon dia a tothom. Comencem ara i aquí el programa número 139 del Maresme Ja. Sigueu tots molt benvinguts. Una setmana més, fidels a la nostra cita. Com esteu? Bé? Espero i desitjo que bé, de la mateixa manera que ho estem tots nosaltres, bàsicament perquè ens retrobem aquí. Avui, abans de començar, us vull parlar de les banalitats dels mitjans d'informació, o millor dit, que haurien de ser d'informació. I no ho dic per al titular de cada matí del president dels Estats Units d'Amèrica, que ja ens té acostumats a esmorzar amb una estracarada diària. I cada dia més grossa, eh? No, avui us vull parlar de futbol. Mira per on. Sí, sí, el futbol és un esport en què 11 persones en calça curta van darrere una pilota i altres 11 miren de treure'ls-hi per aconseguir uns o altres fer-la entrar dins d'una porteria que està defensada per un porter. Clar, si és el que està davant de la porteria, és el porter. Doncs bé, explicat una mica de què va això, aquesta setmana la notícia més important han estat dues. La primera i extraordinària és que dos jugadors del Real Madrid s'han barallat i han arribat a les mans, pobrets. I un d'ells ha estat traslladat a un hospital en observació. Com sol passar en aquests casos, la tinta escrita, la veu, la imatge, han omplert pàgines i pàgines i hores d'emissió, perquè es veu que és de vital importància el fet en qüestió. No serà que estem massa pendents del que fa aquesta mena de gent que es guanya molt, molt bé la vida fotent patades a una pilota? Els tenim mitificats, sí, sí, i no deixen de ser uns joves, normalment nois, que també n'hi han de noies, tatuats, la majoria, cosa que a la meva joventut tan sols vèiem o en els pirates o en els legionaris, que és bastant el mateix, Però aquests carregats de duros, que per això els fa més perillosos. Doncs aquesta està la primera notícia, seguida per si el Barça guanyarà la Lliga aquest diumenge davant de la terra rival. L'altra, i això del futbol ha fet que la notícia en majúscules quedés una miqueta soterrada, és l'antivirus. Sí, està en notícia, però menys, A més, ha esclatat dalt un transatlàntic que viatjava per la zona de Cap Verd, més o menys. Sí, a tothom ens ha recordat el coronavirus, sí, sí, però de moment està lluny. I els porten a Canàries, tu. I cada dia que passa van sortint casos de persones que viatjaven en un vol amb altra gent i que podien haver-se contagiat. Fins i tot ja en tenim a Barcelona. Els que anaven al barco en qüestió els derivaran a un hospital militar a Madrid, cosa que de la que ja s'ha queixat la presidenta de la comunitat, la senyora Ayuso. I mira per on, ja han cantat bingo. Si l'hospital hagués estat a Catalunya, no haurien estat ingressats aquí. Haurien anat a Madrid. Sí, sí, segurament. Això és un cas patològic. Se'n diu fixació malaltissa, senyora. Ja sap la dita. Sempre t'has d'emmascarar amb una paella bruta. Deixem-ho. En el programa d'avui parlarem de teatre amb l'actriu del musical més petit, de circ amb membres de Can Gavarra, de plantes amb la Rosa Galí i recordarem música de tots els temps amb la Teresa Elvira Parera. Esteu preparats? Sí? Segur? Doncs vinga, comencem.

0: Arribat el moment de l'agenda cultural del Maresme, però deixeu-me que abans doni pas a la meva virtudes. Avui s'ha canviat de puesto i em té desconcentrat.
1: Sí.
0: Sempre
1: sí.
0: La tenia a la dreta.
1: De Dios Padre.
0: I ara, la tinc a l'esquerra.
1: És que jo soy de izquierdas, eh? Tu no s'ha dado cuenta.
0: Fa temps, però...
1: Sí,
0: les coses van canviant.
1: Ai, la vida. No, no quiero ni hablar. Más vale que me calle, que estoy más bonita, como dicen.
0: Vostè s'ho fa tot, eh?
1: Sí, és que estic molt enfadada.
0: Però pensi,
1: bueno,
0: pensi...
1: No, a que no lo nota, que estic molt enfadada. No. Estic molt simpàtica, sempre.
0: Una cosa que hauríem de dir, que ho sàpiga tothom, que la setmana passada, mentre vostè estava aquí gravant el programa, van entrar a casa seva i li van robar.
1: Sí, me robaron, sí. Sorprendente.
0: Normalment, els lladres, que són gent intel·ligent, roba allà on te poden trobar
1: claro,
0: chicha.
1: Claro, donde hay chicha, pues nada.
0: Per això
1: se
0: van
1: han llevado la cerveza de la nevera, l'agua fresquita, y esto es en serio, pa camino. Oye, lo que más me fastidia es que se me han llevado, bueno, muchas cosas han robado, pero una pulsera que me hizo mi nieta, de estos de plástico. Es que es sorprendente. Bueno, la niña
0: Jo crec que Doña Virtudes això va fer aposta perquè llavors anessin els Mossos.
1: Ai, sí, van mones.
0: Escolta'm.
1: Sí, eso es lo único bueno de todo. Y efectivos, ¿eh? Y hoy tuve el honor de ver a los del CSI, esos que miran las...
0: La policía científica.
1: Esa. ¡Uy, qué emocionante! Yo por mi vida ya he pasado los bomberos, el poli guapo el pueblo y ahora los Mossos. Bueno, ara espero que el seguro se comporte.
0: Vinga, comencem amb l'agenda cultural, si li sembla.
1: Empezamos, sí. Vinga. Alegría que estamos vivos y estamos aquí.
0: Diumenge, dia 17 de maig, o sigui passat demà, a les 12 del migdia, al Teatre Monumental de Mataró. Mataró és aquest poble que hi ha aquí, que és la capital del Maresme.
1: Sí.
0: Ells no ho saben, però ho sabem tots. Cantària, l'últim rellotge. Cantària és un projecte del Servei Educatiu de l'Auditori de Barcelona en què a cada curs escolar es treballa una nova cantata per a un nou instrumentista i cor, signada per prestigiosos músics i lletristes catalans. Aquest curs, 25-26, més de 1.300 alumnes de 32 escoles de Mataró i Argentona presentaran aquesta cantata amb composició de Jordi Cornudella Heras i dramatúrgia de Tina Vallès. Doncs ja ho sabeu, diumenge, dia 17 de maig, a les 12 del migdia, hi participen les escoles, l'Escola Pia de Santana, GEM, Angeleta Ferrer i Roca Fonda, i, com us hem dit, autoria del Jordi Cornudella i de la composició i dramatúrgia de la Tina Vallès. Sí?
1: Molt maco. Cantar és de les coses més maques que n'hi ha.

0: i uns ho fan bé i els altres
1: bueno,
0: ho intentem.
1: És la intenció, la felicitat, i això és important.
0: Molt bé. Vinga, continuem. Dijous, dia 21 de maig, és la setmana que ve, a les 8 del vespre, a Can Gasol, Centre de Creació d'Arts Escèniques, una activitat gratuïta.
1: Hombre, milagro, de què és?
0: Hermafrodites a cavall de la rebel·lió del desig.
1: Ai, por Dios. ¿Esto es el título de la obra de teatro?
0: És un espectacle, sí. Ah. Mira, Hermafrodita a cavall no és cap guerrera, és una amant. Un amant capaç de reclutar cossos fins ara impensables i, per tant, impossibles de desitjar.
1: Uh-huh. Bé, bueno.
0: Un amant capaç de reclutar una horda d'anatomies intersex amb la missió revolucionar la idea mateixa d'ordre social i transformar-lo.
1: Ay, Dios, qué comida de coco m'acaba de dar usted ahora
0: sí?
1: mismo. Pero oiga, eso no quiere decir que no sea interesante.
0: La companyia que porta a terme aquest projecte es diu Que no salga de aquí.
1: Ah, mira, qué bonico.
0: Bueno, sí. L'autoria és de la Laura Vila-Kremer, la Raquel Loscos i el Víctor Ramírez Tur.
1: ¿Y qué día ha dicho que lo hacía?
0: El dijous, dia 21 de maig, a les 8 del vespre. Així m'agrada, que prengui nota.
1: Hombre, a estas horas no puedo ir. Las tengo libres.
0: Vinga. I del dijous baixem dissabte 23 de maig, o sigui, dissabte no demà, sinó de la setmana que ve, al Teatre del Cafè Nou de Mataró. També entrada gratuïta.
1: Eso está muy bien, ¿eh?
0: Carpe Diem.
1: Ah.
0: Taller de l'aula de teatre. Taller de final de curs de l'aula de teatre a càrrec del grup de teatre de nivell mitjà, que són els de 15 anys.
1: Bueno, pues está muy interesante que la gente joven haga
0: teatro. Un taller ideat pels alumnes on han explorat el rol de creadors, dramaturgs i directors d'escena. Doncs ja ho sabeu, el Teatre Nou, el dissabte, 23 de maig. I diumenge 24, a les 12, també al Teatre del Cafè Nou, La Ratera.
1: Ui, La Ratera, això és molt interessant, molt antigua, eh?
0: Sí, és també el taller de final del curs de l'aula de teatre a càrrec del grup de teatre de nivell bàsic, dels de 14 anys. La Ratera és una obra de misteri de l'Agatha Christie,
1: sí, ambientada
0: als anys 50 en una mansió anglesa convertida en casa d'hostes.
1: ¿Usted sabe la Agatha Christie cuando escribía novelas?
0: No.
1: Pues cuando fregaba platos.
0: ¿Y cómo feia fregar platos y escribir?
1: Bueno, porque está pensando, uno organiza...
0: ¿Las pensaba?
1: Las pensaba y entonces decía, dejo los platos, me voy a escribir.
0: Venga, continuem. Diumenge 24 de maig, o sigui, diumenge de la setmana que ve, a 6:45 al Teatre Municipal de Mataró, Que no surti d'aquí. Que no surti d'aquí, arriba al teatre per explicar tot allò que no es pot fer a l'antena de Catalunya Ràdio. Que no surti d'aquí és un programa de Catalunya Ràdio,
1: sí, sí,
0: del Roger Carandell, la Juliana Canet i la Marta Montaner. I que ara el fan cara al públic, van fent ruta per diferents llocs de Catalunya.
1: Perquè així la gent ve com funciona.
0: Sí. I, doncs, molt bé. Diumenge 24 de maig, a 6:45 de la tarda, Teatre Monumental. Aquí sí que l'entrada són 26 euros. Que no surti d'aquí.
1: No, ni aniré allí, tampoc. És molt, Molt diners.
0: Sí, sí, sí, és això. Vinga, continuem. Demà dissabte 16 de maig de 2026, a les 10 del matí, visita guiada Puig i Cadafalch, Mataró, Argentona.
1: Que maco.
0: Visita guiada pels edificis modernistes d'en Josep Puig i Cadafalch. Visita guiada diversos edificis modernistes de l'arquitecte que va construir la seva ciutat, Mataró, i a la població veïna on estiuejava, Argentona.
1: Jo he estat a Argentona i és molt maco.
0: Més visites guiades. També demà dissabte, dia 16 de maig, Castrum, Armats de Mataró. és el local dels Armats de Mataró, que tenen la, el carrer de Sant Simó número 13 de Mataró.
1: Això és el que surten per el...
0: Per Setmana Santa, són aquells que van amb calça curta, amb faldilleta,
1: sí, tinc un amic,
0: i unes llances.
1: Tinc un amic.
0: Tens un amic que fa
1: sí.
0: això? Doncs, pues, ja, ja
1: de la està. Primera comunió, però és un amic meu. És jovenet.
0: És jovenet?
1: Que vas començar aquest any, sí, sí.
0: Ah, molt bé. Normalment els, els Armats de Mataró n'hi ha pocs, n'hi ha de jovenets, però també n'hi ha
1: de tota la vida.
0: De tota la vida.
1: Claro, com sí. tiene que ser.
0: Vinga, continuem. I en els moments d'Argentona, també demà dissabte, dia 16 de maig, a 9:45 del matí, visita guiada, sortida botànica als voltants de la Riera. La durada és de, des de 9:45 fins al migdia. I el punt és també gratis.
1: Ah, bueno, mira, algo gratis, sí, menys mira, mal.
0: El lloc de sortida és a l'Institut Elies d'Argentona. Continuem a Argentona també demà dissabte a les 12 del migdia, literatura. Presentació de la novel·la Una cançó de pluja, d'en Joan Lluís Lluís, al Saló de Pedra d'aquí d'Argentona, a les 12 del migdia. I a les 6 de la tarda s'inaugura una exposició, El que queda de mi, de la Júlia Lladó, en el Museu del Canti.
1: Xulo.
0: Xulo, molt xulo. I per anar acabant, també demà dissabte, dia 16, a les 7 de la tarda, festa i música. Vespreig museístic Sunset Party. Sunset Party. Vespreig, vespreig, vespreig és un tardeo.
1: Ah, un tardeo. Ai, s'ha posat molt de moda, el tardeo.
0: Se li ha traduït tot,
1: Un poquito, és que estic un poco dormida.
0: Vespreig museístic en el Museu, en el Museu del Canti. Comença a les 7 de la tarda i durarà fins a les 11 de la nit.
1: Però el tardeo, de què? En el Museu del Canti.
0: Hi ha música.
1: Ah, mira, no. Oye, tu. Mira que bien. Sí, sí,
0: I
1: sí.
0: I suposo que llavors alguna beguda per...
1: Ah, però pues és molt maco. És que s'ha posat molt de moda això del tardeo.
0: Sí. Més coses, va. D'Argentona baixem a Vilassar de Mar, que celebren el 7è aplec de sardanes conjunt Cabrera de Mar, Vilassar de Mar, a la plaça de l'Ajuntament, també demà dissabte, dia 16 de maig, des de les 7 fins a les 9 del vespre, a la plaça de l'Ajuntament de Vilassar de Mar. I continuem a Vilassar de Mar amb música a la fresca, amb els combos, el cor Aoke i el compàs mariner de l'aula de música. Són dos... aquest mes de maig i principis de juny són els finals de curs de moltes,
1: sí,
0: coses.
1: De moltes coses. I doncs, plou, pobra gent, plou. Ho tenen molt malament.
0: Doncs és demà dissabte, dia 16 de maig, des de les 9 del vespre, a l'aula, organitza l'aula de música, i no diu el lloc, suposo que deu ser anar a la placeta que hi ha davant de l'aula de música. I més coses, també a Vilassar de Mar, teatre per a la primera infància.
1: Ai, que maco.
0: Nallar.
1: Com?
0: Nallar.
1: Nallar.
0: Nallar. És a partir de, diu, de 0 anys, però suposo
1: bueno,
0: que...
1: No s'enteren en 0 anys.
0: Deu ser una miqueta, no? Més, una miqueta més amunt.
1: Bueno, però és maco.
0: 2-3 anys. A l'Ateneu de Vilassar de Mar, a 6:15 de la tarda. Aquí l'entrada no és lliure, 9 euros amb entrada anticipada i 11 a la taquilla amb targeta.
1: Ah, amb targeta.
0: No es pot pagar amb efectiu.
1: Vale.
0: Els de Vilassar són així, ens veia.
1: Bueno.
0: Més coses. A Vilassar, ara Vilassar de Mar, Vilassar de Dalt, comença el festival floral.
1: Ah, també fan a Vilassar?
0: No, no, el festival floral és un festival de música, poesia i cultura en general, dirigit per la Judit Nederman.
1: Quala, quala.
0: I l'activista i creador cultural Martí Sant Climent. És un esdeveniment amb perspectiva de gènere que aposta per projectes professionals i de reconeguda trajectòria al costat d'artistes emergents. Si voleu més informació, jo us aconsellaria que visiteu la web del festival. Festival Floral, Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar, i allà ho trobareu tota la programació. I per acabar, diumenge dia 17 de maig, Cuentoteca de Primavera i més espectacle de circ a la masia de Can Gavarra d'aquí de Dosrius. Comença a 11:15 fins a 2:15 del migdia. I fins aquí.
1: Si no me va dar tiempo de ir a todos estos sitios.
0: I encara, madre mía, encara no ha començat la temporada de castells,
1: ja,
0: eh?
1: Ja, Estel, lo tengo presente.
0: Ho té present, no?
1: Sí.
0: Vinga, doncs, nois, com us hem dit, fins aquí l'agenda cultural del Maresme.

0: Aquesta setmana, crec que dijous, no sé si dimecres o dijous, en la sala Versus Glòries de Barcelona es va estrenar Tu, jo i vosaltres i les cançons. Escolteu aquest piano de fons? Doncs és el musical més petit, és un musical, però un musical petit. I per parlar-nos del musical, una de les actrius, perdó, l'actriu, perquè són dos, el Daniel Anglès i la Pilar Capellades, i tenim a l'altre costat del fil telefònic a la Pilar Capellades. Pilar, bona tarda i benvinguda al Maresme Jam.
1: Hola, molt bona tarda. Moltíssimes gràcies per haver-me convidat.
0: Gràcies a tu per estar amb nosaltres. A veure, sou tres, el Daniel Anglès, tu, Pilar Capellades, que són els dos que canteu, i esteu acompanyades al piano pel Sergi Cuenca.
1: I tant, pel meravellós Sergi Cuenca, director musical en aquests moments del Rei León a Madrid. Vull dir que en Sergi és una persona talentosíssima i hem tingut molta sort de poder compartir aquest procés els tres junts, i realment ha sigut un luxe.
0: Aquest musical, diguem-ho així, el vau estrenar fa 30 anys, no?
1: Totalment. Fa 30 anys que quatre nanos, perquè érem nanos, que teníem 20 anyets, es van plantar en aquell moment el que se'n deia el Versus, que ara es diu la sala Versus Glòries, ha canviat una mica el gènere, la sala, i vam estrenar sense cap consciència ni sense cap pretensió un espectacle que havíem com muntat per fer un concert benèfic en una sala de Barcelona. I l'Ever i la Maria, en aquells moments propietaris del teatre, que ens van venir a veure i van dir, escolteu, voleu estrenar-lo? I vam estrenar amb la idea d'estar programats a 15 dies i ens hi vam quedar 9 mesos. És que va ser molt fort. Sí, fa 30 anys d'aquell moment. I aquell moment va ser llavor de després moltes coses que van passar. Potser va ser el primer espectacle de teatre musical de petit format en català que es va veure a Barcelona, i tot això doncs, ja va ser algo molt especial pels amants del teatre musical d'aquell moment.
0: D'entrada, sé que teníeu programada 15 dies i ja heu tingut que, abans de començar, heu tingut que prorrogar.
2: Oh, quin excitazo, sí. No?
0: Sí.
2: Oi, nena, amb un autógrafo que serà famosa.
1: Ai, que loqui.
0: És que saps què passa? Que tenim aquí a Doña Virtudes, que és una senyora gran que ens ve...
1: Home,
0: cada vegada que vol.
2: Hago lo que quiero, por eso vengo.
1: Claro que sí, com ha de ser, hombre.
0: Una cosa que no hem aconseguit és que parli català, però a vegades s'equivoca i ho fa, eh?
2: Lo hago para fastidiar un poco.
0: És la quota.
1: Jo crec que se li deu escapar, se li deu escapar.
2: Sí. Es lo que me da pena, digo, pobre hombre, digo, voy a hablar un poquito català.
0: És la quota del 25% que tenim.
2: Claro, ves, es que...
1: Ara ho entenem.
0: Doncs com dèiem, en principi crec que estàveu programats fins al 17.
1: Sí, totalment. Estàvem programats per fer 10 funcions i just abans d'estrenar, el mateix matí que teníem la roda de premsa per presentar l'espectacle, el teatre ens va dir, és que està tot esgotat, bé, què els hem de dir a la premsa? Ves? Alguna cosa.
0: No vingueu, que està tot ple.
1: No vingueu, no cal que feu cap article. Molt emocionant, la veritat. I just abans de sortir la roda de premsa amb els responsables del teatre, ens vam asseure i vam dir, bueno, què podem fer? I bueno, ja vam agafar les agendes i vam dir, doncs vinga, va, endavant, prorroguem. Però vaja, ja us dic, ni en Sergi, ni el Daniel Anglès, ni jo ens ho esperàvem, us ho vam assegurar, vull dir que no teníem gens al cap que pogués haver-hi aquesta... que el públic es llancés tant amb aquestes ganes per venir-ho a veure. Estem molt emocionats i un palet sobrepassats, però feliços, molt feliços, la veritat.
2: Relax, mucho relax. Además, no tenés que sufrir aquello del telón de mirar, hay gente en la sala. Ya sabéis que la tenéis. O sea que...
1: Tota la raó. hem patit per altres coses, perquè, clar, vulguis que no, 30 anys... A veure, què us he d'explicar? 30 anys es noten. I aleshores era com, ostres, estarem en forma...
2: Tonteries, perfecta, preciosa,
1: segur. Estarem en forma una altra vegada, tindrem aquella connexió, la gent tindrà ganes de veure... Vull dir, vam patir el nostre procés, que també és natural, per retrobar-nos amb aquest material, que d'alguna manera no deixava de ser... una part nostàlgica, però una part nova, doncs, per trobar-nos amb aquest material i veure si estàvem encara a l'alçada d'aquesta música i d'aquests missatges tan potents i tan poderosos d'aquests musicals tan increïbles.
0: I una pregunta. Només vau prorrogar fins al 29, no podeu anar més enllà.
1: Doncs no, perquè just, mira, i és molt fàcil d'entendre, perquè just el dia 30 comencem la gira i ja ens n'anem el dia 30 a Tortosa. I després ja hi ha dos o tres bolos i sortides més seguides amb el que ja era inviable poder continuar a la sala Versos.
0: O sigui, que llavors, escolta, a tota aquella gent que ens està escoltant ara, agafeu, entreu a la pàgina web de la sala Versos Glòries de Barcelona i intenteu, intenteu a veure si trobeu alguna entrada lliure per...
1: Jordi, que encara n'hi ha, però on hem prorrogat, ara hem d'omplir la pròrroga, escolta.
2: Tranquil·la.
0: Escolta'm una cosa.
1: Digue'm.
0: Al començament hem sentit aquest piano magnífic.
1: Sí.
0: Però jo sé que diguéssim, d'aquesta... El que vau fer fa 30 anys, ara, ha canviat una mica, no?
1: Sí, ha canviat una mica perquè, per això que dèiem que nosaltres hem canviat, ha canviat una mica pel fet de que els temes, molts temes són diferents, perquè els havíem d'ajustar també a les persones que som ara. Vull dir, hi ha moltes cançons d'aquell tu i jo de fa 30 anys que podien ser cançons de duets romàntics, de duets d'amor, que el Dani i jo doncs, ja hem fet. Home, no som aquells joves que ara diuen «Ai, m'estic enamorant per primera vegada, que guai!» No?
0: Per segona vegada.
1: I a més a més... Doncs per segona. Home, jo del Dani m'enamoro cada dia, per l'amor de Déu. I també perquè aquests compositors en aquests anys han composat obres noves i també ens feia molta il·lusió poder afegir a alguns d'aquests temes nous a aquest nou espectacle. I també perquè, bueno, la maduresa, l'edat amb la que tenim ara, doncs ens apropa a parlar d'altres continguts i d'altres missatges dels que s'apropin a l'home i a la dona que som ara mateix.
0: I quins musicals podrem escoltar si venim a la sala Versos?
1: Home, hi ha musicals que són molt populars per moltíssima gent, com El fantasma de l'òpera, Els miserables, Miss Saigon, Evita, Cats, i d'altres que potser no són tan coneguts, molt la pena.
0: No continuïs, que se'ns està fent la boca aigua. Perquè, saps què passa? Parlo per mi i crec que tots els que estem aquí a l'estudi, nosaltres som malalts de musicals.
2: Sí. Ens
0: encanten
2: els musicals. També sale o no?
1: Perquè és preciós. És preciós perquè els dos autors amb els que estem jugant són Andrew Lloyd Webber i Claude Michel Schoenberg, que són dos autors... I en aquest cas, West Side Story, que m'encantaria i m'ho apunto per una altra vegada, és d'un altre compositor que es diu Leonard Bernstein, meravellós també.
0: Com pots veure, Doña Virtudes va cap enrere, saps? Va cap enrere en el temps i busca musicals de la seva època.
1: Bueno, és que eren bons aquests, sí. Clar que sí.
0: Els musicals no passen mai bé.
2: Dan alegria.
0: Sí.
2: Però dale, sí.
0: Recordem una cosa. Esteu a la sala Versos de dijous o de dimecres?
1: És que cada setmana és una mica caòtica, perquè, per exemple, la setmana que ve estem de dimarts a diumenge, la següent estem de dimecres a diumenge i la següent estem de dimarts a divendres. És una miqueta caòtic pel fet aquest d'aquesta pròrroga que hem hagut de col·locar funcions allà on tots podíem ser-hi, d'alguna manera. Però, bueno, sí, d'alguna manera, orientativament, podríem dir que de dimarts a diumenge, però que l'últim dia que acabem és el 29, que cau en un divendres per la raó aquesta que he explicat abans, que justament el dissabte 30 anem cap a Tortosa, ja.
0: I llavors els dies d'entre setmana és a les 8 del vespre?
1: Sí. Exacte.
0: I els diumenges a les 6, pot ser?
1: Exacte. Crec que hi ha algun diumenge que és a les 6, és que ja et dic, és una mica caòtic, perquè crec que hi ha algun diumenge que és a les 5 i mitja per alguna raó que vam mirar amb el teatre, però en general o a les 5, en general és o a les 5 i mitja o a les 6, deixem-ho aquí, va, el diumenge.
0: Com que llavors tots anirem avui dia abans d'anar al teatre, traiem les entrades per internet.
1: Sí, clar. Allà sempre
0: trobarem.
1: Millor, clar.
0: Allà ho trobarem.
1: Allà trobareu. Allà trobareu tota la informació molt clara i molt diàfana.
0: Veig que, a més, sou tot un equip de gent, déu-n'hi-do, perquè encara que sigui el musical més petit, veig que l'equip és nombrós, eh?
1: Sí, realment, hi ha colla al darrere, eh? Vull dir que, certament, per portar a terme qualsevol producció, i en aquest cas, doncs, hem tingut la fortuna de comptar amb un equip tècnic i humà preciós, que tothom s'ha sumat amb moltíssimes ganes i amb molta il·lusió, amb la mateixa il·lusió que el Dani, el Sergi i jo vam arrencar els assajos. Vull dir que ens hem sentit molt ben acompanyats i molt afortunats.
0: Una cosa, està... En aquests moments està de moda, no?, el musical.
1: Ai, esperem que sí, no?
0: A Barcelona.
2: Sí, perquè da alegria. Sí. ¿Qué necesitamos? Sí. Alegria. ¿Y se baila? Sí. ¿Se baila en este musical o solo es cantado?
1: No me ve a bailar.
2: ¿Cómo que no? ¿Cómo que no?
1: No ballem. Ens posem molt intensos i molt emocionants, però no ballem. Ballar el Dani i jo no és una cosa que haguem fet massa sovint.
2: Nunca estar de...
0: Però, i això és veritat, a la sala Versus, que teniu el públic tant a tocar, vull dir, ho porteu bé?
1: Molt, molt. Jo diguéssim que el Dani i jo és l'espai que més còmodes estem. Entrar a la Versus ha sigut com tornar a casa, la veritat. Ens hem sentit molt còmodes, poder sentir el públic com respira, les cançons, els silencis, les respiracions, les esperes... És molt emocionant, és molt bonic aquest mano a mano, d'alguna manera, que existeix en una sala de proximitat. Ens sentim molt còmodes així, la veritat. I més amb un material que està pensat per ser molt essencial. Vull dir que són cançons de musicals molt grans, que tenen sempre una gran escenografia, una superorquestra i molta parafernàlia, i de cop li treus tot i ensenyes exactament només el que és l'essència de la cançó. I crec que per això és tan necessari també aquests teatres menuts, petits, on tens el públic a prop i tens l'oportunitat, tant com a intèrpret com de públic, de tenir aquesta experiència.
0: Molt bé, doncs res. Pilar, nosaltres ho deixarem aquí.
1: Ai, molt bé.
0: Quan tanquem, agafarem i entrarem a internet per agafar les entrades. Per baixar,
1: tinc ànims.
0: Per baixar a Barcelona, a escoltar-vos, que segurament estem convençuts que serà un plaer enorme.
1: Ai, moltes gràcies, Jordi. Moltes gràcies, Doña Virtudes, i a la resta de l'equip. Moltes gràcies.
2: Una voz preciosa.
1: Ai, gràcies, bonics.
0: Doncs, Pilar, recordeu, Sala Versus Glòries... El títol és això, tu, jo i vosaltres.
1: El títol és tu, jo i vosaltres i les cançons.
0: Clar, perquè sense les cançons la cosa no funciona.
1: Exacte. I sense vosaltres tampoc.
0: Molt bé. Doncs moltes gràcies, Pilar.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Una forta abraçada. Moltes gràcies.

0: Ja ho hem dit abans en l'agenda cultural que diumenge, dia 17 de maig, hi ha una cuentoteca de primavera a Can Gavarra, aquí a Dosrius. I per parlar-nos una miqueta de què serà aquesta cuentoteca, tenim a l'altre costat del fil telefònic a l'Estefano. Estefano, bona tarda i benvingut.
1: Bona tarda a tothom.
0: Bona tarda. Explica'ns una miqueta què és això de la cuentoteca.
1: Sí, això ha sigut una idea de la gent que vivim a Can Gavarra, aquesta masia d'Orrius, que som part d'una cooperativa que fem de la casa també un projecte de vivenda i d'activitats culturals. I res, ens agradava fer aquesta mena de foment de la lectura, sobretot per joves i infants, però ens agradava que el tema no fos sol d'un col·lectiu específic, sinó que es podés gaudir de la lectura dels llibres en família. Doncs obrim la casa, el jardí de la casa i també algun espai interior per fer com activitats relacionades a llibres. I fem lectures compartides, hi ha algunes estacions que són més dinamitzades, hi ha alguns més espais que són més lliures de buscar cosetes. És com per passar el dia en família, però també per fer una mica de cultura tots junts. I ens agradava també posar-li un espectacle una mica més, diguéssim, convencional, que farem un espectacle de circ. Sí. I això és una idea de poder-lo repetir una vegada per temporada, per lo menys, i acabar el desembre també amb un minifestival de la literatura.
0: Molt bé. I això a quina hora començarà?
1: Això començarà a les 10:30 del matí i tanquem, diguéssim, les activitats a 2:15. Sí. I la idea és que després la gent es pugui quedar allí una mica més. La idea és que nosaltres parem, però com que ens agrada la idea que estem en un espai rural i respirem un temps una mica diferent de la ciutat i de la pressa, no? Ens agrada que la gent es senti còmoda com si fos en la seva casa i si tot flueix, que es quedi al jardí i poden seguir fent les activitats que vulguin.
0: I l'activitat de circ a quina hora és?
1: L'activitat de circ és a les 12.
0: A les 12. Molt bé. I això, cobreu entrada per la gent que ve?
1: Sí, cobrem una petita entrada per cobrir una mica de gastos que tenim. Sí. I és bastant simbòlica, són 8 euros i hi ha un aforo limitat perquè el jardí és limitat i normalment sí que arribem al top de l'aforo, així que sí que invitem la gent a fer aquesta reserva prèvia també.
0: Una cosa que et volia comentar, per què feu els cartells en castellà?
1: Ah, això és una bona pregunta.
2: No me había dado cuenta, fíjate.
1: No me había dado cuenta, no.
2: No.
1: No, és... nosaltres fem una, diguéssim, una política lingüística mixta. O sigui que algunes vegades publiquem en català, algunes vegades en castellà, algunes vegades en anglès, i ens agradaria arribar també a l'àrab, ja que també nosaltres tenim aquesta varietat internament a la casa. Doncs ens agradaria que això fos com una forma també de representació nostra. Però sí que sabem que volem reforçar el nostre catalanisme, diguéssim, no? La nostra presència al territori català.
2: Bueno, Estefano, hablas un català fantàstic, sinceramente.
1: Bueno, més o menys.
2: Muy bien. Mejor que yo, que soy catalana. Anda que no.
1: No exagere.
0: Molt bé. Escolta'm una cosa, tu abans ens has explicat una miqueta què era aquest col·lectiu de Can Gavarra, però explica'ns una miqueta què feu, què preteneu i on voleu arribar.
1: Sí, a Can Gavarra és la sede de la cooperativa que es diu COP Gavarra. És una cooperativa de consumidors que hem creat alguns amics i amigues justament per fer aquesta idea de projecte de vida en comú, que algú, per algun és més un col·lectiu, per alguns més és una co-vida en la mateixa casa, així després hi ha moltes matisos sobre què fem internament com vivenda, però in canvi come de cara al públic sí que ens agrada la idea com que venim tothom del món de l'art, de l'audiovisual, del teatre i del circ, ens agrada la idea de poder continuar el nostre treball i en canvi d'anar en una direcció més artística, jugant més amb el tema comunitari, o sigui, de poder fer activitats que siguin més participatives, que siguin més enfocats a les necessitats del territori. I quan ens hem instal·lat a Dosrius hem vist que, encara que és un lloc preciós per la posició i per la natura i tot això, ens sembla que necessita una mica més de vida cultural.
0: Estem completament d'acord.
1: I també ens agrada la idea de treballar en xarxa. Doncs, també, per exemple, aquest projecte de la Cuentoteca treballa en xarxa amb una associació que es diu INCA, que li ha donat una mica més aquest enfocament comunitari i estem fent alguns projectes comunitaris més d'audiovisual. Ara volem fer algunes coses de creació de llums de Nadal en format comunitari, en format participatiu. Intentem remoure una mica el teixit cultural. Això és l'objectiu. I a poc a poc ser un referent de la població per fer coses en casa. També la casa la volem obrir a gent que pugui portar la seva activitat, no sol que organitzem nosaltres.
0: Sí, però una pregunta. Vull dir, fins ara, almenys el que jo conec, és que heu fet activitats a Can Gavarra, però no sortiu de Can Gavarra a Dosrius.
1: No molt per ara. També t'he de dir que fem un esforç personal per fer tot això. I, clar, nosaltres treballem amb la nostra, que som espectacles, formacions, i ens costa una mica trobar el temps per fer altres coses i participar en els events.
2: Perquè el que és referent a teatre o teatre infantil en Dosrius no hi ha possibilitats? Pregunto.
1: De proposar.
2: Sí, de dar classes per a nens o adults.
1: Seria genial, sí, ho tenim pensat. Creiem que encara estem en una fase de com es diu, d'integració. Però sí, perquè ens ha costat molt també el tema de la reforma de la casa i trobar el nostre sistema intern.
0: I parlant de la casa, a quin punt esteu de la reforma?
1: La divisió interna de les vivendes internes està bé, o sigui que a nivell de vida còmoda per nosaltres està bé. Hi ha ara un tema d'espais comuns que volem obrir al públic, que passen per la reforma i per un tema de llicències i de permisos. I allí estem una mica... anem lents, perquè...
0: Sobretot els permisos con l'administració hemos topado.
1: Sí. Bueno... L'administració i l'economia, si et dic la veritat.
0: Va.
1: Les dues coses.
0: Però jo tinc la idea, que no em preguntis d'on te l'he tret, perquè en un principi crec que la idea que jo tenia, que el que volíeu crear a Can Gavarra, de lo que ens has estat explicant, però era també com una residència per artistes, per preparar nous projectes i a partir d'aquí, una vegada estiguéssim doncs, preparats, sortir a oferir-los, a actuar-los en diferents llocs. Vaig per aquí o heu canviat
1: sí,
0: el projecte?
1: Sí, hi ha aquesta possibilitat. Com que la casa és gran, la idea d'hospitatge de creació artística, de gent que està en residència, sí que és una possibilitat concreta que volem explorar. Perquè també nosaltres, quan fem els nostres espectacles i les nostres creacions, fem això, anem a un altre lloc per tancar-nos en una sala o en un espai i fer creació. I després sortim amb una prova, per exemple, en el mateix espai on fem les residències, en una forma de contraprestació, diguéssim, sí, algunes sí. Vegades. I també això és una forma també de portar al territori companyies que volen trobar aquest tipus d'espais, que estan més aïllat, que també però poden generar alguna connexió amb el territori local. Sí, em sembla una bona idea. Jo ara mateix, per exemple, estic a Ribes de Freser, sí. Hi ha un altre espai de creació que es diu la Cremallera Art, que és un companys que el porten, i estic fent una formació i una creació aquí fa una setmana. sigui que hi ha un moviment i una xarxa d'aquest tipus que ens agradaria si participar. Sí, sí.
2: Bueno, lo que pasa que también en Dosrius no hay espacios adecuados, considero, para...
1: Sí.
2: Sí. Le falta el arte, no lo entiendo, sí, sí, tan sí. importante que es.
0: Bueno, yo... Sí. Per això tot això té solució.
2: Bé, que tiene solució? Sí. Bueno, no la veo jo tan clara.
0: És qüestió de voluntat, qüestió de voluntat. Ah. Però no entrarem per aquí, només una... Per anar acabant, Estefano, sí. Algú que estigui escoltant ara i que digui, escolta'm, a mi m'interessa aquest projecte, què demaneu per integrar-se amb vosaltres?
1: Per integrar-nos a la part de vivenda ja no tenim espai. Doncs per la part de vivenda concreta no tenim espai. Però sí que per la part de participació activa en l'organització, a la participació als projectes, sí que si ens contacta i té aquesta voluntat, després és formalitzar algunes coses de soci, coses més pràctiques així, però després ho parlem i hi ha moltes maneres de participar, no? També estem intentant activar un format de voluntariat europeu per tenir gent que no sols ens ajudi, però que si no també es formin i poden exportar una mica el format. O sigui que sí que estem oberts a ajudes i col·laboracions per tot arreu.
0: Bueno.
2: Bueno, yo quiero preguntar,
0: Pregunta.
2: Por ejemplo, ¿hacéis algunas actuaciones que se puedan ir, bueno, supongo que sí, ¿no? Que se puedan ir a ver.
1: O sea, sí, en cas a Can Gavarra mateixa, dius.
2: Sí, lo de los cuentacuentos, pero tema circo, teatro.
1: Sí, la idea es que esta cuentoteca de primavera sea la primera, el primer evento que organizamos este año, pero sí que la idea, estamos programando más actividades y que sí que saldrán también en formato más espectáculo.
2: Vale, porque por sí, ejemplo, sí, sí. Esto de la cuentoteca, ¿explicáis cuentos o son los niños quienes explican los cuentos? Porque, por ejemplo, yo conozco una niña de 5 años que ha escrito un cuento, me sorprendió una barbaridad, por ejemplo, por un...
1: Sí, en este de primavera la idea es que haya estaciones que son también muy bonitas estéticamente y muy cuidadas y que haya diferentes actividades en cada estación y hay también la posibilidad de leer el propio cuento a un grupito reducido, ¿no? Con una exposición, ¿no? Para leer para todo el mundo.
2: Con 5 años ¿no? Es un poco limitado, pero, bueno. pero muy bien contado.
1: Nosotros lo vemos como un espacio que está muy abierto, pero al mismo tiempo dinamizado. O sea, que cada uno puede encontrar su tiempo de participación y su actividad que prefiere, que va haciendo un poco más. Y después este espectáculo, que es un poco más para todo el mundo, que es para recolectar un poco la energía y después volver a la propia actividad preferida.
2: Bueno, ¿y hay límite de edad? Porque hay gente mayor que le gustan mucho los cuentos.
1: No hay límite de edad. Está enfocado al familiar por un tema que nos gusta la idea que los padres, madres, niños y niñas estén juntos y juntas a hacer una actividad al aire libre con otros padres, madres, niños y niñas. Esto nos gusta. Pero ha venido gente mayor, sola, ha venido gente sin pareja, ¿no? Hay un poco de todo. Sí.
0: Molt bé. Doncs, Estefano, com que a la ràdio sempre anem amb el rellotge a la mà, hem d'anar acabant. Recordem, diumenge, dia 17 de maig, a partir de 11:15 del matí, tenim aquesta cuentoteca de primavera a Can Gavarra.
1: Correcte, perfecte. Veniu i feu la reserva, si us plau, perquè així tanquem números de cupo màxim.
0: Per a la reserva, on te l'hem de fer?
1: Sí, ja en el cartel, si vols et dic el número ara, per fer la reserva per WhatsApp.
2: Jo el tinc aquí davant.
0: El tinc aquí davant. Mira, vale. Podeu fer la reserva per WhatsApp al 600-803-661. Ho repetim, 600-803-661. Vale? Doncs res, per part nostra només ens queda doncs, donar-te les gràcies per compartir aquesta estona aquí al Maresme Jan i, doncs, això sí, demanar-te que qualsevol activitat que munteu, si vols, des d'aquí del Maresme Jan, si ens ho fas arribar, et farem d'altaveu, d'acord?
1: Moltíssimes gràcies, perquè els que necessitem més és col·laboracions de tot tipus. Moltes gràcies per el vostre interès.
0: Molt bé, doncs, moltes gràcies a tu. Salut.
2: Adéu.
1: Salut, salut. Adéu, adéu.

0: després de parlar de cuentoteques, de circ, ha arribat el moment de parlar de plantes. I si hem de parlar de plantes, hem de parlar amb la Rosa Galí. Rosa, bona tarda, benvinguda.
1: Hola, bona tarda. Bé, i de bolets també, eh?
2: Ah, ja n'hi ha bolets?
1: No, a veure, aquestes setmanes, aquesta primavera, està fent una plugeta...
0: Avui està plovent.
1: Està fent una plugeta que, si el vent no ens ho espatlla, algun rossinyolet encara podrem trobar per aquestes contrades. Però estan reservats, normalment, els bolets de primavera estan reservats, no els experts, sinó els insistents, els voluntariosos, els que es passen 2 i 3 hores doncs, buscant, perquè són més difícils de trobar que no pas a la tardor. Per això, moltes vegades el que fem és anar a tiro fix, que són les herbetes, les flors, les plantes, que estan en plena exuberància.
0: Però els rossinyols, és el rossinyol aquell que vas a França, que diu...
1: aquest no va a França, no. Que també n'hi ha a França, però aquest és el que no vola. Mira, avui us volia parlar de la borraina o la borraja. És una planta que tant la podem trobar silvestrada. Jo crec que és silvestrada perquè deu haver sortit dels camps i es troben als marges, es troben en llocs insòlits, de fet, de vegades a les rieres també creix molt. I és una planta una mica lletja, no?, pels cànons aquests de dir oi, quina floreta més maca, oi, quina planta més ufanosa. Sí, es fa grossa, però punxa, té pèls, la floreta és petitona, però en canvi doncs, té moltes propietats. Es pot menjar arrebossadeta, el pom de les flors, les rebosses, igual com pots arrebossar les fulles ben tendretes, que també les podríem menjar bullides. També ens podem menjar el tronxo més gruixut des de la base, doncs es pela i també és un aliment, si més no, psicodèlic, no? Una mica especial. Com una bleda, vaja, com una
0: bleda. Quan dius psicodèlic...
1: Bueno, m'ha sortit aquesta paraula.
0: Què vols dir, que veus llumetes? Si tu menges, veus llumetes, així?
1: No té massa gust ni disgust, però bé, es pot menjar. Vaja, és que començo per aquí, perquè...
0: Es pot menjar?
1: Té diverses...
0: Fa falta menjar-s'ho?
1: Home, si tens força gana i no tens res més, doncs la veritat és que
0: segurament... Però diu, no té gust ni disgust, no veus llumetes.
1: Bueno,
0: escolta'm.
1: No, però té moltes propietats, com d'altres plantes d'aquestes que no els hi donem gaire importància. Pot previndre, doncs, si és cardiotònica, no?, o afavoreix la tensió, no?, a regular la tensió,
0: la pressió.
1: Vegada, la tensió, la pressió, ai, sí, senyor, ah, la pressió, és veritat.
2: Ja buscaré borrajas. Yo, mi padre comía borrajas, pero veo que la foto ahí, que la tiene usted ahí, y no se parece a la borraja que...
1: Bueno, perquè aquesta foto és de la flor molt, molt ampliada.
2: Ah, vale, però no veu la hoja.
1: No es veu la flor. Tota ella
2: està
1: plena de punxetes.
2: Mi padre, quan anàvem d'excursió...
0: Bueno, penseu que els que estan a casa no veuen la fotografia.
2: No, però jo estic veient la fotografia i digo, i la borraja que jo conozco és una hoja alargada i així com picos, com de hecho ella, con puncha. I mi padre le encantava per les ensalades. Uy, era como si fuera un tesoro cuando íbamos de montaña.
1: Sí, bueno, sí, claro, es que ya antigament es menjaven tota una sèrie de plantes d'aquestes que ara ja no les valorem.
0: Oh, però tot torna, eh? Perquè ara vas a segons quins llocs i et fan unes amanides de conill que és massa...
1: Sí, sí, amanides de conill.
0: Sí.
1: Què em dius ara?
0: Te posen unes amanides que dius, verdes, sí, perquè és verda, però...
2: Ah, de conill, vale, que se lo comerían los conejos.
0: Sí, sí, sí, amb una sèrie d'herbetes que dius...
1: Ah, t'ho comia
2: antes, jo. Claro, yo también he dicho conill.
0: Això s'ho mengen els conills, no?
2: Bueno, perdone, yo en el Instagram, un señor, un cocinero de alta alcurnia de estos, comiendo hojas de morera, rebozada, bueno, rebozadas fritas y le
0: les
2: pones
0: folles de morera s'ho mengen els cucs.
2: Sí, pues mira, dice que está buenísimo. Yo lo voy a probar, ya se lo explicaré.
1: Es posible.
2: Y
1: es
2: con posible. La y con la mora que sale, que yo no sabía que son comestibles,
1: sí.
2: Porque tengo una morera en mi casa, la inmortal le llamo, la han intentado matar de todas maneras. Y no se deja. Y lo envuelven y luego con melaza. Bueno, por probar, digo, lo voy a probar porque dice que es dulce, que tiene muy buen sabor.
1: Clar, aquests bunyols, per exemple, que li deia de borraina, es poden menjar saladets posant-li una miqueta de sal per sobre.
2: Yo, si usted
1: o es
2: lo
1: poden
2: dice,
1: menjar dolços.
2: Yo me lo como, que todo lo que ha hecho usted cocinado está buenísimo.
1: També ens podríem menjar els pètals de les roses, que ara doncs, sí. Són tan...
0: Perdona, el preu que van les roses...
1: No,
0: com
1: i a
0: la
1: més,
0: llagosta, això,
1: no
0: eh?
1: Menjarien ni cap pètal d'aquests comprats, no, les roses comprades,
2: productes.
1: Sinó roses sí. Silvestres, la rosa canina, la mosqueta, que n'hi ha per aquesta zona nostra.
2: Hay una receta,
1: hi ha la rosa canina, que és molt bona.
2: Hay una receta que són codornices con pétalos de rosa, que sale en una pel·lícula.
0: Jo, entonces, ustedes mengen los pétalos y yo las codornices, ¿vale?
2: No, no, pero es que es curioso. Yo cuando vi esa película, me venía el olor de la comida. Digo, madre mía. Mía, qué hambruna que tengo. Pero yo tengo esa receta y un día la voy a probar.
1: Sí, segurament els hi donen doncs, un gust delicat perquè pues, no sé, totes aquestes herbes són de gustos delicats. Dius, ah, sí que hi noto un gustet,
2: sí,
1: que és diferent.
2: Que
1: la rosa,
2: no,
1: que la borraina, que...
2: Que no coordina.
1: Però, per exemple, la que també està sortint ara en aquests moments i és deliciosa i aquesta sí que té un gust molt que t'ha d'agradar, és el fonoll.
2: Sí,
1: ja us n'he parlat alguna vegada, si agafeu els brots tendres del fonoll i també els arrebosseu així amb una tempura millor que no pas amb un arrebossat ple de farina, una tempura que hi ha poca farina i molt de...
2: Sí, sí, jo l'he provat.
1: Està molt, molt, molt.
2: Jo l'he provat, lo hizo usted.
1: Sí, sí.
2: I estava exquisito.
1: Estava molt bo.
2: I lo que está riquísimo, que yo nunca, bueno, me chocó cuando estuve en Turquía, es la miel con pétalos de rosa.
1: Ah.
2: Buah,
1: sí, sí,
2: està
1: és
2: boníssimo.
1: Que segurament trobem a tot el Mediterrani que tenim més o menys les mateixes plantes, diferents maneres doncs, de cuinar-los i d'utilitzar-les. Però jo avui, a banda de parlar-vos del menjar, que sempre està bé, us volia parlar de les propietats medicinals, cosmètiques de les plantes, que també són molt, molt importants. Més que les medicinals, ens anirem bàsicament a les cosmètiques. Una us porto, us explicaré dues receptes que pràcticament són amb herbes que les hem pogut trobar aquí. Una que seria amb hipèric, l'hipèric també ara ja està florit i preciós, amb hipèric, romaní i caiena. I aquí si teniu àrnica, però l'àrnica no és pròpia de la nostra zona, és del Pirineu, si més no la podeu comprar en l'herbolari, eh? si no, no us heu de desplaçar al Pirineu a buscar-la.
0: O sí.
1: O sí, o sí, sí.
0: Una excursió a buscar
1: àrnica. Doncs totes aquestes quatre herbes es posen a macerar amb oli d'oliva, verge sempre, o sigui, oli que en diuen de la primera premsada, perquè és més natural, i el ser més natural extrau millor les propietats que tenen aquestes herbes, que bàsicament totes són pel dolor, o sigui, per un cop, l'hipèric és l'oli de cop, l'àrnica la posen a totes les pomades aquestes que són per les contusions, pels cops, pels dolors d'artrosi o dels genolls o de l'esquena, una mica doncs alivia moltíssim totes aquestes patologies. I la caiena, perquè li dona aquest escalfor, fa com si haguéssim pujar la sang, no? Que diem, és un element doncs, que fa que la sang doncs, es bellugui, que és tot el que va bé per baixar les inflamacions. Doncs mireu, després us ho podeu posar una mica, els que sou aquí a la taula.
0: Clar, els que són a casa no se'n poden posar
1: les
0: perquè
1: vaig posar a macerar...
0: pel micro no passa això.
1: És que m'han dit, diu, portes aioli? I dic, no, porto aioli, no. Porto una... Ai, mira, sí, que hi vaig posar... Ara us ho explico, ara us ho explico. O sigui, tot això, aquestes quatre plantes que... d'això, més o menys a parts iguales, es vaig posar a macerar amb oli d'oliva l'any passat. I al cap de 3 setmanes o així les vaig colar i vaig guardar aquell oli. Com que l'oli és una mica engatifós de posar-te'l perquè entra que et cau, que te'n poses massa, que quedes tot enllardat, que fa una olor de pa amb tomàquet que es...
0: Bueno, et fa del pernil i prou.
1: Sí, eh? Només hi falta, només hi falta el pernil. Aquesta vegada la vaig barrejar amb cera. Aquesta no és ben bé cera, cera d'abella bio, diguéssim, ecològica, sinó que és aquella cera, sabeu aquella cera, trossets petits, que les fem servir per depilar, que es fon i que es depila?
0: Jo és que no m'he depilat mai, no sé.
1: Doncs aquest tipus de cera, però una, bueno, una varietat que em van dir un, que sí que era, que era ecològica. No, no em pregunteu de què, com estava feta i com estava tractada aquesta cera. Desfàs aquesta cera a bany maria i quan ja la tens tota desfeta, que sembla que tinguis un oli, li vas tirant aquest oli que tens macerat, amb una proporció d'una part de cera i 5 d'oli. O sigui, prèviament has de tenir calculada, doncs jo que sé, si tens 100 grams de... Imagina't, si tens 100 grams de cera hauries de posar mig litre d'oli d'aquest. Uh-huh. Depèn de l'oli que tinguis, doncs fas la proporció
2: la
1: al
2: cera
1: revés.
2: La cera pot ser d'abejas o...?
1: Sí, ara us explicaré la diferència. Aquesta queda amb una textura molt, molt fàcil de posar, ja us dic que sembla un aioli espès, I com que em tenia encara molt d'olor d'oli, el que hi he posat ha sigut unes quantes gotes d'oli essencial de lavanda, perquè a l'hora de posar-te-la i d'embatornar-te, doncs l'olor que et poses sigui agradable. I la veritat és que funciona la mar de bé. Mira, jo quan em fan mal els genolls me'ls unto d'aquesta...
2: Sí? A ver, traiga que lo quiero leer.
1: Sí, ja m'ho pensava, que vostè, senyora Virtudes...
2: Jo soy muy investigadora.
1: Ho voldria tastar.
0: Bueno, no, però això no és per menjar, eh?
2: Que lástima, huele bien, eh?
1: Sí, sí.
2: Huele a lavanda.
1: Sí, sí. Doncs aquesta, sense l'àrnica, la podem fer,
0: jo
1: com
0: crec
1: us
0: que,
1: dic,
0: jo crec que itèric. Això, amb una torrada...
1: No, us ho aconsello, no.
2: Ah, huele muy bien a lavanda. Y además la textura, el aceite, lo bueno que tiene, es que la piel la absorbe.
1: Sí, i la cera també és una... Tant l'oli com la cera tenen també unes propietats per la pell molt bones.
2: Però és molt agradable.
1: I llavors si els hi afegim, doncs en aquest cas tinc aquesta pomada pels dolors, uh-huh. I després tinc l'altra que, veieu, ja no sembla un aioli, ja no sé més, no és que sembla parece... això, té un color
2: potito,
1: molt més...
2: Un potito.
1: Sí, potito de préssec.
2: Sí.

0: caléndula de jardí, que és gran, és grossa, només s'agafen els pètals. Si aprofitem la que trobem al bosc, que és molt més petitona, doncs agafa tot el copoll, diguéssim, tot el que és la sumitat florida. Tot això també barrejat amb oli, o sigui, deixat macerar amb oli unes 3 setmanes, i un cop el tens macerat, el col és ben colat i tal, i aquesta l'he fet servir, com que la volia més per la pell, per la cara, per hidratar, he fet servir cera bio, o sigui, cera dels que tenen panals d'abelles, no una cera comercial, sinó una cera...
1: Però això la venden en l'herbolari?
0: Sí, en l'herbolari sí. Trobes de totes aquestes coses.
1: La borraina, com se llama, a part de borraina?
0: Borraja.
1: Borraja, la borraja, borraina, borraja.
0: A veure, així com l'altre, en aquest cas, pètals de rosa en trobareu secs, calèndula la trobareu seca. Borraina no sé si la trobareu seca. No ho sé, eh? Jo no l'he vista mai seca, perquè si alguna vegada l'he assecada...
2: Però la passam buscar el bosc, no?
0: Sí, clar, ara és l'època, en els horts n'hi ha moltes vegades, a les rieres també se'n acostuma a trobar, i el bosc no, o sigui, el camp.
2: Sí, perdó.
0: Zones humides més aviat.
2: I és que tot el que surt que no hi ha asfalt...
1: Huele superbien,
0: Sí, doncs pues ara prova aquesta altra, perquè a més aquesta...
1: Huele superbien, i además queda una piel divina.
0: L'he feta amb aquesta barreja d'aquesta cera, que és molt més espessa que l'anterior que us he explicat. I aquesta la proporció... Aquesta és cosmètica total, hidratante, reafirmante... La borraina té propietats antioxidants, d'antienvelliment...
2: Hidratante, reafirmante, què vol dir això?
1: Que de la piel
2: les arrugues... Sí.
0: La borraina, igual que el botox... La borraina té propietats propietats d'antienvelliment, que en diuen, i mantenir el bon estat de la pell. La calèndula és la base per totes les pomades pels nens petits.
1: La calèndula...
2: El nostre tècnic diu quan vol,
1: La calèndula, jo me quemé una vez con una salsa de caracoles, pero algo serio, Tenía, mi marido me veía muy alta y él, o me quería matar, una de dos. Tenía el microondas muy alto.
2: Tot pot ser.
1: Todo puede ser. Y fui a coger la bandeja y me cayó en la parte anterior del brazo. Bueno, carne viva. Llorando debajo el grifo, estuve un buen rato y no se me pasaba. Y una nena de unas colonias hicieron una crema de caléndula y me dijo, te voy a buscar a mi casa para que te la pongas, que esto, mira, ni una señal. Pero es que me quitó el dolor, al ratito, pero es que era insoportable.
0: Pues es que la caléndula es mágica. Realment totes aquestes pomades pels nens petits, pues, per les... en català no sé com se diu, la pell vermella, no?
1: Les rojeces, no?
0: Sí, la pell vermelleta i encetada de la canalla. Totes les, normalment moltes, quasi totes, fan servir els propietats de la calèndula.
2: Pel colito del bebé.
1: Sí, però pobrecitos.
0: I per acabar-ho d'afegir i per donar-li també una mica més d'olor a el que seria tot el preparat, i he tirat unes gotes d'oli essencial de mosqueta. De rosa mosqueta, que no això sé. Encara cicatritza més, o sigui, normalment la calèndula va molt bé per això, per les cremades, i la rosa mosqueta per acabar de cicatritzar tot el que seria la pell, no? Vull dir, si la cremada rosa està curada però encara tens cicatriu, posa-t'hi oli de rosa mosqueta.
1: Jo he vist una cicatriz d'una persona que opera, no? Y con la rosa mosqueta, un día me dice, ¿quieres que te enseñe? Yo soy muy aprensiva. Digo, no. Y dice, no, pues mira, y me quedé muerta. Le ha ido toda la cicatriz. Yo no, me operaron también, pero no lo hice. No soy constante con las cremas. Pero esta muchacha siempre se está poniéndose crema. Que la abrieron como un pollo, I se li fue,
0: Sí, també hi ha pells que són més bones cicatrisant i altres no tant,
1: La constància, jo crec que...
0: Però sí que és veritat que això està superprovat. Llavors, per tant, doncs, per comptes d'anar a remenar cremes por ahí a les botigues o a les farmàcies

0: que et cobren 50 i 60 euros
1: Ya,
0: per cada pot.
1: y no por lo que te cobren, por la salud, porque venden cosas.
0: Sí,
1: Mira, yo sigo a un profesor de Granada, que habla sobre todo, que en todo hay plástico, y cosas que tomamos o que nos ponemos, que creemos que es
0: sí,
1: bueno,
0: sí.
1: Incluido el desodorante, a ver si encuentra un desodorante. No estoy en
0: Bé,
1: votación
0: a
1: de
0: veure,
1: desodorante.
0: Hi ha la fórmula per fer el desodorant, per fer les pastes de dents, per fer pastes pels
1: Ui, la pasta
0: llavis,
1: de
0: el que
1: dents.
0: vulgueu. Una altra cosa, i jo, per exemple, doncs, he fet aquestes dues perquè m'agrada doncs, anar-les a buscar, sé que les tinc, les utilitzo, però normalment als herbolaris o a les botigues aquestes de coses ecològiques tenen hi ha molta producció, hi ha forces fabricants de productes ecològics molt, molt bons, que ja t'ho certifiquen, no? Que
1: Bueno,
0: tens en allà una crema
1: sí.
0: base amb això, això i
1: Sí,
0: això.
1: todo lo que tú quieras. Pero si tú lo haces tú, sabes
0: Home, mira,
1: exactamente lo que tienen.
0: Jo trobo que és com allò de la llenya, no? Entre que la vas a buscar, que la seques, que la prepares i que no sé què, no sabeu les hores de felicitat, de tranquil·litat, de relax que m'ha produït aquesta crema. Que ja no és el
1: Sí.
0: cost o no cost de la crema, sinó que he après, primer de tot, saber quines herbes són. Que no em confongui, estar-ne segura. O sigui, jo de totes aquestes herbes que he posat aquí no és la primera vegada que les faig servir. Les roses me'n vaig assegurar que fos d'una amiga que tingués rosers que no els hi tira res, que són rosers vells, que, hi ha, que estan en llocs que no els hi toca, o sigui, no estan a prop d'una carretera o d'un... que no estiguin contaminats. I les ceres, mira, excepte aquesta petita, que ja us ho dic, no vaig demanar, quan la vaig comprar a granel, no vaig demanar les propietats, o sigui, d'aquesta va feta ni qui l'havia produïda, però de la d'abella venia d'un apicultor.
2: Amb el nom i cognom de l'abella que havia estat allà.
1: L'abeja maia. Esa és l'abeja maia.
0: Amb els olis essencials també heu de ser una mica doncs, curosos, perquè un oli essencial massa barat vol dir que hi ha molt d'oli i poc oli essencial. Quan us diguin que és autèntic, o sigui que només és oli essencial, no us el creieu, perquè allò que venen aquells 5 mil·lilitres o 10 mil·lilitres d'oli essencial, si fos de veritat oli essencial, valdria com 50 o 60 euros, perquè un oli essencial pur, primera, que és quasi, quasi tòxic, i no sabríem ni dosificar-lo, perquè a lo millor amb dues o tres gotes ja en tens prou. I el que fan els comercialitzadors és fer-ne unes barreges amb altres olis. Però clar, quan tu compres et diu oli essencial tal i oli tal, tal. O sigui, ja saps, has de saber el que compres.
2: A veure, quan dius tal i tal, vol dir que et posa el percentatge.
0: El percentatge, sí. El percentatge.
2: El percentatge d'oli essencial.
0: Clar, clar, perquè un oli essencial no pur, bueno, és que no sé, per fer 5 mil·lilitres d'oli essencial de rosa potser necessitem a lo millor 50 quilos de fulles de pètals de rosa, i sabeu el que avolten 50 quilos de pètals de rosa?
2: 50 quilos.
0: Avolten molt. doncs no, i és un procés lent i bé. Pues res, llavors heu de, si no ho teniu tot, podeu anar-ho a buscar, perquè això de la mateixa manera que jo ho he fet amb herbes fresques i les deixo secar una mica perquè perdin una mica l'aigua que tenen, no seques del tot, però sí també les hagués pogut fer o hagués pogut fer amb herbes seques, perquè les propietats les continuen tinguent, tant si són acabades de collir com si ja són assecades, no perden les propietats. I d'aquesta manera doncs, també podríeu fer això i, si més no, comprar-ho a l'herbolari, comprar les herbes. També us aconsello que aneu a herbolaris que o bé les tinguin envasades, que ja sé que no és una cosa massa, massa ecològica que et venguin la bosseta, no?, de les herbes, o bé si les venen a granel que tinguin apuntat i et sàpiguen dir de quan van comprar aquelles herbes i quina caducitat tenen. No és perquè en tinguin, perquè una herba seca pot durar anys, però clar, tu no saps durant tots aquests anys amb quines condicions han estat conservades. Si tu les has tingut a casa teva amb un pot tancat d'una llauna, un pot de ceràmica guardat, doncs saps perfectament que no s'ha manipulat allò. En canvi, a l'herbolari les pot haver canviat de lloc, els hi poden haver tocat el sol, les pot haver canviat de pot i posar-les... Vés a saber, no? Vull dir, i com menys temps faci que les tenen, o sigui, si encara està dintre dels 2 anys, és més lògic de que no, aquelles herbes no s'hagin manipulat en excés, no? Doncs bé... Sí,
2: t'ha de posar la data de caducitat.
0: Sí, sí, tenen el lot i la data de caducitat, encara que siguin herbes a granel. En teoria estan obligats a tenir-lo, i els bons herbolaris, sense que tu els hi demanis, agafen ja la bossa i te posen allà, t'apunten el lot i la data de caducitat, sí, d'aquella...
1: Piden moltes coses, però clar, no són innocues,
0: eh? Vull dir, no. Amb un que potser li pot provocar una al·lèrgia. Sí. Doncs llavors ens ha de saber d'on t'ha vingut allò. Pot ser que estiguin contaminades, pot ser 30.000 coses. I d'aquesta manera, doncs, guarden la traçabilitat d'aquelles herbes que ells tenen a casa seva.
2: Molt bé.
0: Doncs què us ha semblat? Us animareu a prendre més herbes, a prendre més floretes, a anar-les a recollir, a guardar-les?
1: La del dolor...
2: A Maria Virtut és el de prendre més herbes, li agrada.
1: Sí, a mi les herbes me van.
2: Però no per fumar-se-les, eh?
1: No, no fumo ja, ni fumo, ni bebo, ni bebo con hombres. Soy una mujer libre.
2: No fumo, ni bebo, ni voy con hombres.
1: No, no, no.
2: Ostres, tu.
1: És fabuloso.
2: Es doy això, eh?
1: No.
2: Molt bé.
1: No.
2: Doncs res, escolta'm, aquesta setmana hem parlat de plantes, però hem parlat de cremes.
1: Ai, m'encantava.
0: Clar, perquè les plantes, us he parlat de les plantes que hi ha ara, que les podeu sortir a recollir tot amb un passeig molt tranquil·let i tot, podeu trobar moltes coses. La calèndula ja aneu tard, eh? Perquè ja comença a fer massa calor. Però totes les altres...
1: Jo he comprat calèndules, o sigui, les flores de jardí.
0: Clar, sí. Clar. Bueno, la caiena no l'aneu a buscar, que no és d'aquí. La caiena, pel que us he dit de posar-la a la planta pel dolor, doncs és res, eh? És la
1: però
0: caiena...
1: la caiena és la que utilitzem per comer?
0: Sí, sí, ah, sí, doncs els bitxos aquells petitons.
1: Sí, sí, sí.
2: Sí, qui fa uns callos fa una crema per la pell. Ui, és igual. Perfecte, doncs Rosa Galí, moltes gràcies, fins la propera.
0: A vosaltres, doncs a veure si la propera us puc explicar si he trobat algun boletet d'aquests de primavera, que em faria molta il·lusió.
2: I si no, els portes.
0: Això, que farem un tastet.
2: Vinga.
0: Vinga.
2: Gràcies.
0: Molt bé.

0: Arribats en aquest punt, ara sí, eh? Agafeu-vos un calma. Mira, jo el que faria, aniria a buscar-me, no sé, un combinat, què cony? Un cubata, un gin tònic.
1: Un cubata de ron.
0: El que es vingui de gust, el que es vingui de gust.
1: Estàs fines, eh? Si dius, sopetón.
0: Us assenteu, millor començar assentats, ja us aixecareu després. Us assenteu a la butaca perquè en aquest moment arriba el moment de recordar vida i música amb la Teresa Elvira Parera. Teresa, benvinguda.
2: Hola, benvinguts. I, bueno,
3: estamos i ben retrobats. Estamos deseosos de saber lo que nos trae usted. ¿The Beatles?
0: Yes. Perdó. Què he dit? Beatles?
3: No, Beatles.
0: Beatles. És que l'anglès de Doña Virtudes, a vegades...
3: És patatero, però una s'esforça.
2: Bueno. El meu està també oxidadet, eh? Però, bueno,
3: en fi... Però hace falta, con un poco de mímica y el traductor, hoy en día...
0: Sí, diu, quants idiomes parles?
3: Hay tantos, porque tengo traductor.
0: Molt bé. Doncs, escolta'm, res, continuem amb Beatles, veig, no?
2: Vinga, sí, continuem. A veure, després del quart àlbum, continuem amb Beatles avui...
0: Perdó, sí, continuem amb Beatles avui, vol dir que la propera ja no...
2: No.
0: Ja no?
2: Bueno, ara ho explicarem. Doncs avui, per introduir una mica el programa d'avui, doncs després del quart àlbum, Beatles for Sale, que significa Beatles en venda, fet una mica de correcuita, si us en recordeu, i aprofitant la tirada de l'anterior a Hard Day's Night, que també dona nom a la seva primera pel·lícula, avui tancaré el primer cicle de Beatles en la meva vida.
0: Oh.
2: Ja anirem retrobant els següents, perquè n'hi ha més d'un, i el tancarem amb el cinquè àlbum d'estudi, Help, que també va ser la banda sonora de la seva segona pel·lícula, amb el mateix nom que el disc.
0: Que realment... Jo crec que les pel·lícules que van fer els Beatles no feia falta fer-les.
2: Bé, però tot els que...
0: Tot és negoci, tot és negoci.
2: Tot és negoci.
3: A les fans les gusta.
2: No, hi havia molta tirada, ja, clar, vull dir, està, allò era una efervescència bestial en aquell moment, aquests quatre nois.
3: Era diferente. I en el mundo que gusta lo diferente, siempre.
2: Bueno, i al darrere tenien un equipàs...
3: Vale.
2: Extraordinari.
0: Sí, sí. I anaven estirant el xiclet.
2: Tot el que van poder. I amb això que diem, doncs, de... Bueno, ara després ja veurem això d'estirar el xiclet. Ho reprendrem. Doncs Help es va llançar al mercat el 6 d'agost del 1965 amb un total de 14 cançons.
0: El 65?
2: El 65.
0: Mare meva.
2: Doncs jo tenia... Jo a l'agost... Bueno, tu ja tenies 11 anys...
0: Sí.
2: I jo en tenia 10 encara, perquè encara no els havia fet, però bueno, estava per la labor també de fer els...
3: Jo no lo cuento, no, aquí se sabe demasiado, ja està bé.
0: No cal donar tants detalls, eh?
2: I me'n recordo molt d'aquest del Help, que és clar, vull dir, abans anàvem amb els singles i amb el nostre tocadiscos,
3: eh?
2: I llavors, doncs, bueno, i des d'aquí recordo, vull recordar avui a la meva cosina Mariona, que és amb qui, doncs, vam descobrir, doncs, els Beatles, els Bravos, i bé, va per ella, avui.
0: Vas descobrir la música? No vas descobrir més coses amb la...
2: Segurament, perquè afortunadament a casa dels meus tios tenien una biblioteca molt extensa, igual que a casa del meu avi, i vaig poder llegir moltíssim i sorprendre'm amb moltes coses que aprenia. I per tant, sí, vaig aprendre moltes coses i bueno, als 11 anys encara jugava nina. Tot i així jo ballava els Beatles, eh? Bé, doncs... El Help tenia 14 cançons, les 7 de la cara A són les que es van incloure a la pel·lícula, i a la cara B doncs, eren cançons doncs, que, a veure, que no han transcendit massa tampoc, excepte una, que és una joia, que no es va incloure a la pel·lícula, ni falta que li va fer entrar a la pel·lícula aquesta cançó, perquè és... Un tótem, per dir-ho.
3: Ai, la Teresa Elvira, com le gustan los Beatles.
2: Sí, sí, m'agraden, m'agraden. I m'agraden els Beatles, el grup. Vull dir... bé, en la seva música, en la del Help, en aquest àlbum, es va veient com va madurant i com la seva música va més enllà ja de lo que és el terme pop i de lo que és el terme beat, no? Ja es van fent, diguem-ne, una música molt pròpia seva, no?
0: Era més del pop, beat, no, era Beatles.
2: Era Beatles, exacte.
0: Era Beatles.
2: Era Beatles ben bé, doncs la majoria de les cançons d'aquest disc són seves, i excepte dues, i veurem com va augmentant la seva implicació personal a l'hora de composar les cançons. El tema que dona títol a l'àlbum és una sincera crida de Lennon sentint-se pressionat per la fama que havien adquirit. Escoltem-la.

0: Bueno, perquè no ho veus, és que esteu a casa, no ho veus. Tampoc us hem vist nosaltres el que estàveu fent, però nosaltres aquí estàvem cantant.
1: Sí, sí, sí. Estàvem cantant.
0: La Teresa Elvira, la Teresa Elvira només li faltava moure el cap així perquè, per despentinar-se. Doña Virtudes, déu-n'hi-do. Doña Virtudes, déu-n'hi-do. Encara que ella diu que no canta, però també,
1: no,
0: també
1: canta. Fatal. Mira, també mira, llueve, avui llueve.
2: Sí, bueno, encara plourà més, doncs. un petit resum de la lletra de la cançó. Ajuda, necessito algú. Tu ho saps, ajuda'm. Quan era jove no necessitava ajuda de ningú. He canviat, ara no tinc confiança en mi mateix. Ajuda'm, si us plau. Estic abatut, aprecio que estiguis a prop. Ajuda'm a mantenir-me tocant de peus a terra. És del Lennon, eh? Estava, ell sentia que es sentia molt pressionat i és una crida doncs, que jo crec que no només la fa ell, sinó...
0: Que la podríem fer tots.
2: Que la podríem fer, sí. Doncs bé, començaven a estar una mica cremats i no van durar gaire perquè realment jo crec que és allò que diem,
0: van,
2: no?
0: Van aquests morir d'èxit.
2: Sí,
0: van morir d'èxit.
2: És possible.
0: Vull dir, és que moltes vegades quan veiem aquests grups que tenen aquests èxits i demés, i dius, oh, m'agradaria, no us equivoqueu. Uh-huh. Vull dir, no poden, perdó l'expressió, no poden ni anar a pixar quan volen.
2: Sí, sí.
0: Ni quan en tenen ganes, perquè resulta que tot està programat, hi ha algú que ha pensat el que han de fer, com ho han de fer, i hi ha molta gent que els segueix. I això és una pressió, és una pressió enorme.
2: En aquell moment va ser una bogeria. Bé, doncs el següent tema es titula You've got to hide your love away. Has d'amagar el teu amor. Escrita per Lennon, aquesta cançó és una clara mostra de la influència de Bob Dylan sobre les seves composicions. En l'enregistrament hi va participar un músic que tocava al carrer i que Lennon va convidar perquè hi toqués la flauta travessera. El seu nom era Johnny Scott. George Harrison toca altre cop en aquest tema la guitarra espanyola. Una de les hipòtesis sobre aquesta cançó és que està dedicada a Brian Epstein, representant dels Beatles, que era homosexual a l'armari. En aquells anys l'homosexualitat era un delicte penal a la Gran Bretanya, ja us podeu imaginar. No només a la Gran Bretanya, com si diguéssim.
0: A molts altres llocs, eh? Jo recordo que aquí també...
2: Sí, sí, sí, segurament.
0: La ley de vagos y maleantes, no?
2: Sí, sí. Una altra hipòtesi era que, a petició del mateix Epstein, John Lennon havia de mantenir en secret que estava casat amb la Cynthia Powell, des de l'any 1962, i que era pare de Julian Lennon des de l'abril del 1963.
0: Perquè les fans no es desencantessin.
2: Exacte. Com a Beatles, podien, o sigui, com a Beatles els estava permès doncs, tenir les seves nòvies, com si diguéssim, perquè, com tu deies, no era qüestió de que les fans s'enfadessin. Com així va passar, tant als Estats Units com a Anglaterra, i com allà on viatjaven. O sigui, van arribar a agredir a les nòvies o les amigues dels Beatles. Sí, sí, però això és verídic,
0: sí, sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí.
3: O sea, que la gent està mal des de hace años, vaya.
2: Sí, sí, sí, sí. Doncs, doncs molt bé. Anem a escoltar. Hem d'amagar el nostre amor. En català, per dir-ho d'alguna manera. You've got to hide your love.

0: El més destacable d'aquesta cançó, a part de la guitarra espanyola, és el panderet del Ringo, eh?
1: És que el Ringo és vamos... sí, sí, jo penso que el ritme... M'encanta el ritme que... Per això deia que a mi m'agraden tots quatre. M'agrada el grup que van formar. I m'agraden les cançons que tenien.
0: Sí. És que, Amon, a veure, si parlem de música, moltes vegades, sobretot quan parlem de grups, tots coneixem el cantant, el líder. I a darrere hi ha músics obscurs que passen desapercebuts, que sense ells la cosa no sonaria, eh? Digue-li el baixista, digue-li el bateria, sense ells...
1: El grup el fan
0: tots. Tots. El que passa que normalment el que posa la cara, el que dona la imatge del grup, és el cantant. Ho tenim... Posem-ho. Anava a dir els més moderns, no. Ja són antics, però és igual. Sí, sí. Sopa de cabra. Tots coneixem el Gerard Quintana.
1: Sí.
0: Però sense la guitarra que porta, no, eh?
1: No. Ni la guitarra, ni el que toqui doncs la pandereta, ni el que toqui...
0: Tot.
1: Tots. O sigui, i a més, i aquí tenien el George Martin, que era una persona... un músic molt, molt important, que li diuen també el cinquè Beatle, perquè ell va arreglar o va ajudar a arreglar moltes de les seves...
0: No, és una feina d'equip.
1: Sí, és una feina d'equip. I allò que deies, no és el Jeffrey Epstein, és el Brian Epstein.
0: No, però és que últimament...
1: Sí, no, clar.
2: Ja caigut, sí,
0: només, sí, falta, sí. Només falta que surti el tram ja i hi estarem tots, no?
2: Déjelo, que se quede allí. Que no salga al teu sitio.
1: Bé, doncs hem sentit You've Got to Hide your Love Away. I la següent cançó que escoltarem és la segona que George Harrison va... la segona de George Harrison que es va gravar en un àlbum dels Beatles. On també s'hi va gravar la tercera. O sigui, en aquest àlbum el George Harrison té dues cançons gravades. Escoltarem la primera que va gravar en aquest àlbum. La següent avui no l'escoltarem. La següent es diu You Like Me Too Much, eh? M'agrades molt, m'agrades massa. Bé, doncs el que sentirem nosaltres és una cançó una mica melanconiosa sobre un enamorament. No correspost, sembla, en aparença, perquè sí que va ser correspost, i del desig...
0: Però tu saps de bona tinta.
1: Sí,
0: bona
1: perquè tinta. es van casar, home. I del desig que aquesta noia formi part de la seva vida, en George Harrison, es relaciona amb, ara que ho anàvem a dir, amb la Patty Boyd, que la va conèixer, és una actriu que la va conèixer quan van filmar a Hard Day's Night, que es veu que va ser un fletxazo, en català com es diu això, bueno...
0: Hòstia, ara m'has enganxat amb els pixats al ventre. No ho sé.
1: Es veu que, bueno...
2: Un fletxazo.
0: Amor a primera vista.
1: Amor a primera vista, sí.
2: Oi, esto parece un concurso.
1: I amb qui es va casar el 1966. George Harrison, en aquesta cançó, utilitza quatre guitarres. Clar,
0: no,
1: ja sabem,
0: no les pot tocar alhora, eh? Té dos mans només,
1: ja,
0: eh?
1: Ja sabem que utilitzaven diverses pistes, que ja tenien molts medis tècnics a la seva abast. Doncs hi han quatre guitarres, la guitarra espanyola, la José Ramírez, una acústica...
0: No li digui guitarra espanyola, digue-li clàssica.
1: Clàssica, sí.
0: Clàssica.
1: Bueno, com que també fan espanyol els Ramírez, aquests es veu, bueno... llavors una acústica, que era una Gibson en aquest cas.
0: A més a més, el Harrison és un gran,
1: sí,
0: un gran
1: guitarrista
0: sí. d'acústica.
1: Que era molt amic de l'Eric Clapton.
0: Sí.
1: I una de 12 cordes, que era una Rickenbacker, que suposo que ja saps tu de què, i una elèctrica, que era una Gretsch Tennessean. Bé, doncs escoltem, a mi m'encanta aquesta cançó, I Need You, et necessito.
0: Això diu a mi m'encanta aquesta cançó, les altres no?
1: Sí, totes.
2: I lo dice con énfasis.
1: Totes les que poso m'agraden, totes.

0: Només per un moment t'he vist amb dues estrenes, amb dues estrenes
1: sí,
0: i ballant.
1: Probable, probable.
0: Eh que sí?
1: Probable, probable.
0: Bueno, escolta'm, encara només aquí parlem de com t'hem vist a tu, però els que estan a casa seva també estan ballant, eh?
2: La música és un viatge en el temps.
0: Sí.
1: Sí, sí.
0: Sí, i el que passa que a mesura que tens anys tens més records, res més.
2: Eso es bueno, eh?
0: Tens més quantitat de records.
2: Significa que estàs vivo, és molt important.
0: Evidentment, evidentment.
2: Bueno, aunque hay vivos que están muy muertos, ¿eh? También.
0: M'agrada Doña Virtudes perquè sempre positiva. Estàs sempre positiva.
1: Ara plorarem una estona, espera.
0: Molt bé, Ainhoa, ja l'hem escoltat i continuem cap endavant.
1: El següent tema, de Lennon i McCartney, es parla d'un noi que li diu a un altre que si no tracta bé la seva noia, la perdrà. I serà ell, perquè la tractarà bé, qui se l'emportarà. Escoltem, You are going to lose that girl.

0: Jo, de veritat, jo vull una càmera, aquí a l'estudi, vull una càmera que la, filmi...
1: La veig tan modosita, ella, tan
2: sí,
1: puesta.
2: Sí, no ho sembla, eh?
1: No, no, no. I le pones ahí los Beatles y es que se transforma.
3: No, los Beatles...
1: Yo que me...
0: Sí, hi ha altres coses, eh?
1: Jo que me alegro, eh? No, no. Me gusta la gente alegre.
3: Jo em llenço a la piscina més ràpid del que sembla. En fi.
0: Però mira si hi ha aigua o no. No sempre.
3: No. S'ho has fotut, eh?
0: Bueno, bueno, va.
3: Vinga, doncs la següent composició és molt coneguda i versionada. Parla d'una noia que al sentir-se lligada i deprimida vivint amb el qui narra la cançó, que és en Lennon, bueno, en Lennon, el qui narra la cançó, diguem-ne, decideix allunar-se'n.
0: Però tampoc entrarem en detalls, ja.
3: Allunyar-se, bueno, no sé si és un... si és algo autobiogràfic o no, però el Lennon també se la sabia a la llarga, com si diguéssim.
0: No, el que passa que escrivia moltes cançons sí. I la seva fantasia anava per on anava.
3: Sí, sí, no, era molt corrent, eh? Era una bola corrent, eh?
0: Molt què?
3: Corrent, vull dir que era un home
1: normalito,
3: que...
1: Normalito.
3: Que... No, no, no, no, no. Tu li preguntaves una cosa i no sabies mai que et respondria. O sigui, era molt creatiu fins i tot amb això.
1: Para no decirte, a ti que te importa, lo decía así.
3: Sí, sí, bajo, sempre sortia amb alguna història que els altres es quedaven... Què he dit ara? Bé, també va ser la cara A, aquesta cançó, d'un single editat al Regne Unit. I va ser el primer dels singles que van fer ells que superava els 3 minuts de durada, perquè els singles, la cara A i la cara B, doncs normalment eren 2 minuts i alguna cosa. Doncs bé, escoltem... Ticket to Ride.

0: ens ho passem, bueno, ens ho passem tremendo,
1: Ringo,
0: eh?
1: Que era Ringo.
0: Ens ho passem bomba, eh?
1: Que bueno.
0: Algun dia hem de, això ho hem de gravar, hem de fer un Instagram...
1: Claro,
0: o un TikTok, no ho sé. No
1: hay que ponerse al día, hay que modernizarse.
2: O bueno, com a Catalunya Ràdio, convidar gent a l'estudi, com si diguéssim, mira, i vendre entrades.
0: Una cosa és convidar i l'altra cosa és vendre entrades.
2: Bueno,
0: mira, és diferent.
2: Es pot considerar, No,
0: no, és diferent.
1: És que el material de ràdio és caríssim. Sí, tiene muy buena idea. Sí.
2: Bueno, en fi.
0: A veure, jo crec que el programa passat ja vam començar a dir de que en algun moment convidaríem els oïdors que ens truquessin i que els convidaríem amb un arròs. I ja anem, ja la cosa s'està complicant programa a programa, eh?
1: Bueno, qui en sabe?
2: És que té molta màgia.
0: Ara imagina que venen 300 persones.
1: No, però, per exemple, invitar una persona alguna vegada al programa. Perquè nadie s'imagina cómo se graban los programas, o sea, hoy en día está todo inventado, ya lo sabemos, te pones en internet, pero no es lo mismo.
2: No, no es lo
1: mismo. La gente, cuando quieres que vengan a hacer entrevistas, se corta una barbaridad, va a hablar ante un micrófono, vale que detrás de ese micrófono luego hay oïdors, pero es peor la televisión, ¿no?, o el teatro.
2: Yo penso que la màgia de la ràdio no l'hi va.
1: No. Ja te digo yo.
0: La màgia de la ràdio, va, deixem-ho, vinga, va.
1: Vinga,
0: anem.
2: Vinga.
0: Anem, que ara estic esperant,
2: El ritme, com heu vist, la ritme de Ticket to Ride, és una cançó més contundent amb el ritme, un ritme molt clar, com el ritme de la bateria del Ringo Starr.
0: I la pandereta.
2: Bé, posem dos drets? No, perquè no puc.
1: Mujer, si quieres la ayudamos.
2: Home, perquè estic aquí enganxada molt
1: d'una.
2: I ara escoltarem l'última peça d'avui, posem-nos serios. És de Paul McCartney, bàsicament, i la canta ell sol. Una balada, una composició diferent als altres treballs del grup fins a aquells moments. I que els altres Beatles no els hi feia gaire el pes. I ell vinga a donar la tabarra. És una cançó de les més versionades, posem parèntesis, al segle XX, que va ser interpretada prop de 7 milions de vegades.
0: Una darrere l'altra?
2: No ho sé, però va ser super interpretada, versionada.
0: L'ha cantat tothom, aquesta.
2: Pues, doncs,
0: aquesta l'ha cantat tothom.
2: Sí, segur que sí.
0: Qualsevol cantant que d'un mínim de qualitat ha cantat aquesta cançó.
2: És preciosa. El Paul primer la va anomenar, és curiós, Scrambled Eggs, ous remenats. Li va posar perquè no sabia quin títol posar-li, com si diguéssim. I contínuament estava polint la cançó. I vinga i dale, vinga i dale. I els altres integrants de la banda, els tres Beatles restants, ja n'estaven farts. El McCartney la va acabar el maig del 1965 a Lisboa, que estaven a casa d'uns amics. I li va trobar el títol definitiu. El John Lennon, que també va participar en la cançó, es va entristir una mica perquè van tenir moments bons i dolents a costa de tot el temps que en van estar pendents, de que si ara s'acaba, que si no s'acaba... O sigui, jo crec que el Paul McCartney sabia que tenia una joia, sabia que estava creant una joia, i ell va insistir fins que aquesta cançó es va gravar. Fins i tot ell volia que es fes amb un single i els altres no ho veien clar. Doncs aquí la veritat és que no van tenir molta vista. M'agradaria que l'escoltessin ben escoltada fins al final.
0: Amb les dues orelles.
2: Gairebé amb les dues orelles.
1: I escolteu,
2: perquè hi ha el Paul McCartney canta acompanyat de la seva guitarra acústica i d'un quartet de corda. És una de les primeres vegades que utilitzen músics d'estudi. I escolteu, doncs, aquests dos violins, la viola i el violoncel, especialment. Sisplau.
0: Quina cançó?
2: Escoltem Yesterday.
1: Oh, m'encanta, és la que més me gusta també. Precioso.

0: La tallarem. La tallarem perquè és que si no ens estem desfent tots aquí. Ens estem fets,
1: és allò com... Y lo peor de todo es que no entiendo nada de lo que dicen, pero qué bonita.
2: Bé, parla de la I, parla de la I, de com de cop i volta ens arriba aquesta I, ens cau al damunt aquesta I, no? Vull dir, el que ha, totes les coses que ens han passat, que era com un present, de cop i volta es torna com un passat, no?
0: Tot.
2: És una I.
0: El present sempre acaba sent un passat.
2: Sí. I ell, doncs, bueno, doncs parla de coses doncs, que ell potser no va fer com havia de fer.
1: Bueno, bé, perquè no lo piensas.
2: Una cançó...
1: Realmente vives, però preciosa, no lo piensas.
2: Preciosa.
0: Tots els que estan a casa ara estan per allà a terra ja desmaiats, vull dir...
1: Los que han entendido la letra.
2: Doncs jo he volgut doncs, que escoltéssiu els instruments de corda, sobretot el violoncel. Que el cello, que el violoncel, que està interpretat per Francesc Gavarró i Soler, deixeble de Pau Casals, nascut a Verdú, a l'Urgell. Era el segon violoncel·lista de la London Symphony Orchestra, o sigui, no s'estaven de res. Okay. Aquest senyor...
0: Sí, que fixeu-vos una cosa, els catalans van gravar... Yesterday amb els Beatles. Vinga, per això que dic...
1: No lo digáis.
0: Ah, llavors,
1: no
0: per això després va sortir un que va dir...
2: Un català almenys.
0: Els catalans ho tindrem tot pagat. No? Això ho deien Pujols,
2: bueno,
0: no?
2: Sí, no sé, sí, bueno, sí. No facis parlar. No acabem malament.
0: No acabem malament. Doncs ho deixem aquí?
2: Ho deixem aquí. I ja retrobarem els Beatles més endavant. M'encanta estar
0: propera,
2: acompanyada
0: la propera,
2: de les seves cançons.
0: La propera no tindrem Beatles?
2: A la propera tindrem... més aviat Pustok, aquestes cançons que d'alguna manera van abans, potser de, abans, i també pues, al mateix temps de,
0: durant
2: de les cançons dels Beatles. Però posant una mica d'èmfasi de lo que dèiem el beatnik, dels beatniks, dels beats, etc.
0: Molt bé. Doncs res, la propera ja estem esperant que vinguis, perquè... Però cantaràs també i ballaràs així, com has fet avui?
2: Bé, si toques fa, ja està.
0: Doncs llavors, Lluís, preparem la gravació, eh? Volem una gravació d'això.
1: Mira, toma, yo te he hecho una grabación para ti.
2: Onda.
1: Pero ha sido muy triste.
2: No, hombre, no, yesterday no, que a mi me emociona.
0: Pues molt bé.
1: Tienes un recuerdo.
2: Vinga, adeu-siau.
0: Vinga, fins la propera.
2: Fins la propera.
0: Nois, fins aquí. Nosaltres marxem. L'equip avui ha estat format per a Lluís Blanc, els controls de servei muntatge musical, Marga Silvestre, la producció, Rosa Galí, Teresa Parera, Doña Virtudes i qui us parla, Jordi Renyer. Tornarem la propera setmana a la mateixa hora, si vosaltres voleu, segur. Vinga, i recordeu sobretot, sigueu feliços. Salut.
3: Viu la ràdio. Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona 104.6.

0: Una ràdio més pròxima.
1: Més pròxima.
0: Una ràdio més d'aquí.
1: Més d'aquí.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: La que més sona, clar que sí.

Ràdio Argentona. Sen quadra

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina sinó?

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina sinó?

0: Ens agrada acompanyar-te. Ens agrada que ens acompanyis.
1: No trobaràs res millor.
0: Ràdio Argentona. Baby squirrel use a sexy motherfucker.

0: per Pedri. Pedri és a la frontal, aguanta amb la pilota, la deixa per Lewandowski. Lewandowski prova, xuta mitja volta! Fora! Ha xutat Lewandowski buscant el seu golet, la pilota ha sortit fora. Hi haurà canvi al Barça i hi haurà homenatge al Camp Nou.
1: La gent ja es posa dempeus, Lewandowski, que sembla que s'emociona.
2: S'abraça
1: ara amb Dani Olmo, amb Pedri, i van els jugadors també a abraçar-lo. Hi ha Gavi, Cancelo, s'hi acosta també. Joan García, que creua tot el camp sencer per anar a abraçar a Robert Lewandowski. De fet, s'està posant les mans als ulls, està plorant.
3: Quin moment més maco i més emotiu i més autèntic.
1: Està plorant Lewandowski, i ara per megafonia recorden que quan acabi el partit hi haurà l'homenatge Lewandowski, que fa una volta 360 graus.
2: Fan reverències a l'afició.
1: Tothom, sí, sí.
2: Aplaudeix a l'afició tot aquests crits, aquests ànims que li estan dedicant. Se'n va plorant Lewandowski. Li ha costat moltíssim prendre la decisió de marxar del Barça. Ell es volia quedar, però finalment no ha pogut ser així.
0: Abraçada amb Casado, també amb el delegat del Barça, amb Carles Naval. Retirada del braçalet i una abraçada sentida també amb Hansi Flick. Robert Lewandowski.
1: I a la banqueta l'està esperant tothom dempeus i està abraçant un per un a tots els membres. I a Rashford ara s'abraça amb Marcus Sork, amb Arnau Blanco, amb Christensen, De La Fuente, Stenzner, va passant un per un, l'estan esperant com si li fessin un passadís. Tothom a la banqueta encara aplaudint, s'abraça amb el doctor Pruna, ara amb Cubarsí, Xavi Espart, Marc Bernal, Rafinha, Eric García, que encara l'aplaudeix. S'abraça amb tots els seus companys, ara va a buscar els més joves que eren darrere, Diego Cochen, també Tomi Marquès, ho abraçades un per un, i ara va buscar la resta de l'estaf.
0: I fins i tot hi ha jugadors del Barça que estan no convocats, que estan a la primera fila, i que també estaven drets rebent Lewandowski, després de quatre temporades al Barça. Avui diu adeu al Camp Nou, encara tindrà oportunitat de marcar algun golet més si és que juga el partit a Mestalla.
3: T'he de dir que ha estat un moment d'aquests que són màgics, perquè estem parlant d'una llegenda del futbol que ha estat 4 anys a Barcelona, però que la seva emoció significa l'impacte que ha tingut aquesta etapa, com amb la samarreta del Barça, a la seva carrera, no? I després m'ha agradat molt l'espontaneïtat i això que costa tant al futbol actual, que les coses surtin soles, que no es forcin, i que tots els companys l'hagin abraçat, perquè és que de seguida s'ha trencat després d'una rematada a porteria de nou,
0: Sí, que ha estat a punt de poder marcar aquest golet.
4: Quina llàstima, perquè la rematada era molt bona. L'estil de la que va fer Harry Kane per empatar una última hora contra el PSG, ha girat ràpid amb l'esquerra buscant l'esquerra,
3: ha passat a prop. L'ànima, en el xut.
0: El nostre Golandowski, que avui diu adéu a 4 anys al Camp Nou. Encara tindrem l'oportunitat, si és possible, dissabte que ve, veure'l encara en el partit al camp del València. Juga la pilota al Barça, que guanya per 3-1. Som al minut 41 de la segona meitat. El Barça a punt de certificar el ple de victòries a casa.
5: 19 de 19.
0: Amb dues victòries, si no estic equivocat, a Sant Joan d'Espí, al Johan. La resta, fins al mes de novembre, van ser a Montjuïc. I a partir del novembre ja totes al Camp Nou.
3: Bestial, 19 victòries consecutives. És una marca. Mira Lewandowski.
1: Surt Lewandowski de la banqueta perquè estava cridant el seu nom, surt, aplaudeix des de l'àrea tècnica, fa una volta sobre si mateix, també l'aplaudeix Flick. I es posa dret el president electe Joan Laporta.
0: El senyor del gol, Ricard?
3: Sí, senyor, el senyor del gol.
2: Que la gent espontàniament ha tornat a cridar el seu nom i és quan ell ha sortit de la banqueta.
3: Jo he estat sempre un enamorat de Lewandowski i l'hem vist durant tants anys a tan gran nivell que quan arribava al Barça era normal sentir la temptació de veure si podia mantenir el que havia estat. I clar que l'hem vist en una versió menor, sobretot físicament, però s'ha mantingut. I és que ha fet molts gols, molts gols. És que els 42 de la temporada passada són números de davanter centre en moment de febre.
1: 119 gols en 192 partits.
2: I el vídeo que ha penjat del seu comiat,
4: molt maco,
2: un vídeo preciós en anglès i en català, i amb unes imatges entenent perfectament el que és el Barça i el que és Catalunya.
0: Ell parla del Barça com del capítol més, no recordo l'adjectiu que fa servir, però
1: increïble,
0: més, més increïble de la seva carrera.
4: I que Catalunya és el seu espai,
1: sí,
4: a la terra.
1: Sí.
0: Bé, té una...
4: El planeta.
0: S'ha comprat una casa, eh? Pilota a l'interior de l'àrea del Betis, la té Valde, però el xut fora. És a dir, que és de preveure que aquest senyor, aquest golejador, aquest jugador, aquest futbolista, doncs decideixi de passar llargues temporades també a casa nostra.
5: El dia de la Rua, algú va comentar que no sé si ell sabia el que era una estelada. Possiblement sí.
3: Home,
2: sí, sí, després que... de veure els missatges, sí, sí, que...
5: Sí, sí. Doncs la sensació, no?
4: I qui, sí, comentava això?
5: Bé, en algun programa d'aquests...
6: Entorns de Madrid, no?
5: Sí, no ho sé, sí, en un programa d'aquests.
0: Guanya el Barça 3-1 el dia que el Camp Nou ha acomiadat Robert Lewandowski, que s'ha fet un fart de celebrar gols amb el Barça, 3 lligues en 4 temporades,
3: Déu-n'hi-do, eh? És que és increïble el que ha fet.
1: 3 lligues, una copa i 3 supercopes.
3: Fora de categoria.
0: Té la pilota Valde, juga la pilota Valde, que l'acaba perdent davant d'Isco. Isco l'envia per Bacambú, Bacambú té l'esquerra, Riquelme li envia la pilota, Rodrigo Riquelme fa l'intent de centrada cap al segon pal, on hi arribarà el Chimi Ávila, el Chimi Ávila que ha entrat en substitució
1: d'Antoni, sí, exacte, durant tot el comiat aquest de Lewandowski.
3: I ara el Barça jugant amb Dani Olmo de fals nou.
0: Pilota de Marc Roca cap a Nathan, Nathan busca Deossa, Deossa aixeca la pilota, se l'endú, la baixa amb el pit, continua encara el colombià.
3: I el públic té clar que ha vingut a fer-ho.
2: Sí,
3: eh?
2: Sí.
4: No marxa
2: torna
4: ningú.
2: Torna a cridar, eh? I ell torna a sortir. Com vol gaudir d'aquest moment, Lewandowski?
3: Sí, sí. L'està gaudint molt.
2: Sí.
0: Robert Lewandowski, que vam descobrir-lo fent gols a cabassos al Dortmund. El Bayern de Múnich sempre atén a tot el que apareix a la Bundesliga, no va trigar en endur-se'l, allà va continuar fent gols, allà va guanyar la seva, diria que única, Champions.
4: Sí, sí, una.
0: I quan ja semblava que la carrera doncs anava cap avall, el Barça, i de cap avall, res de res.
4: Va fer final amb el Dortmund l'any 2013. Ja van perdre contra el Bayern a Wembley.
3: Perdona, Xavi, dic que va acabar.
4: I després va guanyar una Champions un any, no recordo.
0: La del 2020, amb, sí, Flick, no?
3: Uh-huh. En aquestes quatre temporades, Pichichi també n'ha fet, aquí?
6: Va ser votador, fins i tot, diria, no?
4: Jo crec que aquí a Barcelona... Sí.
2: Sí.
4: Jo
2: diria, sí, que va rebre, sí, de votador, sí, perquè hi ha una imatge al costat de Gavi que va rebre, sí, la pilota de millor jove.
3: Per tant, un Pichichi, diríem.
6: Aquell any segur que sí, ara t'ho confirmem.
0: Que no fos que rebés el Pichichi de l'any anterior al Bayern, que a vegades això ha passat, eh? M'ha recordat Luis Suárez, per exemple. Però ara posem les dades a lloc. Corna favorable al Betis.
5: Doncs aquest serà el quart segon de la segona.
2: Que per ser 3-1, avui Cristina Súlias, que ha fet la porra de la TDT, encertaria resultat. Seria la tercera en aconseguir-ho a la temporada, amb el 3-1.
0: Laura Marín, Jordi Just i
2: molt
0: Cristina Súlias. Eh?
2: Molt bé.
0: Per cert, Laura Marín, que reclama amb tot el dret...
2: Pernil.
0: Premi.
2: Pernil o m'ho acabo d'inventar?
0: Sí, no.
2: T'has d'inventar, en sèrio?
3: El pernil te l'has enviat.
2: Ah, sí, esteu segurs?
3: Però si vols dir pernil, un pernil dolç...
2: No, que acabem mencionant el pernil, eh?
3: Ho podem parlar.
2: Home, és un bon regal, estem d'acord. No, però ningú recorda que vam dir alguna del pernil.
1: Sí, sí, Laura, es va dir que dependria del pernil.
3: Si algú va dir, el cap va dir que no, també s'hauria de recordar que el cap va dir que era molt car.
2: Bé, en tot cas, Laura Marín, Jordi Just, i avui, si mantenim aquest regal de Cristina Súlias.
0: Atenció, perquè el Barça pot marcar un gol i espatllar-li la porra a la Cristina. El xut de Koundé, Valles a corna. Hi haurà una última oportunitat de gol pel Barça.
2: Una altra vegada, crits de Lewandowski.

0: final del partit. El Barça ha guanyat tots els partits que ha jugat a casa aquesta temporada. Fos el Johan Cruyff, fos l'Estadi Olímpic o fos el Camp Nou, el Barça ha sumat victòria en cadascun dels 19 partits que ha jugat com a local. Una dada històrica, un rècord d'aquells que feia molts anys, dècades que no veiem, i que el Barça de Flick ha fet possible. Sonen les notes de l'himne del Barça mentre es prepara tothom per retre l'homenatge a Robert Lewandowski després del seu últim partit amb la samarreta del Barça al Camp Nou, el dia que l'equip blaugrana ha guanyat el Betis amb dos gols de Rafinha i un de Cancelo. Entremig, Isco havia fet el 2-1 provisional. Victòria del Barça en la seva etapa ja com a campió de Lliga, aconseguint l'objectiu de sumar victòries en tots els partits com a local, en un partit que s'ha pres seriosament davant d'un Betis que també tenia els deures fets, jugarà a la Champions la temporada que ve, i que avui ha assistit primer a l'homenatge al campió fent-li el passadís, i ara pel que sembla també durant una estona potser per retre l'homenatge a Robert Lewandowski, que us explicarem fil per randa aquí a la TDT. Ha guanyat el Barça un altre partit a casa, ho hem explicat i ho hem celebrat. Ara tot a punt per la festa, per Lewandowski, al Camp Nou, Barça 3, Betis 1.
1: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
2: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció. Però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
3: Acaba el camp del Barça, però pràcticament no s'ha mogut ningú d'aquí del Camp Nou. Els jugadors segueixen sobre la gespa, els aficionats segueixen a la graderia, crits de Robert Lewandowski. Hi ha una pancarta darrere la porteria on hi ha la gran animació que posa Robert amb tu. Va començar tot, abraçades dels jugadors a Lewandowski, l'staff que segueix dins de l'àrea tècnica. Aquí no resisteix ningú, tothom es resisteix a marxar, no marxa ningú, fins i tot els jugadors alguns jugadors del Betis que han anat a acostar-se a Lewandowski també per abraçar-lo, xocades de mans. Ara encara hi ha Isco parlant amb Pedri i amb Ferran Torres, que han baixat aquí fins la gespa. Crits unànimes de Lewandowski.
4: I ara tots els jugadors l'agafen per mantejar-lo.
3: Exacte, ha començat Araujo i els seus companys, que amb cada E del Camp Nou el que fan és alçar Lewandowski cap al cel de Barcelona, cap al seu lloc al món, que diu Lewandowski mentre està començant a preparar tot perquè comenci aquest homenatge al jugador polonès del Barça, que mira, tot just ara ha vist la pancarta. Gerard Martí li assenyalava la zona de la pancarta, no sé si li deu haver preguntat potser què hi deia. Encara hi ha algun jugador també del Betis per aquí sobre la gespa, ballarín, parlant amb la Sílvia Tremolet, la nutricionista del club. També hi ha Junior Firpo parlant amb gent de l'staff del Barça. Ara s'abraça amb Thiago Alcántara. Sobre la gespa també encara hi ha Isco, que serà l'encarregat d'atendre.
5: En què consistirà l'homenatge a Lewandowski?
4: Doncs ara començarà.
6: Bé. I també ha estat l'últim partit a l'Spotify Camp Nou del nostre jugador Robert Lewandowski vestint la samarreta del Barça.
4: Aquest és el missatge. Hi ha sobretot un acte especial. Joan Laporta i el president Rafa Justa li faran entrega d'un regal.
6: Una llegenda. Amb nosaltres ha guanyat 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. Ha marcat 119 gols en 4 temporades defensant aquest escut i ja forma part per sempre més de la història del Barça. Us demanem, si us plau, un aplaudiment enorme per Robert!
4: Robert! I ara entra la seva família, la seva dona, les seves filles, entren a la gespa, la seva dona amb la seva...

0: samarreta del Barça amb el nou de Lewandowski i s'ajunten al mig del camp, s'abracen amb Robert Lewandowski, segueixen aquests missatges per megafonia.
1: És per això que els convidem a entrar a la gespa i acompanyar el Robert en aquest moment únic al seu costat.
0: Realment està molt emocionat Robert Lewandowski, abraçat a la seva dona, plora, emocionat d'avui acomiadar-se del Barça, d'aquesta afició que tant s'ha estimat.
2: I un detall, Lewandowski tot aquest acte el fa evidentment vestit de futbolista, vestit del Barça, amb el braçalet de capità amb les quatre barres.
0: Sí, que li ha donat ronda a l'Araujo abans.
1: El senyor Rafael Juste i del president electe del grup, el senyor Joan Laporta, que faran entrega d'un obsequi molt especial a Robert Lewandowski.
0: Doncs ara veurem quin és aquest obsequi. Abans hi ha hagut aquesta abraçada també emocionat. Joan Laporta, que és qui el va fitxar i el va portar al Barça, abraçada també en Robert Lewandowski.
1: Un record perquè porti sempre el Barça al cor i perquè sàpiguen que aquesta serà sempre casa seva, perquè passi el que passi sempre formarà part de la gran família blaugrana.
3: El trofeu que ara ensenya Lewandowski és un escut del Barça amb dues banderes, una la bandera del Barça i l'altra la senyera.
0: Li donen el micròfon a Lewandowski, serà el moment que ell parlarà i dirà el que fa uns dies s'ha estat pensant per dirigir-se a als culers.
4: Hola, vínculos. Moltes gràcies per venir avui. Per a mi és un dia molt emocionant i molt difícil. Però quan veig a Barcelona sabía que este club era grande, pero por vuestro cariño ha sido increíble.

0: Barcelona, vitamy Beste Campo, Coman Casa. Nunca olvidaré cuando van a país mi nombre. Me gustaría decir gracias a mis compañeros, a los entrenadores y a todos los que trabajan en este club. Ha sido un honor jugar por este club. Hemos vivido
1: públic que l'ajuda quan no pot seguir amb aquests aplaudiments per animar Robert Lewandowski.
0: Hemos vivido grandes momentos en estos 4 años. Me siento muy orgulloso con todo lo que he hecho y todo lo que hemos hecho juntos. Hoy me despido del estadio, pero siempre llevará el corazón en mi corazón. Muchas gracias a vosotros, afición, una vez cura, siempre cura. Muchas gracias. Visca el Barça y visca Catalunya.
2: Per cert, moltes banderes poloneses a la graderia, i és que des de l'arribada de Robert Lewandowski al Barça, la presència d'aficionats polonesos al Camp Nou ha estat constant.
1: Sí, moltes pancartes on, en polonès, Dietchi, que és gràcies a Robert Lewandowski, emocionat, nova abraçada amb Joan Laporta després d'aquest discurs, on ha donat les gràcies a tothom i que ha estat un honor per ell ser en aquest club. Ara també torna abraçar-se amb la seva família, s'abraça amb la seva dona, amb l'Anna, també fa petons a les seves filles, la Clara, la Laura.
2: I els jugadors del Barça es formen per crear un passadís per on haurà de passar Lewandowski en el seu últim camí cap als vestidors del Camp Nou.
1: Quin comiat més bonic, eh?
3: Sí.
1: Més sentit, més emocionat per part de l'afició i més autèntic, eh? I per part del jugador.
2: I això ho destaquem perquè no és habitual, oi?
4: No, últimament tot és més aviat forçat.
2: Jo em recordo, per exemple, un comiat semblant, molt emotiu també, que va ser el de José María Vaquero.
5: Hem treballat molts anys, eh?
4: Sí, una
5: 6-1, va marcar.
2: Va marcar un gol i va marxar també.
4: Sí. Les llegendes també saben quan han de marxar i com han de marxar.
1: I es prepara per fer aquest passadís, eh? Un últim adeu al mig del camp, noves reverències des del centre del camp, fent una volta sobre si mateix. El gol nord, el gol sud, al lateral, a la tribuna, amb la mà al cor, agraint aplaudiments a tota aquesta afició del Barça que l'ha acompanyat aquests 4 anys. I ara sí, per última vegada, travessarà emocionat aquest passadís que han format i estan formant els seus companys i tots els membres de l'estaf, un a un. Robert Lewandowski, que passa pel mig del passadís, picant les mans a tots els seus companys, estaf, entrenadors, i ara els seus companys que túnel de clatellots. Acaba el passadís, torna a mirar la grada Lewandowski, torna a enviar petons a tota l'afició, aixeca els braços, diu adeu amb les mans, fa un cor amb les dues mans. Robert Lewandowski s'acomiada del Camp Nou i dels culers.
4: Bé, doncs s'ha acabat aquí l'etapa de Lewandowski com a blaugrana, ja ho hem dit. Ara tindrem temps per parlar-ne al tercer temps, però tant de bo tothom, quan s'acomiadés, quan tanqués una etapa, ho fes així, assaborint cada segon, concentrat en allò que està vivint, donant-li forma, donant-li sentit i de manera tan autèntica, tan espontània, tan normal, eh? I estem parlant, insisteixo, d'un futbolista que ha estat 4 anys aquí però que ha dominat el futbol mundial en la seva posició de davanter durant molts anys.
2: Ja ens direu si apareix Rafinha, que està a punt de fer declaracions a Movistar. Els cracs són tan cracs a la gespa com
5: ara
2: fora.
5: Ara apareix Rafinha. Robert Lewandowski, què tal, Rafinha? Buenas noches, enhorabuena.
6: Muchas gracias, gracias.
5: Entiendo que no puede haber una despedida más bonita para un compañero.
6: Sí, bueno, creo que desde que él llegó en este club ha aportado muchísimo con su trabajo, sus goles, su manera de ser, con su experiencia, y creo que lo más justo que podríamos hacer hoy era este homenaje para él. Obviamente queríamos que él hubiera marcado un gol, pero no pasa nada. Lo importante fue el cariño que todos nosotros tenemos por él, y bueno, somos todos agradecidos por poder haber compartido esto ahora con él.
5: Hablas de cómo ha sido sobre el terreno de juego, toda una leyenda con 119 goles con el Barça, pero no sé si ha sido, por ejemplo, más importante, ahora lo estábamos comentando, que esta temporada que ha tenido menos minutos, menos relevancia, menos participación, ¿no se le ha visto nunca una mala cara, un mal gesto?
6: No, la verdad que no, la verdad que no. La verdad que esto se espera mucho de los jugadores que quieren jugar y al final no pueden. Y la verdad que ha sido un ejemplo, mismo sin jugar, sin tener minutos, ha sido siempre un ejemplo. Ha trabajado muchísimo, mismo no jugando algunos partidos. Y bueno, desde el primer día, la manera que llegó hasta el momento de hoy, es la misma persona, el mismo trabajador. Y bueno, como he dicho, tener él en nuestro equipo fue un...
5: Hablando del partido, ¿cuánto mérito tiene terminar toda una temporada ganando todos los partidos de casa?
6: La verdad que es espectacular. Nosotros jugando en este club queremos ganar siempre todos los partidos, y poder terminar la temporada ganando todos los partidos jugando en casa es espectacular. Delante de nuestra afición es algo brutal, y bueno, creo que fue una temporada espectacular jugando aquí. Y esperamos que la próxima temporada sea igual.
5: Déjame preguntarte una curiosidad. ¿Qué te decía el presidente ahora mismo que estabas hablando con él?
6: No puedo decir.
5: ¿Es tan grave que no se puede decir? ¿O es bueno? ¿Bueno o malo, por lo menos?
6: Ah, bueno, solo cosas buenas.
5: Y lo último, ¿cuándo se te ocurre dejar el brazalete a Lewandowski?
6: La verdad, Rona, yo y Pedri estamos hablando hoy por la mañana, y bueno, decidimos que era el mismo que podemos hacer por él, dejar llevar el brazalete, porque al final creo que también esto del vestuario es uno de los capitanes, y para nosotros es un orgullo poder disfrutar de este momento con él.
5: Enhorabuena por la victoria y por tus dos goles.
6: Muchas gracias.
5: Gracias.
3: La TDT a Catalunya Ràdio.
7: Creus que l'estàs buscant? És a les teves mans prendre la decisió. Però de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
8: Les dades del partit.
2: Rematades. Barça 15, 9 entre els 3 pals. Betis 5, 3 entre els 3 pals. Faltes. Barça 7, una targeta groga. Betis 8, cap targeta groga. Corners, Barça 6, Betis 4. Fores de joc, Barça 3, Betis 4. Gols esperats, 1-12 pel Barça i 0-97 pel Betis. I per acabar, la possessió ha estat del 61% pel Barça i la localització al 54% al camp del Betis.
3: La TDT a Catalunya Ràdio.
9: Ei, perdona, una estrella.
10: Ei, una estrella.
9: Perdona, una estrella.
10: Una estrella.
9: Què? Un crit valent?
10: Vinga, tots units fan força.
9: Una estrella!
10: De seguida.
11: Estrella d'Am, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
12: Un partido bonito con muchas ocasiones y bueno, una pena el resultado al final porque bueno, con el 2-1 hemos tenido ahí un par de acercamientos que podíamos haber empatado, aunque sea el partido, pero bueno, no ha podido ser, así que nada, ha sido ese momento.
13: Aquest és Isco en una entrevista enregistrada que ara emet Movistar Plus.
12: Era demasiado rápido para evitar esa reacción. Sí, ahí viene de una pérdida nuestra en campo propio. Y bueno, contra este tipo de equipos, si falla, no suelen perdonar. Y bueno, aún así, el equipo creo que la segunda parte ha propuesto un poco más de fútbol. Hemos tenido ocasiones para meter algún golito más, pero bueno, no ha podido ser.
5: Déjame por curiosidad, ¿qué le has preguntado o qué le has dicho a Lewandowski, qué le has dicho a Lamine, qué le has dicho a Pedri, que estabas hablando ahora con ellos?
12: Bueno, cosas que se hablan dentro del campo, y le he dado la enhorabuena por la liga y poco más. Preguntarle cómo estaba, sin más.
5: Para ti 45 minutos más, ha sido aumentando los últimos partidos esa progresión después de tu lesión. Terminas bien la temporada, terminas con, no sé si con las sensaciones de que podía alargarse un poquito más.
12: Bueno, termina la temporada mucho mejor que la empecé y mucho peor de lo que me gustaría, pero bueno, ahora toca un proceso en que tengo que ir paso a paso, intentar coger buenas sensaciones, recuperar ritmo, intentar que se me vaya el dolor y ojalá poder volver la temporada que viene al máximo nivel y sin dolor, que sería lo más importante.
14: ¿Nivel de ilusión para el año que viene?
12: Ilusión siempre máxima, siempre intacta y nada, con ganas de descansar, de recuperar bien y de empezar la temporada que viene a tope.
14: Gracias, Isco.
8: Partits de la jornada.
15: Avui s'ha disputat la penúltima jornada de Lliga. Repassem resultats.
1: Osasuna 1, Espanyol 2.
15: Atlètic de Madrid 1, Girona 0.
1: Atlètic Club 1, Celta 1.
15: Elx 1, Getafe 0.
1: Llevant 2, Mallorca 0.
15: Rayo Vallecano 2, Villarreal 0.
1: Oviedo 0, Alavés 1.
15: Real Societat 3, València 4.
1: Sevilla 0, Madrid 1.
15: I Barça 3, Betis 1.
1: A falta d'una jornada, així queda la classificació.
15: El Barça ja és campió de Lliga, 94 punts, 11 més que el Madrid.
1: Villarreal i Atlètic de Madrid, tots dos amb 69 punts i Betis amb 57, tanquen les posicions Champions.
15: Celta, 51 punts. Getafe, 48, són 6è i 7è places europees.
1: L'Espanyol amb 45 punts, que és 11è, avui ha aconseguit la salvació.
15: Queden dues places en descens en joc, que jugaran Llevant o Osasuna, Elx, aquests amb 42 punts, Girona amb 40 i Mallorca amb 39.
1: I l'Oviedo amb 29 punts, ja és equip de segona.
15: Acabem amb jornada internacional. A França s'ha tancat la Lliga aquesta nit amb derrota del campió.
1: París Futbol Club 2, PSG 1 i Estrasburg 5, Mónaco 4, amb gol d'Ansufati, l'11è de la Lliga. PSG, Lens i Lille jugaran la Champions i el Lió anirà a la repesca.
15: I el Nantes Tolosa havia de suposar aquesta nit l'últim partit del català Carles Martínez a la banqueta del Tolosa, però el partit ha estat suspès al minut 20 per l'invasió de camp dels aficionats radicals del Nantes indignats pel descens del seu equip.
3: La TDT.
16: El compromís d'MGC Mútua. Fomentem la salut i la prevenció de la malaltia. Invertim en recerca mèdica, sempre compromesos amb el teu benestar i el de la nostra societat. I sempre vetllant per la teva salut. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes.
3: A la TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Carlos Monfort.
17: El Barça, quan està perdent, està més endollat. I he de dir que és més atractiu.
3: I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
18: M'agrada. Tinc dubtes sobre...
19: No ho entenc.
8: Les conclusions del Ricard.
13: El Barça ha guanyat 3-1 al Betis i ha completat el ple de victòries com a local en aquesta lliga. 19 victòries en 19 partits a casa. Això no ho havia aconseguit cap equip fins ara en lliga de 20 equips. Ha estat la nit de l'adeu de Lewandowski al Camp Nou. Lewandowski no ha pogut marcar, però tant se val, perquè el moment de la seva substitució al 40 de la segona i de l'homenatge posterior al partit ha valgut la pena. Ha estat molt emocionant tot. El Barça ha guanyat un partit amb poc toc competitiu i dos gols de Rafinha, el primer de falta directa i un de Cancelo. Ricard, què t'ha agradat?
4: El comiat col·le d'una llegenda del futbol, per espontani, sincer, natural, emocionant, gens forçat, i perquè veure com un futbolista com Lewandowski, que ha marcat diferències al futbol mundial durant més d'una dècada a través del gol, ha valorat aquesta etapa, aquest cicle de quatre temporades al Barça. Això diu molt de la dimensió del club, l'impacte que ha tingut el Barça al Lewandowski en uns anys difícils, perquè ell no va arribar a un club que tenia en aquells moments, diríem que certa preponderància al futbol europeu, al contrari, va arribar per reconstruir tot això. Amb ell va començar la reconstrucció i ha estat una etapa on tampoc ha pogut gaudir el Camp Nou especialment, perquè has tingut dos anys d'exili a Montjuïc, però en canvi ha tingut una connexió especial amb el barcelonisme, amb l'afició, amb el que suposa el club, amb la comprensió del significat de jugar al Barça, de formar part d'un país com Catalunya, i no ha deixat mai d'exhibir el seu ofici golejador. No oblidem que fa quatre dies va fer un gol importantíssim per assegurar el títol, aquell cop de cap a la centrada de Rashford. Tant de Lewandowski, aquell últim gol, tant de Lewandowski, guanyant la posició, anticipant el primer pal, el cop de cap. Jo crec que tindrem temps ara al tercer temps per valorar la seva presència i la seva etapa, però en un moment on gairebé tot és façana i hi ha aquest punt de voler exhibir-se, on tot és gairebé forçat, avui hem tornat a veure una escena tendra però alhora natural. Hem tornat a viure aquí al Camp Nou un comiat d'un futbolista. És el primer comiat d'un futbolista al nou Camp Nou. No és el mateix encara, però ha tingut, diríem, que la proximitat amb el jugador que tenia abans del Camp Nou. Ha estat emocionant tornar a veure a l'estadi com algú tan important deia adéu. I vull destacar que Lewandowski va arribar de puntetes a un Barça que estava reconstruint-se o que es volia reconstruir i se'n va per la porta gran d'un Barça que ja està reconstruït, d'un Barça que mira el futur i que venen molts anys d'èxits amb un equip especialment jove. Lewandowski no ha caigut a la temptació d'acceptar una oferta per un any, per retirar-se aquí, per estar un any, perquè ell necessita ser important, perquè ell no és un davanter centre més. I ha vist perfectament, com només veu ell a l'àrea, els espais que s'han de trepitjar, què li tocava ara. I li tocava acomiadar-se del Barça amb tots els honors i aviam si pot fer el gol número 120 per acabar de quadrar els 30 per temporada durant 4 temporades.
13: Mira, ara parla Hansi Flick, segur que li pregunten per Lewandowski.
14: Temporada, good evening, Mr. Flick.
19: Buenas noches, señor Flick, hola. ¿Qué cree de este momento?
14: No, I'm proud about...
19: Estoy muy contento del equipo, estoy muy orgulloso. Hemos conseguido la meta que queríamos, ganar 19 partidos en casa. Es increíble, es fantástico. Nos ha costado un poco en la segunda parte, pero al final lo merecíamos. Podría haber sido una noche perfecta con el gol de Robert. Sí, por supuesto, pero casi ha estado cerca. He trabajado con él muchos años y al final siempre es un amigo. Estoy muy contento. ¿Es fácil ganar todos los partidos en casa durante toda la temporada de la Liga? Por supuesto, pero lo hemos hecho y al final es una gran temporada para nosotros y es lo que puedo decir. Una curiosidad, no es importante, pero en el penalti estás muy enfadado. No sé qué decirle al árbitro. ¿Qué estabas pensando?
14: En
19: mi punto de vista, porque lo hemos visto en el iPad, no sé si es exactamente... En mi opinión no es penalti, pero lo han dado, lo puedes dar, pero al final me da igual. Solo un último partido que queda, ¿necesitáis descansos? ¿Necesitas vacaciones? Por supuesto, tenemos un partido más y por supuesto lo vamos a jugar y espero que lo ganemos y al final estoy muy contento, sí.
13: A València. Moltes gràcies. A València jugarà el Barça l'últim partit de la temporada a Mestalla, en principi dissabte vinent a les 9 del vespre. Ricard, havies dit que t'havia agradat i molt el comiat culer d'una llegenda del futbol com Lewandowski. Dubtes?
4: Sí, Araujo ha de ser un dels centrals de la pròxima plantilla. És només un apunt, no? Però avui ha tornat a demostrar en el retorn des de la defensa que li costa. Li costa defensar cap endavant o mantenir la línia alta. Té la necessitat d'estar sempre protegint-se i avui ha tornat a passar factura amb l'acció del penal. És una anècdota, però és una anècdota significativa, perquè Araujo la segona volta l'ha jugat gairebé sempre de lateral, i el Barça jo crec que ha de valorar si Araujo forma part de la nòmina de centrals o simplement està per una emergència, com vam veure Koundé l'altre dia que va jugar una estona a Vitoria a l'eix de la defensa. O sí, entra al mercat i Araujo ha de formar part, diríem, dels jugadors transferibles. Em costa imaginar-te que Araujo pugui tenir jerarquia en aquesta línia defensiva com a central. No oblidem que és la temporada on tot s'ha esquerdat, on Araujo va tenir aquella pausa. Va començar la temporada sent, encara amb alguns dubtes, el capità i un dels centrals titulars. La cosa ha anat perdent força fins que va haver d'aturar-se pel seu desgast mental i després en el retorn doncs ha jugat de davanter centre i ha tret les castanyes del foc al dia al Girona, ha jugat com a lateral dret i ha hagut dies que fins i tot ha assumit bé la posició perquè el lateral dret del Barça és un gaire d'un tercer central i ha pogut disfressar les seves limitacions, però vaja, ha tornat a l'eix de la defensa avui i com si fos una posició ja maleïda per ell, ha tornat a ser el jugador que ha trencat l'orsai en l'acció del gol del Betis. S'ha de fer una reflexió profunda amb Araujo. Què vol Araujo? Què vol el Barça d'Araujo? Per què, quina utilitat li pot treure Araujo Flick? Aquestes són decisions que formen part d'aquest estiu. No sé si seria bo tornar a començar una temporada amb Araujo sense saber ben bé quin és el seu rol a la plantilla, o fins i tot si el seu rol ha de ser un rol tan secundari com el que ha tingut.
20: Avui ho entens tot o...
4: No, avui no entendria que no es fes un esforç per Cancelo, ja ho dic clarament. És veritat que Cancelo té 32 anys, però també veiem que els futbolistes cada cop estiren més la seva carrera. Té un Mundial per davant i arriba en un moment dolcíssim. Ha fet una segona volta fantàstica, ha demostrat que ha estat un encert de Deco, que no trobava centrals i va superar les crítiques dient Cancelo ens pot ajudar com a lateral. És veritat que es va lesionar Valde, però vam començar pensant que Cancelo era el millor lateral atacant del Barça, i malgrat pagar, acceptar i saber que hem de conviure amb les seves distraccions defensives, dona tant, ha donat tant en atac, ha trobat tanta connexió amb l'equip perquè pot ocupar la banda, li pot donar profunditat i amplitud, no ha de compartir les claus del pis amb ningú en aquella banda, que s'ha convertit en un jugador importantíssim i ha donat molta creativitat, improvisació, eines ofensives al Barça en tots els contextos, contra blocs baixos, contra equips més estirats. No sé si podrà millorar ja la seva concentració defensiva, però s'ha de triar molt bé quin és el company de viatge com a lateral esquerre del Barça per Cancelo, i difícilment trobarà un lateral esquerre ofensiu millor que el portuguès, sobretot per les seves condicions en un final de carrera. Li queden 2 anys de contracte, 2 anys a màxim nivell segur, com a mínim, i jo crec que el Barça, després de veure el que ha passat en aquesta segona volta i com ha encaixat en aquest equip de Flick, hauria de fer l'esforç, sempre que pugui, per tenir-ho la temporada que ve.
21: El comiat i l'homenatge del Camp Nou a Robert Lewandowski, que avui ha jugat per última vegada a l'estadi després de 4 temporades, on ha guanyat 3 lligues, una copa i 3 supercopes, ha fet 119 gols i ha deixat petjada per ajudar el Barça a renéixer. Els dubtes que presenta Araujo quan juga de central, com avui a la segona part, després de molts partits fent de lateral dret, sobretot, avui no ha mantingut la línia defensiva, la del fora de joc, a la jugada que ha acabat en penal favorable al Betis, i l'opció Cancelo de cara al futur va arribar al gener gairebé per sorpresa i ha fet una segona part de la temporada que mereix, com per exemple desitjaria Hansi Flick, tenir continuïtat. Són les conclusions del Ricard Torquemada a la TDT de Catalunya Ràdio després d'aquest Barça 3, Betis 1. I hem sentit Flick, el terror a la premsa de l'entrenador del Barça, i també falta sentir l'efecte Costa.
3: A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
22: Ei, com va? Com et dius?
23: Tenim un nom que el sap tothom.
22: Però d'on surts tu?
23: Tant se val d'on venim, si del sud.
22: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
23: Ara estem d'acord, estem d'acord.
22: Sí, i una estrella ens agermana.
11: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
16: L'efecte Costa.
4: Bona nit, Jordi.
20: Bona nit, Ricard.
4: No hem tingut el gol de Lewandowski, però hem tingut un comiat maco, molt maco.
20: Sí, la veritat és que abans, quan en el moment del comiat, crec que era el Bernat que deia que no n'hem tingut tants últimament. Bé, el de Busquets i el de Jordi Alba també va ser en la línia del d'avui. Jo crec que encara més llegendes que Lewandowski pel Barça. El que passa és que, clar, portem la superllufa de Messi a sobre i qualsevol oportunitat d'acomiadar un jugador que s'ho mereix, com ha estat avui, la veritat és que ha estat bonic. Vaja, ja ho va ser, ja ho comentàveu, el vídeo que va penjar per anunciar que marxava, i avui ha estat en la línia. La veritat és que és un superprofessional i un supergolejador que a mi sempre m'havia semblat una personalitat freda, però avui s'ha desmuntat. La veritat és que s'ho ha fet molt seu, això, gairebé tant com els culers s'han fet seu Lewandowski, i ha estat bonic. Vaja, jo crec que sempre està bé ser agraït. Segurament no és el davanter més brillant que hem vist aquí, però ja ho he comentat al descans, a mi em sembla que ha estat una peça fonamental per començar a reedificar, ho deia Rafinha també, amb la seva experiència en un moment en què plovia bastant, i ha estat... Vaja, jo crec que ho hem arrodonit. Ha faltat el gol, però no ens en recordarem.
4: Tu sabries posar-lo a l'alçada de quin nou del Barça? O entre Ostres. Quins nous?
20: Uf. Clar. És que... Et diria que Suárez i Eto'o són paraules majors, però clar, com a nivell individual no està lluny d'aquí, eh? El que passa és que en el context de l'equip tampoc ha estat el mateix. Els altres dos van guanyar Champions i ell, no crec que per ell, sinó perquè el context de l'equip ha estat el que ha estat, no marxarà amb un palmarès tan brillant, però jo crec que arribar quan va arribar Lewandowski, marxar amb 3 lligues de 4, és impressionant.
4: Sí, estaria en un segon esglau, eh? Després de Eto'o, Suárez, per exemple.
20: Però
4: ja per dic, sobre per de què? De Cloyfers, de...
20: Sí, home, per mi sí. A mi Cloyfers m'encantava, però com a nou, jo crec que Lewandowski... Clar, és que em costa només quedar-me amb l'etapa al Barça. Jo, Lewandowski aquest segle... no sé si hi ha hagut molts nous millors que ell, eh?
4: No,
20: posaria Suárez, però...
4: No, sí, clar, costa desmarcar-se del que ha significat pel futbol, però hauríem d'intentar veure aquests 4 temporades. Per cert, que Lewandowski continua aquí fent a fotos, eh, Laia?
1: Sí, ara ha sortit amb la seva dona, encara vestit de futbolista del Barça.
4: L'àlbum de fotos s'ha de completar. Sí. Digues, Jordi.
20: No, això que qualsevol valoració que fem l'hem de fer en el context que ha tingut aquí, és a dir, si Lewandowski hagués arribat aquí quan va arribar Luis Suárez, igual l'hauria estat 10 anys i hauria fotut 400 gols, vull dir que... Però a mi em sembla que igualment en el moment en què arriba ha estat un jugador fonamental.
4: Segona part, alguna cosa que vulguis destacar?
20: No, la veritat és que el partit, tota la gràcia que ha tingut la primera part, la segona la perduda una mica. He quedat gairebé tan impactat com tu amb Valles. De fet, jo a Lewandowski avui li hauria recomanat que xutés a porteria.
4: Buscant entre els tres pals.
20: Robert, tirar pals que va dins, perquè aquest senyor...
4: Mira, és que, no, és que et dic una cosa, és que les que ha aturat tampoc s'ha mogut. La de Fermín amb l'esquerra s'ha clavat i l'ha tret amb les mans, però quiet, o sigui, estàtic.
20: Sí, n'hi ha hagut, jo crec que n'hi ha una Rafinha al principi del partit que li surt als peus, aquella com a mínim ha anat al terra, però vaja, l'uniforme d'avui no cal ni que passi per la bugaderia.
4: Molt bé, doncs recordarem com havíem de recordar avui el partit com el comiat de Lewandowski. Ha guanyat el Barça per 3-1.
20: Per cert, vols més? Sobre això que deies de Cancelo a favor d'estudiar possibilitats, perquè és que, francament, perquè és que no veig molts laterals esquerres que puguem fitxar i que el millorin, però sempre en funció de l'arquitectura de l'equip. És a dir, a mi Cancelo funciona a l'esquerra, a l'altra banda de Lamine, i mentre mantinguis un lateral dret, per dir-ho així, que sigui un mix lateral, tercer central, sigui Eric, sigui Koundé, si és que acaba...
4: Però, perdona, Jordi, Laia, qui és aquest noi que s'està acomiadant de l'estaf, que l'han mantejat i tot, i ara s'està acomiadant de tot el seu equip, que saluda ara.
1: Aquí, just que està aplaudint ara?
4: Sí, ara que està més abraçat. Doncs... O sigui que... Ha repartit moltes abraçades, l'ha mantejat...
1: Sí, doncs ara ho miraré, perquè m'estava fixant...
4: S'ha fet una foto amb l'estaf, com de comiat, i fixa't que totes les seves abraçades són com de comiat. És que no el reconec des d'aquí dalt. Bé, doncs ja ho confirmareu.
1: Sí, ara ho mirem.
4: Perdona, Jordi, que té tot.
20: No, res, això, que si pel que sigui acaba reforçant el lateral dret, que ja sé que no és una prioritat ara mateix, però si acabessis fitxant un lateral dret perquè traspasses Koundé o pel que sigui i és un altre perfil, aleshores jo ja tindria més dubtes. És a dir, si acaba arribant un altre Cancelo a la dreta, llavors ja no ho veig tan clar. Però si és amb l'arquitectura actual, tens el meu sí.
4: El millor?
20: Amb el permís de Rafinha li donarem a Lewandowski.
4: Gràcies.
20: Bona nit.
0: Hola, bona nit. Mireia Ruiz en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Et preguntaré per Lewandowski. L'hem vist molt emocionat, l'hem vist plorant, l'hem vist que els seus companys el mantejaven tot el Camp Nou dempeus. D'entrada, com has viscut tu que el coneixes de fa molt de temps, aquest comiat, i com l'has vist després entrenar al vestidor. Gràcies.
2: Estan entrant en el vestuario.
6: Bueno, creo que ha sido una despedida
2: perfecta. Mai no oblidarem. Ha estat molt emocional, molt emotiu. I ell es veu clar que té el cor a Barcelona, en aquest club, amb la gent d'aquesta zona. I jo he de dir gràcies, gràcies Robert. És una persona fantàstica i un jugador de talla mundial.
7: Marta Ramon, en directe a RAC1, ahir ens deies que lògicament teniu temps per buscar un substitut de Lewandowski, sabem que esteu buscant en el mercat, m'agradaria insistir-te per això, per quin ha de ser aquest perfil del nou Lewandowski del futur, si s'ha de prioritzar sobretot aquesta productivitat golejadora tan alta que ha tingut Lewandowski, si s'ha de buscar també que sigui un talent associatiu diferencial, cap a on ha d'enfocar el club aquesta recerca del nou Lewandowski?
2: Des de tots els punts.
9: So it's like, no, it's you know, it's easy to substitute Robert, because Robert
2: és fàcil dir substituïm el Robert, però el Robert és molt especial. Els darrers 15-20 anys ha estat el millor número 9 del món i no serà fàcil trobar algú. No. Jo crec que el nostre estil de joc, la filosofia, dona, fa que necessitem un número 9 connectat amb l'equip, però també que faci gols. És important que faci gols, això és el que busquem.
24: Hola, Hansi, Santi Valle para el Carrusel Canalla y pel que jugas Barça a ser Cataluña. Hace unas semanas cuando te preguntaron dijiste que el Barça era, bueno, la mejor etapa de tu carrera. Ayer en el vídeo de despedida Lewandowski dijo que este ha sido el capítulo más apasionante, amazing, de su carrera. ¿Qué tiene este club, qué tiene Barcelona, que los que venís de otras culturas futbolísticas y tal, cuando llegáis aquí veis que es el mejor momento de vuestras carreras?
9: I think it's first is
2: d'entrada, des del meu punt de vista, hi ha com una confiança en la feina que fas. Ningú et diu res, confien en tu, confien en el personal, l'ambient, en l'equip, el vestidor, és fantàstic, la connexió entre els jugadors també i, per suposat, el club és un dels millors del món, per mi el millor del món. I la gent de Barcelona és increïble. Cada dia,
9: when you're on the street,
2: no sé, quan passejo pel carrer,
9: really kind.
2: La gent és molt amable. Per mi això és increïble. És que ve del seu cor, ho pots percebre i és increïble. Per això jo crec que a tothom li agrada aquesta regió, Barcelona, la ciutat, però per mi també el club, perquè tothom treballa des del cor pel club, intentant donar el millor pel club. I crec també que a l'equip, ho heu vist avui, ens ha costat una mica la segona part, però al final tothom volia guanyar el partit i això és increïble, és fantàstic veure això, és increïble veure com hem defensat, perquè el Betis és un equip fantàstic, tenen una qualitat increïble en el seu equip, tenen uns grans jugadors, però nosaltres hem defensat com a equip i això és el que realment m'agrada. He vist que hem millorat molt a la defensa, tothom, no només l'última línia sinó també la davantera i el centre del camp és increïble. Tothom dona tot el millor per aquest club.
25: Buenas.
5: Señor Flick, aquí Víctor Lozano, en directo para el Radio Estadio Noche de Onda Cero. Me gustaría preguntarle por João Cancelo, jugador que bueno, ha marcado posiblemente su último con la camiseta del Barça, o no. Que valorar un poco la temporada que ha realizado, sobre todo esta parte final en la que ha sido, si no el mejor, uno de los mejores jugadores del equipo, y si usted va a presionar o va a pedir para que pueda continuar en el club la temporada que viene, dado el alto rendimiento que ha tenido en ataque, pero también en defensa, que era donde quizá podía generar algunas dudas, y al final también ha rendido ahí. Gracias.
9: Everyone can see what he gives,
2: ha vist el que ens ha donat en els darrers partits. Jo ho valoro molt, però no és fàcil. Deco ho ha de gestionar i nosaltres hem d'esperar a veure què passa, però és un jugador fantàstic, també ho dona tot per aquest club, i jo agraeixo molt i valoro molt el que veig d'ell.
10: Hola, Hansi, buenas noches. Elena Condis de la cadena COPE. Hoy Rafinha ha marcado dos goles, además le ha cedido el brazalete de capitán a Lewandowski. Hace unos días salió al paso sobre unos rumores acerca de su futuro. ¿Qué es Rafinha para ti? ¿Qué significa? ¿Y cómo le ves de cara a la temporada que viene? Y también esta semana de tantas emociones, que si la Liga, que si el adiós de Lewandowski, y mañana puede ser también tu día de renovar.
9: No, Rafa es...
2: Rafinha és molt important per nosaltres. Aquest nivell és increïble. Per mi,
9: he stays here. He played for us
2: many
9: years. So it's for me. It's one of the.
2: I els anys que porta jugant, per mi és un jugador molt important, i jo estic molt content que hagi tornat. L'hem trobat a faltar en molts partits, però al final el que puc dir és que l'equip ho ha portat bé.
9: Was a great situation to win
2: the Liga. Ha estat genial poder guanyar la Liga.
9: Injuries we have to manage.
2: Si tenim en compte les lesions que hem tingut, les hem gestionat i hem vist que l'equip ha millorat també.
5: Josep Capel de Radio Nacional, aquí atrás, mister. Felicidades por la victoria, por el 19-19 en casa esta temporada. Antes estábamos hablando de la figura del 9, y me gustaría saber si se han llegado a plantear o si se pueden plantear ante la dificultad de poder fichar un 9, porque no hay mucho en el mercado y son muy caros, el hecho de poder fichar otro tipo de delantero diferente y, por ejemplo, centrar a Lamine o a Rafinha, es decir, modificar un poquito el equipo para fichar un tipo de delantero que sea diferente a lo que es la figura de un 9. Gracias.
9: Now we have clear our clear how we want to do it.
2: Nosaltres tenim clar què volem fer i hem d'esperar. No és fàcil, però ho provarem tot i hem de gestionar el que ens dona l'equip, i és el que farem. Jo no tinc cap dubte, la propera temporada tindrem un equip fantàstic amb molta qualitat per assolir tots els nostres objectius, i això és genial. Estic molt content perquè hem obtingut 19 victòries a casa, una temporada perfecta aquí al Camp Nou, i això és fantàstic. Felicitats a l'equip, estic molt orgullós de l'equip.
12: Preguntes, les teves qüestions.
15: Hola, mister, ¿qué tal? Alejandro Segura de Radio Marca. Hablabas ahora de temporada perfecta en casa. Te quería preguntar por eso precisamente. Es la primera vez en la historia que un equipo ha ganado los 19 partidos como local. Vosotros lo habéis conseguido ganando esta noche al Betis. ¿Qué te dice todo esto? Porque habéis hecho una temporada perfecta en casa.
9: No. It's about the team, but I think also
2: sí, té a veure amb l'equip i amb la connexió també amb l'afició. És increïble jugar aquí al Camp Nou. Hi ha un ambient especial. Quan arribes a l'estadi, sempre estan els seguidors que ens donen la benvinguda. És una sensació increïble. No sé, això dona una empenta, un 10, un 5% més als jugadors. I és fantàstic.
8: it's always,
2: o sigui que és el que passa al terreny de joc, però també amb l'afició. Crec que l'afició sap exactament quan la necessiten i és increïble veure això.
12: Hi. Excuse me for asking again about Lewandowski, but I think it's his day, no? Or his night. Who do you think will miss each other more? Lewandowski missing Barça or Barça missing Lewandowski?
14: Qui trobarà falta més? Lewandowski o Barça o Barça Lewandowski?
2: Lewandowski ens ha donat moments fantàstics, increïbles, molts gols, molts títols.
8: We also miss him. We
2: all... I nosaltres el trobarem a faltar. Però això forma part de la vida, del futbol, i al final de cada temporada hi ha jugadors que marxen, arriben nous jugadors, això és normal. Però el club el trobarà a faltar, tothom el trobarà a faltar, perquè no només és un jugador de talla mundial, sinó que és una bona persona.
14: Gràcies, bona nit.
3: A Catalunya Ràdio, la TDT.
16: Dolors musculars, lesions esportives o molèsties postoperatòries? A Epsilon Physio t'oferim tractaments personalitzats amb la tecnologia més avançada. Epsilon Physio, el centre de rehabilitació, fisioteràpia i medicina de l'esport de la Fundació MGC.
3: A Catalunya Ràdio, la TDT. La transmissió d'en Torquemada.

0: ens fa gran! El nen se'ns fa gran!
1: I jo que estava fatal, fatal, fatal.
2: I Lewandowski ja s'ha fet gran. Per cert que Lewandowski és el cercle central, del Camp Nou, encara fent fotos i vídeos.
3: Amplia sessió de fotos. S'ha fet fotografies sota la porteria del gol sud, amb la pancarta darrere, no? Robert, amb tu va començar tot.
2: De cara,
3: d'esquena.
4: Però fixeu-vos que res està improvisat, que el fotògraf té... És a dir, per això deia abans que quan els cracs ho són al camp, molt sovint ho són fora, en el sentit que tenen tot controlat. I el timing de la retirada del Barça de Lewandowski és de crac, és a dir, ell aguanta, ell la decisió la deu tenir presa des de fa molt de temps, guanya el Barça la Lliga, sap que queda un partit al Camp Nou,
2: ho anuncia
4: el dia abans,
2: un dia abans,
4: sí.
2: Fa un vídeo,
4: Sap que avui és el dia i ara doncs, té aquesta sessió, és de manual.
2: Carlos Monfort, bona nit.
5: Què tal? Molt bona nit, com estem?
2: Com has viscut això?
5: Molt emotiu, reconec que no m'ho esperava perquè... M'ha semblat tan simple i tan senzill que crec que això ho fa inclús més maco. I crec que és alguna cosa que no només el futbol sinó la vida a vegades acostuma a passar. I m'agrada.
2: Tota raó. Jo també m'he emocionat avui, i aquesta sensació de que... Sí, que no tenia ornament, allò, sinó que era substància.
4: Tu, Carlos, en la teva època, bé, continues sent, de reporter intrèpid, tu vas seguir bastant de prop, no?, el fitxatge de Lewandowski?
5: Doncs mira, era el meu primer estiu, si no m'equivoco, però sí que el vaig viure de prop i va ser bastant intens, amb moltes anades i tornades, perquè recordo que hi havia moments que semblava que l'operació no avançava, després et deien que sí, i va ser bastant complicada, però al final es va donar, i jo em quedo amb això, i sobretot un davanter que mai ha posat males cares, mai. És cert que el moment econòmic del club no era el millor, però futbolísticament sempre ha respost a dins del terreny de joc amb gols. I us porto una anècdota, que això no sé si ha sortit o no, que va ser el 22 de febrer, crec que va ser un Barça llevant. El Barça va guanyar 3-0, la portava apuntada. No sé si va sortir això o no, però ell no va fer un bon partit. El vestidor va ser el primer en marxar, va marxar a casa teòricament abans del permès. El dia següent hi havia entrenament de recuperació, va entrenar ràpidament ell sol i va marxar a casa. I per mi és una de les senyals que demostra que ell mai li ha agradat ser protagonista, només en la part positiva, no en lo negatiu. Va fer un partit que va ser bastant dolent contra el Llevant, però ell, en comptes de voler fer soroll, va marxar, va fer soroll i va decidir evadir-se de la situació.
2: I per mi això... No se li recorda cap queixa, no?
5: I això és el que m'agrada, perquè sempre ha respost positivament amb gols i sense fer gaire soroll, que per mi és un dels punts claus d'un davanter centre. Llavors, ell va marxar directament, no es va dirigir a cap company, va marxar a la dutxa, això sí, de manera elegant, perquè podia haver muntat un sarau i va decidir marxar sense dir res a ningú. El dia següent es va evadir una miqueta i el següent partit ja va tornar a ser protagonista en el bon sentit de la paraula, fent un bon partit.
2: Què us deixa Lewandowski la seva etapa al Barça?
6: Home, molts gols, 119, i la sensació que va acceptar i va voler venir al Barça en un moment que no tots els cracs estaven disposats a fer-ho. I el que recordo és que quan el fitxen a la porta anava desesperat buscant una nova referència, el seu Ronaldinho del 2021. I el va trobar en Lewandowski fent un esforç i apostant per ell, pagant traspàs de 50-55 milions al Bayern, molt bon contacte per Lewandowski, o sigui, no la venia de Franca, evidentment, però l'aposta del Barça la va igualar a Lewandowski per venir al Camp Nou.
5: I segurament amb poca premsa, amb poc màrqueting, però d'aquests jugadors i d'aquests davanters centres purs que rendeix al camp, que és on se li exigeix.
4: Per mi és una lliçó de cap on va el futbol modern i de la possibilitat d'aprofitar fins al final figures que en d'altres èpoques hauríem dit que amb l'edat que va arribar Lewandowski ja estaven acabats. Jo, quan va arribar Lewandowski, vaig pensar, doncs el tram final de la seva carrera, a veure de què és capaç, fins i tot vaig pensar, no sé si s'han de gastar tants calés amb un davanter amb tan poc de futur, i clar, t'has rendit a 4 temporades, a màxim nivell, 30 gols per temporada, i això jo crec que és un ensenyament, perquè a partir d'ara
2: s'estiren les cadenes.
4: El mercat de fitxatges jo crec que ha de permetre'ns contemplar com a jugadors que poden tenir un rendiment immediat i que poden donar unes quantes temporades a futbolistes que d'altres èpoques haguessin dit que estan retirats, no?
5: Tots teníem la sensació que venia aquí a retirar-se, que en certa manera ho ha fet, però sí que és cert que han sigut 4 anys d'èxit.
6: Però no s'ha deixat anar.
5: Exacte.
2: No.
5: I sí que és cert que ja últimament està rebent crítiques de que segurament aquest any sobrava, però vist el seu rendiment jo crec que inclús s'ho podia permetre.
6: Era perquè impossible deixar-lo marxar fa un any després de 42.
5: Ha donat un rendiment que era impensable. Jo crec que tots pensàvem que vindria un, dos anys com a molt i han sigut 4 anys plens d'èxit.
2: És que aquesta temporada entre Lewandowski i Ferran han fet els 40 i tants gols que t'ha de fer un davanter centre i s'ho ha repartit amb Ferran. Jo crec que és la temporada perfecta per marxar. És a dir, ha estat progressiu, va ser l'explosió de la temporada passada, i una rampa de comiat aquesta temporada, on ha jugat menys minuts, on s'ho ha alternat amb Ferran, on s'han repartit al voltant de 20 gols cadascú. Jo crec que són els números d'una llegenda quan toca marxar.
7: Sí. A la transmissió hem recuperat la vera entesa entre jugador i club de retirar-se al moment que toca. Sí, això estic convençut que possiblement un vull allargar més i l'altre vull allargar menys, però això és el normal en qualsevol negociació i en qualsevol jugador que pot passar per aquest tràngol, però és el moment just, s'ha fet el comiat com calia, tothom content i sortim d'aquí, més enllà de guanyar la Lliga, amb un record especial a un dels grans del futbol mundial.
5: I s'han portat molt bé les dues parts, crec jo. Lewandowski ha sigut molt elegant en tot moment, però el Barça sí que és cert que de manera molt discreta, molt subtil, no li ha ofert cap proposta de renovació. I els dos
6: li ha fet una oferta amb un contracte.
2: Una de les coses que...
6: Escolta'm,
2: però allò que va dir la porta de la baixa una temporada...
3: Sí,
5: ell en cap moment s'ho va plantejar sèriament. I una de les coses que et deien quan parles amb l'entorn de Lewandowski és que no podien comparar totes les ofertes que tenia de Chicago Fire amb Aràbia, perquè pràcticament no se li va mencionar un número concret dels milions que se li pagaven, però ja era una oferta tan a la baixa que ja pràcticament ni la contemplava seriament.
2: Ara que dius això, Carlos, cap a on anirà a parar?
5: Aràbia 100%, pel que em consta a mi. És cert que la proposta de Chicago Fire era molt atractiva econòmicament, però per temes personals, pel clima, Chicago fa molt de fred a l'hivern, per la diferència horària en Polònia, sembla que són 8 o 9 hores respecte a 4 o 5 que només hi ha Aràbia, sembla que els camins van cap a Aràbia. Té dues o tres ofertes molt interessants i ara mateix l'equip que està més a la pole position és el Hilal. Però,
2: el Hilal em podeu ajudar?
7: És el de Cancelo, no?
5: És el de Cancelo, però clar, no se'l pot incloure en una operació perquè l'acabar contracte és un futbolista que acaba lliure, per tant no se'l pot incloure.
6: S'han sentit aplaudiments ara fa 10 segons.
3: Sí, aquí a la gespa perquè hi ha doble comiat, encara hi és Lewandowski i també es jubila una treballadora del club que és Dolors Romero, que era el contacte, diríem, del club amb la Lliga, més de 40 anys al Barça, i li estan fent també un comiat.
2: I el noi de l'estaf, que també semblava que l'acomiadaven.
3: Sí, perquè... bé, no se sap, perquè Stefan Knop és l'últim assistent, l'últim fitxatge de Flick, que el va fitxar aquesta temporada.
6: No,
3: és un calb. Bé, calb dic perquè si el veieu el diferenciareu, és calb, i porta ulleres, i és el va fitxar aquesta temporada Flick, com analista, el va conèixer a la Federació d'Alemanya, i té molta confiança, però és cert que avui semblava una mica un comiat, perquè l'han mantejat membres de l'estat.
2: Però no tenim confirmat que marxi, eh?
3: No.
2: Potser podia ser una broma, també, eh?
3: Tampoc descartem.
2: Ja ho rematarem.
7: Jo crec que dormirem, no? Avui,
2: però ja
7: amb
2: que...
7: el comiat o no d'Estefan.
2: Ja que ha estat una nit de comiats, explicar el que...
7: Està molt bé el que li estan fent a la Dolors, la treballadora del Barça, perquè està tenint gairebé rang de futbolista amb aquest comiat de la gent.
3: Ha fet un passadís a les treballadores.
2: Això fa club. Carles, tens alguna dada, Lewandowski, per tancar això?
7: Sí, però les d'avui són testimonials.
2: No tens aquestes de temporada.
7: Les farem a... quan acabi dissabte que ve la fem i així subem tota la temporada. Jo sí que volia afegir, jo he tingut la sort de conèixer Lewandowski fora del terreny de joc i em sembla que ho ha comentat el Bernat, un professional que tot el que feia fora del terreny de joc sabia el que anava a fer, ho feia amb un somriure, anava per feina, puntual, saps allò? Que donava gust fer alguna cosa amb ell.
6: Un professional puntual, has dit que sent futbolista professional
2: és
3: difícil això.
7: Allò que dius, anem a fer una cosa que és fora del futbol, però ell la fa com si fos un professional d'allò que va fer en aquell moment. I et dic, un tio fora del camp, excepcional.
3: Això del futbol modern que diu el Bernat, que és professional i que cap aquí va el futbol modern, jo just ahir pensava, és una incògnita que tinc jo, un dubte, si realment la generació ara dels futbolistes de 20 anys, perquè potencialment per recursos podien allargar la carrera a un nivell com...
2: Però això implica un sacrifici...
3: Sí, implica un sacrifici personal molt gran, per què? Per estar al nivell i arribar als 40 anys o 38 al nivell que està Lewandowski. Llavors tinc dubtes si les noves generacions joves de futbolistes voldran fer aquest sacrifici.
7: Com a mínim, tinc un exemple al vestidor ara,
2: al Mundial veuràs Messi i Cristiano.
3: Jo dic en general, ja no parlo dels del Barça.
2: Ja dic com... Messi i Cristiano estaran fregant els 40. El Mundial també, Neuer. O sigui, mira, el Mundial aquest de 48 seleccions, podríem repassar els jugadors que voregen els 40 anys. Quan l'any 82 Dinosov va venir aquí amb 40 anys i semblava que allò era una cosa que no ho tornaríem a veure.
7: I el camerunès, com el
6: Germilla,
7: amb 42, que va marcar.
2: Sí, sí, vull dir que estem parlant d'això de fa... doncs 40 anys, i fixa't quin mundial viurem aquest estiu amb llegendes vorejant els 40 anys sent jugadors importants. Triem el millor.
8: El millor jugador del partit.
3: El Costa ha votat Lewandowski, Laia. És que avui no ha fet gairebé res, però el voto Lewandowski.
2: Et deixes portar.
3: Sí, Mireia.
9: Sí, jo també.
3: 3 per Lewandowski, Bernat Soler.
4: Rafinha.
3: Ricard.
2: Jo també, Rafinha.
3: 2 per Rafinha, Marc i Carles.
7: Rafinha.
3: Bé, en aquest cas Carles, avui 3 vots. Hi ha empat a 3 entre Lewandowski i Rafinha. Xavi.
6: 4 a 3, Lewandowski.
3: Bernat Coll.
7: 4 a 4.
3: Mare meva, Carlos.
5: Desempato jo.
3: I els oients, els oients ho empataran o...
5: Rafinha.
3: Rafinha, els oients han escollit Lewandowski, per tant hi ha empat avui entre Lewandowski i Rafinha.
2: Bé, doncs els oients Lewandowski, si han donat avui 5 copes aquí de l'11 ideal o 6, no sé quantes
3: sí,
2: nosaltres en podem donar dues. Mireia, Marc

0: aquesta nit?
1: Bueno, al final nosaltres volíem la victòria, volíem aconseguir l'objectiu de guanyar tots els partits de Lliga a casa. Llavors jo crec que sí que és veritat que quan ens hem ficat el 2-1 hem patit una mica més, però bueno, al final hem pogut aconseguir l'objectiu.
0: És la Lliga perfecta a casa, tu ho has dit, 19 de 19. On està el secret? Li preguntàvem abans a Rafinha, ens deia l'afició. Però clar, l'afició està molt bé, però no juga. A nivell de joc, estrictament futbolístic, què és el que heu fet tan bé a casa?
1: Bueno, jo crec que ens sentim més còmodes, també, com ha dit Rafinha, per l'afició, per el nostre entorn. Jo crec que al final surten millor les coses. L'equip també, el rival se sent apretat, com nosaltres a vegades ens podem sentir fora, i jo crec que aquí ens hem pogut fer més forts.
0: Un dels noms, o el nom de la nit, és el de Lewandowski, sense cap mena de dubte, ara sentíem el seu comiat. Un cop ell ho va anunciar a xarxes socials, molts jugadors joves, li heu agraït el mestratge, que us hagi ensenyat tantes coses. Què vol dir això? Què us ha ensenyat Lewandowski?
1: Bueno, jo crec que des del primer dia, sobretot dins del camp i sobretot fora, sobretot la professionalitat que té ell com a persona també, al final quan vens del filial o vens de baix, costa una mica més, i ell ens va ajudar a fer grup, a dins del camp, a donar-nos consells, i la veritat que és un referent per nosaltres.
0: A vosaltres l'heu vist en el dia a dia, en aquest comiat, ell deia que Catalunya és el seu lloc a la terra. Per un tio de Berga, català de Socarrel, que significa que un polonès que arriba aquí fa 4 anys... I m'imagino que l'hauràs vist molt feliç a Catalunya aquest temps.
1: No, la veritat és que sí, jo benvingut sí. Però bueno, no, la veritat que molt orgullós, i l'hem fet sentir com a casa a tots els culers, jo com a aficionat i com a company, la veritat que estem molt agraïts per tot el que dona pel club.
0: I una que també li preguntava a ell, en les pròximes hores, dies màxims, s'ha de fer oficial una cosa que ja és un secret a veus, que és la renovació de Flick fins al, com a mínim, fins al 2028. Què et diu això?
1: Bueno, la veritat que per mi el míster ha sigut el que m'ha donat la confiança, el que va fer pujar i debutar el primer equip, i la veritat que s'agraeix tot, i res, pues, que no sé res de la renovació i tal, però ens alegrem per ell.
0: I un missatge per l'afició, perquè ha caigut la Lliga, ha caigut la Supercopa, tothom s'ha quedat amb l'espineta aquesta Champions, l'any que ve els torneu. És veritat que queda un partit a València, però aquí no hi torneu fins la propera temporada. Quin missatge els llança un jove ambiciós com Bernal?
1: Bueno, jo crec que tots somiem, tant com a jugadors, com l'estaf, com tota l'afició i els culers, en guanyar la Champions, en guanyar més títols. Aquesta temporada ha sigut bona, però jo, nosaltres volem més, i hem de ser ambiciosos.
2: No em puc desaprofitar que avui ens visita el Carlos com a refresc, perquè marxa Lewandowski i el tema de l'estiu serà qui ve. Jo deia l'altre dia, Carlos, a Vitoria, que em diuen que a João Pedro li agrada molt a Flick. Tu com veus el tema del nou que ha de venir?
3: Pel que tinc entès, ara mateix és el davanter centre que més agrada, perquè ja es comença... De fet, des de fa setmanes, inclús mesos, a veure, molt complicat, tot el tema de Julián Álvarez. Es va introduir un intermediari a l'operació, que és Juanma López, que és l'exfutbolista mític de l'Atlètic de Madrid, que és el representant de Joan García, el representant de Dani Olmo, i que també té molt bona relació amb Deco. Per tant, és una manera elegant de satisfer les dues parts, tenen bona relació, però tot i això sembla que no anava a bon port, perquè l'Atlètic de Madrid està rebent ofertes molt importants per Julián Álvarez, entre elles el PSG i l'Arsenal. Per tant, Deco, l'altre dia que ho vam publicar a l'Esport, va viatjar a Londres, es va reunir amb els representants de João Pedro ahir, després de la FA Cup. Era un requisit de Deco, que ell, que ha sigut futbolista, sempre prefereix esperar-se un cop passi la final per no interferir una mica i que hi hagi cap reunió que desestabilitzi. Desconec com han sigut les sensacions, però sí que és cert que en el moment en què la gent de João Pedro ja accedeix per segona ocasió, perquè recordem que és el segon cop que Deco viatja a Londres, accedeix a reunir-se amb el Barça, jo crec que les sensacions en aquest sentit ja són bastant positives i ja diuen molt. Només per fer de seure a negociar. A partir d'aquí...
4: Ahir Deco va estar a Londres, doncs,
3: sí,
4: en la final de la FA Cup.
3: Va estar a João Pedro, a Wembley, a l'estadi de Wembley. Va perdre el Chelsea, sí, 0-1, sí. Però tot i això el Barça el vol i va anar per ell.
2: O sigui que va anar per ell, eh?
3: Sí.
2: I tampoc no serà barat per això, João Pedro, no?
3: No, és que és una de les coses que a mi m'estranya una mica, que es parla molt, no?, que el preu de... Julián Álvarez pot rondar els 110, 120 milions, que el Barça no vol pujar als 100, cosa que serà pràcticament impossible.
2: I el Chelsea no te'l regalarà.
3: I el Chelsea tampoc te'l regalarà, per tant, entenc que 90 o 100...
5: El Chelsea és un club peculiar, amb jugadors que fitxa, jugadors que traspassa, que cedeix...
3: Amb els contractes que fa, també. Sí, perquè João Pedro té contracte fins 2033.
5: Potser l'esperança és aquesta, no?, que el Chelsea en aquestes... Avui han confirmat a Xavi Alonso com a entrenador.
6: Sí, quarta temporada.
5: Imagina't que a Xavi Alonso no li agrada aquest nano.
2: Clar, i té tants jugadors, oi, que... haurà de fer moviments.
3: Sí, perquè es parla molt de que és un impediment el fitxatge de Xavi Alonso pel Chelsea, perquè farà que se'l quedi i no voldrà reforçar el Barça, però si no li agrada també el pot regalar. S'haurà de veure, no hi ha res definit.
2: Mira, el Bru avui va amb una bateria ràpida. Tothom amb tensió, micròfons oberts, tothom atent, que va bateria

0: Ràpida, vinga, Bru.
1: Avui mireu de completar la frase amb una sola paraula perquè hi ha 5 preguntes. Començo pel Bernat Coll. El principal problema del Barça és...
2: L'estructura defensiva.
0: L'estructura defensiva, eh? Aquí veig signes de la Laia que...
3: L'escàner mira només el futbol. Està bé, està bé.
0: Segona.
1: Laura, el fitxatge de Joan García a l'Espanyol ha estat...
0: Què rius?
3: Encertat. Per molt uns, dolorós, per uns altres.
0: Molt bé. Home, ho has fet molt ràpid, això, eh?
4: Des del punt de vista del Barça, un èxit total.
0: Un èxit total.
4: Sí, sí.
3: Encertat, sí.
0: Tercera. Des del punt de vista de l'Espanyol, dolor.
3: Sí, sí, clar.
1: Carlos, l'absència de Frenkie de Jong als últims partits em sembla...
5: Correcte.
0: Correcte, què vol dir?
3: Correcte.
5: És l'ofici collonut. I penso que en determinats partits el Barça pot jugar molt bé sense ell. Segurament avui l'hagués necessitat.
0: Quan dius correcte vols dir que no t'importa que no jugui.
5: No em sembla una gran absència.
3: El Bru buscava un sospitós. Jo crec que buscava el Bru.
0: Va, un altre.
1: Bernat Soler, la festa d'Estrella d'Am on vas anar ahir va ser...
4: Fabulosa.
3: Hola, però que fàcil, tot és així.
4: Que faci la dels 151 anys, també, eh? Sí. Que bé.
3: Fantàstica la festa.
0: I qui tanca?
1: I Ricard, jo. Recordarem Lewandowski al Barça com un jugador...
0: Gegant. Com un davanter gegant, que jo poso a l'alçada... El segon esglau, si ja de Toi Luis Suárez el posaria després per amb Ronaldo i Romario, fixa't, amb les temporades que van fer Ronaldo i Romario, que en va ser una, ell n'ha fet quatre. I ara, que vol el mussol.
6: A Catalunya Ràdio, la TDT.
7: Creus que l'estàs buscant? És a les teves mans prendre la decisió. Però de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
6: El vol del mussol, amb Guillem Soler.
0: Bona nit, Guillem.
8: Bona nit.
0: Ja pots volar.
8: Marxa el killer, el depredador, el millor golejador. Per buscar un nou, haurem de pitjar l'accelerador. Els companys l'estan buscant des del primer dia, sabeu que en sóc fan. Té ganes d'aplaudir-ho tot, la colorada, Rafinha marca pilota aturada. Però avui és nit d'homenatge. Volem acomiadar el personatge, Lewandowski, davanter legendari. Quina llàstima que això s'acabi. La millor assistència de Bellerín al Camp Nou. Marca el segon, Rafinha, no en tenim prou. Els culers volem que marqui el polonès. Gavi fa penal, Isco tira, ajusta del pal. El Betis no té res a fer, fem el tercer. Encara no sabem quin és el seu destí, ja no se'n fan de davanters així. El Camp Nou de peu, no marxa ningú, trajectòria de 10, tants punts gràcies a tu. Ha estat una meravella, gran homenatge per la Cluenda. Va arribar una estrella i ara marxa una llegenda.
0: Gràcies, Guillem, bona nit.
8: Bona nit.
6: Recupera el podcast de la TDT i el tercer temps a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i al web de 3cat. Web de 3cat. Escolta'ns com i quan vulguis.
9: Quan es fan foscos els dies i deixem de ser esclaus.
0: Se'n va Lewandowski, ha jugat l'últim partit com a blaugrana al Camp Nou, el dia que el Barça ha guanyat per 3-1 contra el Betis. Queda una última jornada. Serà dissabte que ve, a les 9 de la nit, a València. Ara us deixem amb la Marta Romagosa i Nit dels Ignorants. Gràcies, Marta, per deixar-nos uns minuts més. Bona nit.
10: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
11: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.

0: de res els companys de la TDT després d'aquest partit de futbol. És un cap de setmana d'esport, però el meu també ha estat de cultura, de teatre, de música i d'un aniversari il·lusionant, els 18 anys de la meva neboda més petita, una personeta que justament deu estar tornant de veure el Barça Betis amb la seva cosina, que crida cada gol blaugrana com si li anés la vida, que s'emociona quan els regals li arriben a l'ànima i que s'estima els seus pares amb devoció. El dinar familiar havia de transcórrer entre l'alegria dels seus i la ressaca de la festa que hi va fer amb els amics, però no comptava que la seva mare tenia una carta amagada a la màniga. Una sorpresa que jo no hagués endevinat per res del món. Quan ja havíem menjat el pastís, bufat les espelmes, donat els regals, brindat pels que hi érem i pels que ja han marxat, plorat d'emoció, han trucat a la porta de baix de casa. La mare de la criatura ja m'havia avisat perquè jo he estat la cooperant necessària per poder immortalitzar en diversos vídeos el moment més hilarant que he viscut els últims anys. Quan l'homenatjada ha estat asseguda al sofà i pensava que potser tornaven a venir alguns amics, o vés a saber qui venia, han aparegut tres homes vestits de la tuna universitària, però que feia molts anys que havien acabat, segur, i li han començat a cantar els Clavelitos i altres cançons típiques d'aquestes agrupacions musicals. La vergonya s'ha liat del riure nerviós i s'ha passat les tres cançons que han cantat rient a cor que vols, ella i la resta de comensals, ja que ningú, només sa mare i jo, sabíem què estava a punt de passar. I jo, com pensava que això de la tuna era del segle passat, us asseguro que la noia no oblidarà el dia del seu 18è aniversari, perquè el far de riure que ens hem fet tots no ens l'hagués proporcionat cap altre espectacle al menjador de casa. I el vostre diumenge, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Ricard Portal, Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Albert Duran, Judit Perpinyà i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són ja les 12 i 24 minuts per ser exactes. Comença aquesta primera setmana de la nit dels ignorants, avui versió un palet més reduïda, però aquí hi som i per tant ja saludem el que avui ha anat més ràpid trucant al 93207474, que és en David des de Rialp. Bona nit, David.
2: Hola.
0: Com estàs?
2: Bona nit. Bé, molt bé, molt content.
0: Estàs content?
2: Sí.
0: Que bé. Que estiguis content.
2: Sí, perquè el meu dia avui ha sigut en l'hort.
0: En l'hort?
2: Sí, tinc un hort.
0: I què hi tens a l'hort?
2: Pues tomaqueres, uh-huh. I pebrots, i maduixes, i...
0: Ui, ara tomàquets i maduixes ja hi som, no?
2: I carbassó, sí, i ja comencen a sortir.
0: Uh-huh.
2: Que bo. Que aquest any, bueno, amb aquest temps que fa aquí al Pallars...
0: L'altre dia ho pensava, és que clar, aquí han baixat les temperatures i home, a casa teva ni ho explico, no?
2: Sí, està fent una primavera molt de temperatures molt baixes.
0: Uh-huh.
2: I com que portem molts dies des del 21 de desembre que no tenim 4 o 5 dies de sol, doncs hi ha molta humitat, però també es nota que les plantes de seguida... A quedar una mica sols s'espavilen.
0: Ja, clar. A veure si canvia una miqueta i s'acaben d'espavilar les plantes, doncs, David.
2: No, està tot perfecte. I a més està tot molt verd i tot molt maco i aigua i... Això ha nevat, és... aquests dies ha nevat.
0: També, és que clar, seva mentida que d'aquí 4 dies estiguem tots de cap a mar gairebé, no? O per la muntanya, amb calor, aquella calor que fa quan apreta el sol a la muntanya, però ara encara no, o sigui, aquest any baixa.
2: No, jo crec que arribarà de cop, com ja. Cada any.
0: Però mira, si arriba una mica més tard també estarem més tranquils, amb això, aquesta calor tan... aquestes calorades tan bèsties, a mi jo no sóc gaire fan, tampoc.
2: No, calor no.
0: No, que no. Jo, molt bé,
2: no,
0: molt bé.
2: No. Jo vaig tot l'hivern amb màniga curta.
0: Tu vas tot l'imagina't, doncs a l'estiu ni t'explico.
2: Sí, però de mànigues, només.
0: Ja,
2: de
0: mànigues, ja ho penso. Molt bé, David.
2: I res, pues, que la peça està acabada.
0: La peça de fusta que ens has d'enviar està acabada? Ai, quines ganes. Sí. Doncs ja l'enviaràs.
2: Bueno, em falta vernissar-la una mica, i que d'aquí un mes i mig l'enviaré amb, bueno, amb altres coses. I bé, i felicitar el Barça.
0: Molt bé.
2: Felicitats pel Barça.
0: Molt bé, això sí que perquè és...
2: Realment, aquest noi fa el futbol que... que és molt maco de veure.
0: Sí, senyor, sí, sí. Està bé, sí, felicitar, encara que sigui un equip que no sigui el teu, està molt bé felicitar els que guanyen, vull dir que molt bé.
2: No, no,
0: diu molt
2: meu,
0: en favor teu, David. Molt bé.
2: Això no vol dir que no sigui mereixedor.
0: Clar.
2: Perquè ha aconseguit.
0: Sí, sí.
2: No, no, els partits es guanyen al camp.
0: I tant.
2: No amb, amb discursos com el que va fer el Tiro Beret.
0: Exacte, no, no.
2: Que realment és patètic.
0: Sí.
2: És patètic que hi ha sortit un home d'aquest calibre.
0: Sí, després de tants anys sense dir res i mira tu.
2: No, però jo com a seguidor de Madrid, la primera final que vam jugar de la Champions amb el Real Madrid, allò va ser un atraco a mano armada, amb una pistola a mà.
0: Mare meva.
2: La segona final la vam perdre perquè no vam ser valents.
0: Ja.
2: Però la primera va ser un atraco.
0: Ja.
2: Llavors que sortia de Tomé i de Barça, no, el Barça ha tingut un jugador que es diu Lionel Messi, un entrenador que es diu Pep Guardiola, uns jugadors com Carles Puyol, com Xavi, Iniesta, Piqué, Larsson, i etcètera, etcètera, que durant 10 anys va fer un futbol espectacular. I això és una realitat.
0: Totalment.
2: Si no li agrada, pues, que se'n vagi allà
0: a fer les seves construccions, sí, exacte.
2: No, el Caso Castor, que l'hem pagat entre tots.
0: Ah, això també, tens tota la raó.
2: De pessetes, i que ens expliqui quin és això.
0: Sí, senyor.
2: El Barça, el cas Negreira no existeix. El Barça no va pagar a Negreira per comprar partits ni àrbits. El Barça el paga a Negreira, des del meu punt de vista, i soc de l'Atlético.
0: Sí, sí.
2: Jo tinc una teoria, és molt simple, i l'acabo ràpid, eh? El Barça el paga a Negreira, perquè a Messi, que era un gran... Bueno, ha sigut un fantàstic jugador de futbol, perquè jo no crec en Déus, no li passés el que li va passar al Schuster o a Maradona, que li van trincar la cama. És una teoria.
0: Ja, ja. Escolta'm, l'Ivan Torquemada, que et fitxi per la TDT, eh? Per fer els teus anàlisis de
2: vida. No. Hòstia, no. No, però bueno...
0: És broma.
2: Avui parlant amb un company de feina, doncs hem arribat a aquesta conclusió. Yeah. El Barça és invencible, l'única manera. I precisament per això el Florentino ha fitxat a Mourinho. Ara Florentino ha fitxat a Mourinho no perquè hi hagi futbol.
0: Encara no és oficial això, no?
2: No, penso que sí, eh?
0: Jo diria que,
2: bueno,
0: que
2: oficial
0: encara
2: no ho sé, eh?
0: No, crec que oficial no, ja ens sentirà a parlar, tranquil. Ja farà
2: sí, però vull dir que no és perquè vulguin fer un equip millor que el Barça, per anar a fer mal,
0: ja.
2: Crec jo.
0: En fi, bueno, l'anàlisi del David des de Rial. Escolta'm, gràcies per trucar-nos.
2: I bona nit
0: i bona
2: felicitats.
0: I bona setmana. Com sempre. Que vagi molt bé, David. Bona nit.
2: Adéu.
0: Adéu. En Cisco ens truca des d'Olesa de Montserrat. Bona nit.
3: Molt bona nit, Marta. En primer lloc, moltes felicitats a la teva neboda petita, com tu dius. Jo hi sap tu, no?
0: No ho puc creure. De veritat.
3: I tant. I tant. I mira, puc dir que em vaig retirar... Tu has dit que els túnels que venien avui eren molt grans. És que els túnels...
0: Ells mateixos són... han fet broma, de la seva edat, sí, sí.
3: Bueno,
0: vull dir que no eren universitaris, està clar.
3: Evidentment, jo tampoc he sigut universitari, he sigut tu, no?
0: Clar, clar.
3: A part de que toco l'acordeó i, bueno, sempre m'ha agradat una miqueta de gresca. M'alegro molt que la teva neboda hagi rigut, suposo que ha sigut d'alegria, d'alegria, no de sorpresa, aquella cara que veiem que els hi posa la gent quan arriba la
0: tira
3: i comença a clavelit, o... Bueno, aquí diu clavelit, la cinta de Nicaba, les que tu vulguis. En primer lloc, moltes felicitats amb ella. Me n'alegro molt de sentir que encara es fan aquestes coses, que sembla que es van perdent a molt temps, però són molt maques, eh? Vull dir, amb els que hem sigut tunos universitaris o sense universitat. Ens agrada molt veure la gent feliç,
0: Clar,
3: gaudir d'aquell moment.
0: Sí, sí.
3: bueno, moltes felicitats amb la teva neboda, moltes felicitats a tu per haver sigut una mica...
0: Això ha sigut la mare de la criatura és la que s'ha inventat aquest
3: moment. Tu ho sabies i tu l'has callat.
0: Home, clar, perquè qui havia de fer el reportatge, havia de fer el reportatge,
3: pues,
0: jo.
3: Molt bé, me n'alegro molt. I per altra banda, pues, bueno, parlar el que deia aquest xicot abans, em sap greu tenir que convidar amb un Lewandowski que ens ha donat moltes alegries. Com a col·le que soc, ha sigut una persona molt elegant, una persona que no s'ha sabut res de la seva vida privada, per dir-te que potser avui conegut la seva dona i les seves filles, veient el partit, i que és una persona que sempre deixarà una empremta molt, molt noble, per dir-ho d'una forma molt elegant, una empremta immillorable al Barça, al nostre Barça. No sé si tots els col·les estan d'acord, però dir que gràcies, Robert, gràcies, i pots tornar sempre a casa teva, que serà Can Barça, d'una manera o d'una altra. I dir-te, bueno, que us escolto cada vespre, que a vegades tinc respostes, però no m'agafeu línia. Bueno, gràcies.
0: Me catxis.
3: Sí. Marta, et puc prometre que 4 o 5 vegades he tingut respostes d'aquestes...
0: I no has pogut aconseguir línia? Ai, quin greu,
3: que
0: em sap.
3: Sempre que truco, pipi.
0: Està comunicant.
3: Al final, clar, són unes hores que ja és que treballem a l'endemà.
0: Clar. No t'esperes a tan tard i dius, mira, bona nit.
3: Però que molt... Et diria que el 50% dels dies acabo el programa, eh?
0: Doncs t'ho agraeixo molt, Cisco. Moltes gràcies. I ara, sabent que tinc un ex, tu no... No sé com es diu en català, això de dels...
3: No, bueno, és que la tuna sempre ha sigut espanyola, bueno...
0: Sí, però en català ho he estat buscant i es diu igual, la agrupació de música.
3: No, es diu tu no.
0: Tu no.
3: I també...
0: Doncs que teniu un oient ex-tuno m'ha fet molta il·lusió, i més en el dia d'avui, o sigui que...
3: Doncs sàpigues que ni he sigut universitari, més ha sigut per l'afició a la música...
0: De la música.
3: Per la gresca, per estar amb la gent...
0: Totalment.
3: Sempre he sigut una persona, em considero bastant introvertida... Vull dir que em poso una miqueta en tot, i he fet passió, que per cert, ho deixem nosaltres, el poble de la passió.
0: Sí, senyor, oi tant.
3: Doncs mira, jo he fet el Marjadre molts anys.
0: També, bon paper bon paper.
3: Jo de bo no podia ser.
0: No, que sempre són més agraïts els papers de dolent, digues que sí.
3: No, i tramolla.
0: I també, eh? Perquè aquí, quan és teatre amateur, aquí es fa de tot. Aquí s'està al davant i s'està al darrere, o sigui que...
3: I som poble, vull dir, som un poble.
0: I tothom ajuda.
3: Orgullós. D'estar al poble on vaig néixer, i si ho vol vull morir aquí també, i molt content de la vostra ràdio, tant de tu com el Ricard Ostrell, que també l'escolto el dematí, com tots, sóc un fidel del
0: oient de Catalunya Ràdio. Doncs escolta'm, per emmarcar la trucada ja, Cisco, moltes gràcies.
3: Moltíssimes gràcies a tu, Marta, i continueu així, que jo estaré sempre escoltant.
0: Vinga, doncs aquí t'espero. Molt bona nit, adeu-siau.
3: Gràcies,
0: adeu. Adeu. A més d'aquestes trucades, el 93207474, que si alguna vegada veieu que no teniu línia, hi ha una altra opció, que és deixar un missatge al WhatsApp del programa, que sempre l'endemà, sempre l'escoltem i el passem per antena. I aquest telèfon de WhatsApp és el 667-220-148. Ho dic per si algú a vegades es desespera, perquè tenim dues mans i una persona que ten el telèfon, i a vegades entre una conversa i l'altra, doncs no tothom pot entrar. I aquí, en aquest missatge de WhatsApp, avui ens hem trobat aquestes reflexions i aquesta resposta de l'Àngels des de Lleida.
4: Això dels mussols, la broma era aquesta, a mi no me n'ha sortit mai cap, però... Això que diu aquesta senyora, que s'anava en una casa, dient, per almenys aquí a Lleida, que teníem la costum de dir pubilla i hereu, quan hi havia una noia sola, era la pubilla. De dos noies o així, la gran de la pubilla. I diu que s'anava a deixar a la casa d'aquesta pubilla. Això és coses que s'expliquen, que suposo que no són veritat, però bueno, així les explicaven sempre els meus passats.
0: Els teus passats, gràcies, Àngels. Una altra resposta sobre els mussols d'en Cisa.
5: Quan se tenia un mussol, anava a una casa i deia: aquí el teniu si voleu criar.
0: Això ens ho han dit molts oients, és veritat. Jo ho desconeixia, veig que molta gent sí que ho coneix. En Jaume diu també sobre els mussols, el costum d'anar a casa, trucar i dir aquí us el deixo, també m'ho havia explicat el meu pare de quan vivia a Guimarà abans del 1944. També m'ho explicava Rieller, com la Maria Pilar, que va trucar al programa, diu potser aquesta petita dolenteria relaxa i treu estrès, com explica en David del Carmel, per estrès i ansietat o bé contaminació per pols, i en Josep del Parguell tingué el mussol quan estava en moments difícils, ens diu el Jaume, i entre parèntesis ens posa el servei militar obligatori. Arribats a aquest punt, 2:15 i pràcticament 7 minuts d'una de la matinada,

0: Com es deu preparar per la jubilació algú que s'ha passat més de mitja vida donant classes a la universitat? Algú que ha viscut envoltat d'alumnes i que assegura que donar classes és compartir incerteses, no pas dictar apunts. Algú que ha escrit llibres i que està acostumat a sortir als mitjans. Algú que no deixa indiferent amb les seves opinions perquè, si estigui d'acord o no, sempre dona motius per la reflexió. Algú de fortes conviccions polítiques, crític amb la societat actual i que assegura que en aquesta vida no tries el que penses i que els seus referents no tenen a veure amb els valors, sinó amb el que fan. Estem parlant del professor Manuel Delgado, catedràtic d'Antropologia Religiosa i Urbana i doctor en Antropologia Social per la Universitat de Barcelona, que ha complert 70 anys i la llei l'obliga a jubilar-se. Manuel Delgado està vivint el seu últim semestre com a professor i aquesta nit, doncs, el volíem tenir aquí amb nosaltres, amb tots els ignorants. Li preguntarem com s'imagina que serà el primer dia que digui: avui començo a ser un jubilat. Manuel Delgado, bona nit, benvingut.
1: Bona nit, gràcies per preguntar-me.
0: 70 anys, i això vol dir, com deia, que per llei toca jubilar. Sí, sí. Però Manuel Delgado continuaria donant classes?
1: Hi ha una, va haver-hi una mena d'iniciativa de llei que crec que encara està pendent d'aprovar-se, de que ens jubilaríem a 72 anys, però no s'ha aprovat a temps, i realment reconec que no estic segur de que m'hi adherís, perquè, clar, també, i, clar, el que hi ha és el que hi ha, i em canso, suposo que deu ser inevitable.
0: Clar, no tens la mateixa energia, i el tracto de tu, perquè m'ha dit, aquí a la universitat a mi ningú em diu de vostè.
1: És molt estrany, si més no, una facultat de lletres, és una extravagància dir-li a algú de vostè, de vostè, per molt catedràtic que sigui, sempre, que sembla que te n'enfotis.
0: No, doncs no ens en fotem,
1: ja
0: diem de tu, però clar, penso, amb 70 anys molt bé pots estar més cansat, però si un està bé, la plenitud intel·lectual és màxima.
1: Bé, però és que hi ha un malentès, quan dic que estic cansat, no estic cansat físicament, que igual aguantaria més. El problema bàsicament és que hi ha coses que ja no t'agraden del que passa a la universitat, i aleshores, pues, és una universitat que no coneixes, perquè tot i que sigui la teva, passen coses que, millor dit, no passen coses que abans passaven, i aleshores, pues, doncs, en aquest sentit sí que realment reconec que tampoc hem més un discurs deixar, per exemple, no de donar classes, que és impossible que em cansi, sinó d'omplir aplicatius i de, bueno, i per cert,
0: de burocràcia, vaja.
1: I saps també de què? De posar notes, que és la part, sens dubte, més detestable de la tasca docent, d'haver de qualificar.
0: Clar, però és el que esperen els alumnes, per saber si passen, no passen, si aproven, no aproven, no?
1: Sí, però és que és impossible no sentir-te arbitrari.
0: Ja.
1: Com qualificar, si molt més, quan jo almenys poso més aviat exercicis, treballs, que no tant, que no són exàmens, que amb què t'has que posar una creueta a la resposta per això. I aleshores, clar, sempre m'he sentit injust.
0: Clar, dius...
1: Per bé o per mal.
0: Clar, no reconec la universitat, per tant, tota aquella època de transició, manifestacions d'estudiants, protestes, campus tancats, politització de les aules, hem perdut, com la societat, efervescència una mica, s'ha perdut aquest caliu.
1: No estem parlant dels anys 70,
0: No.
1: Jo estic parlant bàsicament, per exemple, de finals dels anys 2000, quan va haver-hi les grans mobilitacions per al Pla Bolonya.
0: Uh-huh.
1: Però el tema no és només que hi hagi hagut un dalt de baix anímic, no a nivell col·lectiu, és el funcionament de la universitat, que està en bona mesura concebuda, i ara que parlem tant del tema de l'abstenció dels estudiants a les classes, que està concebuda bàsicament per no estimular la presencialitat, els campus virtuals i aquesta mena d'exàmens d'avaluacions continuades en què tothom està permanentment fent treballets i exercicis. Evidentment, la pregunta no és com algú s'està fent aquests dies perquè la gent no ve a classe, la pregunta és per què ve, perquè en definitiva l'enigma és aquest, tal com està muntada, és misteriós que la gent encara vingui a classe.
0: És misteriós.
1: Clar, home, perquè no està concebut per el tema de la
0: classe.
1: Clar,
0: però llavors et perds l'essència d'un professor com tu,
1: com
0: molts altres, que tu vas a classe i figura que aquell professor t'ha de fer pensar com a mínim, no? O t'ha de posar entre les cordes a l'hora de... segons quines assignatures i en la
1: campus
0: vostra
1: virtual,
0: facultat...
1: Campus virtual.
0: Campus virtual.
1: Ja està.
0: És anticampus virtual, Manuel Delgado.
1: Però és que qualsevol que estimi la docència Mira, si em permets una anècdota recent, sí. Que en aquest semestre m'han posat en una altra aula, en què jo, que tenia la meva taula i inclús una peana que em donava una certa prestància i tal, m'han fotut en un racó i l'espai central de l'aula l'ocupa una colossal pantalla en què no sé exactament què és el que haig de passar, perquè jo sóc tan venidós que tinc la pretensió de que la gent em miri quan parlo. Però no està concebut per mirar el professor.
0: Que t'has de posar una càmera que et filmi mentre dones la classe.
1: O sigui, no, però clar, evidentment que sí.
0: Com els concerts, no? Que mires...
1: Jo no he posat mai un PowerPoint, és que em nego. Perquè aquesta mena de dimensió artesanal, que sigui gairebé somàtica, cara a cara, cosa a cosa, que té l'ensenyament, que és el que trobaré a faltar, és el que justament es perd. Però no és culpa dels estudiants, que és el que sembla que s'està dient i tal. És culpa de... És culpa del conjunt de mecanismes que ara per ara orienten la docència en la universitat.
0: Deixar tot això, malgrat aquestes coses que no agraden, però serà difícil de pair deixar la vida universitària? Deixar l'aula?
1: Serà una tragèdia, jo què sé. És que és un problema, no sé què faré.
0: No?
1: Perquè ens hem enganyat.
0: No, ens hem d'enganyar, hem vingut aquí, de la veritat.
1: Els que et diuen, tal, és que faràs coses. No, jo el que volia és donar classes i no em deixaran, ja està. Només és això.
0: No pots fer una manifestació, ni pots encadenar els mig, no.
1: No, perquè sóc un vell que d'una forma o altra s'obre.
0: Sí.
1: Parlem-ne a nivell administratiu, esclar, la jubilació. I ara ja pots dir que estàs fantàstic i tal. Ja diria que si realment tenia unes certes ganes, és perquè per no veure com tot allò es cau.
0: Per tant, aquestes últimes setmanes com a professor les estàs vivint amb aquest ànim de això serà una tragèdia, no m'agrada en què s'ha convertit, o hi ha alumnes que venen a dir alguna cosa, algun moment emotiu, bonic...
1: Els motius, em passo les classes amb ganes de plorar, i a vegades se m'escapa allò que se'n trenca la veu, perquè, clar, estic especialment, sensible.
0: Tubet.
1: Sí, ho reconec.
0: Perquè quan fas una classe penses, és l'última vegada que explicaré això a aquests alumnes? I et ve constantment aquestes idees?
1: Clar, pensa que estem parlant estem al mes de maig. Ja s'acaba, o sigui, ara s'acaba el mes de maig. Jo em jubilo al setembre perquè es farà acabar el curs.
0: Sí.
1: Però les classes s'acaben justament d'aquí uns...
0: Res, d'aquí res. D'aquí
1: uns dies, finals de maig.
0: I llavors, clar, l'estiu potser passarà així més, però quan torni al setembre i Manuel Delgado no hagi de tornar a la universitat, potser aquí hi haurà aquell moment que deia de tragèdia, que no voldria, eh?
1: La tragèdia és l'irreversible. I estem parlant... d'allò irreversible, que significa que hi ha coses que he fet durant 40 anys que no tornaré a fer.
0: Però això ens passa a tots, no?
1: Oh, clar, home, i és més, crec que la major part de nosaltres ens acabarem morint-nos, o sigui que en definitiva ja no ve d'aquí.
0: Clar, però abans, clar, un cop et jubiles, en principi et queda molta vida per endavant, per fer moltes altres coses.
1: Jo no sé fer res més.
0: No sé fer res més.
1: No sé ni arreglar un endoll. Ho dic en sèrio, no sé, sóc un inútil. No, ja sé que sembla que estigui ironitzant, però t'ho dic amb pena, realment no sé fer res.
0: No, perquè si es forna una bombeta i et poses a fer una classe al menjador de casa, no resoldrà res, no?
1: No, però clar, em diuen, és que escriuràs, sí, però tu al capdavall escrius en bona mesura com la conseqüència d'una cosa com és justament parlar. No és que la gent, diguem-ne, pensi i després parli. Pensa perquè parla.
0: Clar. La teva feina durant tots aquests anys ha estat justament aquesta, fer pensar els alumnes?
1: És que em diràs tu que el que ens hem de dedicar, doncs, no sé, tu esperes que la gent sigui una miqueta més intel·ligent, però a més, amb una qüestió molt important, que obtenint, o si més no cercant, algun tipus de reciprocitat.
0: Perquè dones però també reps?
1: Home, permanentment. Jo m'he alimentat d'aquesta mena de líquid amniòtic que ha sigut la universitat. Però saps que pràcticament no faig pràcticament mai tutories al despatx?
0: I on les fas?
1: Pues al bar.
0: Ah, d'acord.
1: Però no, escolta'm, tota la vida, eh?
0: Sí?
1: Tota la vida.
0: I mai t'han tocat el cursor i no, aquestes coses s'han de fer en un despatx, tancada la porta, no.
1: Bueno, això
0: t'han deixat fer.
1: Això tancava la porta.
0: No, tampoc. Tancava la porta
1: tampoc. No,
0: però,
1: i a més a més, ho reivindico i dono la meva paraula a qualsevol que em conegui que sap perfectament que és així.
0: I s'aborden les coses de la mateixa manera? Els alumnes estan igual interessats en el que els hi pugui, en el que els hi puguis dir? Al bar?
1: Amb una cervesa pel mig, home, guanya molt.
0: Guanya molt.
1: Escolta'm, ja sé, és que sembla que ironitzi, però
0: no, no,
1: en sèrio. Però atenció, no és que jo pensi això, és que el bar de la facultat és una institució absolutament fonamental per a l'ensenyament i també s'està perdent com a conseqüència de que no es prima la presencialitat.
0: Clar.
1: Però ja em podries...
0: Abans quedaves al bar i feies unes cartes i prenies alguna cosa...
1: I les millors discussions i les més creatives i les més intenses no s'han fet a una aula, s'han fet als bars. Però tota la vida.
0: Clar, i ara si ho fem tot a través de la pantalla no hi ha bars, no?
1: Tot es funciona, o sigui, no hi ha aquesta mena d'estímul d'aquest cos a cos, de veure la gent a la cara i que te la miri a tu la cara també, quan estàs parlant. I, evidentment, això absolutament incorpora d'una forma total el bar. I que qualsevol que vagi i que hagi anat a la universitat ho sap perfectament.
0: I al bar es diuen les mateixes coses? És a dir, un alumne pot demanar vull pujar nota o perquè m'has posat...
1: Com tu m'han dit.
0: El mateix, Si passa el mateix que en un despatx, al bar.
1: Però espera un moment, el que tu estàs parlant bàsicament és una altra figura, que és la de la reclamació.
0: Sí.
1: En aquest sentit...
0: aquí ja no hi ha bar.
1: No, perquè és una qüestió molt formal, és una qüestió administrativa, en què hi ha una persona que estava usant el seu dret a revisar l'examen. Clar, el que es fa al bar és, per exemple, una tutoria en relació a una recerca, un treball d'investigació, per exemple, un comentari sobre un examen. No estem parlant...
0: De la nota estricta.
1: No estem parlant, bàsicament, de comentar un examen.
0: Sí.
1: Tot
0: això es pot fer
1: al bar. Això de cara a cara. Home, però si de sobte aplegues 10 persones, puc assegurar-te que és una classe important i que és que no fem broma, perquè en definitiva aquest tipus d'aparentes anècdotes, aquesta mena de trobades al bar i tal, els hi marcarà la vida, com la va marcar a mi, perquè en definitiva tot el que faig ho he après de gent que va ser el meu mestre i que també feia certes classes al bar.
0: I ara les noves fornades de professors universitaris farien això?
1: Hi ha de tot, perquè és una cosa també de temperament. Mm. El problema és justament això, el que et dic que vull deixar enrere, perquè és la... Si la gent no sabés les misèries aquestes de les revistes indexades, o sigui, tu publicar un llibre no té cap mena de valor. O sigui, pots publicar un llibre que canvi el pensament de la humanitat i no et puntua de cara a unes oposicions. Et puntua publicar certes revistes que, per altra banda, no llegirà ningú.
0: No, esclar.
1: O sigui, és diabòlic.
0: Mm. Estem aquí, no? És un cercle viciós, no?
1: Tot el que és la tasca crítica de la universitat com a productora d'idees, com a estímul del pensament, ha desaparegut perquè la gent que vol prosperar, que clar, si no ho fas tota, el que vol bàsicament és guanyar una oposició, tal i qual, i per tant, pues, publicar en certes revistes.
0: Però publicar per guanyar ell algun grau més en aquest escalafó, no per canviar el pensament o per contribuir a canviar la societat.
1: Això no li interessa molt.
0: Doncs mira que ens fa falta,
1: Justament, que quan et dic que a vegades tampoc em fa tanta pena, no és perquè deixi la universitat, sinó perquè deixo allò en què ens estan convertint la universitat. Mm.
0: Algunes frases teves destacades que m'agradaria comentar, per exemple, que ho he dit abans, no triem el que pensem.
1: Clar. Tu pots triar-ho?
0: Home, sí que puc triar-ho,
1: sí?
0: No?
1: Estic a sort, tu. Jo no puc triar, vinga, va, ara deixa'm pensar... intento canviar el que estic pensant, el que penso des d'altres coses...
0: I no pots.
1: I no parlem del que sentim.
0: Tampoc.
1: Home, no sé, intenta-ho.
0: Però clar, si jo sento odi per algú o amor per algú, és per alguna cosa.
1: Sí, no? Però no ho has triat.
0: Què és? El meu entorn m'ho ha ensenyat?
1: No, únicament és que si tu estimes algú, en castellà s'entén millor. Uno quiere siempre sin querer. Sí. Tu no, diguem-ne, mira, crec que me vaig enamorar, o crec, diguem-ne, que vaig odiar aquella persona.
0: Ja.
1: No pots triar.
0: No pots triar, no.
1: De fet, a la pràctica, no pots triar pràcticament res.
0: mare meva, quina vida, no?
1: No, jo trobo fantàstic. Al capdavall el que fem és, perquè en definitiva, com aquella cançó, com aquell poema de Botisolo, perquè nos empuja una vida interminable, les coses que fem és al capdavall les que hem de fer.
0: Clar, tu dius, tot el que fem a la vida ho fem per quedar bé.
1: Ah, sí, clar.
0: També és molt... jo, ara, així d'entrada diria, no... Jo no ho faig
1: que,
0: tot per cada
1: que és més, que buscar el més profund de la teva ànima, de trobar Déu...
0: No, jo no faig aquesta conversa per cada bé. Ho faig per...
1: Bueno, no m'ofenguis.
0: No, per cada bé no. Ho faig perquè crec que serà interessant, perquè els oients els agradarà, perquè el perfil de Manuel Delgado...
1: És el que t'acabo de dir.
0: Però no, per cada bé amb qui?
1: Per exemple, amb els oients.
0: Amb els oients.
1: Clar.
0: Però ells no sabien que tindríem aquesta conversa.
1: És igual, perquè en aquesta entrevista està pensada perquè tu quedis bé davant dels oients i jo l'estic, diguem-ne, executant bàsicament per quedar davant teu, davant teu i davant dels oients.
0: Que, per tant, no actuem segons... en funció de la consciència, tampoc.
1: No, no.
0: Por favor, mare meva, si haig de tornar a començar... Haig de tornar a néixer, jo.
1: No,
0: de tornar a néixer per actuar diferent.
1: Som més associables, som més associals,
0: sí.
1: I que depenem dels demés.
0: Sí.
1: Per tant, la finalitat darrere de l'acció humana és ser reconegut com a concertant, és a dir, ser reconegut. I en aquest sentit, tot el que fem és justament adaptar-nos a l'expectativa que els demés tenen de nosaltres, per exemple, els teus oients. Tu no pots defraudar-los.
0: I a vegades pot passar.
1: Clar que fa, piguem-ne, però s'hagués a voler. El teu esforç, bàsicament, és per quedar bé.
0: Mm.
1: I pots fer coses tremendes, tu. Piguem-ne, pots sacrificar la teva vida, bàsicament, per quedar bé amb aquells que s'ho mereixen i que no et perdonarien que fessis una altra cosa. Mm. Fem el que fem, bàsicament...
0: Per quedar bé.
1: Vinga, fem el que ve perquè els demés reconeguin... Bàsicament perquè tenim motius per pensar que els demés ens estimen per bons motius.
0: Mm-hmm. Veig que dius que els teus referents, jo pensava, ara diré uns noms d'aquests que hauré d'anar a buscar qui són, però clar, Humphrey Bogart o John Wayne, i no pas grans pensadors, això és així encara.
1: A veure, jo m'he dedicat a l'antropologia i a aquest tipus d'històries acadèmiques, però a mi el que m'agrada és el cine.
0: Mm-hmm.
1: I per tant, els meus referents, inclús morals, clar, hi ha un que queda bé, que és John Wayne, queda malament perquè, clar, en definitiva, segons quina perspectiva, no és especialment exemplar.
0: Clar.
1: Però, clar, jo diré aquí davant de qui sigui que la meva pel·lícula favorita, la pel·lícula, la millor pel·lícula de la història del cine, per mi, és Centauros del Desierto. Jo soc dels que pensa que, com deia aquí, era, que crec que és Orson Welles, que els tres directors de cine més importants de tota la història són John Ford. Però és clar, què puc fer? Diguem, adoro a John Ford, i moltes de les seves pel·lícules feia el John Wayne. No sé, per mi el western és una reflexió profunda a propòsit de la frontera, a propòsit de la condició humana, i a propòsit de la llibertat. I llavors, clar, ja sé que hi ha llibres que parlen d'aquests temes d'una forma molt més profunda, però a mi m'agrada molt més la manera com es desplega en una pantalla de dues dimensions i em fa imaginar-me coses que si no fos perquè les veig a la pantalla no existirien.
0: Doncs potser aquest és un objectiu de la nova etapa de la vida, que és anar molt més al cinema. O no t'agrada el que fan?
1: Això m'acaba, això, sí. Hi ha de tot, això de que anar al cine que fa... No, si miréssim la cartellera dels anys, de l'any 1952, descobriríem les pel·lícules de les que no tenim la més remota idea i que m'han passat sense pena de glòria. Però en canvi hi ha algunes que efectivament són remarcables i són les que han quedat, i ara el que bàsicament és encertar amb aquelles que quedaran.
0: Per tant, al setembre, quan no hagi de tornar a anar a classe, si jo et demano ara, què farà Manuel Delgado?
1: Segurament vendré la llibreria.
0: Vendràs la llibreria?
1: Sí, a veure, vull saber com funciona el tema. Perquè tinc pràcticament, crec que deuen ser, no, deuen ser...
0: Sí, la personal, de tot el que tens...
1: Clar,
0: que...
1: però 2.000 llibres.
0: Quants?
1: 2.000. Bueno, com vinc a casa... Bueno, cuidado, qualsevol que s'hi dediqui això també.
0: Mare meva.
1: Home, és la meva feina.
0: Ja.
1: Però, home...
0: 10.000 llibres.
1: Sí.
0: Jo no els poses 10.000 llibres.
1: Pues pràcticament a tot arreu.
0: Passadissos, tot arreu.
1: És que a mi tampoc m'agrada tant llegir. Clar, com m'agrada el cine, I, però hi ha això per obligació.
0: Però els 10.000 te'ls deus haver fullejat el, com a mínim.
1: Jo crec que la major part me'ls he llegit. Hi ha alguns que compro de vell perquè dic, hosti, cuidado, aquest com no el pilla, el perdré. Però bàsicament el que jo voldria, perquè amb això de segona mà, clar, ja no hi ha llibres de segona mà.
0: En queda algun, però no, costa. Sí.
1: Però és, jo tinc llibres, francament, rarets, i m'agradaria... home, no faré gaire negoci.
0: Però vendre-la perquè algú l'aprofités.
1: O sigui, perquè jo busco tantes vegades en aquesta mena de llibres diguem-ne, de vell, d'internet, que finalment m'imagino a mi mateix oferint el meu propi producte. Perquè, clar, la meva família tinc tres filles. Què faran amb 10.000 llibres?
0: No sé, algú t'ha dit si les vol?
1: No les vol ningú.
0: No les vol ningú.
1: No vol ningú. No vol... O sigui, tu no pots col·locar la teva llibreria, la teva biblioteca, no la pots col·locar enlloc. No la volen.
0: Costa.
1: No, ni em preparo. Estic parlant de biblioteques, eh?
0: Sí.
1: No volen.
0: No, i després veus a vegades els encants, coses allà per terra, que dius, mare de Déu, senyor, tot això són tret de sobre.
1: No, sí, no... I els llibres que s'obren a les editorials se'ls cremen.
0: Sí, això sí, perquè en fan pasta i tornen a fer servir per fer nou paper.
1: Sí.
0: I arriba un moment que els cremen, si fa molta pena, però això passa. Però com que tindràs temps, jo crec que al final aconseguiràs, no ho faràs per cada bé, sinó per donar una nova vida en els 10.000 llibres de Manuel Delgado.
1: I això no és cada bé?
0: No, això és que la gent aprofiti...
1: És que la bé... En primer lloc, amb els llibres.
0: Amb els llibres, també.
1: Bueno, i és que no sé, sembla que... És que... Però dic de debò, és a dir, el que dic bàsicament és que per damunt de qualsevol cosa el que necessitem és que ens estimin. I això només es pot fer cert tipus de claudicacions, que la gent que creus que s'ho mereix, una miqueta has de saber seguir-li la corrent. O sigui, mira una cançó de Jacques Brel, no m'hi quite pa. És un tio que acaba dient és que deixen ser de l'ombra de la teva ombra, l'ombra del teu gos... l'ombra de la teva mà. Mira, el que es pot arribar a fer bàsicament per quedar bé davant, encara que sigui una sola persona.
0: Nosaltres l'hem convidat no per quedar bé, tot i que ell diu que sí, i ens ha encantat conversar amb el Delgado.
1: Em pondria com un afalagament que diguéssiu que he volgut quedar bé amb mi. Jo he volgut quedar bé amb vosaltres, i el que no he volgut és decebre-vos.
0: No ens has decebut, i els oients ho corroboraran seguríssim. Moltes gràcies, molta sort, i que venguis a la teva biblioteca.
1: Vale, gràcies.
2: Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder, danser, sourire, à t'écouter, chanter, et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
0: Arribem a la una de la matinada, les notícies d'aquesta hora, i tornem després aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Alfonso. El Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda en mans de Vox per tornar a governar. L'extrema dreta ja adverteix al PP que no els regalarà res, encara que només els faltin dos diputats per la majoria absoluta. Moreno Bonilla reconeix l'amarga victòria.
2: Es verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente. Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
1: Les eleccions andaluses també constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat. L'exministra entoma la derrota i diu que toca reflexionar.
3: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas. Analizaremos con detalle todos esos indicadores y todo lo que se desprende.
1: La Moncloa desvincula la patacada Andalusia del futur de Pedro Sánchez i el consol que els queda és que el PP es lliga de nou a Vox. La campanada de la nit l'ha donat endavant Andalusia. José Ignacio García s'emporta 8 escons i passa la mà per la cara a la coalició de Podem, Sumar i Esquerra Unida. Més notícies. Ucraïna ha executat l'atac més massiu amb drons contra Moscou des de l'inici de la guerra. El bombardeig ha fet almenys 4 morts i 15 ferits i el Ministeri de Defensa rus ha abatut prop de 600 drons. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha justificat aquesta acció com a represàlia pel bombardeig rus que va deixar 24 morts a Kiev la matinada de dijous.
4: Ells protegeixen sobretot la seva zona de poder, però les sancions a llarga distància d'Ucraïna ja ho estan superant. Els russos han de pensar en les seves refineries i no en com trencar la vida d'altres pobles com Ucraïna.
1: Els docents continuen les seves protestes aquest dilluns als centres educatius del Barcelonès. El sindicat USTEC es mostra decebut amb Esquerra i els comuns per no incloure les seves peticions en les negociacions dels pressupostos amb el govern. Baixa el nombre d'instal·lacions de plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum a Catalunya. L'any passat se'n van posar prop de 15.000, un 28% menys que l'any anterior. La falta d'ajudes i l'abaratiment de la llum són els motius principals de la davallada. I el còmic Barcelona tanca amb 92.000 visitants, una edició marcada per la presència internacional i sobretot pel talent femení. El concurs de K-pop ha estat un dels plats forts de l'última jornada del Saló, que ha omplert la fira durant 3 dies amb alguns dels noms més destacats del còmic internacional. Rècord històric d'execucions a països amb pena capital. L'informe anual d'Amnistia Internacional revela que l'any passat hi va haver 2.707 morts per aquest procediment, la xifra més alta dels últims 45 anys. El país amb més ajusticiats és una vegada més la Xina, que queda fora d'aquestes dades perquè no facilita informació, seguida de l'Iran, l'Aràbia Saudita, el Iemen i els Estats Units. Paradoxalment, la xifra global ha augmentat, però per culpa de pocs països, segons ha explicat a Catalunya Ràdio el portaveu d'Amnistia a Catalunya, Dani Vilaró.
5: Són uns governs que ja es caracteritzen molts d'ells per utilitzar, per jugar amb la por, són règims repressius, són règims que utilitzen la pena de mort també com a instrument de repressió política, i bàsicament són una desena de països que han elevat molt les execucions aquest any, alguns han doblat, alguns han triplicat, i fan que la xifra s'hagi disparat d'aquesta manera.
1: L'any passat, l'Iran va doblar el nombre d'execucions arran de l'augment de la repressió interna i va superar les 2.100. Els Estats Units també van duplicar la xifra de morts, però una quantitat més modesta, 47, amb Florida com a principal responsable de l'augment. Esports, victòria del Barça per 3-1 contra el Betis en el comiat de Lewandowski al Camp Nou. El davanter polonès ha estat titular, però no ha pogut marcar. Els gols han estat obra de Rafinha, que n'ha fet dos, i de Cancelo. Amb aquesta victòria, el Barça es converteix en el primer equip de la història que guanya tots els partits de Lliga com a local. L'Espanyol ha certificat la permanència a la primera divisió després d'imposar-se a l'Osasuna per 1-2 amb gols de Carles Romero i Quique García. El Girona, per la seva banda, ha perdut al Metropolitano per 1-0 contra l'Atlètic de Madrid i ha caigut en zona de descens. Si guanya l'Elge al Montilivi a l'última jornada, aconseguirà la salvació.
0: Fins aquí les notícies.
6: Som el dia.
7: Som la nit.
8: Som dos programes amb el mateix objectiu.
6: Saber què està passant.
7: Què ha passat.
8: I també per què ha passat.
6: Tant a casa
7: com al món.
8: Què ens fa diferents?
6: El ritme.
7: El ritme.
8: El ritme.
6: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
7: Perquè al Catalunya nit som pausa.
8: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
6: A tota hora
7: i a tot arreu.
9: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
8: Som diferents.

0: una de la matinada i 7 minuts, va que tornem a ser aquí, segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 93-207474, que per començar, a aquesta hora saludem en Jaume des d'Igualada. Bona nit, Jaume.
1: Hola, bona nit.
0: Què tal, Jaume?
1: Molt bé, tu com et trobes?
0: Jo molt bé, encantada de parlar amb vosaltres.
1: Això no la sentiu. Mira, aquest dia passat, dimecres, vaig anar a l'Anton Pere Gramunt.
0: Sí.
1: I em va donar el cap que meu pare fa molt temps havia treballat en una fàbrica de camises, que crec que estava a l'avinguda o al carrer Mariano Jolón, però no sé ni com es diu la fàbrica ni en quin número estava, fa molts anys.
0: Però de Gramunt mateix, estàs dient?
1: Sí, sí, de Gramunt a Uger, correcte. Fa potser 40 o 45 anys.
0: Molt bé.
1: I, esclar, si però el meu pare ara ja no és amb aquest moment per preguntar, però tant no se pregunto a la gent de Gramunt o de Rodalí si em podien donar un cop de mà.
0: A veure com es deia o on estava, situada, ja has dit, del carrer Marimon, no?
1: Sí, no, Mariano Jolón.
0: Mariano Jolón, molt bé.
1: Però m'hauria de saber també el número més que res per... perquè ja un altre cop hi podria ser, perquè...
0: Que t'hi fixaries, no? Com es deia la fàbrica, no? Com es deia, i el número del carrer on estava situada, de Gramunt.
1: Correcte.
0: És això? Molt bé. Doncs tenim els oients de la zona, que segur que algú et pot ajudar, Jaume, a veure si és possible, d'acord?
1: Moltes gràcies, Marta.
0: Gràcies, bona nit.
1: Adéu, bona nit.
0: Adéu. La Maria Rosa, des de Sant Cugat, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Com estàs?
2: Escolta, que m'ha agradat molt l'entrevista amb el...
0: És que és bo aquest home, és que és
2: home,
0: molt bo.
2: És que mira, has tingut un encert, perquè bé, sempre li tens, però vull dir, és particularment perquè l'altre dia pensava, dic, què deu fer el Manolo Delgado? Abans el seguia molt, quan ell intervenia, era col·laborador de la Júlia Otero,
0: sí,
2: fa anys, i jo el seguia, mira, seguia la Júlia, i quan ell... I, perquè a més sempre era desconcertant.
0: Sempre.
2: Sempre és desconcertant, però donava que pensar.
0: Clar. És la gràcia dels professors.
2: És la gràcia, que si et donava que pensar, dius, home, pues mira això, sí, i tu podies veure d'una altra manera. Vull dir que és un home desconcertat. I entenc el que diu ara, que esclar, que està canviant i aquell que no es cansaria de donar classes, però que li cansa és com està canviant tot.
0: Exacte, sí, sí.
2: Clar,
0: els papers, les càmeres, les pantalles...
2: Home, diu aquella pantalla allà grossa al mig, diu, amb un racó... Diu, jo que sóc, diu, tan presumint o tan allò, diu, que
0: vull que em mirin, no?
2: Que em mirin quan parlen.
0: És que te'l mires i te l'escoltes, aquest home.
2: Te l'escoltes, sí, bé. Sí. I ja dic, personalment no l'he vist mai, però l'he durant molts anys, i m'agradava molt. L'altre dia, penso que deu ser el Manolo Delgado.
0: Doncs mira, sembla que ho hagis preguntat, perquè patapam,
2: sí,
0: aquí...
2: Sí, doncs jo ho celebro. També volia dir que l'altre dia vaig trucar, volia fer una pregunta, i com que em vaig al llegir em fa perdre l'escriure,

0: diu tenia 74 anys. Dic, mira, no m'ho he preguntat, però
1: doncs ja
0: gràcies,
1: està.
0: Marina.
1: Clar, és veritat.
0: De manera indirecta, sí, m'ho va contestar, però doncs ja dic, però si jo he dit a l'Aina que faria una pregunta i no l'he fet, dit, a veure, és aquesta, i és que se me'n va anar l'olla.
1: El cantar te fa perdre.
0: El refilar, noia, ja, sí.
1: Te fa
0: sí,
1: perdre les preguntes.
0: Exacte.
1: No passa res.
0: Només és això, i felicitat, perquè m'ha agradat l'entrevista.
1: Ai, ho celebro, però... ho celebro, Maria
0: Rosa. Molt, molt, molt, perquè dic, feia temps que pensava que deu ser del Manolo Delgado, doncs mira, que li vagi bé.
1: I tant. Molt, Maria Rosa, gràcies.
0: De res.
1: Bona nit. En Josep Lluís, des del barri d'Horta, Barcelona, bona nit.
2: Hola, bona setmana. Mira, la Tània Doris ha mort almenys a quasi els 80, no sé l'edat exacta.
1: No, diu que una oient de la setmana passada va dir 74.
2: Sí, doncs serà aquesta edat. I ell no tenia coses escondroli i era una supervedeta...
1: Total, total.
2: Com la Manya i totes aquestes de l'època aquesta, que van resistir, van donar sentit al cop que el tingués vida.
1: I tant.
2: El Molino. El Molino han tornat a trencar, van reobrir i han tornat a trencar.
1: Sí, ha té problemes d'insonorització, crec.
2: Ah,
1: l'han d'arreglar. Sí. El van fer nou, però tenia problemes. Els veïns sí, es queixaven.
2: Ja, ja. Ara el que té èxit és la sala Paral·lel 62 al Paral·lel, i he estat diverses vegades, i és la sala més important que hi ha a Barcelona actualment.
1: I la Paloma, sí, també, que va reobrir, també, no?
2: La Paloma segueix amb... La Paloma del carrer Tigre. Jo vaig veure el Ramoncín allà, la Paloma, al carrer del Tigre.
1: Però fa anys, això,
2: eh? I el Saladiana, te'n recordes el Saladiana al carrer Sant Pau? Qui,
1: no, jo no el recordo, el Saladiana. Pues quedem estàvem, massa lluny.
2: Quasi arribant al Paral·lel estava el Saladiana.
1: Ja.
2: Allà vaig veure el Cisa, vaig veure el Miguel Ríos, és com un teatret, no molt mal, segurament. I comentar-te si la tuna que t'ha dels clavelitos.
1: Sí, clavelitos. Sí, clavelitos total. Sí.
2: De mi corazón, jo
1: sí,
2: te canto. Pues mira, jo tinc les tres preguntes.
1: Venga, les tres preguntes.
2: Em despediré finalment, desitjant-me una setmana, amb les preguntes que tinc escrites, que ha dit a l'Aina, i són aquestes. Què vol dir ser un set ciències? I jo em pregunto, quines són les set ciències? Si algú me les anomena.
1: Molt bé.
2: La següent és una frase, aquesta quan algú, aquesta frase que diu, això és com caure en un sac sense fons. És com una, jo penso que és una cosa de, que de memòria, d'oblidar-se en algú, no?
1: A veure,
2: sí, algú com un
1: caure en un sac sense fons, molt bé.
2: Sí, i la darrera i última, per assolir-me fins que torni a trucar, sí.
1: Ai, que no te'n recordes.
2: Sí, aquesta frase, no, sí, la tinc, la passa que tinc una lletra molt dolenta i que has de passar.
1: Has de fer cal·ligrafia.
2: Posar els ulls fixant-se a el que hi ha escrit per que tingui sentit. Mira, la frase és aquesta que diu quan algú s'arrisca molt i ho llença... I s'aboca al precipici i diu, de perdides al riu. Aquesta frase tan coneguda que molta gent se la juga...
1: Què vols, la traducció al català o què vol dir exactament?
2: De perduts al riu, de perdides al riu, és la frase que molta gent utilitza quan diu, tira la casa per la finestra i que sigui el que vulgui. De perdides al riu, jo sé que vol dir això, però si algú me respon... Que perquè es diu i perquè la gent s'arrisca, quan s'arrisca amb algú, diu de perdre el
1: diu aquesta
2: dia.
1: Frase, molt bé.
2: Sí, perfecte. D'avui.
1: Molt bé.
2: El proper dia unes altres.
1: Molt bé, gràcies, Josep Lluís, bona nit. A veure, que tenim altres missatges que ens heu deixat al WhatsApp i una que em deixa a mi en ridícul, espantós, perquè jo no vaig resoldre l'enigma matemàtic que ens va dir, jo diria que va ser el Lluís... De Premià, ara m'ho estic recordant, allò del sumar tot unes xifres i perquè no sortia exactament el mateix. L'Àngels, des de Sant Cugat del Vallès, ens diu, respecte al tema dels 500 euros, que segons què sumava, donava 500 o 510, diu, és tan simple com que no podem sumar els canvis que ens tornen, sinó que hem de sumar el que gastem. Igual que en un comerç, no sumen els canvis, sinó el que paguem. No pot quadrar mai si no sumen el que toca, que és la despesa o el guany, no el que ens tornen. Veus, Àngels, que fàcil, i jo que malament, que no vaig saber-ho fer. Diu, l'Àngels també ens diu, també us voldria dir que a Llatinoamèrica es diu llicenciat a tot aquell que té una llicenciatura i no és metge ni doctor per tenir un doctorat. El llenguatge

0: adapta aquestes formes en funció del país. Jo sóc odontòloga i aquí et diuen dentista, però els llatinoamericans em diuen licenciada. M'anomenin com vulguin, si és amb respecte, diu l'Àngels, tot m'està bé. En Josep, des del Parc Güell, diu, un ignorant es queixava que tenia la cuina plena de formigues. Li he preguntat a la dona, que havia provat de tot per eliminar-les, tant amb receptes casolanes com ara, diu, cogombra, vinagre, alls, cebes, com també amb productes de drogueria, i res ho solucionava, fins que una persona li va recomanar un producte antic de l'empresa Massó, antiformigues, que va amb un espai manual, amb un espai, doncs un esprai potser, no? Amb un esprai manual, no ho sé. Diu, va ser oli amb un llum, fa més d'un mes que va ruixar per on passaven i no se n'ha vist cap més. Un antiformigues de l'empresa Massó, diu, que és un producte antic. Diu, i això que només vam fer una aplicació del producte. Encara que sigui una marca comercial, valdria la pena revelar el nom del producte perquè soluciona un problema amb què molts ens hi hem trobat, ens diuen Josep des de Parguell. I la Maria Rosa ens demana... Diu, tenim un gos a la família que s'ha quedat malalt i li han quedat les potes de darrere paralitzades. Necessita un carretó per un gos. Ja té 14 anys i la Maria Rosa demana si hi ha algú que ens pogués deixar o donar un carretó per portar el gos, suposo, poder-lo treure a passejar. Diu la Maria Rosa, estaríem molt agraïts. Doncs aquests són els missatges que ens heu deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants. Una de la matinada i 18 minuts. Calla que avui encara no us hem dit què heu de fer perquè no us enredin.
1: Que no ens enredin. Amb Carlos Baraybar.
0: Aquesta setmana, el que no ens enredin, ens fixem en la visita del Papa a Barcelona el pròxim mes de juny, arran d'aquesta visita durant la qual Lleó XIV farà un acte religiós a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. L'organització Ultra Abogados Cristianos ha demanat que s'aturi aquest acte. El seu argument és que Companys va fer assassinar 8.000 persones, entre ells molts capellans i monges, en el mateix estadi que porta el seu nom. Doncs, Carlos Baraybar, responsable de verificació de 3CAT Info, bona nit.
2: Què tal, bona nit.
0: Què hi ha del cert en aquestes acusacions contra Companys, que altres vegades, per cert, també ha fet Vox?
2: Aquesta setmana, per respondre a aquesta pregunta, m'he fixat del tot en una recerca que han fet els Companys de Verificat, que és una plataforma de verificació catalana molt activa i que fa molt bona feina. El cert és que la dada de religiosos, monges, conservadors, empresaris i de més persones assassinades a la Catalunya republicana durant la guerra és aproximadament acurada. Els historiadors estan d'acord que durant aquells temps una quantitat semblant de gent, unes 8.000 persones, van ser executades a la rereguarda republicana. El que passa és que una cosa és que morissin a Catalunya executades i una altra molt diferent és que morissin per ordre o a mans de les autoritats catalanes de la Generalitat o del president Lluís Companys. Segons historiadors com Paul Preston o Josep Maria Soler i Sabater, el paper de la Generalitat i de Companys, en concret, va ser justament el contrari. Van contribuir a salvar la vida de fins a 10.000 persones en aquells moments que eren objectiu dels revoltats anarquistes, sobretot liderats per la FAI i la CNT. La Generalitat va expedir, de fet, milers de salconduits a milers de persones perquè poguessin fugir a França o Itàlia per escapar de les persecucions per motius polítics. El que va passar en aquells moments, doncs, que va passar a Catalunya, és que la Generalitat va perdre el control de l'ordre públic. Això sí, això és cert. En tot cas, i com a molt, doncs, la Generalitat no va ser capaç de frenar la violència i l'execució de milers de persones. De fet, quan va començar la guerra, es van crear el que s'anomenava el Comitè Central de Milícies Antifeixistes, per tal de coordinar la resistència i aturar el cop franquista, però aquestes milícies es van constituir en un contrapoder que va fer el que va voler sense que ningú pogués aturar-ho. Altres responsables d'aquestes execucions van ser el PUM i altres grupuscles de l'extrema esquerra. Per tant, podem dir que si Companys i la Generalitat Republicana van tenir alguna responsabilitat en tot això, va ser la de no ser capaços d'aturar-ho. Però és també cert, com dèiem, que hi ha constància històrica dels esforços que van fer per mirar de salvar milers de vides enmig de les matances.
0: Molt bé, doncs, entesos. Gràcies, Carlos. Bona nit.
2: Gràcies, Marta. Bona nit.
1: La nit dels ignorants. Un programa per fer-nos més savis. Amb Marta Romagosa.
0: Una de la matinada i 21 minuts. Ens truca el 93-2074-74. La Maria, des del Priorat. Bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Què tal, com estàs?
3: Mira, bé, molt bé, amb insomni, com pots comprendre.
0: Ja.
3: Aquestes hores.
0: Aquestes hores. Aquestes
3: ja és un costum, ja és un costum.
0: Ja, no passa res, no? Ja.
3: Aquest senyor que està preocupat per les set ciències...
0: Sí.
3: A veure, jo no sóc cap saberuda, però el senyor Google ho sap.
0: El senyor Google. Què t'ha dit el senyor Google?
3: En català, d'un saberut, en diem uns set ciències. Però d'on ve aquesta expressió? A l'edat mitjana es considerava que hi havia ni més ni menys que set ciències, o arts liberals. És a dir, allò que podien practicar els homes alliberats. La gramàtica, la dialèctica, la retòrica, l'aritmètica, la geometria, la música i l'astronomia.
0: Molt bé. Aquestes són les set ciències.
3: Sí.
0: I això vol dir que ets un saberut, que ho saps tot.
3: Exacte, sobretot si practiques les set ciències.
0: Clar, molt bé.
3: Que costa una mica, geometria, dialèctica i gramàtica.
0: Jo trobo que sí, Jo gramàtica, sí. Tot el que sigui números, a mi no.
3: No lliga, no.
0: No lliga, però vaja, ja sabis que saben de tot, sí.
3: De totes maneres, jo us diré que, per mi, la gramàtica és matemàtica pura.
0: També és veritat. Tens tota la raó, sí senyora. Molt bé. Doncs, Maria, moltes gràcies i que descansis alguna hora,
3: No, jo ho sento cada nit, perquè, mira, després de la matinada potser sí que ja no parlem, però aquestes hores...
0: Aquestes hores encara sí, molt bé.
3: Sí.
0: Molt bé, Maria, moltes gràcies, que descansis. Adéu-siau, bona nit. Va, que nosaltres no som set ciències ni saberuts, però ens agrada conèixer coses noves, no? Doncs vinga.

0: Vosaltres sabíeu que a Vilanova de Sau, a la comarca d'Osona, hi ha una sequoia que fa 48 metres d'alçada? O que a Fontcoberta, al Pla de l'Estany, hi ha una aulina reclamadora, que és una alzina de grans dimensions? O una altra, que a Espinelves, a Osona, per exemple, hi ha un cedre que el van plantar el 1911 i que destaca per la seva alçària? Estem parlant d'arbres que, per les seves característiques, despunten per sobre dels altres. Arbres que estan catalogats com a monumentals. De fet, a Catalunya en tenim més de 200 escampats per tot el país. Alguns estan ben amagats i has de donar moltes voltes per trobar-los. D'altres, en canvi, doncs, no costen tant de localitzar. Des de fa tot just un parell de mesos, però, si us agrada la natura, la botànica o simplement descobrir petites joies del nostre paisatge, teniu una aplicació que us posa les coses molt fàcils per descobrir aquestes espècies monumentals. Arbres Monument Cat és una aplicació gratuïta on es fa un inventari de tots aquests arbres amb les seves característiques i, el més important de tot, com trobar-los de la manera més fàcil possible. En Roger Berniol és el creador d'aquesta aplicació i avui és a la nit dels ignorants. Bona nit, Roger, com estàs?
1: Molt bona nit, molt bé, molt content d'estar aquí avui.
0: Escolta'm, Roger, tu ets jove, tens 23 anys, estàs fent un grau en multimèdia a la Politècnica, no, de Catalunya. Explico això perquè els oients entenguin l'origen una mica d'aquesta aplicació que tu has dissenyat, que crec que té a veure amb el que estàs estudiant, no?
1: Correcte.
0: Explica'ns una mica la història.
1: L'aplicació va començar com un simple treball de la universitat, d'una assignatura, que ens van demanar res, fer una aplicació molt senzilla. I jo vaig decidir fer-la sobre els arbres de Catalunya i a partir d'aquí em va agradar, el disseny també era curiós, i vaig decidir pues, invertir-hi més hores i treure-la, i que tothom la pugui disfrutar.
0: Senzillament vas fer sobre arbres perquè t'agraden?
1: Bueno,
0: o perquè era més fàcil, o perquè...
1: No.
0: O per què?
1: Perquè jo coneixia que hi havia aquesta categoria dels arbres monumentals i ja que m'havia de ficar una aplicació, volia que fos alguna cosa que la gent pogués disfrutar. També vaig veure que no hi havia cap aplicació d'aquest estil, però sí que hi havia alguna cosa semblant amb els cims de Catalunya. Per tant, vaig pensar, ostres, per què no agafes aquestes idees i em fas una aplicació sobre els arbres? I per això, i també perquè jo sóc de pagès, la natura m'agrada i també hi ha una estima en aquest sentit.
0: I tot això ho has fet tu sol?
1: Va començar amb un grup de companys que vam fer aquesta aplicació molt senzilla i després els vaig dir, nois, això té molt de potencial, som-hi. I van dir, bueno, saps què, tens més feina? Sí,
0: ui, quina
1: mandra. I vaig dir, doncs, si no us sap greu, jo sí que tinc ganes de fer-ho. I van dir, fes el que tu vulguis. I ja està. I el que és com el primer pack de l'aplicació la vam fer amb uns companys de la universitat i el pack més gran... sí que ja he fet jo sol. Bueno, encantadíssim.
0: Entenc, per tant, que a part que t'agraden els arbres, tu vas veure que aquí hi havia, com es diu ara, no? Un nínxol, no? Un forat, com una cosa que no estava explotada, que ningú l'estava oferint, i vas dir, calla, que potser això interessa. La pregunta és, dos mesos després, ha interessat a molta gent? Quanta gent se l'ha descarregada, aquesta aplicació, ja? Tens dades?
1: Sí, tinc dades. L'aplicació ara mateix porta unes 1.100 descarregades. No, de... Porto 1.100 usuaris registrats, descàrregues, unes 2.000 i pico. Per mi això són uns números brutals,
0: no?
1: Perquè jo vaig fer l'aplicació pensant que seríem 4 gats. Per tant, estic contentíssim si els números són realment molt bons.
0: Home, clar, això és gratuït, o sigui, m'ho puc descarregar?
1: Tothom se la pot descarregar, sí, sí. I hi ha un mode que és per entrar com a convidat, i després els usuaris que volen
0: es registren,
1: que això els hi permet desbloquejar més funcions com a diari d'explorador, perquè l'aplicació busca que els usuaris coneguin que en aquests arbres sàpiguen la informació relacionada, però també que cada cop que els visiten vagin omplint un registre amb un diari d'explorador, i a mesura que vas visitant més arbres, guanyes un nivell d'explorador més alt, tothom quan està sent un pixapí, i a partir d'aquí es va...
0: Ui, que això s'embolica,
1: s'embolica.
0: A veure, d'entrada, com ho fas tu? M'ha quedat clar que has creat l'aplicació, sí. Però com ho fas tu per tenir el llistat de tots els arbres monumentals que hi ha al país? Com ho fas, això?
1: Va, aquest llistat no l'he fet jo. Aquest llistat és un llistat de la Generalitat, que són ells els que declaren X arbre monumental per la raó que sigui. Després, si vols, hi entrem. Per tant, jo vaig agafar aquest llistat, jo vaig fer-ne una base de dades, i és el que es vincula amb l'aplicació. Aquesta base de dades a partir de la llista oficial.
0: Molt bé. Quants n'has catalogat?
1: 234.
0: 234. I tots els podem anar a veure?
1: Sí, alguns estan més amagats, alguns estan morts, hi ha un que ja només és el tronquet, el van tallar perquè estava, era perillós, però tots es poden anar a visitar, sí, sí.
0: I que, clar, l'altre és què entenem per una obra monumental, perquè hi ha gent que es pot equivocar i pot ser que diguis, no, és que és una obra mil·lenària que és el mateix que monumental, i em sembla que ben bé no és el mateix, no?
1: Exacte, que hi ha una miqueta d'embolic, inclús amb tiets i família quan ho hem parlat, també, també, sí. És a dir, una cosa són els arbres mil·lenaris, centenaris, etc. I l'altra cosa són els arbres monumentals. Els monumentals tenen aquesta categoria per raó d'edat, per raó de mides, per raó d'una raó històrica. També hi ha un factor que és el tipus d'espècie en l'entorn en concret. Vull dir, són diversos factors que, o junts o separats, fan que X arbre sigui monumental. És la categoria més, diguem-ho així, més protegida, més especial, perquè hi ha arbres d'interès local, hi ha arbres d'interès comarcal, però aquests són els monumentals, els més, diguem-ho així, especials de Catalunya. Un arbre pot ser mil·lenari i no monumental, i un arbre monumental pot ser també mil·lenari o no mil·lenari.
0: Molt bé, entesos. Ara que tu ja els coneixes, perquè els has hagut de col·locar en aquesta aplicació, tu en tens algun de preferit?
1: Bueno, jo li tinc especial apreci amb el roure del Giol, és un que em queda a prop de casa, i és el primer que jo vaig anar a visitar, sent conscient que visitava per l'aplicació, per tant, bueno, és potser el que tinc més de pressa.
0: El que tens més al cor.
1: Sí, sí, per ser el primer de... Sí, sí, sí.
0: Tu dius que estàs satisfet, molt més que satisfet, no?, les dades dels registres i les visualitzacions que hi ha hagut. A qui creus que li pot interessar aquesta aplicació?
1: Bé, sent realistes, aquesta aplicació pot interessar més a un públic que ja sigui fan de la naturalesa. L'únic és que l'objectiu de l'aplicació no és només buscar aquesta gent que ja coneix, ja fa excursions a la natura, és buscar tota aquella gent que un diumenge qualsevol digui, va, sortim a fer un vol, què fem? No en tenim ni idea, doncs entrem a l'aplicació i mirem el que estigui més a prop o el que estigui més a la nostra comarca, etc. Una miqueta aquest és el... És a dir, és el públic que voldria que se'l descarregués molt, també.
0: Sí, sí, que no només la gent que li agrada molt, sinó també com una activitat d'oci, no?
1: Exacte.
0: A la natura.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Clar, si jo, molt bé, jo tinc el mapa, veig que hi ha els puntets, no? I me'n vaig a un concret i clico sobre d'aquell puntet.
1: Correcte.
0: I em va parar on sigui, a l'arbre que tu has dit o un altre. Què passa aleshores? Què hi trobo? Què m'apareix a l'aplicació?
1: Un cop cliquem en aquest puntet que tu descrius, se'ns obre, diguem-ho així, la fitxa tècnica d'aquell arbre, on hi veiem una foto normal i una foto com si estigués dibuixada, després hi entrarem, i tenim l'opció de conèixer les coordenades, de ficar-hi un m'agrada, un pendent, o de clicar-lo com a visitat. Un cop el cliquem com a visitat, hem d'omplir un registre amb la data, amb un comentari, amb una valoració, etc., inclús amb la foto que hàgim pogut fer l'arbre, i això se'ns guarda com una entrada, com el nostre propi diari personal, de camp, la foto i tot és únicament per l'usuari, això no es comparteix amb ningú més, és com un diari personal i això és una miqueta el que veiem un cop veiem el...
0: És a dir, jo puc posar el dia que hi he anat, no? I això ja ho tinc.
1: Correcte. Sí,
0: i llavors vaig guanyant punts per entendre'ns si començo a anar a visitar tots els arbres que diu la teva aplicació.
1: Correcte. Això ho he fet per incentivar-ne les visites.
0: Una mica són reptes, no?
1: Sí, són reptes, correcte. Tothom comença sent...
0: Tu abans deixes pixapins, no?
1: Tothom comença sent un pixapí.
0: Que vol dir que n'has anat a veure un i encara gràcies.
1: De 0-2.
0: De 0-2.
1: De 0-2 és pixapí, tant okay. Si sou de Barcelona
0: no
1: com si sou de
0: això,
1: qualsevol lloc de Catalunya.
0: Potser n'he vist algun i no ho sé, jo potser he vist un arbre.
1: Clar, podria molt ser.
0: Clar,
1: sí, sí, sí.
0: Igual vaig a un lloc i dic, ah, i aquest ja l'he vist, no?
1: Correcte.
0: Clar,
1: després el segon nivell és el Farigoletes, que això fa tribut al meu avi. Perquè, bueno, soc de pagès i el meu avi deia a la gent que no en tenia ni idea del bosc que els que van al bosc eren uns farigoletes.
0: Farigoletes.
1: Per tant, això, però perquè anaven a buscar frigola.
0: Clar, però
1: per
0: tant, no era com despectiu, era com...
1: Una miqueta la conya interna, sí.
0: Sí, una mica d'ironia,
1: sí, sí,
0: no?
1: I després ja passem, deixant les urnes a part, els nivells més de l'aplicació, de 6 a 10 ets un exploradoret, després ve explorador nat, explorador suprem, guarda forestal,
0: ostres,
1: quan en portes més de 31 ja ets un guarda forestal, i després quan els tens tots visitats ets una llegenda.
0: Una llegenda, molt bé.
1: Una llegenda monumental.
0: Està molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí.
0: Però clar, si els fas tots i ets una llegenda, no tens un premi, no?
1: Ojalà.
0: Clar, aquesta és l'altra. Clar, la gent s'ho descarrega gratuïtament i tu no has de pagar res. Llavors, perdona, però llavors tu, això com funciona? Perquè si tu no en treus cap rèdit econòmic, no anem bé, diguéssim, pensant en tu, eh?
1: Sí, sí, bueno, aquesta aplicació jo no l'he fet per treure'n un rèdit econòmic, l'he fet ben bé per un treball de l'universitat i també per l'estima al país, però sí que és cert que l'aplicació té uns costos associats de manteniment de servidors, el fet de publicar-la també té uns costos, que ara mateix, com que estem encara en fase d'inici, tinc una versió de prova d'un servidor que m'allotja les dades, però d'aquí un temps hi haurà uns costos associats que jo no me'n podré fer càrrec perquè no en trec un rèdit econòmic. No, i això és un problema, vull dir, estic intentant i si algú té ganes de finançar-ho, no sé si diputacions, no sé si Generalitat, algun privat, però...
0: Clar,
1: però, sí, sí, és...
0: però aquest pas encara no l'has fet, d'anar a trucar a la porta d'algú més amunt i dir... Ei, que jo tinc això i ja tinc tota aquesta gent, què hem de fer?
1: Ho estic intentant, i de fet penso que també els hi pot ser d'interès perquè la gent em pot notificar a mi sobre els estats dels arbres.
0: Clar.
1: Per tant, penso que és molt interessant que a nivell de comunitat d'exploradors d'arbres també tinguem constantment aquesta retroalimentació d'ostres, aquest està malalt, que això un dia un m'ho van enviar sobre aquesta aulina reclamadora del Pla de l'Estany. Sí, sí. Un usuari em va dir, ostres, aquest arbre no està en molt bon estat. I penso que això també és una informació
0: clar,
1: que amb el govern
0: tu què fas
1: interessar.
0: Amb aquesta informació? Bé que l'has de donar a algú altre, no? Perquè
1: ara mateix no em puc fer res. Però ojalà el govern tingués ganes de col·laborar-hi, perquè jo també els podria ajudar en fer un seguiment constant a partir de la informació que em pugui donar els usuaris de l'estat dels arbres, si un està mort, etcètera, etcètera.
0: Uh-huh, això està bé. Després, hi ha un apartat, crec, d'arbres recomanats, no?
1: Sí, exacte.
0: Tu els vas canviant o els recomanes perquè en base a què els recomanes?
1: Ara mateix els recomanats són aquells que destaquen més per alçada o amplada de canó, que és l'amplada del tronc. El que sí que vaig canviant cada mes és el repte del mes.
0: El repte del mes.
1: També, per incentivar-ne les visites, he fet que cada mes els usuaris tinguin un repte. Hi poden anar o no hi poden anar. I si se'ls caduca el repte, aquest arbre poden visitar en qualsevol altre moment. Això és evident. Ara mateix, el repte del mes és l'arbre monumental més alt de Catalunya, la sequoia de Tortelès, que està a Vilanova de Sau, a Osona,
0: sí,
1: que és la que tu comentaves al principi, que fa 48 metres d'alçada.
0: Sí, ni ho sabia, això.
1: Tot i que no és l'arbre més alt del país, eh? Ara fa poc va sortir la notícia de que a Girona, a la Devesa, hi ha un arbre que, si no recordo malament, això sí que ho dic ara, sense recordar-me, sempre serem, però fa més de 50 metres d'alçada. Una bestiesa.
0: Però aquest no és monumental, aquest no està...
1: De moment no ho és. Potser d'aquí un temps, o sigui...
0: Clar, això pot passar, cada cop i volta algun desaparegui, perquè bueno, sí, ja n'hi ha que s'han mort, els han tallat, però tu els mantens.
1: Però
0: poden entrar de nous, no?
1: Exacte.
0: També?
1: Sí, sí, sí. És una categoria que està sempre en augment. De fet, quan va començar, no et sé dir quants n'hi havia, però ara ara fa poc em van afegir uns de nous, també el 2016 em van afegir més, i és una cosa que està...
0: En moviment, no, diguéssim.
1: És viu,
0: com l'han aturat, no, diguéssim.
1: Exacte.
0: Clar, jo t'he demanat que això és un treball de semestre, d'assignatura, penso en el professor, com hem de viure això, quina nota et va posar?
1: La Tere, em va ficar molt bona nota. Sí,
0: ah,
1: sí, sí, sí.
0: Home,
1: sí, sí, sí.
0: Però, no sé, potser que també els professors et podien ajudar una mica, no?
1: Ja m'han ajudat,
0: sí?
1: Sí, sí. De fet, la Tere m'ha ajudat a fer l'aplicació, bueno, dins del que un professor pot ajudar,
0: clar,
1: perquè és un treball universitari, em va ajudar amb el seguiment i també a posteriori de l'assignatura també anem parlant, dèiem com va, com evoluciona, vull dir, quan la vegi li comentaré que avui estic aquí als Estudis de Catalunya Ràdio.
0: Home, has dit que es diu?
1: Tere.
0: Tere, és la professora,
1: sí.
0: No, la Tere, ja està la Tere, que fa classes a la Politècnica de Catalunya.
1: Exacte.
0: I que n'estàs contentíssim, no?
1: Tere Florit.
0: Tere Florit,
1: sí.
0: Molt bé. És que a vegades els noms dels professors...
1: No em costa.
0: Et saps o només el cognom, o a vegades només et saps el nom, no? Escolta'm, després d'haver fet aquesta aplicació sobre els arbres monumentals, clar, jo no sé què et pots dedicar quan acabis d'estudiar absolutament tot. Clar, aquí tens un filó, però hauries de tenir uns ingressos econòmics. Tu tens algun altre projecte, alguna altra cosa, ronda alguna altra idea pel cap de dir... Doncs mira, intento anar cap aquí o veuré si faig créixer més aquesta aplicació.
1: A nivell de l'aplicació sí que la vull mantenir, em faria molta il·lusió poder-la mantenir i de fet també ampliar-la. Un conegut em va oferir una base de dades sobre les roques foradades, que podria ser una segona aplicació d'aquest caire, potser més natural. Tot i així, jo em considero una persona emprenedora i tinc ganes de fer els meus projectes. Però bueno, és un terreny complicat aquest també.
0: Clar, és que no és un món fàcil.
1: No és fàcil.
0: Però d'aquí 10 anys on et veuries tu?
1: Ostres, això és molt bona pregunta, eh?
0: Hi has pensat o no?
1: Ojalà poder-te dir que d'aquí 10 anys tindré la meva empresa, tindré les meves coses. Jo hi lluitaré per aconseguir-ho. Avui mateix he tingut una reunió amb una amiga per muntar un projecte. Però el món mai sap.
0: No, mai però està bé ser persistent, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Aquí hem parlat a vegades amb gent jove que té somnis i que els acaben convertint en realitat. Vull dir que no series el primer, per tant... Tant de bo.
1: Esperem que vagi per
0: tant
1: aquí.
0: Tant de bo, Roger Berniol, creador d'aquesta aplicació, que tant de bo aquests 1.000 i escaig i 2.000 que a més se la miren, s'inscriguin i això es vagi fent més i més gran. Així que gràcies per venir avui a la nit dels ignorants a explicar-ho.
1: També vull comentar que és molt important respectar la natura, els arbres, perquè són éssers vius, molts són vells, estan... diguem-ho així, en perill, perquè ara fa uns quants anys amb la sequera uns quants van morir, per tant, aprofito ara per fer una crida a tothom, sisplau, que respecti al màxim la naturalesa, els arbres, que no embrutin l'entorn, que no els toquin, que no es fiquin a sobre, vull dir, sisplau, que la gent
0: que miren el mapa,
1: visiti,
0: cliquin el punt, respecti. Vagin a visitar-los, facin les fotos que vulguin, però amb respecte sempre.
1: I tant, sempre sí.
0: Això sempre. Roger Berniol, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Bona nit.
1: Bona nit.

0: La nit dels ignorants. Un programa per ser feliç.
1: Per què no tens que ser feliç? A veure, quina cosa prohibeix no ser feliç? És feliç la platja? És feliç fent una broma? Tens que ser feliç amb els teus nets, amb els teus amics...
2: Amb una copeta de cava, no?
1: Amb dues.
2: Dues copetes de cava.
0: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
3: Que veig la nit de Sant Joan.
4: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
5: No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana, i a més sense proves.
0: Una sèrie de Letizia Dolera, Premi Ondas 2025.
6: Què li has fet a la meva filla?
7: Passa algo con Manuela.
8: No passa nada.
5: O sigui, tu no vas fer res la nit de Sant Joan. Clar que no, m'ho jures.
8: No, fill, no pot pagar això.
0: Quan tot trontolla. Pubertat. Dilluns, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
9: Senyores i senyors, bon dia.
0: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
9: Estàs confonent correlació amb causalitat.
5: No,
9: és un problema de primer de filosofia de lògica de l'Olivia.
5: No, ja ho sé.
9: Que és?
5: El mateix que la IA.
9: Que tots els pobres siguin delinqüents.
10: La nit dels mòbils del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
11: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
12: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
13: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
0: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
14: Hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
0: Amb Ricard Ostrell.
15: Em van passant coses.
14: Sí.

0: Dos minuts i arribarem a tres quarts de dues. Obrim ara el capítol de preguntes contestades. La setmana passada, en Pep, des de l'Eixample de Barcelona, ens feia aquesta pregunta.
1: Quan començarà el joc de cartes? Torna a començar el joc de cartes?
0: Doncs mira, la Cristina, a través del Facebook del programa, explica que creu que primer hi ha previst un joc de cartes versió estiu amb en Marc Ribas i que després l'Arnau París es posarà al capdavant del programa la versió que es fa la tardor-hivern, que això ja crec que s'havia fet públic, però t'hauràs d'esperar Pep a l'estiu i la versió després a l'hivern amb l'Arnau París. I va, que ens truca el 932-07474 en Guillem des del Fort Pienc. Bona nit.
2: Hola, bona nit, Marta.
0: Què tal?
2: És que volia fer una reflexió sobre un aspecte de l'aplicació de l'Ajuntament de Barcelona que pot descarregar, que es diu Barcelona la Butxaca,
0: sí,
2: de la qual en soc usuari. Llavors, en l'apartat d'incidències, hi ha una... O sigui, dins d'incidències hi ha incidències de molts tipus. I en l'apartat, diguem, d'arbrat urbà, tu pots seleccionar la incidència que vols en un desplegable, en un menú desplegable. I un dels ítems del menú és que el forat de l'arbre amb males herbes o matolls. El forat de l'arbre es refereix a l'escocell, al quadrat que hi ha a la vorera.
0: Correcte, sí.
2: Espanta l'arbre. Llavors, clar... Jo antigament, quan era petit, sí que veia això com un inconvenient, però al llarg dels anys, diguem, m'he donat compte que des del punt de vista de l'agricultura clàssica, quan tu tenies un arbre, pues, per a que produís més, li traies les herbes del voltant per a que no li fes la competència. Mm. Però clar, com que la finalitat de l'arbre urbà és, diguem, subsistir i fer ombra, agafar contaminació, és a dir, que no esperem d'ell una productivitat, no veig que és un gran motiu de per què treure-li...
0: les males herbes.
2: ...de petita. I a més, ara ja, amb el temps, la població m'ha agafat una mica de cultura i entenem lo de la biodiversitat, no?
0: Correcte.
2: Llavors, és una manera d'augmentar la biodiversitat tant vegetal com animal, perquè amb les herbes siguin males, que lo de les males és entre cometes, perquè els pobres viuen com poden, no? I creixen on poden. Pues, diguem, són un alberg de petits insectes, i això, pues, en definitiva, augmenta la biodiversitat.
0: Perfecte.
2: I és per veure què en pensen les persones que viuen en les grans ciutats, què pensen sobre el tema.
0: Molt bé, doncs queda dit, Guillem, demà més trucades sobre aquest tema. Moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Adéu-siau, bona nit.
2: Adéu.

0: Notes per anar a dormir amb Anna Maria Ricart.
1: Arriba un d'aquells moments de la setmana que ens agrada molt perquè ens agrada descobrir coses. Ens agrada saber que ve l'Anna Maria Ricart i ens proposa a qui dediquem els últims minuts del programa. Bona nit, Anna Maria.
2: Bona nit.
1: Durant tota la temporada, que ja portem uns quants mesos, per cert, hem anat llegint autors, autores que durant la carrera, doncs, per exemple, havien guanyat el Premi Mercè Rodoreda, de contes, el Premi Víctor Català, que és com es deia abans, i avui em dius que ens portes el darrer, l'últim premiat.
2: Sí, el flamant guanyador del Premi Mercè Rodoreda 2025, que és el Marc Artigau i Caral, amb el seu recull titulat Aquest serà el nostre pou, publicat per Empúries.
1: Aquest serà el nostre pou.
2: Exacte.
1: Ui,
2: promet,
1: eh?
2: Ja prometem el títol?
1: Sí, sí, sí, sí. Diu bastant aquest títol.
2: Comencem per l'autor. El Marc va començar escrivint poesia i teatre i més tard hi va afegir la narrativa. En tots tres gèneres ha tingut premis, ha estat premiat. És en l'àmbit teatral on va començar a sonar el seu nom, ja fa uns anyets, i ara fa poc hem pogut veure al Teatre Lliure de Barcelona la seva obra Una festa a Roma, que ha sigut tot un èxit de públic. En el món de la narrativa ha escrit diverses novel·les, algunes d'elles coescrites amb el periodista Jordi Basté, i l'any 2019 va guanyar el Premi Josep Pla amb La Vigília. I a més l'hem pogut sentir a la ràdio perquè fa col·laboracions tant a RAC1 com a Catalunya
1: Ràdio. Sí, a Catalunya Ràdio també, i tant a la tarda. Sí, sí. Ara ja tenim situat el Marc Artigau. A veure, com són els seus contes, Anna?
2: En els seus relats hi ha un retrat del món actual i d'alguns dels seus problemes, i ho fa des de la part més fosca de tots nosaltres. És a dir, són uns contes, Marta, inquietants.
1: De color marró, fosc, negre, gris...
2: Fosquets,
1: molt bé.
2: A més, en alguns casos combinen realisme i fantàstic, i això fa que els relats encara siguin més angoixosos. Valgui com a exemple el conte que es diu La taca del senyor Antonio, on un home gran cau pel carrer i... però no continuo perquè és amb el que conte que començarem avui, i ja veureu, llavors.
1: Ja veurem, ja escoltarem, va.
2: He de dir que hi ha moltes referències teatrals en aquests contes i n'hi ha un que té el teatre com a context, que es diu l'assaig general, i que també et col·loca en un lloc angoniós. El jurat del Premi Mercè Rodoreda ha dit d'aquesta obra del Marc Artigau, entre altres coses, les seves històries posen miralls on el lector es veu obligat a fer-se preguntes, i és cert.
1: I això està bé.
2: Sí, i sobre el títol, aquest serà el nostre pou, com comentaves tu abans, l'autor ha explicat en alguna entrevista que el pou és alhora el lloc prop del qual antigament et construïes la casa, perquè tenies aigua, i el pou és també on s'hi amaguen coses, com les nostres misèries,
1: On caiem a vegades, no?
2: Sí,
1: també estic pensant en el pou.
2: Exacte.
1: Avui no caurem en cap pou, no? Perquè ja ens has dit que el conte que has triat avui és aquest de l'ataca, que deies?
2: És l'ataca del senyor Antonio.
1: Doncs vinga, a veure què li passa al senyor Antonio.
2: No ho vaig veure, però sé que l'Antonio va relliscar el pas de vianants que creu al carrer del tenor Massini amb el seu de Palau. Pel que diuen, va ser una caiguda funesta, amb molt mala fortuna perquè el terra estava moll, havia acabat de ploure, i l'ancià va picar de cap contra l'asfalt. I va quedar estès, pobre, i un reguerol de sang marró va escampar-se de l'encreuament fins a la vorera. No sabem si va quedar inconscient uns instants o no, creiem que no. Sort en va tenir del Mateu, que va aturar el cotxe i va intentar ajudar-lo. Està bé, no va respondre, però va obrir els ulls i la ferida seguia perdent sang. Era una ferida lletja, escandalosa. Una veïna del davant, que ho havia vist tot, la Consol, va baixar i, com que és infermera, i això la carregava d'una autoritat moral que el Mateu no va gosar ni qüestionar, va sentenciar que no l'aixequés, que podria ser pitjor. Va dir, podria ser pitjor, i aquest pitjor va deixar l'Antonio, conscient i tacat de sang, al pas de zebra. Es troba bé? Sí, sí, una mica marejat. Aleshores va aparèixer l'Ignasi, que és bomber, i cada matí surt a córrer. I en veure la situació, mig suat i amb la respiració alterada, va trucar una ambulància. Eren 9:15. Jo encara havia de dutxar-me. Des que el ventre m'ocupa tanta superfície del cos, em costa més. Vaig lenta amb l'esponja i ressegueixo amb molta cura les cuixes, fins on m'arribo. Suposo que per això, quan vaig baixar a les 9:00 i vaig veure aquell cercle de curiosos envoltant el senyor Antonio i vaig demanar si calia que fes alguna cosa, tots em van mirar de dalt a baix i a l'uníson, com si fossin un cor d'escolanets, van respondre que no, que l'ambulància ja no podia trigar. Però l'ambulància trigava i un noi peruà va proposar que ara que l'Antonio ja perdia menys sang, era un bon moment per, com a mínim, incorporar-lo. No me'n feu dir els motius, però no li va fer cas ningú. Antonio, necessita res? Vol una mica d'aigua? L'Antonio va fer que sí amb el cap i aleshores l'Ignasi, el bomber, va ordenar que li deixéssim una mica d'espai, que l'home no podia respirar i es marejaria. I davant la incertesa de l'ambulància, l'Ignasi també va prometre que ell no marxaria d'allà fins que se'l miressin bé. Aleshores, jo encara no ho sabia, però el bomber mentia. Li vam donar una ampolleta d'aigua i unes ametlles salades d'un supermercat i jo vaig anar a comprar una mica de fruita i verdura perquè tenia desig de maduixes amb nata. Si necessiteu res, vaig insistir, m'ho dieu i punt. A mig matí ja no hi havia tants curiosos. Semblava que aquell vell estirat al mig del carrer ja formava part del paisatge, com les obres municipals. El sol torrava el rostre de l'Antonio, que primer tancava els ulls. Després, algú va tenir la delicadesa de deixar-li un mocador per cobrir-se. Continuaven allà l'Ignasi, la Consol i el noi peruà. La resta eren nouvinguts. També hi havia la Nancy, que ningú no sap on viu. Porta els cabells bruts i tenyits de taronja i blau, unes malles negres estripades, botes militars i una arracada al nas. Sempre que pot s'atura a parlar amb la gent. Té una simpatia que delata algun trastorn. Som una xarxa veïnal envejable, perquè a vegades entre els veïns i els botiguers li donem una carmanyola amb menjar, li comprem unes cerveses o la convidem a un parell de cigarros. La Nancy era exageradament empàtica amb el senyor Antonio. Li feia un munt de preguntes que entretenien el bon home. Està casat? Sí, però la dona havia mort fa uns quants mesos de càncer. Duia una fotografia seva a la cartera. Sort que s'ha mort, va dir, perquè si no ara patiria. Patiria molt, veuria que faig tard a casa i s'angoixaria. Té fills? Aquí l'Antonio, encara estirat, va trigar una mica més en obrir la boca. En tenia un, sí, però no en va pronunciar el nom. Feia molts anys que no parlaven, s'havien discutit per... Llavors va fer una pausa, que la Nancy no va saber llegir. Era evident que el senyor Antonio no volia explicar-nos per què s'havien discutit, així que el vaig interrompre dient que ben aviat arribaria l'ambulància i el podríem incorporar. I el mòbil? Quan la Nancy es dispara és molt complicat frenar-la. El mòbil se l'havia deixat a casa, només era un moment. Havia d'anar a la farmàcia amb una recepta, buscar Sintrom i comprar a la carnisseria Moliner pit de pollastre filetejat. Quan la Consol va sentir la medicació que prenia, Sintrom es va esverar. El Sintrom és un anticoagulant, per tant disminueix la capacitat de coagular de la sang. No parava de repetir-ho. Va tornar a trucar als de l'ambulància, que asseguraven que ja estaven de camí i que no podien trigar gaire. Cago en Déu, va ser el primer renec, també l'últim. La Consol em va fer marxar cap a casa, perquè mig de broma, mig seriosament, em va dir que ara només faltava que jo trenqués aigües allà, davant de tothom. I vinga, corre, i no hi hauria lloc a l'ambulància per dues persones. Vaig marxar, esclar, però cada 10 minuts sortia al balcó per aixafardejar què passava. No passava res, res de res. Que no ve l'ambulància? La pregunta a aquelles alçades del dia era ofensiva. El noi peruà va anar-se'n a la feina. La Consol tenia torn de tarda i l'Ignasi estava a punt de demanar un taxi i dur-lo ell mateix cap a un hospital si no fos que moure'l era tan perillós. Des de casa els vaig avisar. Marxeu, de veritat, ja em quedo jo. Baixo amb una cadira i em quedo fent-li companyia i xerrem. Ara ja no poden trigar, són quarts d'una. No, dona, no, que jo sóc aquí, al peu del canó, amb el meu bon amic Antonio, va respondre la Nancy, com si allò tranquil·litzés algú. Em va fer molta pena pensar que l'Antonio era del barri i l'havia conegut en aquelles circumstàncies. Em va fer molta pena imaginar-lo de bracet amb la dona, la Rita, al mercat, passejant per la plaça de Can Mantega, asseguts en un banc tirant verses als coloms i jo, potser, passant pel costat en bicicleta, ignorant-los. Vaig baixar i vam estar un parell d'hores xerrant. Parlàvem de futbol i de la vida. Li vaig donar uns quants grills de mandarina i a petits glops bevia per no deshidratar-se. Em va explicar que era mecànic i que es va jubilar quan els cotxes van deixar de ser cotxes per convertir-se en ordinadors. Assenyalant-me la panxa, em va preguntar si era un nen o una nena. No vaig tenir esma per explicar-li que demanar pel sexe biològic avui en dia, per a certs feminismes, no està ben vist. I transgredint els meus ideals sobre gèneres, li vaig confessar que, nena, però que tant m'era. Va somriure, deia que les nenes són més carinyoses que els nens, que si tens filles no acabes tan sol i et cuiden. No estàvem en una situació còmoda per teoritzar sobre els constructes socials, així que vaig deixar que s'esplaiés i jo anava afegint monosíl·labs. En un moment em va fer un gest perquè m'hi acostés. Crec que ja no em surt sang. Era veritat, no n'hi sortia. Creus que no gosava acabar la pregunta perquè unes hores abans la Consol, la infermera, l'havia renyat quan havia suggerit canviar de posició. Si anem amb molt de compte, potser el podem recolzar contra la paret. A la Nancy li semblava bona idea i també m'ajudaria. No només la Nancy, sinó també un home jubilat que sortia de la carnisseria i que no coneixia l'Antonio, però que mirant-lo detingudament sentia que podia haver estat ell el protagonista de la relliscada. Amb molt de compte, entesos? Una, dues i... El van deixar incorporat a la paret amb les cames estirades que ocupaven tota la vorera. Ara les motocicletes, si anaven en compte, passaven tranquil·lament. Podíem celebrar que la situació millorava. La Nancy va anar a la font de la plaça a omplir una ampolla d'aigua per treure la sang del terra, però no hi havia manera. Tingui, l'home jubilat es va treure un mocador blanc brodat de la butxaca i amb una delicadesa fraternal li va tapar el cap. Premi fort, per ser un cas. L'Antonio, obedient, premia. Així van passar la tarda i quan començava a vesprejar, l'Ignasi tornava a ser allà. Molt enfadat amb la burocràcia, molt emprenyat amb el sistema i molt fins als ous, va dir, amb les retallades a la sanitat. Tenia tota la raó, tota. Arribats a aquell punt, l'espera havia pres una altra dimensió. Ens havia servit per a descobertes molt més profundes. I el bo de l'Antonio havia passat un dia diferent amb la gent del barri. I la Nancy, que no parava d'atabalar-lo amb preguntes, i jo, que no parava d'explicar-li com volia que fos la vida d'aquell ésser que duia al ventre. Arribaran i serà de nit.
1: Mare meva.
2: I fins aquí.
1: És a dir, que demà l'acabo.
2: Demà l'acabes.
1: Si ha passat tot el matí, aquest home encara està allà i no arriba a l'ambulància.
2: No arriba
1: a l'ambulància. Ai, mare meva, com acabarà aquesta història. No. Ai, pobre senyor Antonio. Pobre. És que l'he vist, eh?
2: L'has vist allà, eh?
1: L'he vist.
2: Però el barri, la gent del barri...
1: No, molt bé. S'han comportat molt bé. Els de les ambulàncies, no? En fi, Anna Maria, fins la setmana que ve.
2: Fins la setmana que ve.
1: Doncs així hem arrencat aquesta primera dia de la setmana per la nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio. Arribem a les 2 de la matinada, això vol dir que venen les companyes dels serveis informatius, que ens posarem al dia del que passa al món i que nosaltres ens anem a dormir, però que tornarem demà puntuals a partir de les 12 de la nit amb més preguntes, amb més respostes i a més converses serenes. Així que descanseu fins demà a mitjanit. Adéu-siau.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informant Alfonso. El Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda en mans de Vox per tornar a governar. L'extrema dreta ja adverteix al PP que no els regalarà res, encara que només els faltin dos diputats per la majoria absoluta. Moreno Bonilla reconeix la marca victòria.
2: De verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente. Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
1: Les eleccions andaluses també constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat. Els socialistes desvinculen la patacada del futur de Pedro Sánchez i el consol que els queda és que el PP torna a estar lligat a Vox en un altre comunitat.